0: Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ahir es tancava a Barcelona una nova edició de la Setmana del Llibre en Català, un dels esdeveniments culturals més importants del país, que ofereix la possibilitat de conèixer autors, descobrir novetats literàries i gaudir de la literatura en català. Una bona excusa per parlar de la rentrée editorial amb la Laura Moré, de la llibreria Paideia. Laura, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvinguda al nou curs.
1: Moltes gràcies.
0: Vosaltres ja fa dies també que heu començat, vull dir, ja teniu novetats, ja el curs ja està en marxa.
1: Sí, sí, sí. Nosaltres ja sabem més o menys quines novetats literàries hi hauran al setembre, potser en 2 mesos de previsió, perquè és quan nosaltres ja els demanem. Però, de totes maneres, la setmana, per exemple, que doncs, era un dels motius pels quals estem aquí i parlem, també és per oferir totes aquestes novetats al lector, no? al comprador final.
0: És el primer aparador de la temporada, no? El gran aparador per saber què ens espera.
1: Sí, del llibre editat en català.
0: Del llibre editat en català, que no és poca cosa. Podríem dir que l'edició en català està en un bon moment, o què diries tu? Una mica per copsar el batec del sector.
1: Mira, jo crec que el batec del sector en general està bé.
0: Sí?
1: Estem en un bon moment de salut i sí que és veritat que el llibre en català també. I també és veritat que estan sortint moltes editorials més petitones, més independents, que estan fent apostes en català i estan traduint també autors clàssics en català. Llavors jo crec que sí, que podem estar parlant de que és un bon moment. I la setmana del llibre en català és aquest aparador, no?, que li oferim al lector i que li permet estar al dia de, ostres, què trobarem a les llibreries, no? Però a més és un bon aparador també, és un bon punt de trobada perquè aquests lectors puguin tenir un contacte més directe amb els autors, amb les autores, amb els editors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és una bona oportunitat pel sector. Primer perquè, bàsicament perquè, a part de la Setmana del Llibre Català, hi ha altres fires literàries al llarg de l'any, però la gran
0: trobada,
1: la gran trobada és a Sant Jordi.
0: Sí.
1: I el Sant Jordi, que és un dia magnífic, concentra moltes coses en un sol dia. Llavors, la Setmana del Llibre Català s'allarga en 10 dies i, per tant, aquesta qualitat és increïble poder-la tenir, saps? De dir, ostres, doncs puc anar a una presentació, puc anar a una signatura de llibres, puc anar a un recital, puc escoltar un podcast en directe. Llavors, jo crec que permet doncs, que aquesta trobada de 10 dies permeti escoltar i estar amb molta gent.
0: És una experiència per al públic, per als escriptors, per les editorials, pels llibreters. Allà hi ha una perfecta comunió durant aquests 10 dies. Vosaltres heu tingut l'experiència algun any?
1: Sí, jo hi he anat. Sí. Un parell d'anys. Sí que és veritat que l'última vegada que vaig anar era el Moll de la Fusta, perquè ara ja fa un parell d'anys que la Setmana del Llibre Català es va traslladar a l'Avinguda de Lluís Companys, tocant a l'Arc de Triomf, més a prop del centre de la ciutat. I jo crec que jo com a usuària diria que jo crec que la ubicació els ha ajudat a que hi hagi més, diguéssim, més visitants. I també han coincidit amb la Festa de la Mercè, que això també doncs, fa que, ostres, la gent està més volcada als carrers i, per tant, tinguin algú més a fer a la ciutat durant aquells dies.
0: Mm-hmm. Aquest canvi d'ubicació i aquesta coincidència amb les dates, amb la celebració de la Mercè, és el segon any que es
1: sí,
0: produeix?
1: Sí, jo diria que sí.
0: Per tant, sembla que la fórmula està funcionant
1: sí. I
0: aquí es quedarà, de moment.
1: Jo crec que de moment sí. A veure, no tinc la informació
0: de primera mà,
1: diguéssim, però jo diria que tot invita que, ostres, que la fórmula està funcionant millor. I, per tant, jo crec que sí, que si depengués de mi, jo continuaria fent a la Lluís Companys.
0: Mm-hmm.
1: Tot i que sé, per altra gent, que hi ha certa melancolia pel Moll de la Fusta, també.
0: Ja. Yeah. Sí que podem dir que hi havia presència santcugatenca, no sé si de llibreries, però editorials sí que n'hi havia algunes, com...
1: Les Hores, per exemple.
0: Les Hores habitualment és un dels que hi és. Símbol Editors, també. Polen.
1: Pauline
0: també hi era, no sé, ens deixarem segurament algunes, però és per citar i per confirmar doncs, que hi havia presència santcugatenca. Parlem ara del balanç. S'ha tancat aquesta nova edició?
1: Sí.
0: I si haguéssim de posar xifres, números, valoracions, què diries, Laura?
1: A veure, hi ha, amb aquest canvi d'ubicació, són 9.000 metres quadrats d'espai. Vull dir que és important. Hi han anat 312 expositors, una major part són de segells editorials, però també algunes llibreries també hi han estat, institucions. Els visitants, s'ha calculat uns 120.000 visitants al llarg d'aquests 10 dies. No sé, jo crec que hi ha una graella d'activitats enorme. Llavors jo crec que el balanç està sent molt positiu.
0: Novetats. Què ens ha deixat aquesta nova edició de la Fira del Llibre en català en quant a títols, recomanacions per aquest nou curs, per aquesta nova tardor?
1: A veure, jo puc citar alguns llibres que ja trobareu a les llibreries. Alguns d'ells estaran a la setmana, segur. Per exemple, el Ken Follett, que és un gran best-seller. El tenim en català, el tenim en castellà, que va sortir just la setmana passada. El Dan Brown, que era un home que ens va, en el seu moment, amb el Codi da Vinci, va ser un gran best-seller, doncs ha entregat ara un nou llibre, també disponible en català. Ara sí, parlant de best-sellers, llibres molt, molt coneguts i molt venuts, però també hi ha altres cosetes, vull dir que ho dic perquè la Setmana del Llibre Català permet a petites editorials tenir un expositor. Per què ho dic això? Doncs perquè el 70% de la producció literària en català pertany a dos grans grups. Un és Planeta i l'altre és Penguin Random House. Però clar, l'altre 30% estem parlant de segells més petitons, no? I en aquest sentit, per exemple, que parlàvem ara de Les Hores, i m'agrada doncs, poder citar aquí Les Hores perquè és una editorial d'aquí de Sant Cugat, ha tret una novetat que jo me la vaig llegir l'estiu, que es diu El somni del Jawar. És un llibre que us recomano moltíssim, és un llibre apassionant que ens transporta a la Venezuela del segle XX i és a través d'una saga familiar amb uns personatges d'aquests que tant recordes. Jo me'l vaig llegir fa dos mesos i em vaig recordant de cada un dels personatges que, diguéssim, teixeixen la novel·la. I és un llibre que, bueno, està editat en català i en castellà, el podeu trobar en dues llengües a les llibreries, però que és un llibre que jo recomano 100%. Aquesta, per exemple, és una així més petitona. I una altra veu que més em fa il·lusió recomanar és un llibre editat per La Magrana, però que l'autora és la Tània Soler, que és d'aquí, de Sant Cugat.
0: També, sí, sí.
1: És un llibre que ens estem llegint, no me l'he acabat encara, però ja us he de dir que és molt potent, que té una veu encisadora i, bueno, ens ofereix una història que està protagonitzada per una noia molt jove, en la qual s'haurà d'afrontar uns secrets familiars que, diguéssim, l'amenaçaran a la seva estabilitat emocional. I és un llibre que, doncs, que ho recomano també, tot i que no me l'he acabat encara, puc dir, ja quan llegeixes les primeres frases, tu saps si estàs davant d'un bon llibre o no. I jo crec que estàs davant d'un bon llibre. I em fa il·lusió, a més, recomanar el llibre de la Tània Soler, no només perquè la conec, sinó perquè em fa molta il·lusió que hagi de tot un llibre amb la Magrana.
0: I també el component històric, que si no m'equivoco li agrada molt, no? Introduir...
1: Bueno, de moment et puc dir, pel punt que estic, sí que hi ha una mica de memòria històrica, perquè, clar, és una història que està narrada per una noia que ja té 20, 20 i pico d'anys, però repassarà el seu passat, sí, a través de les històries familiars de cada un dels membres de la família.
0: Molt bé. Aquestes dues recomanacions amb aquest segell local, com ens explicava la Laura, però tenim més títols,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim més recomanacions.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Mira, per exemple, està a punt de sortir, perquè encara no ha sortit,
0: sí,
1: el nou llibre del Javier Castillo, ¿vale? Thriller, novel·la negra, per tots aquells que els agrada...
0: Està molt de moda.
1: Està molt de moda, sí.
0: Si no m'equivoco, en la revisió que vaig fer preparant l'entrevista d'editorials presents en aquesta setmana del llibre en català, hi havia, segurament són petites editorials, però moltes dedicades a la novel·la negra.
1: Sí, perquè és un gènere que agrada. És un gènere que enganxa, és un gènere que evadeix. A vegades, en el nostre dia a dia, anem tan carregats de mal de cas, preocupacions, responsabilitats, que el que necessitem és una història que ens allunyi una mica del nostre dia a dia, no? I que ens doni també una mica d'emoció. Llavors, és un gènere que combina molt bé. Sí, en aquest sentit, agrada molt. I, per exemple, també hi ha una novetat que... ja m'han vingut a preguntar per ella diverses vegades, perquè a vegades els lectors s'avancen a nosaltres, que és el Posteguillo, que té en ment una pentalogia basada en la biografia de Juli César. Llavors són 5 entregues i ara ja arriba, no sé si a finals d'octubre o principis de novembre, perdoneu que no, la meva inexactitud en les dates, però és un llibre molt, molt, molt esperat. També el tindrem en català.
0: Però quin d'aquesta antologia, quin llibre és?
1: És el tercer, la tercera entrega.
0: Ah, és el tercer, la tercera entrega.
1: Sí.
0: Val, o sigui que hi ha gent que per això l'espera.
1: Sí, perquè, bueno, ell va dir que serien 5 llibres, ell va dir que cada 2 anys sortiria una entrega, i ja, doncs ara ja estem tocant a la tercera entrega, vull dir que en 4 dies ja estaran a les llibreries.
0: Mhm. Uh-huh. Doncs té feina, per endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: L'autor s'ha garantit, doncs, continuar una història, o amb un protagonista, no?, per satisfer una mica la curiositat dels seus lectors. Què més? Què més tenim?
1: Tenim?
0: Sí.
1: A veure... hi ha un llibre que a mi també em fa molta il·lusió recomanar, perquè és un autor que m'agrada. És un llibre finet... però molt ben escrit, que es diu Mil coses, que refereixen mil coses, doncs les mil coses que tenim tots al cap al dia a dia. Llavors, és una història que transcorre al llarg de, et diria, un dia i mig, i una mica en aquest ritme frenètic en el qual vivim, en el qual prenem decisions i en el qual ens podem equivocar. Llavors, una mica, va, perquè és un llibre que també em vaig llegir perquè ens van enviar l'edició novenal en el seu moment, per fer-nos una mica d'entetes i avançar-nos als llibreters perquè doncs, ens el poguéssim llegir durant l'estiu, i és un llibre que està que bueno, sortirà just aquesta setmana.
0: Mm-hmm. Bé, doncs la gent que ja comença després de l'estiu, després d'aquestes lectures, podríem dir, més refrescants, aquelles que hem deixat sobretot per quan tenim més temps, no?, que és aquesta època que ja hem deixat enrere, ja s'ha posat les piles i ja obre una nova temporada. Que alguns estan a l'espera d'algun d'aquests títols que ens comenta la Laura, doncs segur, perquè com ella mateixa diu i reconeix, ja hi ha qui ha anat a preguntar. Però vaja, que m'imagino que hi ha gent curiosa que pregunta per títols que no són ni bestsellers ni les històries més venudes ni més conegudes. Comenceu a tenir encàrrecs o no ja?
1: Sempre, cada dia.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, ja et dic, moltes vegades em pots demanar aquest llibre i penso, ostres, no sé quin és, saps? Perquè passa a vegades. Existeixen tants llibres, tants autors, saps? Tants segles de literatura que a vegades dic, ostres, i dic, no, ostres, però si aquest llibre sortirà la setmana que ve. Perquè hi ha, bueno, la feina també dels mitjans de comunicació. Els periodistes també recomanen els llibres i moltes vegades, doncs, ja et venen a dir, ostres, voldré aquest llibre. Per tant, encàrrecs sempre.
0: Deixa'm que et pregunti una curiositat, sí. Perquè hem parlat i hem obert, precisament fent incidència en la celebració d'aquesta setmana del llibre en català. Jo no sé, en el vostre cas, a la llibreria, el vostre client, si és un client que té preferències per alguna llengua, què és el que més demana? No és difícil de preguntar això.
1: A veure, jo t'he de dir que el català i el castellà estan més o menys a la part.
0: Mm?
1: Sí que és veritat que la producció literària és molt més quantitativament, hi ha més en castellà que en català. Però hi ha interès per les dues llengües. Nosaltres defensem les dues llengües i la taula de novetats la tenim repartida just per la meitat, català, castellà. Però us he de dir també que hi ha un interès en auge del llibre en anglès. És una passada.
0: Sí?
1: Sí, és una secció que nosaltres quan vam, diguéssim, capitanejar la llibreria fa 4 anys, el Sergi i jo, era una secció que tímidament la vam anar introduint, però és que hem hagut d'ampliar-la, perquè la demanda és brutal. I també podríem tenir llibres en francès i llibres en italià. Hi ha demanda de moltes llengües. Suposo també perquè Sant Cugat doncs, està canviant també, no?, una mica la demografia social, diguéssim, en el sentit que cada vegada hi ha gent de més llocs del món vivint a la ciutat. I, per tant, aquesta demanda és inevitable.
0: Justament és el que volia preguntar, si aquesta demanda prové de gent del territori o bé si correspon precisament a això que ara ens comentaves tu, no? De gent que arriba i que s'instal·la i que tenim aquí a la ciutat i que provenen d'altres països.
1: Et diria que en dues coses, perquè per un cantó sí que és veritat que això, no? Una mica el primer que jo he dit, ostres, els habitants de Sant Cugat cada vegada no pots veure passejant pel carrer, no? Doncs que...
0: Tu sents parlar molts idiomes.
1: Sí, sí, sí. I me n'alegro, està bé, sí. Saps? Vull dir que és riquesa cultural. Però sí que és veritat també que molta gent prefereix llegir l'obra en la seva llengua original. I això és, ostres, tenir el nivell per poder-ho fer, em sembla brutal. I també diria que dintre d'aquest lector en anglès, podem dir que la literatura juvenil en anglès es ven moltíssim. Per tant, jo crec que les escoles, els instituts, les universitats estan fent molt. Vull dir que la gent està llegint grans llibres en anglès.
0: Llavors no ens quadren aquestes dades quan posen en evidència una mica els resultats dels estudiants, quines assignatures tenen més pendents i que el tema dels idiomes sigui una de les que sempre rep. Dius, ostres, com pot ser? Però bueno, suposo que va una mica per barris, no? Tot això...
1: Segurament. Jo veig un canvi de paradigma. Uh-huh. Jo crec que jo ara tinc 42 anys. Jo no recordo en el seu moment de... Potser tampoc hi havia aquesta oferta al mercat, saps? No hi havia tant llibre en anglès. La veritat és que és una cosa doncs, que amb el pas dels anys veiem que va creixent. Per exemple, posant un exemple molt concret, hi ha una autora que es diu Sally Rooney, val? Que és molt venuda, està traduïda al català, al castellà i a l'anglès. Doncs et diria que potser és el llibre més venut en anglès que tenim. És una autora doncs, que la gent el prefereix llegint l'original. Vull dir que em sembla fantàstic, eh?
0: Bé, doncs, a banda de les recomanacions, hem sondejat una miqueta més en el tema de la llengua i hem trobat curiositats. Ho hem fet de la mà de la Laura Moré, que és llibretera de la llibreria Paideia. Ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes, Laura.
1: Aquí estarem.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Álvaro Benejam, el portaveu del PP. Bon dia, Álvaro.
1: Bon dia.
0: Comencem parlant del padró, perquè vosaltres heu estat els que heu fet públiques les dades del padró per analitzar la situació de la immigració a Sant Cugat, de si hi havia empadronaments fraudulents, si no, què volien dir les dades que s'estaven donant, què és el que realment revelen aquestes dades que, segons vostès, no s'estava explicant?
1: Bé, jo crec que és un tema que ha tingut doncs, relleu no?, en aquestes últimes setmanes, perquè mesos, perquè és veritat que no s'havien fet bé les coses de l'actualització del padró. No? És un tema d'actualització de les dades. No? Hi ha molta gent que cada any arriba a Sant Cugat i es dona d'alta al padró, i hi ha gent que marxa de Sant Cugat i es dona de baixa. Però no, la gent no va al padró a donar-se de baixa. És un acte administratiu que no ho fa la gent, no? Sinó que ho fa l'Ajuntament d'ofici. I això pot ser el dia següent de que se n'enterin que aquelles persones ja no viuen a Sant Cugat, o al cap de 6 mesos o de 3 anys. No? Això doncs, pot ser en qualsevol moment. Què passa? Que si no es fa una revisió d'aquestes dades periòdica amb un temps prudencial, doncs aquelles dades queden allà i la població de Sant Cugat va augmentant. Si no es donen de baixa aquelles persones que ja no hi viuen. No? I això és el que ha passat. No? Hi havia una situació irregular en el sentit, no en el sentit il·legal, sinó irregular, perquè hi havia persones que encara constaven al padró de Sant Cugat que ja no hi vivien. Per tant, no hi ha cap frau. Això no és un frau. Però, i també és veritat que s'ha produït en l'última part del 2025 i segurament abans algun tipus de frau, en aquest cas sí, de persones que s'han donat d'alta al padró falsejant documents, perquè en realitat o no hi vivien allà on deien o no hi vivien, ni tan sols a Sant Cugat, però sí que volien accedir a determinades prerrogatives que dona la situació d'alta al padró a serveis socials, etcètera. I aquest és el frau. I això es va xifrar en unes 200 o 300 casos. No? Clar, amb aquestes dues realitats, no, perquè són realitats, algú ha aprofitat per dir que a Sant Cugat s'han donat de baixa 5.000 immigrants il·legals, m'estic referint a titulars d'alguns mitjans de comunicació, que suposem que han estat motivats per coses que han dit alguns partits. No? No nosaltres, evidentment, perquè nosaltres no ho percebem així, perquè la realitat no és així. I ens hem enterat molt bé de quina era la realitat, perquè hem preguntat a l'Ajuntament les dades i ens les van donar. No? I bé, aquesta és la situació. Que el padró és una cosa que s'ha de cuidar, que s'ha de tenir en compte les altes i les baixes quan toca, sí. Que hem recriminat a l'equip de govern que això s'ha de fer rigorosament i en els moments que toca i no deixar-ho pendent, sí. Que també creiem que és més responsabilitat del govern del mandat anterior que d'aquest, també. Que no s'ha fet fora del padró a 5.000 immigrants irregulars, no, també no és cert. Però que sí que hi havia altes per un import de 5.000 persones que no tenien que estar donades d'alta perquè havien marxat de viure a Sant Cugat.
0: Com analitzeu o com valoreu el fet de que el PP hagi estat el partit que hagi demanat les dades de manera oficial, que les heu obtingut, que les heu fet públiques i que heu fet que la ciutadania tingués aquestes dades de manera neutral i ben explicades? Com ho valoreu?
1: Bueno, t'agraeixo el comentari, perquè és veritat que nosaltres fem un exercici de rigorositat i quan intentem fer les coses per dir A o B, ho intentem fer bé amb les dades correctes. No? Intentem no fer manifestacions grandiloquents sense tenir la realitat de les dades. I en aquest cas, doncs, el nostre equip de l'Ajuntament va demanar aquestes dades, vam veure quina era la fotografia exacta de la situació del padró i vam treure les nostres conclusions i les vam dir als mitjans de comunicació i al propi Ajuntament. És aquesta la manera de funcionar. I qui no ho faci així, doncs, té un problema, perquè les coses s'han de fer amb les dades reals.
0: I què et diu, per tant, que des del mes de setembre, quan esclata aquest tema a la premsa, no?, que l'alcalde fa unes declaracions amb un mitjà de comunicació i es dona a conèixer això, no hi ha hagut una lectura interessada d'aquestes dades del padró que potser no s'han explicat bé o hi ha una lectura interessada pel debat polític?
1: Sí, jo crec que sí, perquè tothom és una mica esclau dels seus actes, no?, i de les seves paraules anteriors. i les situacions polítiques importen, no? Afecten a la realitat diària de la política, i en aquest cas jo crec que algunes de les declaracions que s'han fet, en aquest cas doncs, per part de l'equip de govern, responen a una situació molt clara, política, refereixo, I jo crec que no se li escapa a ningú que Junts, que és qui governa Sant Cugat, no? L'alcalde és de Junts, doncs té una amenaça política per part d'altres partits en qüestió de vot, no? I això és una qüestió claríssima que jo crec que ho sap tothom, i per tant el seu discurs doncs ha anat canviant. I partint d'una situació doncs podríem anomenar-la una mica més relaxada amb aquest tema, han anat apujant el to en funció d'aquesta realitat política. I bueno, és un retret. Bueno, no és un retret, jo crec que estic dient una cosa que és una realitat. Que jo crec que el nivell de tolerància o intolerància amb les coses que no estan ben fetes ha de ser sempre el mateix, és a dir, alt. I per tant, no és una cosa que hagi de dependre de la realitat política, sinó de la bona gestió. I aquí és on tenim nosaltres el retret a l'equip de govern.
0: Per acabar amb aquest tema de l'empadronament, hi ha partits que defensen facilitar l'empadronament per garantir els drets bàsics, no?, a tots els ciutadans. On situa el PP la línia de garantir els drets socials i evitar abusos del sistema?
1: Bé, és que hem de diferenciar dos coses. Una és el padró. El padró és una llista de les persones que viuen realment a Sant Cugat. Que hi viuen. Llavors, tenint en compte això, no podem negar, per exemple, com han demanat altres partits, que algú s'inscrivi al padró si realment viu a Sant Cugat. Encara que sigui una persona que ha entrat il·legalment a Espanya. Vale? És que és impossible. Per què? Perquè el padró és una llista de les persones que hi viuen a Sant Cugat, un registre de les persones que hi viuen a Sant Cugat. Per tant, si demanen empadronar-se, s'ha d'empadronar. Ara, no hem de permetre que qualsevol pugui entrar a Espanya il·legalment. Això és un altre tema, vale? I això és una altra administració la que ho ha de garantir, però no l'Ajuntament. Vale? I partint d'aquesta base, doncs hem de fer funcionar el padró com toca i els serveis socials com toca. Si una persona que està inscrita al padró però està a Espanya il·legalment i hi ha mecanismes per impedir que se n'aprofiti dels serveis socials de la ciutat, doncs s'han d'aplicar. Si no hi ha mecanismes, doncs no es poden aplicar. I es pot plantejar posar-los nous, aquests mecanismes, però si no n'hi ha, no n'hi ha. I això depèn doncs, de la normativa de la que tenim i de la que es pot fer en el futur.
0: Parlem de promoció, un altre tema en el que es podria dir que heu estat protagonistes. A l'últim ple va haver-hi una declaració de la Junta de Portaveus, també va haver-hi una moció que finalment va estar retirada una mica per veure què estava passant amb Promusa, arran també d'un reportatge que des de Cugat Mèdia havíem publicat de diverses comunitats amb problemes. Vosaltres sou els que heu demanat, per tant podríem dir heu forçat, un ple extraordinari que sembla que es celebrarà aviat, tant pel que demaneu vosaltres com perquè el tinent d'alcaldia, el Bernat Picornell, ha fet saber a través de les xarxes. Què és el que et preocupa exactament de la gestió de Promusa?
1: Bé, bueno, ara matitzo, El ple extraordinari se celebrarà perquè nosaltres ho hem proposat. Vale? El Bernat Picornell ha reaccionat a la nostra proposta, a la qual s'han sumat altres partits, el qual agraïm, evidentment, però la idea...
0: Sí, deu ser vosaltres els que ho veu dir al ple, i això és així.
1: Sí, perquè creiem que fa falta un ple extraordinari, al marge de que es faci també una sessió de la Junta de socis, no? Podríem dir, de Promusa, on es tracti internament a Promusa aquest tema també, però un ple extraordinari per fer, doncs, per posar de relleu i que tothom a la ciutat pugui conèixer les coses que s'han fet malament a Promusa. Per què s'han fet coses malament? Nosaltres hem demanat això perquè la situació doncs, ha arribat a un punt que és límit. És a dir, els problemes de gestió de Promusa i els problemes de la relació amb les obres que s'han fet antigament, amb les que s'han fet no tan antigament, més recents, i la relació amb els propietaris d'aquells pisos que ha vengut Promusa històricament o els que són de lloguer, doncs és important i té moltes mancances. I creiem que s'han de donar explicacions exhaustives de tot el que ha passat i de com s'està gestionant a dia d'avui tot això que ha passat. Aquestes mancances s'han de gestionar a dia d'avui. I jo no dic que la responsabilitat sigui sencera d'aquí estar avui a la gestió, sinó que es tindrà de repartir les culpes, perquè hi ha culpes, a tothom que hagi gestionat Promusa en el passat. I és el que volem, que les coses es posin de relleu i la ciutadania les conegui.
0: Creieu
1: i es resolgui el problema, principalment.
0: És el que anava a dir. Creieu que amb aquest ple extraordinari s'abordarà o serà l'inici per abordar la problemàtica? Perquè realment nosaltres, des que hem publicat el reportatge, no fem més que rebre més peticions de més veïns i de més comunitats, i realment jo crec que podríem llistar totes les comunitats de promoció i totes tenen problemes. Això és un problema que ve de molt lluny, no d'ara.
1: Sí, i hi ha dos tipus de problemes. Un és constructiu, purament constructiu, és a dir, defectes de construcció. No? Hi ha habitatges que s'han fet que no tenen, per exemple, aïllament dintre les parets, en algunes parts. No dic en tot l'edifici, però en algunes parts. Per què? I com ho han sabut? Primer, perquè feia fred a l'immoble, no? I humitat. I segon, doncs perquè alguns veïns han obert la paret i han vist que no hi ha els aïllaments necessaris de qualsevol habitatge perquè no passi la humitat, el fred, etc. No? I la calor, també. Això és un exemple, però hi ha mil coses d'aquestes. Pàrquings on cau l'aigua, desaigües que no desaigüen, sostres que estan mal fets i que filtra aigua també, tantes coses, que és un llistat llarguíssim perquè hi ha molts immobles, no?, que s'han fet, també afortunadament. Però clar, aquestes coses són defectes constructius que s'ha de procurar no caure en aquests defectes en el moment que ens construeix. ¿Vale? Una vegada ja els tens, ja s'ha construït i allò està acabat i surten els defectes, el que has de fer és una bona gestió per reparar, ¿vale? Perquè és responsabilitat de Promusa, per reparar. I aquesta gestió també creiem que no s'ha fet bé durant molt temps. Per això hi ha tantes queixes a dia d'avui, perquè encara que, si hem vist, no, que en l'última part, o sigui, des de fa un any i mig, sí que s'ha posat, sí que s'ha fet un pla, perquè ens han informat, s'ha fet un pla per posar diners i arreglar coses més ràpidament.
0: Una auditoria amb una inversió d'uns 2 milions d'euros, aproximadament.
1: Sí, una mica menys. Sí. Però clar, és que segurament fa falta molt més. Segurament fa falta molt més. Per què? Perquè si no rebries totes aquestes trucades de gent que es queixa. I es queixen amb raó, perquè nosaltres hem anat a veure pisos, perquè alguns propietaris ens han dit, podeu venir a veure, sisplau, i veieu quina és la realitat. Vale, sí, anem. I hem vist els defectes d'aquell immoble. No? I dius, bueno, com és possible? Com és possible? Com és possible que es fes així, però bueno, això ja està fet? I com és possible que a dia d'avui encara continuï així? És a dir, que ningú hagi anat a aquell pis i hagi dit, bueno, doncs aquí li posarem un aïllament, aquí arreglarem això, aquí segellarem la fuita d'aigua i tal. Doncs no s'ha fet. I ens sobta. Mm-hmm. Per tant, nosaltres, si aquestes coses queden paleses amb un informe o amb un ple extraordinari que surtin a la llum, anirem a la bèstia amb qui sigui responsable.
0: Per tant, estàs dient que demanareu dimissions o altres conseqüències?
1: El que toqui, ja veurem. Quan surti tot, veurem quina és la conclusió i què cal demanar.
0: Val. Hem començat parlant dels dos temes en el que el PP últimament heu tingut cert protagonisme. L'última vegada que vam parlar amb vosaltres va ser el mes de novembre, per tant, estàvem a punt d'acabar l'any. Ara ja estem al 2026. Com ha començat el 2026 políticament?
1: Bé, jo crec que el 2026 a nivell de Sant Cugat doncs té una sèrie de problemàtiques, com són aquestes dues que acabes de les que acabes de preguntar, que són molt importants i capdals per Sant Cugat, pel present i pel futur de Sant Cugat, no? I que nosaltres, evidentment, tenim la ferma convicció de resoldre-les. Si arriba el moment en què nosaltres hem de governar, per exemple, el 27, que és la idea, no? És l'objectiu que tenim, com qualsevol altre partit polític, nosaltres voldríem que això es resolgués però en mesos, i no ens agrada fer aquella allò de tirar-nos de la moto i dir no, esto en 3 dies estarà... No. Ja sabem que les coses triguen resoldre's, però has de posar mesures des del primer dia. Hi ha aquests dos temes, però també hi ha altres que preocupen molt la gent, la fiscalitat i, per exemple, el tema de la taxa de residus, que és un tema importantíssim a Sant Cugat, que hi ha hagut una allau de recursos. Nosaltres vam denunciar en el seu moment que aquesta taxa estava mal cobrada a la gent, i com està mal cobrada, doncs nosaltres, fent ús de la nostra responsabilitat, vam posar a disposició de la ciutadania, a través de la nostra pàgina web, un model de recurs. Vale? Això ens ho han retret, no? L'alcalde ens ho va retreure. Clar, jo crec que això doncs, li ha molestat, però és el que hi ha. No? Ho sento molt, perquè la gent té dret a recórrer. I la gent moltes vegades no posa un recurs perquè no sap com fer-ho. I ha de contractar un advocat per recórrer un recurs de 200 euros i un advocat li cobrarà ja doncs, això o més o el que sigui. No? Llavors no surt a compte. I la gent no posa el recurs. El tema del recurs és un tema que jo crec que s'ha fet molt malament i s'ha reconegut ja per part del equip de govern. El senyor Brugarola es va dir que sí, que estava mal cobrat, perquè està cobrat en base al valor que destal dels immobles i no en base a la generació de residus, que és el que diu la normativa. Llavors, des d'aquest punt de vista, per nosaltres, tal i com s'estan cobrant recursos, són il·legals. I la gent ha fet ús de la seva iniciativa pròpia, ha agafat el nostre recurs o altres, el nostre model de recurs, i han presentat més de 5.000 recursos. Clar. Més de 5.000, no sabem quants a dia d'avui, però són més de 5.000. Això sí, perquè ho ha dit l'equip de govern. Clar, això és una avalanxa. Això és avalanxa de recursos. No sé si havia passat mai que es presentessin d'una sola taxa, d'un sol any, més de 5.000 recursos. Jo crec que no havia passat mai. Clar, al final és que si poses a disposició de la ciutat dels veïns de Sant Cugat un model de recurs, la gent fa ús de la seva llibertat i recorre. Per què? Perquè no li ha costat diners. I només tenia de fer emplenar el recurs i presentar-lo, que és el que han fet. Per tant, que no es queixi l'alcalde i que resolgui el problema, que és el que hauria de fer.
0: Volies dir alguna
1: cosa? No. Sí.
0: No, l'última vegada que també vam parlar, vam comentar, vosaltres sempre heu sigut crítics, sobretot de cara a l'estiu, no? Com estava el tema dels residus, que a més ara parlaves de la taxa, que vam tenir un estiu dolent amb les rates, amb tot la ciutat molt bruta, el tema del pla de voreres, que sembla que ja s'han posat les piles, tot això. Veieu millores? Comenceu a notar la ciutat millor? Com està?
1: Doncs mira, segurament no. Això de, enllaçant amb la taxa de residus, que la taxa de residus, doncs, evidentment, quan a la gent li comences a cobrar una taxa nova per residus, però continues veient els containers plens de brossa a fora, no plens a dintre, que també, però també a fora, al carrer, no? Perquè ja no hi caben, perquè no caben les bosses dintre, i que, a més, la gent... comentaris de la gent, però escolta, com és que els contenidors nous que s'han canviat, tenim flamants nous contenidors que són més petits que anteriorment, i la brossa ja no hi cabia o ja anaven justets i posem més petits. No és comprensible això, no? Està molt bé canviar-los, i nosaltres evidentment hem aplaudit que es canviïn, vale? Perquè hi havia moltíssims a Sant Cugat que estaven trencats, que no funcionaven bé, no? Per tant, s'havien de canviar, però posar-los més petits jo crec que és un error. Per tant, enllaçant amb tot això, primer, que estàs gravant amb una taxa nova a la gent de recollida de residus, vale. Però els residus els vas a posar tu al container i al container no hi caben, vale. I per tant, veus el carrer ple de brossa en alguns punts de la ciutat, que nosaltres anem rebent en aquesta última setmana, que no estic parlant de l'estiu o de fa 10 mesos, no, en aquesta última setmana, fotografies de containers plens de brossa al redador, no? Clar, la gent al·lucina, no? La gent al·lucina, i nosaltres no fem més que rebre fotografies de persones que ens coneixen, que ens envien fotos i dient, això què és? Uh-huh. Això què passa aquí? Que no es recull la brossa? Que sí, es recull, però potser no amb la freqüència que tindria de recollir-se. I potser aquests containers no són els que haurien de ser.
0: I el pla de voreres, què em dius?
1: Una altra qüestió, no? Deies de com comença el 2026. Doncs amb aquest pla de voreres, de moment, no hem vist cap canvi. Amb altres coses, hem vist alguns canvis, a remolc de les denúncies que hi ha, però bueno, hem vist canvis. Però en aquest tema de pla de voreres, encara no. Encara no.
0: Deies que havies vist canvis. Amb quines coses?
1: Bueno, amb això de la brossa, que s'han posat els nous containers. Sí, des de l'estiu, quan van començar a posar-se i tal, sí. Vale. Pues és una cosa que s'havia de fer, però s'havia de fer de fa molt temps. No aquest estiu, no? Uh-huh. O sigui, anem tard. Però és que amb això del pla de voreres, doncs hi ha tantes, és voreres i carrers, perquè vas per Sant Cugat i vas pum, pum, pum, pum, no? Amb el cotxe o caminant, que no pots passar per determinats llocs. I, clar, una persona jove que camina normal, doncs salta. Però una persona amb cadira de rodes no salta. O una persona amb crosses no salta. O una persona gran, una senyora gran, un senyor gran, que a vegades doncs poden, els hi pot fer caure una llosa que està mal col·locada, no? Que hi ha moltíssimes, s'han cobrat moltíssimes. I la gent es queixa molt. Clar, aquest pla de voreres té un pressupost, no? I nosaltres ja des de l'inici, abans de que existís aquest pressupost, que si no recordo malament, va passar del que hi havia abans cada any, que eren uns 800.000 euros o 900.000, a 3 milions, però que es queda molt curt. Per què? Perquè a Sant Cugat hi ha 30.000 punts per arreglar. 30.000 o més. Clar, si posem 3 milions, aquests 30.000 punts trigarem, pues no sé, 10-12 anys a arreglar-los? Vale? Pues no. La gent té dret a que això s'arregli com a màxim en un període de 2-3 anys. Però no esperar-se 12 anys a que això s'arregli amb una mitjana del que surti al mes, no? Allà l'any. Clar, nosaltres el que vam demanar és que si hi havia una taxa nova de residus, per la qual ingressaràs 8 o 9 milions, depenent de com l'acabis posant, el tipus impositiu, i aquests diners no els rebaixes a l'IBI, perquè hem demanat que els rebaixin a l'IBI i no els han rebaixat a l'IBI, per tant, pagarem més diners, la recaptació serà molt superior en aquest 2026, i ja ho ha sigut a 2025, tens diners nous, per tant, aplica'ls a el que fa falta. I què fa falta? Arreglar els carrers. Pues de moment, no ho tenim. Nosaltres hem demanat que no siguin 3 milions, que siguin 6. Que siguin 6.
0: I és assumible?
1: Perfectament, si tens 9 milions nous. Tens 9 milions nous de la taxa de residus. Uh-huh. I també tenim ja en aplicació l'acord amb l'AMB, per la qual ja no hem de pagar l'AMB allò del transport que l'AMB no estava gestionant perquè ho gestionava Sant Cugat. Pagàvem el cost de l'AMB i pagàvem la pròpia gestió. Ara ja no tenim això perquè s'ha arribat a un acord amb l'AMB. Pues, bueno, aquell acord és positiu, però si tens diners nous, fer-lo servir pel que toca, pel que fa falta, i no facis esperar la població fins al 2035 o 2045 a que els bonys del carrer estiguin arreglats, perquè això no hi ha dret.
0: Parlem de relacions amb els altres partits. Quina és la relació amb Vox? Comencem amb aquest. Justament la setmana passada acusaven el regidor Alfredo Berua de mentider arran de les dades del padró i tot això. Com esteu amb ells?
1: Doncs mira, en aquests moments nosaltres intentem sempre portar-nos bé amb tothom, perquè al final has d'estar dia a dia treballant com a servidor públic, vale? Perquè nosaltres som servidors públics de la ciutadania i, per tant, els nostres interessos han de ser la ciutadania de Sant Cugat. Però en aquests últims... I sempre tenim, no?, algun rifirrafe amb algun partit per alguna cosa, per temes puntuals, no?, que no estem d'acord i tal, i a vegades doncs, les coses es surten de to en alguns moments en les discussions, no? Però sempre intentem nosaltres tenir fair play i fer-ho amb responsabilitat. Nosaltres no direm que no ho proposi qui ho proposi, encara que siguin a les antípodes polítiques nostres, no direm que no a una proposta d'un partit que sigui pues, radicalment oposat a nosaltres si creiem que aquella proposta és bona. De fet, això passa quasi cada mes. Perquè si un partit com els Comuns, per dir qualsevol, diu que s'ha d'arreglar no sé què i nosaltres estem d'acord, votarem a favor i ja està. No tenim cap problema amb això. Recolzarem aquella iniciativa. Però amb Vox sí que és veritat que en les últimes setmanes hem tingut, amb això del padró, doncs una diferència de criteri perquè crec que no s'ha actuat correctament amb nosaltres. No s'ha sigut just i s'han fet declaracions que ens han dolgut. Ens han dolgut perquè són absolutament injustes i incorrectes des del punt de vista de la correcció política i des del punt de vista de la realitat política. És a dir, les coses són com són i ja he explicat els temes del padró i hi ha coses que són il·legals, hi ha coses que no són il·legals, però encara que siguin irregulars. I a cada cosa se li ha de dir pel seu nom i no pots barrejar, no? perquè estàs falsejant i donant una idea doncs, incorrecta a la ciutadania. I això és el que ens queixem i el que ha passat. No? I ens ha dolgut que es personalitzés molt en la persona del Fedor Bergua, que és una persona doncs, que té la responsabilitat per bandera, que té el buen hacer, no?, que es diu en castellà, per bandera, i per tant, que personalitzin perquè ell ha dit que les coses són com són i no com ells han dit, no? Ens ha dolgut, sí. ens ha dolgut, tenint en compte que això, que la Fedó és una persona hiperrigorosa en la seva feina i que la fa molt bé.
0: Comentaves tu ara, no?, que si els comuns que estan a l'altre extrem o qualsevol partit del ple proposa una acció que vosaltres hi esteu d'acord, la votareu independentment del color, no?
1: Sí, sí.
0: El projecte
1: o Vox,
0: de...
1: eh?
0: Sí, sí, exacte. Sí, el projecte del PP a Sant Cugat s'emmiralla més en el tipus de política que podria tenir l'Albiol a Badalona, que al final és una política que a vegades no és que fugi de l'ideari, però és 100% municipalista?
1: Sí, perquè des d'aquest punt de vista, l'Albiol ja... L'Albiol és una manera de fer pròpia, una marca pròpia unes característiques de gestió pròpies, no? Que nosaltres admirem, perquè ha sabut, a part de la gestió que la gent li ha reconegut, ha sabut fer que la gent vegi que aquella gestió és bona i, per tant, que li puguin votar persones que no siguin de caire ideològic del Partit Popular, no? És a dir, per tenir una majoria absoluta a Badalona, li han de votar persones que en altres eleccions, que no siguin municipals, voten altres partits.
0: Totalment.
1: Ah, és elemental. Pues, això seria un objectiu per nosaltres? Sí. Nosaltres creiem que ens han de poder votar persones que ens votin pel que volem fer, per la gestió que volem aplicar a Sant Cugat, perquè creiem que Sant Cugat ha d'estar millor gestionat, no? Al marge de qüestions polítiques que corresponen, doncs, a altres àmbits supramunicipals, a l'àmbit de la Generalitat o de l'Estat, no? Des d'aquest punt de vista, sí, la nostra proposta política és municipalista, perquè nosaltres sempre ens centrem en temes de Sant Cugat. Nosaltres no fem propostes de mocions que no siguin de temes estrictament de Sant Cugat. No les fem. Per què? Perquè no ens interessa. Ens interessa Sant Cugat, per això estem. I per això ens paguen. I el tema és que altres partits sí que ho fan i el que no farem és no respondre. Si altres partits fan una moció sobre Israel i Palestina, doncs nosaltres respondrem i direm la nostra opinió, que és el que fem. I amb tota la vehemència, O sigui, en el que creiem, no ens amagarem de res. Però no serem nosaltres els que posarem aquella moció a un ple. Per tant, sí, municipalista en aquest sentit, sí.
0: De cara a les eleccions de l'any que ve, quins grups són competència amb vosaltres, quins no? Què és el que veieu que pot passar aquest any que ens queda per endavant i com ho treballareu estratègicament, si es pot fer una mica?
1: Sí, bé, jo crec que està la cosa en una situació que tothom és competència de tothom, Està la jungla, és la política municipal, i sobretot el tema de que no hi ha lideratges de partits molt clars, perquè, per exemple, Junts, que ha estat governant aquí a Sant Cugat més de 30 anys seguits, fins que va arribar un tripartit i tal, i que ara no té ha tingut 15 regidors de 25, no? Per tant, era una majoria absolutíssima, no? Ara ja no ho té, i per tant, ara té 9, i podria ser que en tingués menys. Podria ser que en tingués menys. De fet, nosaltres pensem que pot tenir menys per la gestió que s'està fent, perquè hi ha moltes coses que no s'estan arreglant i la gent ho veu, no? Crec que hi ha una certa decepció amb l'equip de govern actual i que precisament tenia Esquerra al govern, doncs, llastra més encara aquella gestió. Per tant, està més atomitzat el vot, els partits tindran menys preponderància i és aquí on la jungla opera, perquè nosaltres, si en comptes de tenir 3, tenim 5 regidors que... Nosaltres no tenim fites, no tenim límits en els nostres objectius, no? I, per tant, objectiu primer seria tenir un mes, objectiu segon seria tenir 2 més i objectiu tercer seria tenir 3 més, i així cap endavant, no? O sigui, no escatimarem en aquests objectius. Creiem que ho podem aconseguir, creiem que la ciutadania veu que el Partit Popular és un partit que mira pels seus interessos reals dels del dia a dia i no s'entesta en fer coses que no tenen efecte real a Sant Cugat, que estan per altres coses, i a més, que som un partit que gestiona bé, no? Que és el que fa falta a Sant Cugat. I és possible que tinguem doncs, un recolzament més alt que el que hem tingut en les eleccions del 2023. En aquesta situació, doncs, és on es presenta l'oportunitat per nosaltres de governar. No? Ja veurem què passa. Afinitats amb altres partits? No, jo crec que hi ha coincidències programàtiques, no? però, i a més en diferents partits, però no tenim, no és que, no, jo crec que no s'ha de medir això amb afinitats, perquè cadascú té el seu projecte i s'ha de centrar en el seu projecte, i si després el resultat de les eleccions dona com a necessitat fer acords, doncs ja veurem quins acords són possibles.
0: Álvaro, per acabar, ho comentaves ara una mica, però era una mica com el resum final, Què ha d'aconseguir el PP de Sant Cugat en les pròximes eleccions, a dia d'avui, d'aquí un any ho tornaríem a preguntar, perquè considereu que ha estat un èxit?
1: Veurem, perquè per nosaltres millorar la situació que tenim ara ja seria un èxit, i està clar que com a objectiu t'has de fixar arribar a l'alcaldia, no? Perquè si no, no estaries aquí ja. O sigui, nosaltres volem arribar a l'alcaldia. Jo vull ser alcalde de Sant Cugat, ja veurem durant aquest any si jo confirmo la meva candidatura, no? Perquè està per veure i depèn de diverses coses. Però si jo em presento és per ser alcalde de Sant Cugat, no per millorar els resultats una mica. El que jo vull és que la ciutat estigui millor. Com vull que la ciutat estigui millor, per això crec que el millor per fer-ho sóc jo, amb el meu equip. I per això treballaré, per aconseguir-ho, per guanyar les eleccions. Que no, doncs veurem què fem, no? Però el que creiem fermament és que millorarem els resultats.
0: Molt bé, doncs Álvaro Benejan, portaveu del PP de Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns. Seguirem de prop, seguirem parlant a veure com evoluciona aquest últim any abans de les eleccions.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 € en un cupó.

0: principal del Corte Inglés i molt més. Consulten les condicions. Viatges al Corte Inglés.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
5: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Avui al Sant Cugat Emprèn parlem d'un d'aquells negocis que formen part de la vida del barri i que han sabut reinventar-se sense perdre l'essència. Una merceria de tota la vida que ha trobat una nova energia gràcies a la seva actual propietària. Saludem primer la Cuca Fernández. Benvinguda, Cuca.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'un negoci que els antics dirien dels Dantes.
1: Així és, no? Un comerç tradicional.
0: Un comerç tradicional.
1: Que des de que el va agafar l'Helena ha recuperat aquesta essència que sempre ha tingut, però renovat, amb un aire modern, fresc i adaptat als nous temps. Una història d'emprenedoria local que demostra que innovar també és cuidar el que ja existeix. Tenim avui a l'Helena Reillo Soler.
2: Hola, què tal?
1: Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Com arriba el moment en què decideixes agafar aquest negoci? I què et va moure a fer aquest pas?
2: Bueno, a mi la merceria és una cosa que sempre l'he treballat des dels 18 anys. Va ser una de les meves primeres feines. I allà vaig conèixer el Toni, que era l'antiga merceria que hi havia aquí, a la plaça Pere Sant. El Toni era representant de l'empresa en la que jo treballava i, bueno, amb els anys les coses van moure i, bueno, jo vaig vindre a viure aquí a Sant Cugat i vaig veure que ella estava treballant aquí i, bueno, amb el pas del temps, doncs el Toni em va dir que es jubilava i ell em va comentar, mira, Helena, és un negoci que tu el coneixes, és veritat que tot el tema de la merceria és com una ferreteria, que hi ha mils de moltíssims productes. Llavors, ho has de conèixer bé per poder-ho treballar. I el Toni em va dir si me la volia quedar. I, clar, a mi això m'ha agradat molt. És una cosa que m'encanta. M'apassiona molt el tema de la merceria, les manualitats.
1: I quin aire li has donat per actualitzar aquest negoci, com dèiem, tan tradicional? Què has fet per canviar i donar-li aquest aire més renovat?
2: Bueno, jo, ell abans el que tenia molt era roba interior, prendes així, prenda íntima. Jo el que he volgut posar aquí per poder fer, des que entres que compres un fil, que pugui sortir amb el bolso fet. Llavors, tinc les robes, tinc les cintes, tinc els mosquetons, o sigui, tinc tot el producte perquè tu el puguis comprar ja in situ al moment i inclús te'l puguis fer, perquè nosaltres també fem cursets de costura, de màquina de cosir.
1: De fet, és una de les vostres... El vostre valor diferencial, diguéssim, no? Davant d'uns altres negocis semblants.
2: Sí, és una cosa que vam incorporar fa 2 anys i la veritat que està funcionant molt bé. Tenim molt tipus de públic, des de gent jove a gent gran, i és una cosa que, bueno, que agrada molt. O sigui, el tema de la costura agrada molt. I que vinguin a la botiga i tinguin tot el material per poder-ho fer i tot, doncs els encanta.
1: Parles de gent jove. Hi ha un retorn de l'interès per cosir, brodar o fer manualitats?
2: Pues sí. Sí que cada vegada hi ha més gent jove que està venint a comprar coses noves i inclús a inscriure's pel tema de la costura. Ho he notat molt, sobretot amb el tema del ganxet i la mitja. Això està agradant molt a la gent jove. Veig que és una cosa que, bueno, que venen, te compren les agulles, els fils, tot.
1: I es creen aquests vincles intergeneracionals? Perquè m'imagino que en una formació, en una classe dels vostres tallers, deuen haver persones de totes les edats.
2: Correcte. Sí, sí, o sigui, pot haver una senyora de 65, 70 anys com una noia de 20 anys. Sí, sí, i entre elles pues, intercanvien impressions i, ai, tu has fet aquest bolso, has fet aquest pantalón, que mono, sí, sí.
1: I els homes no s'animen?
2: Sí que n'hi ha, però menys, la veritat que menys. Sí que tinc homes als cursets. Bueno, també et dic, la persona que està donant les classes és un home.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Curiós?
2: Sí, es diu Juanma i és un noi, i, bueno, és un encant.
1: Això vol dir que les coses estan començant a canviar de veritat.
2: Esperem.
1: Perquè, clar, abans només cosíem les dones.
2: No,
1: i ens preparaven...
0: Bueno, no. A veure, no ens equivoquem, que aquí passa com en el món de la cuina, que els grans xefs sempre són homes i els modistos sastres també són homes, la majoria.
1: Sí, o sigui, bueno, que... clar, però ja ho dius tu, que ells són els que posaven
0: els
1: el nom...
0: Els que s'emporten la fama...
1: Clar, i... un Oscar de la lana i otro se lleva la fana, mai millor dit.
0: Exacte.
1: I com gestiones aquesta competència amb grans superfícies o compres online? Perquè, clar, estan visquent un moment que tothom apreta un botó i compra. Com esteu convisquent amb aquesta situació?
2: A veure, jo crec que la merceria, la bona costurera, té que tocar el producte. Penso jo. Sí que és veritat que pots trobar coses per internet, però jo, del meu parer i de clientes que tinc, prefereixen vindre, tocar el producte i palpar-lo bé. Com ho gestiono? Doncs pues, com sé, molta atenció al client i dedicar-me amb ells i anar a buscar producte que sé que no el poden aconseguir i si no te'l aconsegueixo per demà i, bueno, i estar pel client.
1: Comentaves també que us esteu introduint també fent inversió a les xarxes socials, que us costa molt perquè també li heu dedicat un temps. Però també és positiu, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Inclús, mira, l'altre dia vam penjar l'últim vídeo que hi ha, crec que és, i va vindre una senyora a la botiga i em va ensenyar el vídeo i em va dir «Vull això que estàs ensenyant». I va ser aquesta senyora i el dia següent una altra amb el mateix. Vaig dir «Ostres, pues esto, això funciona, no?». Sí, la veritat, l'únic a mi
0: t'atabala
2: molt, molt, perquè no, és que no m'agrada, és que ho passo malament, em poso molt nerviosa.
1: I quin paper creus que tenen les botigues així tradicionals com la teva a la ciutat de Sant Cugat? Què creus que aporta? Que és molt, per nosaltres és molt.
2: Home,
1: però vosaltres com viviu la situació, doncs com estàvem comentant, aquesta competència que s'està visquent amb grans superfícies, com ho viviu com a comerciants?
2: Bueno, com podem, no? A veure, és dedicar-nos molt al client i aconseguir que el client doncs, que no tingui que baixar a les grans superfícies a anar allà a comprar, però és que no ho pots evitar, o sigui, això depèn molt del client. Considero que és algo que no...
1: Sí, que ha de tenir... Que ha de, o sigui, que el que parlem moltes vegades amb tu, Carme, que al final el client és el que ha de tenir una mica també de criteri, no?, a l'hora de comprar, sí. I llavors demanar... Sempre demanem que aquest criteri sigui... Pues que les botigues de tota la vida són les que donen vida a la nostra ciutat. Llavors, quan home, més ambient hi hagi...
0: T'orienten, t'informa, et suggereixen, vull dir que poden ajudar-te a decidir-te.
1: Clar, en el finalment. Cas de l'Helena, tu arribes a la merceria, igual no tens ni idea de com has de fer una cosa, i elles t'acompanyen, et fan aquest acompanyament de dir, pues, si no saps fer-ho... Jo l'altre dia mateix, que vaig anar a veure-la, vaig veure una senyora que no sabia com ficar la cinta i ella li explicava, pues, amb aquesta tindràs aquest benefici i amb aquesta... O sigui, que feu una atenció molt personalitzada,
2: correcte.
1: Que això una gran plataforma
2: sí,
1: no ho fa.
2: Sí, correcte. Sí, sí, sí, totalment. O sigui, això amb gran superfície doncs no s'hi dediquen el temps que nosaltres dediquem. Que pots trobar més varietat amb una gran superfície? Sí, però la dedicació jo crec que també és força important.
1: I la passió que
2: totalment.
1: Poseu, també, perquè al final tu arribes i veus l'equip que tens, perquè tens un equipazo, que no cal que estiguis tu tampoc sol darrere del taulell, que qualsevol que t'atén arribes i és que els hi mires als ulls i ja veus que ho estan fent amb moltes ganes i...
2: És que ens agrada.
1: I
2: sí,
1: molta
2: sí.
1: alegria.
2: Sí, sí, sí.
1: Que
2: sí.
1: Això també és important, eh?, a l'hora
2: sí.
1: de tenir un negoci de...
2: Jo crec que sí, és el més important. És que a més es nota amb el... quan et ven algú algun producte i tu ja veus. Si a aquesta persona no li agrada el que ven, és que ja ho veus, com t'atenen.
1: I quin ambient, que ara parlem del comerç d'aquí de la ciutat, quin ambient creus o comparteixes amb unes altres botigues del voltant? Quin ambient esteu visquent en aquest moment? Una mica en relació a el que estem parlant, d'aquesta competència feroz que hi ha davant de grans plataformes. La resta de negocis, ho parleu? No sé si formeu part de l'Associació de Comerciants de Sant Cugat o si compartiu alguna cosa, que al final cada un ho viu a la seva manera. O sigui, cada un...
2: Sí, jo, a veure, amb els companys que tinc dels esmorzars, que diem nosaltres, bueno, sí que comentem com està la venda, què tal l'ambient que hi ha avui, perquè si plou molt, si plou poc... Però no, el tema aquest que em comentes... cadascú ho viu a la seva manera, no és algo que...
0: Algú es podria preguntar, Helena, com sobreviu una merceria? Perquè, clar, no estem parlant d'un producte de primeríssima necessitat. No veneu pa, no veneu fruita, no veneu alimentació, que això diries, mira, això cada dia és que, vulguis o no, has d'anar a comprar. Com sobreviu una merceria?
2: Bueno, nosaltres, a veure, estem constantment muntant productes nous, buscant gènere nou, novetats i intentant posar-nos al dia de tot això. Per això el tema de posar cursos, ara estem mirant també per fer un cursets de macramé, bueno, farem un concretament el dia 28 de febrer, un curset de macramé, que ve una professora a fer el curset un dissabte. Anem fent coses noves, novetats totalment, perquè això a la gent li agrada. Contra més coses diferents hi hagi, més els hi agrada.
0: Sí, que estem parlant de renovar-se, no?
2: Sí, totalment.
0: I de posar-se al dia. I tu t'has preguntat alguna vegada per aquest retorn de la gent a fer doncs, aquest tipus d'activitats? Perquè digues, no, sembla que la gent un altre cop s'ha animat a fer ganxet, a fer mitja, a aprendre a cosir. Tu t'has preguntat per què? O no?
2: Jo suposo que deu ser una mica que ja estan... La gent que està constantment treballant amb les pantalles, amb el mòbil, necessita una mica de desconnexió. I la veritat que és que el cosir o el pintar... tot això
0: és relaxant,
2: desconnecta,
0: no?
2: Molt, moltíssim, moltíssim. I jo sóc de les primeres, que arribo a casa i em poso a bordar una miqueta, i ara que faig una mica de punt de creu, o ara poso a arreglar alguna cosa de costura.
1: I també sí. Potser és...
0: És terapèutic.
1: Una... Sí, sí, terapèutic totalment. I una mica també aquesta búsqueda o retorn a l'essència, no? al punt de partida. Uh-huh. Potser també se'ns omple la boca de sostenibilitat, de reciclar, i al final la millor manera és aquesta, tan senzilla com tornar a cosir, com feien les nostres àvies, que de qualsevol cosa... Jo me'n recordo la meva àvia que ens feia mitges, o sigui, mitjons de llana, que jo deia, això no m'ho poso ni... Però després, quan feia aquell hivern que deia, apa, que no ho agraeixes.
2: I tant, i tant.
1: O sigui, es fa de tot, no?
2: Sí, sí, sí, de tot, de tot. Una de les coses que, mira, que ara em comentava així, coses de retorn, venen moltes senyores que les seves filles viuen aquí, a Sant Cugat, i lo típic, no, que et diu la senyora, vengo a buscar un costurero, porque llego a casa de mi hija y no tiene nada de costura. Le voy a montar una cajita con lo básico. I, bueno, ja li munten els joves que s'acaben de casar o que ja viuen sols, pues, el seu costurero i ja el tenen allà.
1: Però amb el costurero ho tindria que portar-li també.
0: Abans ho portaven els Reis, això,
1: sí.
0: Saps?
1: O a la Juar, o el bueno. Portàvem a la Juar. Però vull dir que al final el costurero i un taller per cosir, perquè molta gent
2: clar,
1: no sap
2: sí,
1: ni cosir un
2: això,
1: botó.
2: Això al Nadal ha sigut algú... el producte estrella.
1: O sigui, que ja es regala, això.
2: Sí, sí, sí, tant.
1: Molt bo, molt interessant, eh? Sí, sí, no, això és digne d'un estudi de societat, eh?
0: Que hem avançat tant que ara hem de tornar una mica enrere per controlar.
2: Sí, sí,
0: sí, sí,
2: sí. Sí, sí.
0: I això passa en molts
1: àmbits. I, Helena, a mi m'agradaria preguntar-te, així com per anar arrodonint l'entrevista, que com t'agradaria veure la merceria d'aquí uns anys?
2: Amb molts tallers. Fem molts més tallers dels que estic fent ara. Puguem omplir-lo amb més coses. I més producte, clar. Jo, amb tal de posar producte, és que jo, si es ven, compro el que sigui perquè pugueu gaudir tots.
1: O sigui, que estàs oberta que hi hagin nous cursos de moltes
2: totalment,
1: coses diferents.
2: Sí.
1: Hi ha més opcions, a part del macramé. Què tenim? Macramé? Tenim ganxet?
2: Bordat, ganxet, llanes... És que hi ha de tot, hi ha de tot.
0: Mm. Hi ha una cosa que encara no hem dit. Hem parlat de la merceria, de quan la va agafar l'Helena, que ha fet referència a la merceria del mercat de Pere Sant o de Sant Pere.
2: Sí.
0: Però la merceria ja no està allà.
2: No. No,
0: on
2: no.
0: Està la merceria?
2: Nosaltres ara estem aquí mateix, al carrer Plana de l'Hospital, número 5, al local 3, al costat vostre.
1: Estem aquí
0: ben a prop.
1: Som veïnes.
0: Sí, sí.
1: La tenim aquí, que si necessitem un fil o un botó... Bueno, jo, de fet, ja sóc clienta. No és que cosi molt, però la meva mare sí que m'ha deixat alguna cosa en herència.
2: La teva mare cosia molt.
1: Sí, la meva mare sempre.
2: La teva mare,
1: la meva mare
2: era bona clienta.
1: Sí,
2: meva.
1: Va recuperar una mica les... Perquè era modista. Ella va estudiar confecció a la seva època,
2: sí,
1: però
2: sí.
1: La vida la va portar cap a uns altres derroteros. I llavors sí que va... Per
2: sí.
1: Això és de les que va retornar a cosir.
2: Sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Nosaltres hem tirat per un altre camí. Què més?
1: Em deixes que...
0: Sí,
1: primer de tot agrair-li a l'Helena que hagi vingut avui aquí a Sant Cugat Emprèn.
2: Gràcies.
1: Crec que hem de recuperar aquesta essència. És important reivindicar i donar visibilitat a aquests negocis de tota la vida, que al final són els que omplen els carrers i, com sempre diem, els que donen vida a la ciutat. una petita recomanació. Avui me'n vaig a la ciutat de Barcelona, perquè aquests pròxims dies, del 2 al 4 de febrer, Barcelona acull la Barcelona Wine Week, una de les cites més potents pels amants i professionals del món del vi. És una oportunitat fantàstica per emprenedors del sector gastronòmic, restauradors, botigues especialitzades o qualsevol persona que vulgui inspirar-se en com més pot créixer, diferenciar-se i fer marca en un mercat tan competitiu. La Barcelona Wine Week és un bon exemple de com tradició i modernitat, com hem parlat avui, poden anar de la mà, una idea que també veiem en molts projectes locals aquí de la nostra ciutat, aquí a Sant Cugat.
0: Molt bé, doncs com diria el refrany, la cuca que no da puntada sin hilo.
1: Ai, m'agrada aquesta, me l'apunto.
0: Aquesta no la sabies?
1: Sí, sí, ah, però bueno, vull dir que no havia caigut amb això.
0: Avui tocava, en català no sé.
1: I ve molt al fil de l'entrevista d'avui.
0: Hauria de buscar la paral·lela, no? A veure què és. Helena, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu, cuca.
1: Adéu, gràcies.
3: Anna Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai. Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades us proposem un pla diferent i misteriós. Imagineu-vos un sopar en un entorn emblemàtic com la masia de Can Ametller. I, de sobte, un crim per resoldre. Aquesta és la proposta de Cenas Criminales, una experiència que combina gastronomia, intriga i espectacle. Per descobrir com serà aquesta vetllada que arriba a Sant Cugat aquest setembre, ens acompanyen l'Andrea Espinosa, directora operativa de la Cena Criminal. Andrea, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: I dues persones que són molt importants també per aquesta cita. Sí. Són l'Alejandra Brugaroles, ella és actriu i directora creativa. Bienvenida, Alejandra.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I el Rubén Jones, actor. Molt bon
3: Hola,
0: dia.
3: Hola, bon dia.
0: Per començar, Andrea, explica'ns una mica què és això de les Cenas Criminales.
1: Doncs la Cena Criminal és un format d'esdeveniment que és un superespectacle que combina un sopar gastronòmic amb una obra teatral policíaca en la que hi ha moltíssima participació del públic.
0: D'acord. Quins són els orígens d'aquests sopars criminals? Perquè sembla una proposta com novedosa, no? No la tenim molt habituada, però em sembla que no és tan nou, que això té uns orígens que es remunten forces anys enrere.
1: Sí, exacte. Originàriament, a Anglaterra, a principis del segle XX, teatres amateurs van començar a escenificar trames policíaques i això va guanyant popularitat fins que al final va arribar a Alemanya, que és d'on és l'empresa mare de la Cena Criminal, i s'ha establert en els últims 15 anys amb molt d'èxit a Alemanya, Suïssa i Àustria.
0: Per tant, ve de fa un segle enrere, no? Vull dir, és una reformulació, però la idea ja la van tenir els nostres avantpassats, per dir-ho d'alguna manera. A principis d'any vau fer el primer superespectacle, la primera Cena Criminal a l'estat espanyol. Això va ser a Madrid, però fa 15 anys, ara ho deies, que esteu en diversos països d'Europa. Quin és aquest bagatge? Què heu fet durant aquests 15 anys?
1: Doncs tot va començar en un poble de la Selva Negra, Vall d'Estat, que és on visc jo ara mateix, i bueno, es va anar fent gran, van expandir-se per tota Alemanya, més tard també per Suïssa i Àustria, i ara des d'aquest any que hem fet el llançament de la Cena Criminal aquí a Espanya, la Soirée Criminelle a França, i ara, justament la temporada que comença ara, també farem un llançament a Holanda i pròximament a Polònia i altres països.
0: Després en parlarem, però veiem que està en expansió.
1: Exacte.
0: Per tant, suposo que ja hi ha fidels, que ja l'experiència també funciona sí. I que hi ha demanda.
1: Exacte, sí, sí.
0: Quines diferències trobem amb aquest format i d'altres espectacles o teatres o sopars temàtics, no?
1: Doncs la Cena Criminal, primer que és, bueno, és com si fos un Cluedo en viu, la gent va a sopar a un restaurant i de cop pues, hi ha un assassinat i han d'intentar resoldre el cas abans de que s'acabi el postre. I també és molt participatiu, molt immersiu, no és un cabaret tradicional en què t'asseus, hi ha un escenari, prens alguna cosa, sinó que el restaurant es converteix en l'escenari i els actors es mouen entre el públic i fan que el públic també sigui part d'aquest escenari.
0: Aquest setembre torneu a Sant Cugat, ho feu a Can Ametller, on ja vau fer un sopar a l'abril. Com és que heu decidit tornar a la ciutat?
1: Doncs, bueno, Can Ametller és un lloc que és molt especial, són uns autèntics professionals, tant a nivell gastronòmic com a nivell organitzatiu i com a persones, i després també és un espai que és molt especial i que és molt apte per la temàtica que tenim, així més misteriosa, també juguen molt amb la il·luminació per crear un ambient que s'adapti molt bé a la trama.
0: Clar, perquè vosaltres us en cuideu de tot plegat, però suposo que hi havia el moment de buscar els espais on fer aquests sopars, no?
1: Sí.
0: Can Ametller és una masia. Entenc que l'espai també juga un paper important, no? A l'escena criminal, sobretot pels actors. Alejandra, tu també com a directora creativa, a l'hora de dissenyar, interactuar, deu ser important aquest espai, on el vostre escenari, diguéssim.
3: ¿Lo has entendido, corazón?
2: Un poquito.
3: Vale.
2: Necesitaría un poquito de traducción.
0: El escenario, el espacio, el restaurante es importante a la hora de trabajar, de poder actuar. ¿Qué papel tiene, no? Más allá de ser un espacio donde se cena.
2: Sí, yo considero que es bastante importante porque según la disposición del lugar, nosotros también tenemos una forma de movernos, de comunicar, de interactuar con el público, que el espacio de alguna manera está ahí como guiando y marcando. Entonces te puedes sentir más a gusto en un espacio que quizás es como más expansivo, más amplio, más en, digamos, en cuadrado, que luego hemos tenido espacios que son más a lo largo, y entonces, bueno, pues tienes tú que adaptarte al espacio y quizás no hay ahí tanta libertad de movimiento. Entonces sí, yo considero que el espacio es importante.
0: Clar, perquè cada espectacle acaba sent únic. Entenc, exacte, no? Hi ha molt paper d'improvisació per part dels actors.
1: Sí, per sí. part dels actors i per part del públic també, que al principi de la vetllada se'ls otorguen a persones seleccionades pels propis actors guions de personatges que hauran també de participar del que és l'obra teatral. I és molt divertit veure els actors que estan a dins d'aquestes persones que surten a la llum en aquests moments, perquè realment la gent s'ho pren molt en sèrio i fa papelazos.
0: Ara parlarem del paper dels comensals, no? De quina implicació poden tenir en tot plegat. El cas d'aquest setembre és el d'Un cadàver al Louvre. Ens podeu avançar una mica de les pistes d'aquesta trama, que es trobaran els participants?
1: Sí, clar que sí. És una obra teatral que l'hem adaptat del repertori alemany, que passa al París de 1958 i succeeix en el mateix Museu del Louvre. Llavors hi ha una recepció de premsa mundial i d'historiadors de l'art, i en aquesta recepció pues es descobreix un secret, que és que la Mona Lisa, que està penjada en el Louvre, no és l'autèntica, sinó que és una rèplica, i que l'autèntica, que va ser robada als anys 20, que a part això és un fet històric, mai va tornar al Louvre. Llavors, com que aquesta persona sap on està l'autèntica, passa un assassinat i després pues, la resta és, sobretot per part dels espectadors, intentar desxifrar qui ha comès aquest assassinat, el motiu, l'arma, etc. Com un Cluedo.
0: Com un Cluedo, que ens sí, deies sí. Al principi. Com s'organitza la participació dels comensals? Ens dèieu, no?, que se'n triaven uns quants, que tenien fins i tot un guió per tenir un paper. Però clar, no ho sé, si a mi em conviden i jo tinc vergonya, tothom participa de la mateixa manera, hi ha diferents rols, com va perquè la gent que es vulgui apuntar sàpiga quines opcions té, si és que en té.
3: Sí, pues n'hi ha una miqueta de tot. N'hi ha gent que els donem directament uns papers amb uns guionets i també una mica d'atrezzo.
0: D'acord.
3: Un pot ser un xinès, un altre pot ser un italià, la madre abadesa Mendoza, que és basca, i després, durant tota l'actuació, n'hi ha, diguéssim, com papers que són puntuals. D'un moment que... On està el fontanero? El fontanero! I nosaltres ja, quan anem fent l'obra, anem veient, ja vas com sentint si les persones estan més involucrades o menys, o si hi ha, per exemple, una dona que diu...
0: Fa
3: la senyal així, senyalant al seu marit. Ai, ai, ai. I ja, doncs, tu el que busques és també això, no? Que s'aconseguís aquella mena de bon rotllo i... Sí, sí.
0: Però que ningú serà obligat si no li ve de gust.
3: No, eh? No.
0: Que ja busqueu els que ja veieu que estan allò escalfant a la banda per sortir.
3: Sí, sí. Ha passat potser un 2% o així que algú l'hem oferit. Però no, és que som molt vergonyosos. No, vinga, va, que... No. Pues ja està.
0: Doncs ja està.
3: Li dius una vegada que s'anime i si diu que no, pues...
1: A més, també, tots els comensals han d'intentar durant el postre pues, analitzar totes les pistes. Hi ha uns paperets que posem a les taules que han d'omplir per dir, no?, què ha passat i què ha estat i tal, i després els actors tot això ho recullen, i al final de la vetllada, quan es fa el desenllaç, hi ha un equip guanyador que diguéssim, ha estat el que ha...
0: El que han endevinat, no?
1: Exacte.
0: Hi ha també persona, arma, com el Cluedo?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
0: I la gent l'endevina o no?

0: qué detalle ha puesto este, que este no ha puesto, y entonces este será el ganador. Claro. Incluso una vez dimos dos premios también. Mira. Porque fue como, bueno, es que están muy igualados, pues venga, pa, lo damos dos.
1: I quin premi tenen?
2: Doncs, de moment, un certificat de bon detectiu, detectiu professional, i, bueno, i una foto que ens fem i que s'enduen de record.
1: Molt bé, un bon record de l'experiència. Per fer tot això possible, parlem una mica del backstage. Quants artistes, quants actors necessiteu per fer una vetllada, una escena criminal?
2: Doncs normalment són dos actors que hi van. Òbviament l'equip que hi ha darrere és molt gran de nivell organitzatiu, comercialització, temes de màrqueting, molts col·laboradors, tant als restaurants propis on fem els esdeveniments, com també influencers que ens ajuden a guanyar visibilitat per les xarxes socials, premsa i de més. I ara mateix a Espanya tenim dos equips d'actors, un aquí a Catalunya i un a Madrid, que es distribueixen tots els esdeveniments de tota la península. Per tant, també hi ha moltes hores de cotxe.
1: Moltes hores, molta feina per anar viatjant d'un lloc a l'altre. I de moment aquí tenim el cas del Louvre, no?
2: Exacte.
1: Entenc que més endavant potser, si la demanda va pujant, trobarem un altre espectacle, per qui vulgui repetir, clar.
2: I tant, home, els millors clients són els que ja hem tingut i els que els hi volem oferir altres obres perquè puguin seguir gaudint d'aquest espectacle. I a Alemanya, per exemple, tenim 30 obres diferents amb dansa.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per tant, sí.

0: Mirá, y nos ha dicho, ¿y tenéis más espectáculos? ¿Cuáles son los? O sea, que
1: Qué
0: la
1: ganas de
0: gente
1: més, ¿no?
2: tiene ganas,
1: Sí,
2: tiene ganas,
1: s'enganxa.
2: sí.
1: Sí.
2: Una
3: Bueno, a
1: mica.
3: Alemanya tenim grups de fans que van a totes les obres i es mouen per veure-les totes, perquè també fem obres per regions, i sí. Repeteixen,
1: Ja el fenomen fan, ja,
3: sí,
1: més consolidat.
3: Del true crime. Sí.
1: I a banda del joc, clar, això tot es fa, hi ha la part d'espectacle, però hi ha la part de sopar. Quin paper té la part gastronòmica en tot plegat? Aquells que siguin més cuinetes o que els agradi gaudir
3: sí.
1: d'un bon àpat, què s'hi trobaran?
3: Pues es súper importante, es más, a veces he visto algún comentario de gente, yo solo vengo a comer, porque mi mujer quiere ver el espectáculo, pero yo vengo a comer, y es súper importante, y por eso también hacemos una recerca muy curiosa de los espacios, de que tinguin también un producto de calidad, un servicio de calidad, y bueno, normalmente es un menú de tres platos, entrant principal y postre, en el cual nosotros intercalem la nostra obra teatral, que són quatre actes. O sigui, comencem nosaltres, acabem nosaltres i pel mig tens el sopar. És més, ho intercalem de manera també que al moment del sopar no estem actuant de forma paral·lela, sinó que utilitzem aquests temps entremig dels plats per fer l'entreteniment, i després també, mentre la gent està sopant, primer que pot gaudir del sopar sense estar pendent de l'obra, i a part que estan tota l'estona conversant i analitzant i preguntant-se els uns als altres què ha passat i com ha estat i tal.
1: Ja deuen sortir totes les teories hagudes i per haver,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: mentre,
3: sí.
1: Mentre
3: molt creatives,
4: sí,
3: també.
0: Vemos cosas que nosotros alucinamos. Como ellos tienen que escribir, como ha dicho Andrea, todo pues, lo que han visto,
1: sí,
0: cómo han llegado a saber quién es el asesino, a veces vemos cosas que digo, ¿de dónde has sacado eso? O sea, aquí
1: la imaginación.
0: ¿Eh? Alucinante, sí, sí, sí.
3: Sí, y detectius i guionistes,
0: sí, sí,
3: entremig del públic. Sí.
1: Tindreu algun fitxatge alguna vegada, no?, d'algun guionista nou entre els
0: podria,
1: guionistes.
3: Podria passar.
0: Sí.
1: A quin
0: sí,
1: públic sí. va dirigida la proposta? Teniu un públic o un perfil molt específic? És un públic ampli?
3: És bastant ampli, ens ve de tot, ens venen parelles, ens venen grups d'amics o famílies senceres. Sí que està més dirigit al públic adult, però ens han vingut també pares amb nens, que més nens que també han participat i els hi ha agradat, perquè el contingut tampoc no és inapte per al públic infantil o així més adolescent, més jove. I després també tenim una part molt important, que és esdeveniments per a empreses, que també els interessa molt perquè és una activitat de team building super, super interessant, i que realment en la que no pots no parlar amb els altres i discutir. Per tant, realment una mica de tot.
1: I cal tenir dots de detectiu per gaudir-ho d'allò més, o tothom hi pot participar a la seva manera?
4: No, tothom pot participar, perquè hi ha hagut vegades, per exemple, que jo me'n recordo d'una dona que se'n va passar tot el sopar rient, rient, rient, rient, rient. I jo no sé si després ella va participar en
3: la resolució.
4: Sí, gràcies.
1: Perquè es fa per taula la resolució.
4: Sí,
3: sí,
4: més o menys,
3: però es
4: fan
3: poden
4: grupet,
3: fer els
4: sí.
3: grups com ells vulguin.
1: D'acord.
3: O sigui,
1: sí.
3: a vegades també, si venen parelles, doncs els asseiem diverses parelles en una taula, acaben participant tots amb tots, o si realment doncs dius, no, jo he vingut a passar la vetllada doncs amb la meva parella, i fan grup només ells dos. Tot és vàlid.
1: A lliure disposició del sí. comensal.
4: Sí, sí, i molt important, a més, perquè ahir ja se crea un ambient que d'altra manera no es crea. Normalment,
1: clar,
4: quan se'n va al teatre, s'està mirant l'escenari, tota la gent està sentada, i aquí és totalment interactiu, i la gent forma part també de l'obra, i entre ells mateixos també a vegades pues, fan amistat després. Així que, sí.
1: Què és el més engrescador i també el més difícil per vosaltres a l'hora de fer aquest tipus d'actuació? Perquè hi ha l'actuació, però hi ha la improvisació i hi ha la interacció, que fa que tot allò sigui imprevisible. Com ho viviu?
4: L'entendió?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que yo siento hasta día de hoy que la gente está bastante entregada. Y eso nutre mucho y enriquece mucho el espectáculo. Para mí no está siendo difícil, ni veo que la gente tenga resistencia, sino todo lo contrario. En cuanto te sales un poquito del guión e improvisas, como que enseguida entran en juego. Y además, como te digo, bueno, hay gente que se aprende hasta el guión.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, Naila Martínez. Com estàs, My Nutritionist? Benvinguda al Menja't la Vida.
2: Moltes gràcies, Fili. Doncs bé, ja sabeu que quan estic aquí, jo, si tinc algun problema, aquí se'm passa.
1: Escolta, a mi també em passa això, eh? És aquest moment on no hi ha res més que tu i jo i aquesta conversa, i suposo i espero que els oients també els hi passi, eh? Doncs a les persones que ens escolten a l'altre cantó també els hi passi, que només que sigui un moment per gaudir, no?
2: Sí.
1: Per escoltar i gaudir. Avui volem parlar de les motxilles que portem totes i tots i que, a més, anem encomanant, no?, a les persones del nostre entorn. Quines serien aquestes motxilles? Perquè hi ha moltíssimes. Suposo que tantes com a persones o moltíssimes més, perquè tots en tenim moltes, no?
2: Cadascú de nosaltres portem una motxilla. No estem parlant de la motxilla del col·le, d'anar al col·le. Estem parlant d'aquella motxilla de tots aquells missatges, veus que hem anat posant a dins d'aquesta motxilla i que ens condicionen en quant a les decisions que prenem amb l'alimentació, no? Ja no només la nostra alimentació, sinó potser també la de la nostra família. I que aquestes motxilles, doncs, moltes vegades no sols les carreguem, sinó que generen culpa, no?, judici cap a un mateix o inclús cap als altres, no? Uh-huh. Per tant, anem a revisar aquestes motxilles.
1: Som-hi, per exemple, no? Comencem a rascar de les nostres pròpies motxilles,
2: sí,
1: a veure
2: sí.
1: què surt aquí, no? no mengis tant. Sí. Però alhora, i paral·lelament, quan tu vols menjar tant, menges molt poc. No? Sempre hi ha aquest doble judici.
2: Sí,
1: si menges molt, i a més és no mengis tant mirant el teu cos. Quan
2: sí.
1: te miren el cos i et diuen, no mengis tant. Mm-hmm. No?
2: Aquest és un dels missatges, no? La quantitat del que mengem doncs, genera judici. No? I quin judici? Doncs, depenent de la motxilla que porta la resta, no? Al final, és que... clar, quan algú està menjant més del que tu creus, no?, que hauria de menjar... En funció de què? En funció potser de la quantitat que has posat, no? Tu creus que la ració és una i n'està menjant més i, per tant, creus que és més. I l'altra, que sol ser la que més mal fa, no?, i la que més culpa i la que més mala relació genera amb l'alimentació, és aquesta que tu molt bé has dit, no?, que és estàs menjant molt pel cos que tens, no?
1: Exacte.
2: Quan realment, com més gran és un cos, més quantitats es necessita de menjar, no? I com més petit és un cos, menys en necessita, de forma generalitzada. Però sí que és veritat que jutgem la quantitat que mengen els altres, sí? I ens jutgem també amb la quantitat que mengem nosaltres, perquè potser ens ho han dit, no? O sigui, quina és la nostra pròpia motxilla? Quan jo em poso un plat a davant i en el moment en què jo jutjo si estic menjant molt o poc, és perquè en algun moment m'han jutjat, no? La quantitat no és objectiva. La quantitat que jo menjo no és sempre la mateixa. La quantitat que hauria de menjar és en funció de la meva sensació de gana i sacietat. I ja està. I és algo fisiològic. No és ni mental, no? És algo que ens hauria del nostre cos marcar, de dir, doncs, no sé si n'hi ha molt o poc. Menjo fins que ja noto la sensació d'estar tip o d'estar tipa, no? I aquesta seria la quantitat. Però en el moment en què qüestionem, no? Ala! És que hem de revisar com ho diem, sí?
1: Clar,
2: com
1: sí.
2: ho diem.
1: I després també és a la inversa, no?
2: Mm-hmm.
1: Com és que no menges pastís si jo he fet aquest pastís tan bo per l'aniversari de no sé qui i ara no te'l menjaràs? No et menjaràs el pastís? No et menjaràs el pastís, eh? Fins que no dius, posa'm un dit de pastís, perquè en realitat aquella mermelada no te la vols menjar perquè no et ve de gust, no? Això també passa, aquesta altra pressió, segurament, i dins de la mateixa motxilla, eh?
2: Sí, dins, al final tornem al mateix, a la quantitat, no mengis segons quin cos tens, però la teva felicitat recau en el meu, en que tu te mengis el pastís que jo he fet, i la teva educació... no? Que tinguis més educació o menys depèn de si tu ho deixes o no, no? Si tu m'ho acceptes o no m'ho acceptes. És a dir, utilitzar l'alimentació com una moneda de canvi emocional, no? I és el que fem. I això fa que, doncs, potser a mi no em ve de gust menjar-me aquell pastís, i aquest és un missatge que jo he rebut, jo crec que tota la vida, Pili. no m'agraden els pastissos, ho dic així en veu alta, no m'agraden, val? I ho dic també perquè jo tinc una intolerància a la lactosa des de que sóc petita, i què passa? Que la majoria de pastissos porten nata, no? I em sentaven ja malament quan era petita. Jo recordo la meva mare que inclús el dia del meu aniversari em deia, és que no sé quin pastís comprar-te, doncs no me'n compris cap, jo li deia, no, és que no em vull, bufem les espelmes en un altre lloc, no? O vale, o les bufem aquí, que se ho mengi la resta, jo no vull pastís, no? Però aquesta de... No, és que, ai, no menges perquè si me'l rebutges és de mala educació, val? Si no, després també ve, ai, si tu pots permetre, no? Ja tornem a relacionar l'alimentació amb el cos, tu pots permetre, no saps si jo tinc colesterol, si jo tinc diabetis, si jo tinc no saps res de la meva vida, val? A part que els aliments, no estem parlant de si m'ho puc permetre o no, sinó que tenen un altre rol, no? I després, doncs això, el menja que estàs prim, no? O estàs primer i tu has de menjar, no? Com si fos un moment de jo m'ho imagino com els tocinos, no? Que s'han de... els porcs, que s'han de...
1: De
2: exacte. Llavors, hi ha una ambivalència, perquè i si ho pensem amb els nens i nenes, encara ho veiem més, no? Perquè a l'inici de la primera infància és com... tenim com... el missatge d'un nen sa, una nena sana, és un nen o una nena amb el cos més gran, no? I, en canvi, si tenim un nen o una nena que és més prim, doncs sembla que estigui malalt. No ho sembla, el missatge que rebem,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí,
2: ja li has fet, anàlisis a aquest nen o a aquesta nena que no menja, que està molt prim, i molts missatges, no?, de que estàs molt prim. I a l'inversa, quan ja s'acaba la primera infància, no? No sé en quin moment la població diu ara ja no, ara ja el cos gras ja no és saludable, ara ja ens anem, ara ja estàs massa gras. Val? O sigui, és aquesta opinió constant, no? I ara ja ens hem anat, Pili, a la motxilla, no? Que és la relació de l'alimentació amb el cos, no? O sigui, és com que tu no tens dret i tens l'obligació de menjar en funció del cos que tinguis. No és així.
1: Una altra motxilla, un altre... no sé, un altre pes a la motxilla. El vinculat amb els moments de pena, de... no sé, cau, el nen cau. I la àvia, que ja t'ho havia fet a tu, diu, vine, anem a berenar.
2: Vine, que anem a comprar unes...
1: anem a comprar unes llaminadures.
2: Sí.
1: Vine, venga, anem a fer un gotet de llet calentet, no? Uh-huh. O sigui... aquesta relació entre normalment dany físic, no, o és igual, no té per què, no?
2: O pot ser
1: no
2: emocional,
1: pot ser emocional. Sí. He tingut una mala notícia. Vine, que anirem a comprar un berenaret dolç,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Aquest vincle que al final s'acaba generant de regular les emocions a través del menjar.
2: Uh-huh. I sí que és cert que és humà, que en moments puntuals en els que no ens sentim tan bé, anem a buscar una recompensa immediata de plaer, que és el menjar. Val? El problema ve quan el missatge és constant a que quan hi ha un malestar hi ha aliments que no són tan saludables, perquè al final podem disfrutar també d'altres que ho són.
1: O potser fins i tot no cal aliments, podries fer amb una abraçada, no?
2: No, en aquest cas, o sigui, en el cas que estàs descrivint, sí. Jo no recomano anar a buscar aliments, i aquesta, ara m'has fet recordar, Pili, en els meus inicis, jo explicava, els meus inicis, parlo de quan vaig començar a fer xerrades a pares i mares, els explicava aquesta situació i els hi comparava a que el seu fill o filla, quan fos gran, els hi comparava amb aquella imatge de pel·lícula americana, no sé, ara vaig a posar-ho, imagineu, sí. Pel·lícula americana, l'home o la dona que l'han deixat, no?, la parella, o l'han fet fora de la feina, o ha tingut un trauma a la vida, i el veiem, o la veiem allà al sofà, amb el, vaja, d'una marca, Häagen-Dazs, perquè sí, és que sempre
1: és Häagen-Dazs,
2: el gelat, i tota la taula plena de la caixa de pizza, de begudes ensucrades, de, no? És com, s'ha acabat el món i ara pues, el que fa és menjar tot aquests menjars ultraprocessats, no? Des d'aquest missatge, també, o sigui, jo sempre els diré a les famílies, i ho continuo fent, no? Doncs aquesta persona que veiem a la pel·lícula, segurament quan era petita i queia, li donaven gelat, li anaven a comprar un gelat, no? O quan tenia s'havia barallat amb un amic o amb una amiga, doncs li anaven a comprar avui sopem pizza, no? Perquè et sentis millor. I el relacionar com a adults, perquè portem aquesta motxilla, ja ens ho han relacionat, el relacionar el benestar i la felicitat amb l'alimentació és no buscar, no? És no voler anar a buscar altres conceptes. O sigui, la felicitat d'un nen o una nena no recau en les galetes que menja. I moltes vegades recau en l'entorn amb el que s'està menjant aquestes galetes i no les galetes en si. Per tant, creem entorns que els facin feliços.
1: Doncs escolta, Naila, continuarem parlant, perquè ara que ja, doncs, ja anem fora de temps, eh? Però clar, aquí també totes les motxilles que tenim de la tele, dels anuncis, perquè ara acabes de posar un exemple, però és que hi ha un anunci també de pizza quan hi ha un problema familiar, etc. O sigui, que sí que hi ha moltes motxilles que ens venen donades per les nostres pròpies famílies, però també hi ha altres motxilles o
2: missatges pesos subliminars
1: dins de les motxilles, exacte, de missatges de la societat en general. Sí. Continuem la setmana vinent. Et seguim a Mai Guionet Nutricionist. Gràcies per ser-hi.
2: Fins aviat.
3: Continguts en xarxa.

0: que...
1: Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia. Per exemple, hi ha estents mèdics fabricats amb nitinol, que entren deformats dins del cos i després recuperen la seva forma per obrir els vasos sanguinis. També s'utilitza en ulleres flexibles, components espacials i robots.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar!
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: lectiu, com atendre el malestar a les aules, com relacionar docents i alumnes en un món hiperconnectat, com mantenir el vincle i la paraula en un entorn que sovint pressiona per resultats. Mario Iscovich, psicòleg i psicoanalista, inaugura amb l'Escuela que escucha un assaig sobre el poder de la paraula i el vincle en l'experiència educativa. Amb ell parlarem del present de l'educació, del que falla, del que cal cuidar i del que es pot transformar. Benvingut, Mario.
1: Hola, benvingut. Gràcies.
0: Què et va portar a escriure a l'Escuela que escucha i per què ara?
1: Porto ja quasi uns més de 30 anys treballant en, d'una banda, clínica amb adults i amb adolescents, però de l'altra treballant molt al món de l'escola. Mm-hmm. En temes de formació, en temes de supervisió de projectes, també amb dispositius, i en aquest sentit el llibre recull una mica aquest recorregut. Té a veure també amb el que em preocupa de les dificultats que es troben els mestres avui en dia, i és per això que m'ha semblat adient en aquest moment parlar d'aquestes coses.
0: En el subtítol parles concretament del poder de la paraula i el vincle. Com defineixes aquests dos conceptes en l'àmbit escolar?
1: A veure, hi ha un tema important a l'escola, que és els neguits dels professors. I normalment, quan es parla d'aquest malestar de l'escola, en general es parla en termes de recursos. És a dir, cal recursos, més diners, més ràtios més baixes de nanos, etcètera, etcètera. Tot això està molt bé. Però jo penso que hi ha, a vegades, en alguns centres, no en tots, una manca de poder parlar més, de poder escoltar els altres. Què vol dir això? Hi ha molt patiment, i a vegades aquest patiment la gent se lo guarda, lo porta a la seva casa. A vegades conec educadors que fins i tot tenen insomni, recordant, rumiant, no?, situacions que han passat a l'escola. I l'escola està, com discurs pedagògic de tota la vida, està molt orientada al fer. És a dir, hem de fer coses, hem de fer tal activitat, hem de resoldre situacions. Però, a vegades, jo el que trobo, no, torno a dir, no tots els centres, no tots els professors, no tots els equips directius, ni tots els claustres, però a vegades trobo molt que falta temps per donar-se, per escoltar, per parlar, per pensar junts quines són les dificultats. I això és un problema important.
0: D'acord. I en aquest sentit, per exemple, parles de protocols, que seria una mica una pauta per fer coses, no?, els protocols, i tu comentes que potser seria millor anar cas per cas. Explica'm una mica aquesta perspectiva.
1: A veure, els protocols es creen per determinades situacions, i es creen per gent que treballa en el món de l'educació, però no per una determinada particular, singular situació, diguéssim. Aleshores, moltes vegades la idea dels protocols té a veure amb treure la responsabilitat. És a dir, jo continuo el protocol, faig el protocol i això és el que pertoca. A vegades jo em trobo amb educadors que tenen el protocol, però de l'altra banda també tenen el criteri propi, que moltes vegades té sentit. Ha passat recentment aquest problema d'una noia que s'ha suïcidat, i tot el debat és al voltant del protocol. Nosaltres no tenim elements per dir res d'aquesta situació perquè no coneixem, però la qüestió aquí no és pas solament què diu el protocol, si segueix o no segueix, sinó també quina mena de relació, quina mena de vincle s'estableix entre els adults amb els nanos i també entre els adults, és a dir, com es parla de determinada situació. Jo et dono un exemple. En una escola on va morir la mare d'una nena, ja en aquest centre el claustre té un protocol de com fer quan un alumne perd la mare, no? Ja. Però l'equip, el claustre, va fer una reflexió i va trobar que havia particularitats, que s'havia de fer coses que potser anaven més enllà del protocol, és a dir, apropar-se a la nena d'una manera diferent a el que deia el protocol. I això va fer que el claustre faci una reflexió molt seriosa, molt curada, de com tractar aquesta situació. És a dir, que hi ha el protocol, però després hi ha el cas per cas.
0: D'acord. Parlàvem fa un momentet d'això de la importància d'escoltar. Com es transformaria una escola on hi hagués més escolta?
1: Existeix. El primer, és a dir, jo no estic inventant, no estic inventant res, però el primer és, quan parlem amb equip directiu i quan parlem amb educadors, el que diuen és no tenim temps. I a vegades això té a veure amb un model de gestió d'una escola o d'un centre. És a dir, que si a vegades donem la possibilitat de parlar en un equip, no?, al voltant d'una determinada situació, i com parlem d'això, això suposa una manera diferent de pensar l'escola. El tema d'escoltar és algo transversal. Et dono un altre exemple. Moltes vegades hi ha tutors que es troben amb els nanos, amb una reunió, no?, del tutor amb l'alumne, i qui parla és el tutor. El que fa és moralitzar, és a dir, no deixar de parlar. I el nano el que fa és quedar-se en silenci i dir si ha fet alguna cosa incorrecta, dir no ho tornaré a fer, o dir coses que el tutor es quedarà content. A vegades convé deixar una mica el silenci, tenir una mica de paciència, esperar i deixar que sigui el nano que pugui parlar. És a dir, que hi ha maneres de donar la paraula a l'altre, no? També això passa quan es tracta de fer determinades feines en equips. A vegades convé frenar una mica, refrenar una mica i deixar que sigui l'altre el que pugui parlar, no? Jo em trobo moltes vegades, com deia abans, amb professors que estan patint, i de lo que es parla sempre és dels nanos, no del professor. Dono un exemple. Una professora que té dificultats molt importants amb la seva classe. I el que fa el claustre és solament pensar en situacions o en solucions que tinguin a veure amb els nanos, però no li dona l'espai a aquesta professora perquè pugui parlar de lo que li passa amb aquests nanos i pugui fer una reflexió també, si hauria de fer alguna cosa diferent, si li passa alguna cosa a ella, etc. És a dir, que no té a veure tant amb un tema de temps com de com ens orientem en relació al tema de la paraula.
0: I per millorar això, per exemple, la forma de comunicació que es fa als claustres, com es podria fer? Portant un psicòleg, per exemple, en aquestes trobades? O...
1: Això depèn, per lo que jo conec, hi ha escoles on és l'equip directiu que promou aquesta possibilitat de que circuli la paraula. És a dir, que no necessàriament, perquè la idea de portar un psicòleg està relacionada immediatament al tema de patologia, salut mental, etc. El que és important és, en cada reunió, donar espai perquè cadascú pugui dir la seva. Això també planteja una dificultat que té a veure amb el món de la pedagogia i una dificultat d'avui en dia. L'escola tradicionalment ha sigut el lloc del saber, és a dir, on se sap tot. I fins i tot, si no saps, et sap, diguéssim, no? Aleshores, poder acceptar avui en dia que no tot s'aprèn a l'escola, això és important, això és com té a veure amb acceptar la realitat. És a dir, hi ha coses que es poden aprendre avui en dia a internet, per exemple, o amb la intel·ligència artificial. Això vol dir que té conseqüències també en com gestionem l'escola, en com un equip treballa. I això vol dir també poder escoltar. A vegades jo em trobo amb professionals joves que es queixen perquè aquells que tenen molta experiència no es deixen dir res i no els escolten. I a vegades l'experiència al món de l'educació no pas necessàriament bona, perquè té a veure amb una experiència del passat. I a vegades convé escoltar els professors més joves. Però per això ha de veure també una dinàmica on es pugui permetre als joves poder parlar també, no?
0: I què me'n dius de la tecnologia? Quin és l'impacte que té, sobretot en aquesta problemàtica que detectes de que l'escola no escolta gaire?
1: A mi em sembla que és un tema que transcendeix l'escola, el tema de la tecnologia. És a dir, no, la tecnologia avança i no podem mirar enrere, és a dir, no podem tenir una visió nostàlgica de com eren les coses abans. És a dir, que la tecnologia existeix i avançarà i és una realitat. A mi el que em preocupa no és pas això, sinó el fet que em trobo en el cas especialment d'adolescents joves, púbers i adolescents, que passen massa temps enfront d'una pantalla. I el que jo estic veient és que hi ha problemes importants d'atenció. Això anirà a pitjor. I crec que és un problema no pas solament de l'escola, és un problema de la societat. És a dir, que els adolescents, quan tenen una mica de temps lliure, el que estan és fent scrolling. Passen, no?, les pantalles de l'Instagram, del TikTok, que sigui, desconnectat de tot. Qualsevol cosa és normal, és a dir, sempre els adolescents no estan una mica tenen moments de desconnexió i és normal, però el tema de passar tant temps enfront d'una pantalla, jo lo trobo complicat. Fa poquet un adolescent m'explicava d'un amic que havien trobat que havia arribat a passar 16 hores en un dia. No? Saps que el mòbil et pot dir quant temps has estat? Bé, 16 hores. I això jo trobo també que és un tema ideològic, perquè estem formant una generació de joves que les tenim una mica com adormits amb les pantalles, perquè a vegades és veure TikTok, és veure res rellevant. I jo precisament explico com, en el llibre, explico com hi ha, en el cas dels Estats Units, de Palo Alto, on hi ha molts empresaris de les empreses tecnològiques que envien el seu fill a escoles on tot és, encara és analògic, és a dir, especialment a primària. Aleshores, no hem d'idealitzar el món de la tecnologia, és una realitat, però hem d'anar amb compte de l'utilització. I de l'altra banda, jo el que em trobo és problemes molt greus en les famílies, perquè els adolescents estan molt, molt, molt enganxats i els pares, que són els proveïdors de la tecnologia, és a dir, els pares donen el mòbil, paguen el wifi, compren jocs, etc., no saben com administrar això. I ens trobem amb molts adolescents que van a dormir a la una, a les dues del matí, amb el mòbil, no? I els pares no s'atreveixen a parar això. I quan s'atreveixen, a vegades és una mica tard.
0: Potser un altre dels problemes que jo crec que menciones al llibre és el de l'autoritat. En aquest cas, seria que han perdut una mica d'autoritat els pares envers dels fills? O com ho
1: a veure, jo és una cosa que al llibre parlo molt del tema de l'autoritat. El tema de l'autoritat ha canviat. No és que no hi hagi autoritat, però ha canviat. Hi ha qui diu que és el decliu de la figura de l'autoritat. Hi ha un psicoanalista que parla de l'evaporació del pare, és a dir, en l'època, no? Hi ha l'època on tot era més sòlid, diguéssim, era molt, molt clar el tema de l'autoritat. Però ja està, aquesta època ha canviat i no podem tornar enrere. És a dir, hi ha tot un moviment molt nostàlgic de tornar enrere, però el món ha canviat. I avui en dia el tema de l'autoritat és una cosa que s'ha de guanyar. És a dir, que no està donada per un rol, per ser pare, mare o per ser professor, sinó que te l'has de guanyar. En el cas dels professors, com es guanya això? El primer és amb el desig. És a dir, si jo tinc desig d'ensenyar i no estic fent la meva feina com una activitat burocràtica, això canvia tot. El segon és saber de lo que estic ensenyant, és estimar el que jo estic ensenyant, no? Jo al llibre parlo de dos professors concrets que han fet una feina absolutament increïble i explico com ells han guanyat aquesta autoritat a partir de com s'estimaven el que estan fent, no? I les seves capacitats, evidentment, no?
0: I segons el teu criteri, quina és la relació entre salut mental, escola i comunitat educativa?
1: Sara, tenim un problema. Tenim un problema perquè hi ha una pressió important perquè l'escola s'ocupi de la salut mental. Aleshores, quina és la funció de l'escola en aquest segle, no? I no dic que sigui solament un problema d'aquí de Catalunya o de l'Estat, és un problema mundial que s'espera que l'escola s'ocupi de la salut mental dels nanos. I aleshores, quin és el problema més gran? És que l'escola ha sigut colonitzada per algunes teories que no ajuden gaire. Hi ha una que és la psicologia de les emocions, que pues, això és una, l'altra és tots els mitos al voltant de lo neuro, les idees al voltant del cervell. I després una altra qüestió important que ha entrat d'una manera brutal a l'escola és el que té a veure amb la manera de diagnosticar de la psiquiatria actual que ve dels Estats Units, s'han colonitzat amb això, que és el DSM-5. Això vol dir que es demana als mestres, i hi ha mestres que lo fan perquè lo accepten, no, d'una manera crítica, que diagnostiquen els seus alumnes. Això és bastant complicat.
0: El diagnostiquen o detecten i després porten aquests alumnes a un professional que els pugui diagnosticar?
1: Una cosa, lo adient seria portar o recomanar, però jo em trobo amb mestres, fa poc una professora em deia la meva classe són tots TDAH. I quan tu comences a preguntar-li, a veure què vol dir amb TDAH, veus que no té idea. Però és que les formacions que es donen, per exemple, a vegades van en aquesta direcció. No? Hi ha tota una idea amb la psicologia de les emocions que s'ha imposat a les escoles, que és un negoci important al voltant d'això, i ningú fa un anàlisi crític si té sentit o no. Per exemple, el que es busca té a veure amb el que parlàvem abans del tema de l'autoritat. Uh-huh. És a dir, com fem que els nanos s'autoregulen, com que a mi em costa, com a adult, establir unes normes a la classe, el que busco, aquesta seria la idea, és que els nanos s'autoregulen. A Anglaterra es va fer un programa utilitzant mindfulness en moltíssimes escoles amb milers de nens. La conclusió d'aquest estudi, que jo parlo al llibre, va ser que era molt simpàtic, era molt bona la idea de fer mindfulness, que això està molt bé, però que això no portava cap benefici en termes d'autoregulació. Aleshores, hi ha tota una idea que és, en la mesura que jo le poso nom a la meva emoció, això serà una manera de, entre cometes, de controlar el que passa. I això no és així. Te puc assegurar, com psicòleg amb 40 anys, és a dir, que no funciona. Jo faig al llibre explico com arribem a la psicologia de les emocions, d'on surt, paradògicament torna a venir dels Estats Units i paradògicament ve de la psicoanàlisi, que és algo que en aquest país no està molt ben vist, però jo crec que és una eina molt útil. I ha invadit l'escola i els professors parlen tot el dia de les emocions, fan activitats amb les emocions, però si avaluem després el benefici de tot això, no és tan clar. I la qüestió, en tot cas, de la regulació dels nanos no hauria de passar per ell. I, finalment, el tema dels diagnòstics, jo recomano als professors, als mestres, parlar de problemes, recomanar quan un nano o una família ha de consultar un professional, però evitar utilitzar paraules que són etiquetes, no? A l'escola, que no ajuden gaire. No? Hi ha molta confusió amb el tema dels diagnòstics.
0: Mm-hmm. Per acabar, aquí s'ha de llegir sí o sí l'escola que escucha i què n'extraurà.
1: No t'he entès.
0: Qui s'hauria de llegir sí o sí, va, sense cap dubte, el seu últim llibre, i què n'extraurà?
1: Mira, jo crec que especialment l'hauria de llegir els educadors joves, perquè se los està formant per a una escola que ja no hi és. Estem en un món que ha canviat radicalment i la formació que es dona als joves no pot ser la mateixa d'una escola que de fa 20 anys. Aleshores, sí o sí, jo penso que l'haurien d'elegir els educadors. També els haurien d'elegir els directors de centres, perquè jo penso que, a pesar de les queixes i els neguits, etc., jo penso que els centres tenen certa capacitat de canviar coses, un poc. I ho dic perquè ho veig, que hi ha centres que ho fan. Aleshores, jo penso que això també. També hauria de ser de lectura obligatòria per als psicòlegs que treballen en el món de l'educació. I, finalment, pels pares i mares, perquè té a veure amb els seus fills. No? Jo dic una cosa, és tu enviaries els teus fills a un lloc on tu saps que els professionals, els adults que estaran amb els teus fills, no estan ben cuidats?
0: No.
1: Va d'això també. És a dir, veure com s'ha de cuidar què es cuida, què hem de fer com adults, què hem de fer com pares també, com hem de treballar junts. Hi ha tot un capítol destinat a les famílies, trobo que és també molt, molt important.
0: D'acord, Mario, doncs moltíssimes gràcies. A reveure.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Avui al Faves Comptades parlem d'emprenedoria i innovació amb accent local. La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa la tercera edició del programa Impulsa Startup, una iniciativa que acompanya i accelera projectes tecnològics emergents perquè facin el salt al mercat i creixin amb garanties. En aquesta edició s'han seleccionat 10 startups per participar en un programa intensiu de 3 mesos amb mentoria especialitzada, accés a inversors i una gran cita final, el Demo Day, que serà el mes de juny. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable del servei d'emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa. Montse, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I venim molt ben acompanyats perquè en aquesta edició 4 d'aquests 10 projectes són de Sant Cugat. Ens acompanyen l'Oriol Casany, responsable d'Escrivaí, el Carles Vilomara, responsable de l'Upor Rooms, la Carla Riera, responsable de FAUE, i l'Edgar Murcia, responsable de Fixi 360. A més, venen també amb altres companys de les empreses, però a la taula som aquests 5. Montse, ens trobàvem el mes de desembre en aquest mateix estudi per parlar de la segona edició del programa. En aquell cas veníem amb dues empreses de la ciutat, ja som a la tercera. Per aquells que no coneguin la iniciativa, posar una mica en context, explica'ns en què consisteix i com ha evolucionat el programa des dels inicis fins a aquesta ja tercera edició.
1: Sí, doncs com bé comentes, és la tercera edició del programa. A poc a poc anem millorant, anem detectant noves necessitats i punts de millora en cada edició. Aquest any hem seleccionat 10 projectes i ho farem en un format encara més intensiu. Però la novetat és que podrem seleccionar 10 projectes més en aquest mateix any. Per tant, treballarem durant tot l'any amb un total de 20 projectes que podran rebre mentories i tutories personalitzades per accelerar el creixement del seu projecte.
0: Com és aquest procés d'acompanyament d'aquestes startups durant aquests 3 mesos?
1: Doncs l'equip Cambra, des d'un inici, pacta amb ells un itinerari i uns punts en què ells estan disposats a millorar i a treballar. A partir d'aquí, doncs, com bé comentaves, es pacta aquest itinerari perquè a través dels nostres mentors especialitzats que col·laboren amb el programa els puguin ajudar en tots aquests aspectes que ells desitgen millorar.
0: Uh-huh. Enguany heu reforçat especialment l'àmbit del màrqueting. Uh-huh. Per què heu posat l'accent en aquesta qüestió? Per què us ha semblat que era important?
1: Uh-huh. Vam veure que teníem diferents especialitats que estàvem tocant en aquell moment, com per exemple l'àmbit legal, l'àmbit d'estratègia, l'àmbit de preparació per una ronda d'inversió, i últimament estem detectant doncs, que molts projectes el que els fa falta és aquesta preparació per llançar-se al mercat, per buscar aquest client i aconseguir-lo.
0: Tot plegat culminarà, ho dèiem al principi, amb el Demo Day. Què representa aquest moment per als emprenedors amb els que treballeu?
1: Doncs aquest moment, al final, nosaltres el veiem com una posada en escena del projecte. Volem que sigui aquest primer llançament públic, inclús per molts d'ells, i que els doni eines i pràctica a l'hora de presentar el seu projecte davant d'un públic desconegut i que poden ser potencials col·laboradors, inversors o inclús alguns clients.
0: Uh-huh. I a nivell estratègic, quin és el paper que vol jugar la Cambra en aquest ecosistema, no?, emprenedor de tan arrelat al territori?
1: Doncs a poc ens estem posicionant com un referent i com un punt clau en l'acceleració de projectes emprenedors i especialment de start-ups. Ens estem professionalitzant en aquest sentit i cada vegada tenim més eines a disposició dels emprenedors i creiem que estem ajudant molt en aquest teixit.
0: Uh-huh. Anem a conèixer aquests 4 projectes de la ciutat que han estat seleccionats en el projecte. Oriol, en el teu cas és Escrivaí, ho he dit bé o no?
2: Ho has dit bé, perfecte.
0: Ho pregunto i després a vegades ho faig malament. Explica'ns una mica per a la nostra audiència en què consisteix el teu projecte.
2: Sí, jo us explico. Primer de tot, moltes gràcies, no?, per convidar-nos. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres. I bàsicament el que fem nosaltres és donar aquest salt qualitatiu, no?, en tota la part legal, aquest long tail, no?, que és l'oblidat, però que representa un 84% d'Espanya, no?, perquè al final hi ha moltíssims departaments legals petits, moltíssims advocats freelancers, i el que els hi volem donar és aquesta eina, aquesta plataforma que els hi faci tindre una especialitat, no?, dintre de l'ecosistema de la intel·ligència artificial. Per què? Perquè molts advocats avui en dia recorreixen al que és ChatGPT, però al final ChatGPT és una eina molt generalista, no?, el que et dona una solució i una resposta per tot, però no és específica del gremi, i això realment pot provocar negligències de cara a un futur. Llavors el que hem creat nosaltres és aquesta plataforma B2B que el que fa és automatitzar tota la part operativa d'aquests advocats. I volem donar aquest salt qualitatiu dintre del món legal perquè aquest sector oblidat, no?, que representa el 84% d'Espanya, tingui aquesta eina garantitzada, no?, i verificada.
0: A qui va dirigit? Ens deies aquest 80% que són bufets més petits, fins i tot a freelance. I què el fa diferent d'altres solucions també de LegalTech que ja existeixen al mercat?
2: Sí, mira, nosaltres el que englobem són diverses solucions dintre d'una. O sigui, al final volem fer una suite, no?, de solucions que englobi totes les possibles dificultats que es trobin en el seu dia a dia. Llavors, nosaltres tenim diverses diferencials, no? En aquest cas, un dels diferencials és que tenim un ecosistema totalment tancat. El que fa és que no al·lucini. D'acord,
0: que avui les famoses al·lucinacions que tenim en els models dia, eh?
2: Exacte, exacte. Crec que és un gran debat que podríem obrir fins i tot un altre podcast d'això. Però, bueno, el que ens fa diferent és això. Nosaltres el model que proposem és un model per capes, en el qual, si no sap la resposta, va a una altra capa, si no sap la resposta, va a una altra. I si no la sap, et diu que no ho sap. D'acord, que això el que ens garantitza és una fiabilitat de cara als usuaris que utilitzin la plataforma.
0: Fuig una mica d'aquesta complaença que a vegades tenen els models de donar la raó a l'usuari en lloc de dir que no tenen el coneixement per proposar una solució?
2: Totalment. O sigui, al final, una de les coses de ChatGPT és que totes les respostes que et donen, o models d'IA generalistes, és que les respostes que et donen realment són super sinceres. O sigui, tu pots estar dient alguna cosa i la resposta, encara que no sigui verídica, tu t'ho creuràs, perquè la forma d'expressió o l'algoritme està fet per contentar l'usuari en tot moment. Llavors, el que nosaltres necessitem és que, si no ho sap, digue'm que no ho saps, perquè en un judici o en una preparació legal o en una jurisprudència és de vital importància que tot sigui verídic, si no realment podem tindre problemes.
0: Mm-hmm. En quin moment us trobeu ara i què us agradaria haver aconseguit d'aquí 3 mesos quan acabi aquest procés d'acceleració?
2: Doncs mira, ara ens trobem amb la Cambra de Comerç treballant molt de la mà, amb el BSC també estem treballant molt de la mà, i realment estem en un moment dolç, en un moment en què estem en fase de beta testers, no?, d'aquests usuaris que estan provant la plataforma, preparant una sortida al mercat amb una gran estratègia de màrqueting per darrere. Llavors, la nostra idea és acabar d'optimitzar, no?, de solucionar aquests petits bugs, no?, que poden aparèixer dintre d'una sortida de producció, preparar-ho tot bé i sortir amb una gran força, perquè ja tenim diversos futurs despatxos o futurs advocats que ja estan interessats en provar la plataforma i en invertir en ella. Llavors, el moment en què ens trobem és en una fase de seed, d'acord? Bueno, pre-seed, podríem dir, i preparant ronda de finançament per aixecar aquest projecte i donar a què parla.
0: Molt bé. Aquest és el cas de l'Oriol amb Escrivaí. El Carles, la seva proposta és Lupo Rooms. En què consisteix?
3: Bon dia, què tal? Doncs mira, Lupo Rooms és una plataforma que connecta inquilins i propietaris i us ajuda a estudiants, gent que va fer una mobilitat internacional, un Erasmus o unes pràctiques fora, a trobar habitació verificada i 100% online des del seu país d'origen.
0: Va destinat a algun públic específic, és a dir, cal ser estudiant específicament o està obert a qualsevol persona que busqui pis?
3: Està obert a qualsevol persona, però sí que és veritat que nosaltres ens estem enfocant molt al sector Erasmus, si algú se'n va fer un Erasmus a Itàlia, perquè estem molt enfocats a propietats a Itàlia, i això, gent que se'n va fer des d'Espanya on Erasmus a Itàlia.
0: Sou una mica uns matchmakers de la recerca de pis o habitació, per
3: sí,
0: dir-ho
3: sí,
0: d'alguna
3: sí,
0: manera,
3: totalment,
0: fent el símil en altres aplicacions per trobar parella, per exemple.
3: Sí, sí, bàsicament. O sigui, també ens definim això com un Airbnb al final de l'Erasmus.
0: Quin buit heu detectat en el mercat de l'habitatge que us hagi empès a crear aquest marketplace?
3: Sobretot la seguretat. O sigui, quan algú de cop i volta li diuen que s'ha d'anar d'Erasmus a Pàdova, diu, ostres, què és això? On busco habitació? Tinc l'agreement ja fet, però no, em fa falta trobar habitació i la universitat no et fica ajudes, o sigui, no t'indiquen. Llavors, una mica és estic perdut, em vaig a ficar a buscar Idealista, no sé on, que al final qualsevol persona pot pujar una habitació allà a saber el que et trobes, o per Facebook o tal, doncs la idea és nosaltres, habitacions 100% verificades, que nosaltres anem en persona a verificar que concorda la realitat amb l'anunci i li donem aquesta seguretat.
0: Oferiu també un seguiment un cop la persona ha decidit quina habitació lloga?
3: Sí, sí, sí. O sigui, la nostra és la relació entre el propietari i l'inquilí. O sigui, qualsevol disputa, qualsevol malentès, dubte que tingui l'estudiant, pot acudir perfectament a Lupo Rooms.
0: I quina seria per vosaltres la foto de Lupo Rooms després de passar aquests 3 mesos a l'Impuls Startup?
3: Doncs mira, ara que hem de construir la plataforma, ja està operativa 100%, i ara és el creixement orgànic, tot el que puguem tirar amb nosaltres mateixos, llavors Els mentors sobretot ens ajuden a això, per on, com enfocar, sobretot a mi el que em va superbé és la visió 3D, saps? De veure-ho des de fora el projecte i no estar, nosaltres que estem tot el dia menjant-nos el cap, doncs una mica la seva visió ajuda molt.
0: Perfecte. I un altre projecte que ens acompanya és el del Carlos i la Clara Riera, que és FAUE, en aquest cas dedicat més a la cosmètica. Explica'ns exactament què és i com definiries FAUE, i el vull preguntar què vol dir això de neurocosmètica.
4: Vale, entrarem allà. Doncs FAUE és una startup dintre del món de la cosmètica. Com has dit, el que passa és que nosaltres ens posicionem quasi amb el que és nutricosmètica, que també ho coneixereu sobretot per suplements. Aleshores, la forma en la que ens apropem a la nutricosmètica és a través dels neuroactius. Els neuroactius són actius cosmètics que, en vez de treballar a la part més superficial de la pell, el que fan és entrar a la part més profunda de la dermis i aconsegueixen activar certes vies nervioses o estimular alguns processos de síntesi de certes hormones, el que fa que no només ajudi a la part més estètica o la part més superficial de la pell, sinó que treballa més des de dins i aconsegueix generar sensació de més calma, més energia, o intentem sobretot vincular-ho molt a les sensacions de benestar que ens aconsegueixen certes accions, com per exemple exposar-nos al sol. Dic exposar-nos al sol perquè el producte que acabem de llançar ara fa aquesta acció de que estimula la síntesi de certes hormones que es poden assimilar a la sensació que et genera estar prenent el sol durant 10 minuts.
0: Com us posicioneu dins del sector de la bellesa? Hi ha moltíssimes marques que la treballen. Es parla molt de la skincare, sí. Últimament. Quin és el vostre diferencial? Ara tu em deies, no? Ens posicionem més en la nutribellesa.
4: Sí, exacte. O sigui, precisament dintre de tot el món de skincare estem una mica en el que ja quasi entra a ser suplements i vitamínics. Perquè, com et dic, el fet d'incorporar aquest tipus d'actius fa que nosaltres estiguem treballant a un nivell més proper al benestar que no tant a l'estètica.
0: És més el que va per dins que el que es veu per fora?
4: Sí, exacte.
0: No sé si seria un resum.
4: Sense entrar en el cliché de tot el de cuida't per dins per veure't per fora, però sí que és cert que la pell és un reflexe de com ens trobem a l'interior. En els últims anys hi ha hagut molta cultura de treballar en com t'alimentes, el teu benestar emocional, etc, perquè molt del que et passa per dins es reflexa a la pell. Però de la mateixa manera, la pell també té la capacitat de transmetre moltes coses cap a l'interior. Llavors, per exemple, quan tu prens el sol, et deia, la part del sol, doncs se t'activen certes els nivells de la melanina, i la melanina també activa la síntesi de la producció de vitamina D i oxitocina, que són unes hormones que es coneixen com les hormones del benestar. I és el que fa que quan tu prens el sol durant 10 minuts, el que està passant a la pell en aquell moment et fa sentir bé, et fa sentir tranquil, et fa sentir de més bon humor, etc. Aleshores, intentem treballar aquesta part, que si bé a nivell posicionament és una àrea bastant nova, aleshores també molta de la feina que tenim és començar a educar en que la pell també té aquestes funcions.
0: I justament en què espereu que us ajudi el programa, en el model de negoci, en aquest posicionament possiblement de marca, finançament, internacionalització...
4: Doncs una mica en tot. Sí que és veritat que ara el pas en el que estem és molt d'hora, aleshores doncs ara sobretot ens ajuden molt en el que és també a nivell negoci que prioritza en aquest moment. Som un equip petit, hem començat fa 4 mesos, som 2, i ens ajuda molt doncs a veure cap on hem d'anar, on ens hem d'enfocar més, quines són les principals oportunitats que tenim ara mateix i veure on posem els recursos i a la nostra visió de creixement, doncs com l'aconseguim treballant-la des d'avui.
0: Perfecte, aquest és a FAUE i tenim un últim projecte, és el Fixi 360. Edgar, en què consisteix la teva proposta?
2: Hola, bon dia. La proposta de Fixi 360 és centralitzar el sector de la construcció, les obres i les reformes. A dia d'avui està molt dispers per tota la xarxa, es treballa encara molt la boca a orella, els amics, doncs el que volem és una plataforma on centralitzar tot el sector, ja sigui la part de professionals, autònoms, petites empreses, empreses de servei i productes, i tot això que es pugui beneficiar tant a la part més empresarial com la part més particular.
0: D'on et sorgeix aquesta idea de fer aquest espai, no?, per posar en contacte qui vol fer obres a casa d'alguna manera o alguna reforma amb tots els professionals?
2: Doncs això mateix. Jo he tingut la sort de treballar amb moltes multinacionals i participar en projectes de construcció d'obres i de reformes, i també he tingut la sort de la meva casa, a la part particular, d'on fer una reforma, i sé lo complicat que és trobar bons professionals també els professionals que trobin bons professionals, que trobin també els materials i els serveis que necessiten a la part local on estan fent la feina, i tot això, doncs, creiem que és un sector que està en totes les xarxes socials, però no està en cap lloc, al final. Si busques, és difícil trobar, les ressenyes que tenen són poc fiables, doncs, bueno, és buscar una eina que ens ajudi a centralitzar tot i ser els líders.
0: Quin és el principal mal de cap que voleu estalviar tant els professionals com els particulars?
2: Principalment els chapuzas. Que fan molt mal al sector, aquest intrusisme, i bueno, és una manera també de posar el seu lloc a cadascú.
0: De la generar desconfiança a vegades, no? Del sector, quan has tingut una mala experiència amb obres que costen molts diners moltes vegades, i després el resultat no acaba ser l'esperat. I què n'espereu aconseguir amb aquest programa de la cambra?
2: És un sector que està poc digitalitzat. El que volem és veure com fem arribar el nostre missatge per un sector que passa molt de temps treballant a l'obra, però poc de temps de part administrativa. Com fem arribar aquest missatge i com fem que s'inscriguin i participin d'aquesta plataforma, que al final el que busquem és ser un col·lectiu unit i per fer més força, i sobretot també amb les grans empreses, que al final són les que predominen, tenen la força econòmica, recursos i tot el temps per estar en tots els jocs.
0: Per què vau decidir, us llanço la pregunta a tots, a presentar-vos a l'Impulsa Startup? Fem ronda així, si voleu.
5: Fem ronda. Bueno, jo crec que al final tot el que sumi és beneficiós, no? I al final hi ha moltes coses que has de tindre en compte, sobretot com a emprenedor, quan crees aquesta petita SL, no?, que podríem dir. Llavors has d'estar molt ficat des de la part de ventes, des de la part de màrqueting, des de la part tecnològica, i tota ajuda extern des de professionals del sector a ajudar a polir, no?, les casuístiques que puguis tindre en el teu dia a dia, doncs jo crec que és molt beneficiós, sobretot quan has d'estar pendent de moltes coses en el dia a dia.
0: Carles.
3: Sí, jo crec que això, que primer que et dona a conèixer, o sigui, ja et presenten inversors, hi ha un demo day que ve molta gent, ara mateix, per exemple, que estem aquí, o sigui, va molt bé per això, per donar-te a conèixer, i després, sobretot les mentories, o sigui, a mi em sembla bastant clau tindre l'oportunitat de poder parlar amb gent que ha estat al sector, que ha fet rondes d'inversió, o sigui, em sembla clau.
0: Clara, en el vostre cas?
4: Sí, nosaltres des que vam començar teníem l'objectiu de començar com trobar una mica aquests networks, saps? Al final, doncs, empreses, projectes que intenten ajudar aquestes empreses, i conèixer una mica, doncs, altres persones que estan en la mateixa situació i això, i nutrir-nos una mica, doncs, del coneixement i dels recursos que ja existeixen. I vam trobar la Cambra de Terrassa, que la veritat és que és un projecte molt potent, crec, a nivell d'apoio a aquest tipus de projectes, i bueno, doncs aquí estem.
2: Jo estic d'acord amb tot el que comenten els meus companys.
0: És difícil, quan ets l'últim de la ronda.
2: Em queda poques coses. Però sí que és veritat que la part de startups estem sols, o som molt pocs dins de l'empresa. Necessites saber de màrqueting, d'economia, de finances, de tot, i és una eina que t'ajuda a veure o profunditzar en cada àrea.
0: Per acomiadar-nos, Montse, si algú ens escolta i vol presentar el seu projecte a la convocatòria del juny, ens deies, en tenim dues, 10 i 10 més endavant, què han de fer quan s'obren les inscripcions?
1: Doncs jo us recomanaria, doncs, tot aquell que s'ho estigui pensant, que no dubti en fer aquesta sol·licitud. Al final és un programa en què qualsevol projecte de base tecnològica o considerat startup que tingui ja un MVP, un mínim prototip validat, que estigui en aquest punt en què necessita suport, és el que comentaven els projectes participants d'aquest any. Al final, ells estan sols empentant aquest projecte que és de molt gran envergadura en molts casos i necessiten recolzament. Llavors, això és el que nosaltres els volem oferir, i per tant, des de Cambra posem a disposició tot el nostre coneixement, totes les nostres eines i recursos per ajudar-los a tirar endavant.
0: Doncs amb aquesta imitació feta, tots aquests projectes que es troben en aquest punt, ens acomiadem. Gràcies, Montse Oriol, Carles, Clara i Edgar, per acompanyar-nos, per explicar-nos el vostre projecte que es trobarà en aquest punt d'acceleració. Us convidem a tornar a venir més endavant quan hagin passat aquests 3 mesos i estigui ja tot en marxa, perquè ens pugueu actualitzar i ens pugueu presentar ja en quin punt us trobeu. Moltíssimes gràcies i molta sort, que no és sort, perquè al final hi ha tota la feina al darrere. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
6: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
7: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
8: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
9: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
8: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
9: Doncs mira, jo com a membre dels Geganters i Gralles de la Cala, de la Mella de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
8: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
9: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de la Mella de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues peces úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
8: Quants membres sou ara mateix a la colla?
9: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins a uns 66-67 anys.
8: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
9: No. Nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
8: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
9: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants, són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesa de Fiestas, i després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet, i el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cap Figuerola, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
8: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
9: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí. Els altres eren molt menut i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant. Perquè, clar, l'Ametlla de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, de les nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
8: Vale. En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
9: Bueno, nosaltres, los 5 gegants com a tal, los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona, a l'ofrena, aquí a la Mella de Mar. I després, en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs, sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla. Però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi i el Drac, o intentem traure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però, bueno, sempre intentem, a molts de llocs, anar amb Sant Jordi al Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
8: Quan pesen, més o menys?
9: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i la Cande, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un, i medeixen aproximadament uns 3,60 metres, i Sant Jordi el Drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa uns 35 quilos. El drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos. I el Josep de Cafigerola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
8: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
9: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna també pels més joves de la colla.
8: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des que vas començar fins ara?
9: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar sempre a la canda, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigerola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
8: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
9: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
8: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
9: Bueno, a nivell personal és molt emocionant, perquè jo vaig començar en este món gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en este món, jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter i ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en este món.
8: I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
9: És clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim els nanos, els capgrossos. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi veig reflectat, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que hi ha planter, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien geganters. Que costarà, sí, però bueno, és il·lusió, no?, de veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per este món.
8: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies, ara.
9: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat, perquè els nens de la colla els puguin traure, també.
8: Bueno, Déu-n'hi-do, també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
9: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantindre aquestes tradicions.
8: Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
9: Sí, el 2 de febrer, a festes a la Candelera, a la ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
8: Doncs ens trobarem, ens veiem a l'Ametlla de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
10: La ràdio amb samarreta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
11: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
12: Hola, soc l'Àritz Oliva Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Al costat de l'or i l'ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'hort, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla mai portada a terme.
11: Moltíssimes gràcies, Àritz. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
12: Adeu, Embaladits!
10: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
13: La ràdio amb samarreta.

0: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Música a Ràdio Sant Cugat. Segur que

0: Cristina Muñoz assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquells dies en què la taula sembla una marató i nosaltres els participants que no hem entrenat. Berta Martínez, nutricionista, que ens acompanya un dijous més. És possible viure un Nadal sense sortir inflats com un globus?
1: Sí, és possible, és possible.
0: Ara ens explicaràs què hem de tenir en compte i què podem fer per superar el Nadal, sense acabar amb el de panxa. Clar, què hem de tenir en compte? Perquè parlem de Nadal, però són les festes de Nadal i ja comencem a sentir la gent, que clar, que ara és aquesta època, que ens engreixem, que estem tot el dia menjant, però jo no sé si tu ho veus de la mateixa manera, Berta.
1: Primer de tot, jo el que sempre intento incorporar és molta calma. Són 5 dies, 6 dies els Nadals. És el del dia el 24, si es celebra, el 25, el 26, i després l'1, el 31, l'1, i després el 6. Són aquests dies. No és des de l'octubre fins al finals de gener. Llavors, tenint en compte tot això, reduïm moltíssim tots aquests excessos que la majoria de vegades tenim durant totes aquestes festes. Llavors, començant una mica explicant una mica les coses importants que podem tenir aquest Nadal és poder primer preparar abans de l'àpat de Nadal què és el que hauríem de tenir com abans del primer àpat, no? Com preparar la taula. Uh-huh. No? Una de les petites estratègies que podem tenir i que podem preparar és un bon aperitiu. Per exemple, doncs, uns aperitius tipus xucrut, fermentats, pickles, els cogombrets, uh-huh, aquests típics, o coliflor fermentada, que es poden fer a casa de forma molt fàcil. Tot això són aperitius que ens saciaran i que no són molt calòrics. A part que tenen tot l'efecte prebiòtic de la microbiota intestinal, que sempre parlem en quasi totes les accions. Olivetes, humus creatius, que poden ser humus pues, de macadàmia, de remolatge, uh-huh, de tomàquet, patés de tomàquet sec, patés vegetals, crudités vegetals...
0: Clar, també podem acompanyar, no?, aquests humus amb aquestes crudités, o potser amb crackers fins i tot integrals.
1: O amb crackers, que podem fer-los nosaltres, amb farina d'ametlla, que també queden molt bé, o podem fer també pues, amb aquests humus podem fer una mica de crudités de pastanaga, d'api, marís i cloïses, que no poden faltar i que són fantàstiques amb el seu contingut de seleni i de zinc, pernil ibèric, espàrrecs blancs, pebrots escalivats, rotllets de salmó amb advocat, tot això són petits, com petites idees o idees diferents, molt saludables, que ja no hi haurà aquest aperitiu de canapés i de greixos que moltes vegades aquí ja ens passem.
0: Per tant, podem tenir aperitius que són molt bons, gustosament, mm-hmm, no?, que gastronòmicament tenen tota la qualitat, però mm-hmm, que a més són saludables i ens permetran segurament afrontar el primer plat de millor manera i sobretot acabar aquest àpat de Nadal, que anirem evolucionant des dels aperitius on quan mm-hmm, hem començat, amb salut i sense mm-hmm, tenir la panxa, com dèiem al principi, inflada com un globus que acabes i ja no saps si marxar caminant o rodolant. Ens has explicat tots aquests aperitius que funcionen molt bé. Això seria un vermut molt saludable, però a vegades a les taules de Nadal, ja ho sabem, és aquella època on corre el vermut, on corre el vi, on corre el cava... Mm-hmm. Com els maridem, aquests aperitius?
1: Doncs, per exemple, aquests aperitius, l'alcohol, doncs, si senta bé i és, doncs, són dies de festa i es vol incorporar, doncs que s'incorpori, però també té moltes altres opcions que no és alcohol, com per exemple les kombuches, les begudes fermentades, que ara hi ha de tant tipus i fins i tot es troben a moltíssims bars. Les kombuches és una opció per poder acompanyar aquests aperitius, una aigua en gas amb llimona també, unes infusions que siguin de fruites també, amb una mica de gel també entren molt bé. I, per exemple, també doncs, tipus d'infusions amb moltes espècies que també entren amb una mica d'aigua de gas.
0: Com, o sigui, per exemple?
1: Com, per exemple, doncs, espècies de cardamom, de fonoi, d'anís estrellat, que són molt digestives.
0: Com els que posem al gin tònic.
1: Sí, igual. Són molt digestives i li pots afegir aigua amb gas, amb llimona, o una mica de llima, i queda molt bé, com una tipus beguda així, sí, refrescant, que entra bé.
0: I fins i tot emocionalment i mentalment ens farà aquest joc, no?, que no estem beguent aigua, sinó alguna cosa fora del que és habitual en els nostres àpats més quotidians, allò de dilluns a divendres.
1: I t'hidrata, també, i vulguis o no, també necessita molta hidratació en aquests dies, o sigui, que és important.
0: Hi ha també els enzims digestius, que tu li dius el truc estrella. Explica'ns què és això.
1: Sí, els enzims digestius també és una petita suplementació que podem incorporar com perquè ens ajudi a poder digerir millor aquests àpats, i ens els podríem prendre uns 20 minuts abans de l'àpat i ens ajudaria a pair millor, a no sentir-nos tan inflats, és una petita ajuda. També hi ha la medicina xinesa, s'utilitza molt la pasta d'umeboshi, que és una pruna fermentada amb molts anys, es pot trobar amb pasta, amb un pot de vidre, uh-huh. o també es pot trobar amb la pruna sencera. I es pren una mica a sota la llengua durant una estona. És una mica amarga, però realment funciona molt bé per augmentar una mica l'àcid clorhídric i també per augmentar aquesta digestió, per facilitar aquesta digestió. I es pren també una estona abans de l'àpat.
0: Això seria recomanable per a tothom?
1: Per a tothom.
0: Encara que no tinguem digestions pesades, ni que fem un abús, eh? No ens farà cap mal i ens ajudarà a fer una millor digestió.
1: Només s'hauria de tenir en compte els hipertensos, perquè és una mica saladeta la pruna. Llavors, bueno, no crec que hi hagi cap, però que sàpiguen que si hi ha hipertensió, doncs és una mica salada aquesta pruna.
0: I on podem trobar aquests productes?
1: En llocs ecològics, supermercats tipus Veritas, el Supernatural de Sant Cugat, mm-hmm. doncs llocs així, botigues ecològiques.
0: Perfecte. Clar, ja tenim l'aperitiu, tenim mm-hmm. amb què maridar aquests aperitius i aquests enzims digestius que ens ajudaran a fer una millor digestió. Però clar, ha arribat el moment de la veritat, seiem a taula i comença a l'àpat de Nadal en tota la seva esplendor. Quines opcions tenim?
1: L'opció com més fàcil que a tothom li agrada són les amanides. Amanides de tot tipus, amanides de tardor, que pot ser doncs, magrana, amb carbassa, amb fulles verdes, amb rúcula, amb canonges, amb advocat, amb formatge fresc. Podem fer amanides molt boniques, que hi hagin molts colors a la taula i que sigui una forma també com de doncs, introduir moltes vitamines i de saciar-te també, uh-huh. que no te'n vagis després a tot l'altre d'una forma més abusiva. No?
0: Tenim les amanides mm-hmm. i ho dèiem abans, eh? Hem fet aquests aperitius acompanyats d'aquelles begudes que ens deien, mm-hmm. però si ens agrada fer una copa de vi de mm-hmm. tant en tant, què recomanaries?
1: La copa de vi, si ve de gust, hi ha el seu lloc i aquests dies de festa més, però sempre recomano que hi hagi un got d'aigua al costat, que ens anem hidratant d'aigua i anem disfrutant la copa de vi, però que no sigui la copa de vi que tinguem únicament al costat, beurem molt més i això ens deshidrata. I a part, el vi el que té és que baixa, o sigui, redueix una hormona que tenim que es diu leptina, que és l'hormona de la sacietat, i sense adonar-nos mengem més. Tenim menys Increïble, sacietat eh? I mengem més.
0: Per tant, per la set l'aigua uh-huh. i per gaudir una mica i acompanyar-ho, no, tenim la copa de vi i tenim uh-huh. compte això, que l'alcohol ens baixa aquesta hormona de la sacietat i farà que mengem més. I amb què acompanyem aquest? Tenim les amanides i el plat principal. Uh-huh. Amb què els podem acompanyar?
1: Els podem acompanyar, doncs, per exemple, podem fer unes torradetes, que les podríem fer nosaltres, o que sigui un pa bo, el que més recomanem als nutricionistes avui en dia, perquè és molt digestiu i perquè té un baix índex glucèmic, és el pa de fejol. Per exemple, podríem fer unes torradetes de pa de fejol per acompanyar aquestes amanides, i a on sí que recomano que es tingui una mica de vigilància, sinó de consciència, és que tots aquests crackers industrials i totes aquestes salses i tots aquests aquestes patates fregides, tot això que també poden estar aquí en aquest moment, no cal que estiguin a l'aperitiu, tot mm-hmm. això intentar evitar, o qualsevol tipus de plat fregit, intentar evitar-lo, perquè aquí sí que ens podem disparar moltíssim. O sigui que amb unes torradetes de pa de fejol, amb l'amanida, ja seria com el primer pat de que poguéssim acompanyar.
0: I clar, també ens passa a vegades que acabem l'àpat i tenim la panxa plena, ens trobem malament, no? Potser caldria escoltar el nostre cos abans això, d'arribar a aquest punt?
1: Sí, això sempre. Aquests àpats normalment el que anem és com automàticament, anem amb el botó automàtic, que dic jo, i comencem a menjar, i no hi ha una escolta. També és veritat que no ajuda amb que els àpats són molt llargs, uh-huh. estem moltes hores sentats, i això fa que mengis molt més. Però jo convido a que tothom es pugui escoltar aquest àpat i dir, ja estic ple, doncs, ja estic ple, ja menjaré demà, hi ha altres dies, no cal que aquell dia ho donem tot, no? Molta consciència.
0: Potser fins i tot a l'hora de cuinar, no? Sembla que si no hi ha molt menjar a la taula, siguem uns mals anfitrions.
1: Total.
0: I potser el que estem fent és que els convidats acabin amb aquests mals de panxa. Potser també ho hem de tenir en compte, si som els anfitrions a l'hora de cuinar, que potser no calen 3, 4, 5 plats.
1: No calen tants plats i tant menjar, per res i tant.
0: I una de les coses més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, és quan arribem a les parts dolces, sobretot per la gent que gaudeix més de les postres, perquè quan arriba el Nadal, ho explicaves tu, no? Mm-hmm. Des de l'octubre ja tenim els torrons, ja tenim els panetones, ja tenim els bombons i tot tipus de dolços sobre la taula. Com afrontem aquesta part final de l'àpat?
1: Sí, els dolços han d'estar-hi. Han d'estar-hi, té el teu lloc als Nadals. I hi ha una gran estratègia en què, a part de la consciència, que potser és la més important, és que hi hagi sempre fruita, això ajuda molt. I després jo sempre recomano als meus pacients que posin que agafin un petit plat i es posin la seva ració i disfrutin d'aquesta ració. I si després tenen més gana, doncs que tornin a repetir aquella ració. Però no és el mateix amb que tinguis tot allà a sobre la taula i que vagis agafant d'aquí, d'allà, sense cap mena de consciència, i d'aquesta forma menges molt més sempre. O sigui que et puguis tu escollir els teus torrons que més t'agradin i te'ls posis allà en un platet, mengis això i mengis la fruita. I després et puguis preguntar si realment vols repetir.
0: Mm-hmm. I fins i tot la fruita ve molt de gust moltes vegades,
1: molt,
0: no? Quan arribem en aquest punt que fa aquesta frescor i aquesta
1: ajuda
0: digestió,
1: a digerir,
0: no?
1: Sí,
0: I potser tant, podem allargar una mica aquesta estona. Al final estem moltes estona a la sobretaula.
1: Mm-hmm.
0: Potser podem gaudir de la fruita i al cap d'una estona fer aquests torronets que tu ens deies de posar al plat per tenir no més control, sinó per saber exactament què estem menjant en lloc d'anar picant, anar picant, anar picant.
1: Sí, fer-ho més amb consciència. O les infusions també de posar de fonoll, de comí, totes aquestes són regalèssies, són espècies que poden ajudar també doncs, al post-àpat i també ajuden a, bueno, doncs mira, acabar de saciar i acabar de tancar l'àpat d'una forma més saludable.
0: Hi ha gent que li diu digestius a aquests alcohols que es prenen moltes vegades de postre. No sé si estàs gaire d'acord que aquest tipus d'alcohol ens ajudin a digerir o no.
1: Bueno, aquests alcohols sí que és veritat que alguns tenen herbes molt, molt digestives, però la veritat és que no és la millor forma per poder digerir. Ara, si et ve de gust, doncs, bueno, doncs no, una... Aquí sempre és que tu puguis valorar una mica de... Doncs em prenc doncs, la meva quantitat que em ve de gust, però no me'n prenc 4 o 5. Uh-huh. Vull dir que aquí una mica el que tu tinguis, no el control, sinó la consciència.
0: Tot en mesura.
1: Tot en mesura,
0: no?
1: Sí.
0: I aquests torrons i aquests dolços, quan els anem a comprar, també podem tenir en compte algunes coses perquè siguin més saludables?
1: Ara hi ha molts torrons molt baixos en sucre. Hi ha, dels que he vist més, millor valor nutricional són els de xocolata amb ametlla, xocolata del 90% amb ametlla, ara en trobes a molts llocs, i aquests tenen menys sucres. Sí que és veritat que el típic torró d'Alacant és pur sucre, la xixona també, però, escolta, si t'agafes un trosset, no hi ha cap mena de problema. És la mesura i la consciència, com diem. Però ara n'hi ha molts que tenen molt menys sucres. El de xocolata negra és una de les millors opcions.
0: I ara ja ha passat tot aquest dinar, ens aixequem, tornem cap a casa, i arriba l'hora de sopar i no sabem què fer, no? Quines opcions tenim?
1: Aquí tenim l'opció de que si tenim una mica de gana i ens ve de gust sopar, podem sopar i no hi ha cap mena de problema. Podem fer doncs, una cremeta de verdures, un caldo, un peixet al vapor, una truitona... Vull dir, tot això són opcions molt saludables, digestives, i ens ajudaran a anar al llit, a poder dormir bé, i no serà algo molt copiós, perquè el nostre estómac ja ha fet molta feina durant el dia. També, si ens ve de gust sense exigir-nos, podem fer un dejun intermitent. Uh-huh. Ens podem saltar aquest àpat i podem acabar de digerir tot aquest dinar tan llarg i el dia següent ens llevarem fantàstics. I això és una opció, també, però no és... El que no m'agrada és que sigui d'una forma de compensar i ara menjo molt i després ja no menjo. Ha de ser algo molt natural. Ser algo molt... que se senti de forma molt... amb molta coherència.
0: Allò que es diu que el cos m'ho demana, aquesta escolta activa que ens deies també mentre estem fent l'àpat. I clar, hem parlat del menjar, hem parlat dels hàbits, però hi ha una cosa que a vegades el Nadal ens passa per alt, estem molta estona asseguts, però no cal oblidar que cal moure's.
1: Molt important. El moviment ja no com una compensació, sinó com algo que necessitem per tenir salut, i és molt important que sempre ens moguem, però els àpats de Nadal és encara més important, perquè si t'has mogut, de fet, qui ho hagi fet segur que em donarà la raó, és si al matí et lleves i fas una caminada amb la família, o que també és un moment de poder estar amb la família o amb els que et vingui de gust, i fas aquest moviment i després arribes a l'àpat amb aquesta gana saludable, menges d'una altra forma, és molt diferent. Que si arribes estressat, no tens gana, te'n vas ja als aliments més adònics, que diem, que són els que no cal tenir molta gana per menjar-los, els sucres, els processats, les farines blanques, aquest moviment és molt, molt necessari per poder fer aquest àpat en cambra de forma més saludable. I després és un moment de família i d'amics important per poder compartir, fantàstic.
0: I un últim consell, Berta, un missatge final que donaries a la nostra audiència per encarar aquestes festes de Nadal.
1: Jo donaria sobretot un convidar a tothom que el pugui disfrutar sense contradiccions ni culpa, i que el gaudeixin des d'una coherència i des d'un punt de que la majoria de dies d'aquests, per no dir tots, és més important amb qui estem i amb qui hem decidit compartir-lo que no els àpats i el que mengem. Sí, que ens centrem en això.
0: Doncs amb aquest missatge ens acomiadem, amb tots aquests consells que ens ha donat la Berta per repassar un Nadal, també fer-ho d'una manera saludable, que el nostre cos segur que ens ho agrairà. Berta Martínez, que tinguis molt bones festes de Nadal i molt bona entrada al 2026. Ens retrobem en aquest mateix estudi l'any que ve.
1: Moltes gràcies.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en el món de la ciència i la tecnologia amb un projecte que porta l'enginyeria espacial a les aules. Parlem del repte CANSAT 2026, una iniciativa educativa impulsada per l'Agència Espacial Europea, on estudiants dissenyen i construeixen un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc capaç de recollir dades durant un llançament real. Per parlar-ne, ens visiten quatre membres de l'equip CANSAT. Són alumnes de quart d'ESO de l'Institut Joaquima Pla i Ferreres de Sant Cugat. Ells són el Bruno Lozano, el Pau Galvany, la Clàudia Riera i el Marcel Villanueva. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: Sou quatre estudiants, però el vostre equip està format per set companys i companyes, oi? Benvinguts. Expliqueu-nos una mica, per qui no n'hagi sentit a parlar mai, en què consisteix això del projecte CANSAT?
1: Bueno, pues aquest projecte és una iniciativa que porta l'Agència Espacial Europea. Llavors, és un concurs per a estudiants d'arreu d'Europa, de 14 a 19 anys, que, com has dit, proposa aquest repte de construir un satèl·lit del tamany d'una llauna de refresc que ha de complir amb missions reals de satèl·lit. I llavors, bueno, pues els estudiants han de fer un grup i han d'autogestionar-se per poder fer aquest satèl·lit i que faci les seves funcions.
0: Molt bé. Explica'ns exactament què és el CANSAT, que ja ens ho has dit una mica, és aquest satèl·lit que porta uns sensors...
1: Pues és això, el CANSAT és el satèl·lit que es produeix. I la seva funció és... Bueno, el concurs estableix una missió que s'ha de fer, que és mesurar la temperatura i la pressió de l'ambient i enviar totes les dades per telemetria, per ràdio, a una estació a terra i, bueno, aconseguir un aterratge segur. I llavors la part interessant del projecte és la missió secundària, que s'anomena, que és la part on cada grup ha de desenvolupar la seva pròpia. I llavors és un espai més creatiu on has de, bueno, això, desenvolupar el teu objectiu, què vols fer i fer-ho.
0: Molt bé. És la primera vegada que el Pla i Ferreres participa en aquest projecte, per tant sou els pioners o m'equivoco?
2: Ja ho havíem fet altres vegades, però no es va arribar a aquest punt de procés de ja arribar a la part més més real, no? Perquè nosaltres crec que l'antic projecte que es va fer no van arribar tan lluny com ho vam fer nosaltres i vam portar-ho més a la realitat. Vam fer el disseny 3D, programació i tot, i ho vam unificar en el que seria el CANSAT.
0: Què us va motivar a participar-hi? No sé si ens acompanya la Núria Espada, que és professora de Física i Química, que està aquí a la taula, que us dona a vosaltres el protagonisme, però no sé si ha tingut la Núria un paper fonamental també en que us motivéssiu a participar en aquest projecte.
3: Bueno, sí, va ser qui ens va donar la idea, ens va agafar en una classe a principi de curs i ens va proposar diferents reptes. Vam començar amb un que es deia Astropi i després aquest no ens va motivar molt, aleshores ja ens havíem centrat més en el CANSAT, que sí que el vam llegir, ens vam buscar més informació i ens va agradar més la idea. Aleshores ja des del principi, quan ens vam començar a ficar ja més en sèrio amb el CANSAT, que seria pel gener, ja ens vam centrar i sí, la Núria va ser qui ens va motivar a fer-lo.
0: Ha sigut ràpid això, doncs, si vau començar al gener i ja teniu tots aquests prototips. Després ho explicarem, però la gent pot veure tota la feina que heu fet a través d'una web que teniu on ensenyeu tots els passos. Com vau formar l'equip? Perquè, clar, a la classe sou molts alumnes, vosaltres sou un equip de set, no sé si per aquí ve el nom.
4: Va ser selecció dels professors. Sí, vam veure que hi havia un cert alumnat que tenia molt interès en això, doncs, projectes o ciència de tecnologia, per si volíem, no sé, ampliar el nostre coneixement o fer una cosa més pràctica, extraescolar, diferent, i a les hores de cultura i valors, que és les hores que tothom fa, cultura i valors, nosaltres anàvem a una aula a part i, doncs, ens treballàvem en aquest projecte, en l'Astropi.
0: I el nom de l'equip... Com el vau triar? D'on surt això?
4: Pues érem set i no sabíem què posar. I vam posar CAN i el número 7, perquè ja està. Al final vam agafar el nom del projecte, que CAN significa llauna en anglès, i li vam afegir el 7, que s'assembla molt a SAT, de satèl·lit, i ja està. I li vam posar amb el 7, que queda visual, i ja està.
0: Teniu un lema, per això hi ha el nom, que és el CANSAT, però el vostre lema és fins a infinit i més enllà. No sé si és que sou tots fans de Toy Story.
1: Sí, bueno, ens va fer gràcia la cita aquesta i vam pensar que, bueno, en realitat el que nosaltres intentem fer és, a partir dels nostres interessos, no? Bueno, i del que estem intentant fer, pues, portar-ho, desenvolupar-ho i, pues, pràcticament, literalment, portar-ho fins a l'espai, no? que la nostra creativitat arribi el més lluny possible.
0: Bruno, ens explicaves al principi, quan ens explicaves una mica l'origen de, del projecte, i que era un CanSat que teníeu dues missions, no? Una primària i una secundària, que és la que vosaltres desenvolupàveu. En què consisteix aquesta segona missió? Quin és el vostre objectiu amb el vostre petit satèl·lit?
1: Pues en el nostre cas, nosaltres el que vam fer va ser plantejar-nos una pregunta, no? De... El que volíem és que el nostre satèl·lit tingués una utilitat real. Llavors volíem trobar un problema i intentar solucionar-ho o contribuir. Llavors vam veure que tenim bastanta contaminació en l'aire i falta de biodiversitat local. I llavors el que volíem és fer una mena d'estació mediambiental amb el nostre satèl·lit, que el que pugui és fer un índex mediambiental de la zona, és a dir, analitzar certes característiques que nosaltres triem. Llavors, a partir d'això, poder fer una proposta de gestió mediambiental basada en reforestació i d'aquesta manera pues, contribuir a, al medi ambient, bueno, a la flora, a la fauna, i també d'aquesta manera netejar l'aire, reduir la petjada d'emissions de CO2 i d'això que hi ha en l'aire.
0: Segurament heu sigut un dels equips més joves del concurs, està adreçat entre joves de 14 i 19 anys, si no m'equivoco, vosaltres deu estar als 15, oi? Des de fora sembla força complex, tot plegat, heu hagut de combinar des del disseny a l'electrònica, a la programació, a la física. Com us heu organitzat entre tots set per cobrir tots aquests aspectes? No sé si aquí va, per el que m'explicava la Clàudia, no? Per les habilitats de cadascú, pels interessos, ho heu compartit?
4: A veure, va ser més, a l'inici sí que va haver-hi una part del grup que estàvem treballant en l'Astropí i l'altra part que ja va començar a fer recerca d'informació i tot això, llavors ja va ser més el Bruno, tal, que va començar-se a informar més sobre el projecte. Vam decidir la missió secundària i a partir d'aquí vam organitzar el grup en equips de treball, difusió i patrocini, perquè era molt important patrocinar el projecte i que tinguéssim recursos per poder comprar tot el que necessitàvem. Una, dos alumnes que no estan avui aquí que van fer el paracaigudes. Va haver-hi el Marçal, juntament amb el Roc, van fer el disseny 3D, vam tenir l'ajuda d'HP, i el Pau doncs, va fer tota la part de programació i tot això. Bueno, jo em vaig encarregar molt de la redacció de l'informe que havíem d'entregar i de la planificació a l'Excel, i fins al final s'ha organitzat així, cadascú una mica pels seus interessos, i va ser una mica com ens sentíem, en el més a gust que ens sentíem.
0: Quins sensors heu incorporat i quin tipus de dades de registre al vostre CanSat?
3: Hem incorporat diferents sensors. Vam incorporar el primer, que és un petit sensor que amb aquell és amb el que fem tota la missió primària, que calcula la humitat, la pressió, l'altitud i... No me'n recordo
1: la pressió.
0: Temperatura?
3: Sí, la temperatura, exacte. Després tenim un altre, que aquest és per la missió secundària, que és el del CO2, i també tenim un de llum, que aquests dos van més o menys junts, perquè quan hi ha un cert límit de CO2, el de llum s'activa per enviar una senyal a ràdio sabent que aquella zona està contaminada. I també vam afegir un GPS, que és per... Bueno, crec que no sé si és de tot obligatori en el concurs, però molts equips l'incorporen, que és perquè un cop hagi aterritzat el nostre satèl·lit, saber on està posicionat, perquè, clar, si com surt volant des de molts llocs, doncs pot anar per moltes vies depenent de l'aire, aleshores, per saber on està exactament, i també volem fer un recorregut del recorregut que ha fet quan s'ha caigut.
0: De la trajectòria, sí. Oi, que hagi fet. Com es recullen i interpreten aquestes dades durant el descens? Perquè em sembla que s'ha de fer a temps real.
3: Sí, bueno... Les dades s'envien a temps real a la ràdio. O sigui, tu reps totes les dades i ja vas veient amb el programa tot el rato. Vas veient com van canviant els valors i cada segon, hem fet el programa que cada segon s'actualitzi. Aleshores, tu l'estudi després el fas, o sigui, et donen 3 dies perquè tu l'estudi el puguis fer i has de representar les dades i dir, per exemple, quines plantes en aquella zona es podrien plantar millor o el que tu hagis proposat per la teva missió secundària.
0: Quin ha estat el repte tècnic més difícil, o no tècnic, perquè potser ha sigut de coordinació o qualsevol altra cosa que us heu trobat fins ara? No sé si alguna part del disseny, de la programació, que us hagi donat més feina de la que esperàveu.
1: Bueno, la veritat és que tot ha sigut molt complicat, sobretot perquè, com deies, és una cosa molt així enrevessada. Llavors, nosaltres, els nostres coneixements eren bastant limitats, bueno, perquè mai ens havíem proposat una cosa així. Llavors, qualsevol cosa, des del disseny 3D fins programació o fins i tot només el desenvolupament de la missió, la tria dels components, clar, ha sigut un procés d'autodidacta de que ens hem hagut d'informar, aprendre i pues anar fent a poc a poc. Llavors, bueno, tot ha sigut molt complicat, però bueno, ens hem anat sortint nosaltres mateixos, ens hem ajudat entre nosaltres i hem fet algunes preguntes al professorat que ens ha ajudat i tot això.
0: Coincidiu amb el Bruno o hi ha alguna cosa que digui, ostres, allò sí que ens va costar, sí que va ser difícil?
2: Potser muntar el CanSat i portar-ho a la... O sigui, fer la maqueta, pensar com aniria tot muntat, connectar tots els pins i inclús soldar-los, potser va ser la part més complicada, jo penso, perquè era com agafar tot el que havia fet cadascú individualment i juntar-ho tot, potser va ser la part més complicada.
0: Clar, és que ens heu parlat de molts sensors, i ho dèiem al principi, la mida del satèl·lit vindria a ser com d'una llauna, no?
2: Clar, clar.
0: Per tant, el trencaclosques devia ser complicat. Quines fases heu fet, ha tingut el projecte fins ara?
4: Bueno, a veure, el primer que havíem de fer era entregar un informe així com preliminar de disseny, que simplement era un informe de 10 pàgines com a màxim, o sigui, bastant limitat, on presentaves una mica el teu projecte i en quin moment estaves. I al cap d'un mes et feien entregar un informe així una mica més elaborat, i en aquest ja havies de presentar una mica més de detall tot el que havies de fer. A partir d'aquí seleccionaven els equips que tirarien el CanSat a Lleida, i nosaltres malauradament no vam entrar en aquest procés, però ens ha motivat molt el projecte, i com que al final hem aconseguit, doncs, materialitzar el CanSat i tenir un CanSat a fer ja amb tot programat, la nostra idea és en un mes, dos, quan ho tinguem tot preparat, perquè ara ja no tenim pressa, doncs fer aquest estudi medioambiental aquí a Sant Cugat, si podem anar al Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat o algun lloc així a tirar-lo i analitzar les dades i potser, no sé, presentar-ho a classe o alguna cosa així, perquè al final està bé i ja que hem arribat fins aquí, doncs, acabar-ho, si pot ser fora del concurs, doncs perfecte.
0: I tant. Quant de temps hi dediqueu setmanalment? Perquè tot això sona a moltíssima feina.
1: Bueno, ha sigut una mica irregular, perquè el concurs aquest començava al setembre. Però, com hem comentat abans, estàvem en un altre projecte que es deia Estropí. Llavors vam estar pues, més o menys de setembre a desembre, més o menys, treballant en aquest projecte, bueno, en aquest altre projecte. I llavors amb el CanSat ens vam ficar més aviat al gener. I llavors, pues, entre la inexperiència, un grup petit, bueno, de set i tal, i que vam començar tard, pues, ens ha tocat dedicar-li moltes hores, perquè disposem d'una hora setmanal a l'escola. Ara, els últims dos mesos, hem disposat també de mitja hora tots els dies al final de l'escola, però sobretot és treball a casa. Calculem que unes 19 hores, i entre tots, unes 19 hores setmanals, 20, depèn també del moment.
0: Mitja jornada, gairebé.
1: Sí, sí, no, molt treball i moltes nits allà.
0: Ara el Bruno ho explicava, que un projecte com aquest requereix de moltíssimes hores i també segurament de moltíssima coordinació entre tots els membres de l'equip. Què heu après personalment i com a equip durant aquest procés?
3: Bé, començo jo. A mi personalment, jo com he centrat molt en la part de programació, tot el que vindria sent programes informàtics, aprendre a utilitzar tota la part de programació i com funciona, jo això no sabia pràcticament res abans, em vaig informar un munt. Aleshores, d'això he après molt. I després, com a part d'equip, a gestionar, com repartir-nos el treball entre tots perquè tothom hagi de fer alguna cosa i que no recaigui tot sobre una persona, que al principi va ser el Bruno qui va començar fent totes les idees. Aleshores, al principi qui es centrava tot en això era el Bruno, i després ja ens vam començar a repartir el treball i tota la feina es dividia molt més i tot fluïa molt millor.
2: Jo, a lo personal, he pres bastant 3D, perquè ja sabia utilitzar alguns programes, però bueno, amb l'ajuda d'un contacte que tenia amb HP, el Sergi, em va ajudar a aprendre, per exemple, un programa que es diu Fusion, a utilitzar-lo, i jo vaig crear uns discos que pel CanSat, que seria l'estructura interior, i el Sergi em va dir que estaven bastant malament, que li faltaven algunes coses, que passava massa. Llavors, clar, bueno, ens va millorar. Llavors, després, el que seria la carcassa, li vam posar una rosca perquè poguéssim obrir-lo i tancar-lo, i se'm va fer molt més complicat perquè no era... No, tenia que tenir un gruix concret perquè la màquina 3D crec que no feia menys d'un mil·límetre de
5: el mínim d'impressió.
2: Clar, clar. Llavors, pues, això em va costar bastant i va ser molt complicat, però bueno, quan vaig tenir la carcassa acabada, el Sergi em va dir que estava bastant bé i que la podíem portar a imprimir, i al final ho vam imprimir a l'escola mateixa. I
5: suposo que és una satisfacció molt gran també, no? Després de tantes hores de dedicació i trobar-se tants entrebancs de prova i assaig, al final quan aconsegueixes l'objectiu, Clàudia.
4: Sí, sí, al final és el que diem. Jo quan m'he sentit el gener que al març-abril estaríem al punt del projecte que estem, jo no m'ho hagués cregut, perquè és veritat que anàvem molt perduts. I al final, quan et diuen que no en el concurs, però mires tot el que has fet i dius, ostres, doncs realment he après molt. Vull dir, jo he après molt el que diem de tota la part de tecnologia, i és que no en tenia ni idea, perquè una característica aquí és que tots fan l'itinerari tecnològic menys jo, que faig el científic. Llavors jo no feia tecno, i la veritat és que no en tenia ni idea, i he après un munt en aquest projecte, ja sigui una mica de programació, una mica dels sensors, una mica d'aquesta part 3D, i això al final és una cosa que està molt bé veure-ho acabat i pensar, bueno, doncs potser d'aquí un mes, dos, ho podem tirar, podem veure que mesura de les reals i podem fer aquesta presentació final, que al final potser no és dins del concurs, però hem après un munt.
5: Clar, ho diu la Clàudia, vosaltres esteu a quart d'ESO. No sé si ha canviat una mica la vostra visió d'una manera d'aplicar tots els coneixements que heu anat adquirint durant la vostra educació, sobretot en ciència, en tecnologia, en programació. No sé si ja teníeu clar quin tipus de batxillerat, en el cas que vau fer batxillerat, volíeu fer, i fins i tot quina carrera, després de fer un projecte d'aquestes característiques.
1: Bueno, sí que fer el CANSAT a mi m'ha motivat molt a seguir en aquest itinerari tecnològic, tirant per una enginyeria, no? Fer projectes així. També hi ha hagut moments en què et desesperes una mica, però tot plegat sí que suma molt. I això, a nivell d'aprendre, no només coses així tecnològiques. Jo, per exemple, el que m'emporto pràcticament el que més és saber contactar, i perquè, bueno, m'he encarregat de tota la part de difusió i patrocini. Llavors, una cosa simple com crear una pàgina web, contactar amb patrocinadors, arribar a medis, com per exemple aquí la ràdio, aconseguir... Mai pensava que podria arribar a aquestes coses i... Ostres, he après molt i crec que, a més, és una cosa molt, molt útil per un futur. I també, bueno, com he estat també en la selecció de cada component, bueno, poden ser xorrades, però característiques de cada cosa, com funcionen els components... I, bueno, i coses de que això dèiem gestió de grup, i això també és molt important i ho hem après.
5: Mm-hmm. Voleu afegir alguna cosa?
3: No.
5: No? Tenim, ara deia el Bruno, no?, que feia la part aquesta de contacte amb mitjans per aconseguir entrevistes, per explicar tot el vostre projecte, i la Clàudia ens explicava que, tot i que no havíem passat el tall a la següent fase del concurs, el vostre projecte segueix endavant. La vostra idea és fer el llançament des del Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat. Nosaltres voldrem seguir-ho, eh? Tenim els companys de la part de televisió que potser es podem acompanyar a fer aquest llançament i que ens expliqueu com va. Teniu data prevista o encara esteu pendent de final calendari?
4: Mira, justament, el Club d'Aeromodelisme de Sant Cugat, encara no hem contactat amb ells. És una entitat que ja hem col·laborat, l'Institut ha col·laborat amb ell, perquè l'any passat vam fer una optativa que era, es deia, construcció d'un satèl·lit, justament, que era molt menys complex, o sigui, ho vam fer dins d'un tàper o un recipient de plàstic, però ja ens ho van tirar i de fet hem anat dues vegades amb l'institut. Llavors esperem poder contactar amb ells quan tinguem tot soldat i tot ja perfecte, poder contactar amb ells potser d'aquí dues setmanes, un mes, i establir data, segurament abans d'acabar el curs segur.
5: Doncs estarem en contacte amb vosaltres. Digues, Bruno.
1: Bueno, jo ara més que res dic que, clar, ara que no estem en el
5: molt breu, concurs... que es queden 40 segons.
1: Ostres, pues res. No, no és tan important.
5: No? Si pots dir molt breu, pots dir. No, endavant, no? Doncs ens acomiadem, perquè estem arribant al temps final. Podríem parlar molt més d'aquest projecte. Però escolteu, des de la Comissió de Comunicació, seguim en contacte, seguirem com evoluciona el projecte del CANSAT, i el dia del llançament volem ser-hi, us volem seguir, ho podem poder explicar als veïns i les veïnes de Sant Cugat, que és molt interessant que des d'un institut públic es facin projectes com aquest i que engresquin els estudiants en les STEM, que tanta falta fa. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana volem dedicar el like al programa de televisió I tu què faries? El podeu veure ja al nou canal La 2Cat I compta amb el segell editorial de la revista Valors. De fet, el programa neix de la secció Dilemes Ètics, que des de fa 10 anys publica la revista, així que estem d'enhorabona, I més tenint en compte que és una secció que, com bé sabeu els oients habituals de Valors a l'Alça, té versió radiofònica en aquest espai de la mà de Soraya Hernández, que és sociòloga I experta en bioètica, que és qui coordina també la secció en paper. Aquest nou projecte de televisió del que us volem parlar, el que pretén és interpel·lar l'audiència a partir de dilemes vinculats a la quotidianitat, així que ens encaixa perfectament poder parlar-ne amb Patrick Urbano, que és el presentador del programa. Patrick, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé, molt content de poder parlar de l'Itu que faria amb vosaltres, home, que el que comentàvem, no?, que això al final doncs veu directament d'aquesta secció de dilemes ètics I bé, I hem treballat per portar-la a la pantalla, no?
2: Ens fa molta il·lusió poder-ne parlar. A més, sabem que tu has passat bé gravant, però que també has patit una mica, oi?
3: Home, m'ho he passat molt bé perquè ha sigut un gran repte fer un programa així. A la vegada també l'he patit una mica perquè al final sembla que quan parlem de l'ètica I de la filosofia estiguem parlant d'una cosa que només existeix als llibres de text o que només és una cosa, no sé, potser del passat, però com molt bé sabeu vosaltres, és absolutament el contrari. És una cosa totalment quotidiana i que ens fa preguntar-nos coses des de si és just o no pagar l'impost de successions, si trobo el meu fill que ha fet bullying a un company seu I trobo un vídeo al seu telèfon mòbil on apareix fent aquest bullying al seu company de classe, si l'he de denunciar o no. En fi, moltes coses que ens posen una miqueta no contra l'espasa I la paret, que també, sinó el que és més interessant és que ens posen contra el mirall, que ens posen davant del mirall I ens fan preguntar-nos qui som realment I, sobretot, qui som quan s'apaguen les llums, no? Qui som quan ningú ens controla, quan si ens podem evitar pagar-nos aquesta factura de l'IVA, si evitem pagar-la o no evitem pagar-la perquè ningú se n'assabentarà, no? Aleshores, inevitablement, fent el programa I tenint a la quantitat d'experts I de filòsofs I de filòsofes I d'advocats I de, en fi, escriptores que hem tingut, expertes en bioètica que han passat pel plató, doncs inevitablement el que jo he fet al final és un màster accelerat de filosofia I ètica, que ja el vaig fer una miqueta quan vaig estudiar dret, que amb les assignatures d'ètica però això ha sigut espectacular, colpidor, i he sortit diferent després de fer aquest programa, no en tinc cap dubte.
2: Se t'han quedat molts convidats en blanc mentre gravàveu?
3: No se'ns han quedat convidats en blanc, però sí que ha passat una cosa molt bonica, que poc vista a la televisió, que gent que diu, no ho sé, gent que li feies una pregunta important, I com era important, la resposta és no ho sé. Moltes vegades, o no ho tinc clar, o això té un matís, o això no et puc donar una resposta de sí o no. Això és molt interessant, perquè quan ens preguntem si per exemple, hem de publicar les fotografies dels pederastes I els noms també dels pederastes per tal que, doncs, hosti, doncs així, no, podria pensar, no, la bèstia que portem a dintre, podria pensar, bé, potser d'aquesta manera tindrem més control, tindrem més seguretat. Sí, bé, però a què estem renunciant? Creiem en les segones oportunitats I no ens preguntem en les segones oportunitats d'una persona que, bé, ha robat, diguem-ne, quatre coses d'un supermercat. No, anem a un dels pitjors delictes que pot haver-hi, que és un delicte, diguem-ne, de pederàstia, no? I llavors ens preguntem, hòstia, existeixen les segones oportunitats? Hem de saber perdonar fins a quin punt? Clar, I això ho parlem doncs, amb gent d'una qualitat, diguem-ne, professional I d'un bagatge molt alts, no? Aleshores, les converses són, diguem-ne, molt profundes a nivell de coses que em pots aprendre, però a la vegada no es fa pesat, perquè hem establert una sèrie de dinàmiques, com una espècie de jocs, per dir-ho d'alguna manera, que fan que sigui, diguem-ne, entretingut per a tot plegat.
2: Després de posar sobre la taula tots aquests dilemes, Patrick, creus que tots tenen una conclusió, allò, una solució, una resposta correcta, o són més aviat una font de debat inacabable?
3: Jo crec que no és un debat inacabable. Jo crec que no és un debat inacabable. El que crec és que moltes vegades la resposta a aquestes preguntes no és la resposta directa a aquestes preguntes. M'explico. Moltes vegades ens preguntem si és just que una persona... O sigui, a veure com ho explico, això. És just que, per exemple, una persona... hagi de... Torno a explicar això, com ho anirà muntat, torno a explicar-t'ho, eh? Mm-hmm. Perquè et vull donar l'exemple precís. És just, per exemple... Sí, per exemple. Mira, jo ho tinc. Aquí el tema, moltes vegades, jo crec que no hi ha una resposta senzilla per cap pregunta, però un comú denominador que ens hem trobat en tot plegat és que la realitat és que moltes vegades hi ha coses que no depenen de nosaltres, sinó que depenen del col·lectiu, depèn de la comunitat, depèn del grup, depèn del país, depèn de la societat, canviar una sèrie de coses, canviar una sèrie d'injustícies, i aquest, diguem-ne, això xoca frontalment, sota el meu punt de vista i el que he pogut aprendre en aquest programa, xoca frontalment al signe dels temps que vivim actualment, que és l'individualisme extrem, que és que el primer sóc jo i la resta ja farà. Aleshores, una de les conclusions importants que citant el llibre de Tony Judt, si no m'equivoco, que és El món no se'n surt, que precisament parla també de música, no sé què, bé, jo crec que el món no se'n sortirà si seguim plantejant-nos les preguntes individualment, si les respostes als dilemes ètics només les responem individualment, sinó que els hem de respondre de forma col·lectiva, ens hem d'enfrontar els problemes però agafats de la mà, i la solució per molts d'aquests problemes de l'actualitat: la gent no té casa, la gent no arriba a fi de mes, etcètera, etcètera. La resposta a totes aquestes preguntes és una resposta col·lectiva, no és una resposta individual.
2: Mm-hmm. Patrick, per què és important que un programa com aquest estigui present a la televisió?
3: Hòstia, és molt important. Mira, no és només important que estigui a la televisió, perquè la televisió, al final, segurament de la televisió lineal, per bé que encara hi ha moltes persones que l'estiguin mirant, la realitat és que cada vegada la miren menys, i cada vegada hi ha moltes opcions, i ara ja no és que competim contra 3 o 4 o 5 o 20 canals més, sinó que competim també contra plataformes internacionals com pot ser Netflix, HBO, etcètera, etcètera, no? I també, en el cas dels joves, també és més gran, però dels videojocs, no? En aquell moment. Aleshores, el que és important no és que estigui només a la televisió, sinó que estigui present a les xarxes socials. Que aquestes preguntes, amb respostes fonamentades, que generin debat des d'un punt de vista, diguem-ne, que no busqui incendiar, sinó que busqui posar una miqueta de seny i d'entendre per què fem les coses que fem, això és important que estigui, perquè estem en un moment de gran incertesa, i estem en un moment, no serà aquest potser el moment més violent dels temps, clar, perquè això és obvi que no ho és, però sí que estem en un moment on ens hem tornat una mica despietats amb aquells que pateixen, sota el meu punt de vista. Ens hem tornat molt egoistes, perquè hi ha una altra conclusió que ens han inoculat des de fa molts anys, no? Que és no n'hi ha per tots. Aleshores, nosaltres, per la cosa que és important que hi hagi un programa sobre dilemes èpics a la televisió, o com dic jo, a les xarxes socials, especialment propugnades per un canal públic, és important perquè ens faci, per recordar que tenim un deure moral amb els altres, que tenim una relació i un vincle amb els altres, i que totes les... I sobretot entendre que quan fem una cosa o en fem una altra, això té unes conseqüències. I si no aconseguim entendre aquestes conseqüències, si no aconseguim entendre que no estem sols al món i que no és el mateix ajudar i no ajudar, i que a vegades podem fer allò que està bé o allò que és còmode de fer, que jo crec que al final la societat se n'anirà no res per la comoditat i no pas per una altra cosa, si no aconseguim explicar això a la gent i si no aconseguim canviar una miqueta el signe dels temps, no ens en sortirem.
2: Abans, Patrick, parlaves de com aquests dilemes ens posen davant d'un mirall i ens fan qüestionar coses. A tu t'ha passat? És diferent, és un tòpic potser, però és diferent en Patrick Urbano d'abans de i tu què faries que el de després?
3: Sí, en el meu cas sí. En el meu cas, per exemple, hi ha un programa que n'hi ha hagut molts bèsties, diguem-ne forts i tal, i que han sacsejat certament tant la gent que ha vingut al programa com a la gent que després l'ha vist del nostre entorn. I com a mi, com a presentador, diguem-ne... Clar, jo, hi ha un programa que és... Hem de deixar de matar animals per menjar? Hosti, és que si assum, la pregunta que em faig és les generacions venidores properes ens consideraran assassins per menjar animals? Perquè hi ha molt poca gent que és vegana a Catalunya. Ara no sé si és un 2%, estic dient de memòria i la meva memòria no és bona. Però és que potser aquesta gent té raó. Aleshores, aquest programa, a mi el que em va fer, que jo he menjat carn tota la vida, el que m'està fent plantejar és, hòstia, hauria de menjar carn? I després hi ha un altre capítol que parlem sobre la cancel·lació, que hi ha un moment que ens preguntem si hem de treure les estàtues relacionades amb la colonització d'Amèrica que tenim a Barcelona o a tota Catalunya, Espanya, etc. Els Estats Units ja ho fa, ja ho han fet, hi ha diferents països americans, no? Hòstia, la meva pregunta és... és que potser sí que hem de repensar tot plegat això, però clar, al final sí, sense cap mena de dubte que jo he canviat algunes formes de veure el món gràcies a aquest programa, sí.
2: Doncs si aquelles persones que ens escolten tenen ganes d'una bona sacsejada ètica i filosòfica, només han d'anar a veure I tu què faries, aquest nou programa que s'ha estrenat aquest gener a la 2CAT i que està dirigit i presentat per Patrick Urbano. Patrick, moltíssimes gràcies, enhorabona.
3: Sí. No, moltíssimes gràcies, només una esmena. Jo l'he guionitzat i l'he presentat, però el director és el Jordi Fuster, grandíssim director que amb molts anys d'experiència i que ha comandat el vaixell de forma, diguem-ne, excel·lent. Però jo només he fet el guió, diguem-ne, entre altres guionistes, i l'he presentat.
2: Doncs guionista i presentador, que no és poc, eh? Patrick Urbano, moltíssimes gràcies, un plaer, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt gran.
2: Una abraçada.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
5: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment, i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
0: Salut Activa.
6: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no, moltes vegades... constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors, que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I, evidentment, això és una font, però de nucli de sofriment humà.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
0: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu
0: i la millor música.
8: hace el bailoteo.
1: La ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Tanca ja l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Can Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldoreix Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix.
1: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda en una modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
2: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
0: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcoatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat

0: 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga EFA, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Renera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec. Central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec, Borja Ferrer, complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys, buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
12: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
11: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I, finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldobrés, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida, tant dissabte com diumenge, a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
6: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
11: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcuatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Deport per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
13: TIC, serveis informatius de Cugat Mèdia.
14: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
11: Us parla Joan García. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
12: a la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
11: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada als Castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportivo de la Coruña per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
2: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldobrés, llum verda en una modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldobrés per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldobrés i obrim un tema que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Quat dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4-8, el 7-7 i el 4-7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
4: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
2: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcuatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcuatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec, Borja Ferrer, complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Humany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
2: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4-8, el 7-7 i el 4-7 amb agulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3-7, 5-7 i 4-7, mentre que els escaldats han completat el 4-6 amb agulla, el 3-6 amb agulla i el 4-6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcuatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportivo de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys, buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
7: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
6: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
8: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident, t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
11: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
10: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat dos cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició, i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MDB d'Ureig. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MDE, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I, finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema, doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975, i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
12: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de Minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
10: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
0: TI, serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
10: Us parla Joan García. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Humany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
11: En la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
10: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels Castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: guess you picked the perfect way.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
4: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui

0: de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix.
1: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
2: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
0: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baén agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiu que Club Sant Cugat. Ja coneix

0: el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec, Borja Ferrer, complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confiar que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Humany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 amb agulla, el 3 de 6 amb agulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcuatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Pel tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
7: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
8: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan Garcia i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldoreix Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix.
11: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
10: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat dos cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició, i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MDB d'Ureig. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MDB, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema, doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975, i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
12: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
10: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baén agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau!
0: TI, serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
10: Us parla Joan García. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Humany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
11: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
10: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Quat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcuatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat. cat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
2: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març, el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició. I en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I, finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldobrés, llum verda amb modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldobrés per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldobrés i obrim un tema que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida, tant dissabte com diumenge, a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Quat dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
4: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
2: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcuatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcuatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
6: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Us parla Joan García. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys, de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
2: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 amb agulla, el 3 de 6 amb agulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcuatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys, buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
9: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
10: Preparat, Eneco?
11: Sí.
10: Temps. Sentit.
11: S-E-N-A-T-I-T.
9: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
10: Quina seria la paraula intrusa?
12: Casoplón.
10: Correcte. En català, per fer
9: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
12: D-E-S-C-A-P-A-L-A.
9: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
14: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan Garcia i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
15: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys,
4: de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
14: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat dos cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda amb modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
15: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
14: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcuatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
16: TIC, serveis informatius de Cugat Mèdia.
17: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
14: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
4: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys, de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
14: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs s'han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportivo de la Coruña per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat. .cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència.

0: sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
1: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març, el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat dos cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició, i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema, doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975, i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
2: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
1: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Deport per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.com.

0: cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confiar que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Humany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
3: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportiu de la Corunya per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys, buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal. Una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Si escoltes la ràdio,
5: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
4: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
5: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
4: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan Garcia i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
9: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
8: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat dos cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició. I en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I, finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda una modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida, tant dissabte com diumenge, a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
10: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
8: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Deport per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau!
0: TI, serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
8: Us parla Joan Garcia. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, repassa l'estat dels principals dossiers oberts, de les principals carpetes a la vila. Un dels temes destacats és, sobretot, que confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. També assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Escoltem el president de l'EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés.
9: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
8: Obrim plana cultural per parlar de la Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final, el primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat dels Gausacs, amb l'església del monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 a Magulla. També hi ha hagut un moment bastant destacat amb la participació dels bordegassos de Vilanova i els castellers de Caldes. Els del Garraf han descarregat el 3 de 7, 5 de 7 i 4 de 7, mentre que els escaldats han completat el 4 de 6 a Magulla, el 3 de 6 a Magulla i el 4 de 6. I acabarem amb un apunt concretament de futbol i de la santcugatenca Adriana Ranera, que ha renovat pel primer equip del Barça, però ha estat cedida al Deportivo de la Coruña per competir a la Lliga F, màxima competició estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el primer equip aquesta passada temporada i ha guanyat 4 títols, la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Amb 21 anys buscarà a Galícia més protagonisme, més minuts, més experiència a l'elit del futbol estatal, una futbolista formada a les categories del júnior per després passar a l'Adam i arribar al Futbol Club Barcelona. Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Mútua Terrassa celebra 125 anys d'història i 50 de la Torre de l'Hospital Universitari, l'hospital de referència per a la ciutadania de Sant Cugat. Per parlar d'aquesta doble efemèride, del recorregut d'una entitat nascuda l'any 1900 com a assegurança davant els accidents laborals i convertida avui en un gran grup sanitari i social, i de les activitats que han organitzat per commemorar-ho, avui ens acompanya al Faves Contades la Natàlia Albà. Ella és la directora dels serveis corporatius de comunicació de Mútua Terrassa. Natàlia, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, Alba, bon dia.
0: Normalment ens acompanyen els teus companys dels serveis de medicina, eh? Avui passem a l'altra part, que també és important, que hi ha els centres hospitalaris, per explicar tot allò que es fa, i que per això també ens acompanyen normalment aquests micròfons. 125 anys es diuen de pressa, però donen per molt. Què representa per vosaltres aquesta doble celebració dels 125 anys de Mútua Terrassa i 50 anys d'alguna cosa que fins i tot pels santcugatencs és molt visible a l'Skyline, per dir d'alguna manera, de Terrassa, que és la torre de l'Hospital Universitari?
1: Mira, sobretot, per nosaltres pretenem que signifiqui orgull d'entitat. És a dir, haver fet aquesta trajectòria de 125 anys ininterromputs amb un tema molt, molt sensible, que és el servei a les persones, amb temes assistencials, clínics i socials, per nosaltres és orgull. Els 50 anys de la Torre, també, perquè en el seu moment, ens hem de situar l'any 72, aproximadament, algú va pensar que era important que la ciutat, en aquell moment encara era la ciutat de Terrassa, disposés d'un dispositiu de primer nivell com era com podien tenir a Barcelona. No dic la resta del país, perquè en aquell moment potser és la gran Barcelona. Llavors és aquest punt d'orgull d'entitat per seguir una miqueta intentant ser fidels al que és els valors fundacionals en aquell moment aquesta assegurança d'accidents de treball, i orgull de saber pensar i adaptar-nos com a grup, com a entitat i sobretot com a grup de professionals, perquè Mútua no és un senyor que Mútua amb noms i... No, és un grup de professionals que cada dia doncs ens llevem per intentar servir millor, no?, a les persones a qui s'atenen. I és això, no?, aquest saber-nos adaptar a la societat, o com ha anat evolucionant el país, com ha anat evolucionant la comarca, i encara ser-hi, no?, i encara intentar ser referents en allò que ens diu la nostra missió com a entitat, que és intentar ser referents en el nostre saber fer. I haver arribat això a dir l'any 2026 encara mantenint això fa il·lusió. La veritat és que fa molta il·lusió.
0: I us fa tanta il·lusió que també ho heu volgut celebrar amb la ciutadania, no?
1: Correcte. Vam celebrar l'any 2000 els 100 anys, com si vols celebrar els 133,
0: clar,
1: no? Vull dir, no, són números rodons i al final és això, però pensem que si... una mica és això, no? Torno al mateix. El nostre sentit de ser és servir a les persones. Si no ho celebres amb aquells amb qui tu serveixes, amb qui et fan la teva raó d'actuar cada dia, tampoc no hauria tingut massa sentit. I pensàvem que era important fer això, no? És a dir, obrir-nos a la ciutat, obrir-nos a la comarca, obrir-nos allà on nosaltres actuem i compartir d'una manera una miqueta innovadora què som i què volem ser, no? I això, pensem que ho estem aconseguint.
0: Després parlarem d'aquesta manera innovadora, que teniu de compartir aquest aniversari. Ens has parlat una mica ja d'aquests valors, no?, de la Mútua Terrassa. Neix l'any 1900, ho dèiem, com el Seguro Terrassense contra els accidentes de treball, no?
1: Sí, en aquella època el màrqueting no hi era,
0: No hi era, era un altre.
1: Sí, exacte, eren explícits.
0: Ara el nom feia la cosa, en aquest cas, Era evident. Estava impulsat per als industrials de Terrassa per protegir els treballadors dels riscos de les noves maquinàries en aquell context industrial. Quins eren els objectius i els valors d'aquells orígens i com han evolucionat fins al dia d'avui? Perquè no sé si alguns encara es mantenen o han canviat molt, com la societat, clar.
1: Exacte. Mira, els objectius... En aquell moment també hem de pensar quin tipus de societat hi havia. Era una societat amb cert sentit paternalista. Hi havia aquest sentit de la caritat, d'aquest paternalisme, de la manera de pensar de l'època. També ens hem de situar en que en el govern de Madrid el ministre Dato va crear la llei Dato, que obligava ja les empreses a començar a protegir els treballadors. Probablement també hi havia les protestes obreres, segur. Estem en època febril i tots aquests moviments hi eren. I no sabem perquè sí, sí que podem saber-ho, perquè és dir, nuclis industrials estaven molt concentrats. Terrassa era una ciutat molt fabril, la ciutat de les xemeneies, amb els vapors, i en aquell moment, arran de la llei d'Ato i arran d'haver-hi pues, aquesta concentració industrial, hi ha un grup d'industrials, del tèxtil, bàsicament, que pensen que és important garantir que els treballadors puguin tenir, seguir rebent el seu salari si tenen un accident a la fàbrica. Això era el que explícitament deia la llei. Aquí es va fer un pas més. Si van pensar, escolta, si tenen un accident se'ls ha de garantir que la família no perdi el sou, perquè era el sou de la família, però farem el 100% del sou i també cobrirem les malalties. Encara que no sigui un accident, si algú es posa malalt, habitualíssim, suposo, en aquell moment, estem parlant de l'any 1900, també ho cobrirem. I aquest era un punt innovador. Com es comença això? És a dir, la primera mesura de prevenció que es va fer era senzillament posar un cartell a la fàbrica avisant que no es netegessin les màquines mentre estaven engegades. Clar, dius, ostres, penses, home, és com sentit comú, doncs en aquella època no...
0: És allò que diuen que el sentit comú és el menys comú dels sentits, a vegades, oi?
1: I es comença amb això. A partir d'aquí ja no entrarem tot el detall de l'evolució, però tu visualitzes una necessitat, intentes cobrir-la i a partir d'aquí vas veient que pots fer moltes més coses. Es comencen a pensar, escolta, contractem metges propis per poder atendre aquestes persones que se'ns han ferit o se'ns han accidentat o estan malaltes. Si els hem de curar, potser que pensem en algun lloc on se'ls pugui curar. Una clínica, un hospital, ja que tenim una clínica, potser aquí fem quiròfans, potser que les dones puguin venir a parir aquí, clínica maternal. I aquí és tota l'evolució que acabem esdevenint no una empresa d'assegurances d'accident de treball, sinó un grup social i sanitari que cobrim tota aquesta necessitat vital, ja no només dels treballadors, evidentment, sinó de totes les persones. Per tant, seguim tenint aquest esperit? Sí, el valor fundacional és el mateix, l'objectiu és el mateix, sense el punt paternalista de l'època, no?
0: Si haguessis d'agafar una cronologia, no? Allò, una línia en el temps des del 1900 fins al 2026, no sé si és molt difícil l'exercici, però no sé si ens podries marcar alguns moments que creus que han sigut clau per l'evolució i el que és avui en dia Motor Terrassa.
1: Clar, és a dir, de fites amb 125 anys ja n'hi ha moltes. La més explícita, que és una de les que estem celebrant, és aquesta, l'edificació d'aquest hospital, de la torre de l'hospital, que en aquell moment detractors tants com vulguis i a favor també tants com vulguis. Vull dir, és un abans i un després, inclús per la ciutat de Terrassa. En més en sentit global, penso que com a grans fites, és molt genèrica, no per situar-la en un moment cronològic, sinó és la pròpia capacitat de l'entitat d'haver pogut preveure o visualitzar com canvia la societat per anar-se adaptant amb l'objectiu de donar servei. És a dir, durant tot el segle XX hi ha més fites, per dir-ho d'una manera, arquitectòniques, a part d'entrar, a veure, hi ha un pas de la dictadura a la democràcia, i en aquell moment nosaltres, com a proveïdor de serveis assistencials en el país, com tants n'hi havia, a Catalunya, des de la societat civil, s'han impulsat moltes tipologies d'entitats que donen servei a les persones.
0: De mutualitats.
1: Mutualitats, cooperatives, fundacions, consorcis, etcètera. Nosaltres, l'any 78, quan entrem en època de transició i quan ja entrem en democràcia, passem a formar part del sistema de salut nacional de Catalunya com un proveïdor més. Això és una gran fita, perquè haguéssim pogut quedar com una mutualitat de previsió social de l'època i vam saber adaptar-nos i jugar el joc de país, de dir, escolta, som proveïdors de serveis de salut i juguem i apostem. Això ja és important. I a partir d'aquí, doncs, al llarg ja de finals del segle XX i tot aquest primer quart del segle XXI, que ens hem anat també adaptant amb, per exemple, creació de Fundació Vall Paradís, que és la branca nostra que fa tot el tema d'atenció a la dependència, gent gran, discapacitat intel·lectual, salut mental, amb residències, 23 a tot el país, una de les futures aquí a Sant Cugat.
0: A Volpellera, sí senyor.
1: Exacte. Per seguir donant aquesta atenció social, val, a les persones. La creació de Fundació Integralia Vallès, juntament amb Integralia DKB, que parla amb la creació del primer centre especial de treball per a persones amb discapacitat física, intel·lectual i mental. N'hi ha més. Uh-huh. A Terrassa no hi havia cap centre especial de treball per persones amb discapacitat física. I és el nostre call center, és el call center de Mútua, amb aquestes persones amb les quals les ajudem a integrar a l'empresa ordinària. Tota la creació, per exemple, del Parc Logístic de Salut, molt poca gent ho coneix. Això és un centre que tenim a Viladecavalls, anant cap a Manresa, allà hi ha el Parc Logístic de Salut. Fa uns anys vam pensar que a dins de la ciutat havia d'haver-hi l'activitat més essencial per atendre bé les persones, l'hospital, evidentment, i tot allò que era essencial per l'hospital. La resta de serveis, bugaderia, esterilització, magatzem, compres, arxiu clínic, no tenia sentit ocupar espais al centre de la ciutat perquè els espais són escassos, i els vam treure fora de la ciutat. Allà hi tenim Axioma, és la nostra empresa de logística, i allò ha pogut créixer fins al punt de ser un dels grans proveïdors en tot el sistema de salut del país, per exemple, amb teixit reutilitzable, teixit quirúrgic reutilitzable. És a dir, nosaltres no utilitzem cobertura quirúrgica ni bata quirúrgica d'un sol ús, com es feia fins fa uh-huh. molt poc, sinó que ho fem tot reutilitzable, amb un tema d'economia circular, etc. I ara ja estem servint a molts hospitals de Catalunya. Aquesta manera, és el que deia, no? És aquesta manera de pensar què ens pot venir què tenim ara i què ens pot venir al futur, són potser aquestes grans fites, no? Així, no hi ha estat gaire cronològica, sí. Però una mica per situar-nos en l'evolució, perquè és una mica més... La dimensió és gran.
0: I tant. Dèiem, feu aquest aniversari, aquest 125, més els 50 de la Torre, ho voleu compartir amb la ciutadania, i ho heu fet d'una manera innovadora, ens deies. Mm. I la carpa, tant ha arribat a Sant Cugat, eh? Va començar, evidentment, a Terrassa. Ara ja fa uns dies que la tenim a Sant Cugat, i estarà fins al 6 d'abril, la tenim molt a prop des de la ràdio, sí. Aquí al costat de la Casa de Cultura, amb una activitat que es diu El Batec del Temps. Natàlia, explica'ns què hi trobarà la gent que s'hi acosti, si és que encara no ho han fet.
1: Vinga, doncs, nosaltres la idea era aquesta, és a dir, explicar 125 anys o 50 anys, pots fer una exposició típica i tòpica, podem escriure un llibre o 25 llibres, podem fer-ho de moltes maneres, però al final no deixa de ser la història d'una entitat, més o menys interessant. Com que nosaltres sí que interferim en la vida de les persones, poc o molt, vull dir, perquè en el cas
0: de
1: Sant...
0: A vegades per bé i d'altres no ens agradaria, clar.
1: Exacte. Normalment nosaltres sempre pensem que qui entra per la nostra porta, sigui a l'hospital o sigui a Can Mates o aquí a la mina o a Vall d'Oreig, entres per una necessitat, no hi entres de gust, hi entres per necessitat. Llavors, si t'hem de venir a explicar la història, fem-ho d'una manera una mica amable i que t'enganxi, que connecti. Aleshores, clar, pensàvem, dic, home, nosaltres aquí a Sant Cugat fa més de 30 anys que ja hi som presents en la vida diària de tots els ciutadans, perquè tota la primària us la fem nosaltres. Hi ha alguna connexió emocional, hi ha? Doncs l'hem de trobar. Què hi trobarem? La trobarem aquí dins de la carpa. De quina manera? Doncs sent molt, molt lúdics i molt èpics, si vols. La carpa, el batec del temps, és una experiència de realitat immersiva, això és amb ulleres de realitat virtual, on els visitants, un cop ens posem les ulleres, fem un recorregut, veurem que la carpa és totalment diàfana. Veurem uns dibuixos a terra i uns dibuixos a les parets, uns codis, però no hi ha cap element més. És a dir, tu només no veus absolutament res, només veus aquests dibuixos.
0: Sembla que només hi hagi la carpa i que hi falti tot.
1: Exacte, hi falta tot. Falta tot el mobiliari. Doncs, un cop et poses les ulleres, tu ja entres en un altre espai, en un espai virtual, que et situa, en aquest cas, en un vapor tèxtil a la Terrassa del 1900. Hem fet un simulacre del...
0: Viatge en el temps.
1: Del vapor Amat, Jové Amat i Aymerich, que és un viatge en el temps. I llavors, trobarem un personatge, que és en Roc, que és un nen que treballava en una fàbrica l'any 1900, que ens convidarà i ens explicarà el seu secret per viatjar en el temps. I hem d'anar seguint les seves indicacions. A partir d'aquí comencem un viatge, arribarem en el present. Al present veurem com ha crescut la torre, com es va construir la torre on molts de nosaltres de tant en tant hi hem de ser. Allà hi trobarem l'Eva, ja veurem quin vincle hi ha entre el Roc i l'Eva. L'Eva ens explicarà quines novetats tenim en aquest moment, l'actualitat, el present, i tots dos ens convidaran a desxifrar el futur. Aquest futur, des d'on el veurem? Pujarem a la planta 20, imaginària, de l'hospital, i d'allà observarem el Vallès, intentarem trobar, identificar amb què ens vinculem, i desxifrarem el futur, que no us el desxifraré jo ara.
0: No pas, no farem espòilers. No,
1: són 15 minuts, aproximadament, amb moltes sensacions, moltes, tots ens hi podem reconèixer en un moment o altre, i amb aquest punt emotiu que pensem que és el que ens fa una mica connectar, no?, amb la
0: ciutadania. Amb les persones. És apte per a tothom, Natàlia, totes les edats, no cal ser expert en tecnologies
1: no
0: i realitat virtual.
1: No s'ha de ser expert en tecnologia. Hem tingut visitants de més de 100 anys, hem tingut canalla molt petita, tot i que recomanem una alçada mínima de 1,20 m, és més que no és tant l'alçada com la mida del cap, per un tema de les ulleres. Si va algú amb canalla petita, agafadets de la mà, ens podem moure amb seguretat, no hi ha cap perill de res. Tenim moltes sensacions, perquè les neurones ens enganyen molt, però és totalment segur i totalment recomanable.
0: També està adaptat a persones amb
1: mobilitat reduïda. I si hi ha alguna persona amb alguna discapacitat auditiva, també la pot fer, i li donem un material de suport perquè entengui quin és el relat que hi ha. Ho veurà perfectament, però al veure-hi si hi ha una mica de discapacitat auditiva, li donem aquest material de suport perquè ho pugui viure bé.
0: Només cal reservar cita prèvia, això sí.
1: Sí, exacte.
0: L'activitat és gratuïta.
1: Correcte.
0: I espavileu-vos, perquè es queda temps fins al 6 d'abril.
1: I obert tots els dies, no tanquem cap dia.
0: Perfecte. Natàlia, doncs tot un convidat a fer aquest viatge per aquests 126 ja, si som els 2026,
1: exacte,
0: anys de història de Moto Terrassa. Moltes gràcies per compartir-la amb nosaltres.
1: A vosaltres, per convidar-nos.

0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: per el cuiner i de mental de la Joana Molins. Joana, avui ens faràs dentetes o què?
1: Sí, crec que sí. Sí, sí, hem de continuar fent dentetes, si no malament. Bon dia a tothom, eh? Bueno, doncs com aquests dies hem anat fent, que hem anat portant plats per Nadal, el que passa, no, per exemple, no tan clàssics, variar una mica a la persona que s'atreveixi, perquè normalment ja hi ha uns plats estipulats i no ens movem d'allà. Llavors nosaltres hem donat diverses opcions per poder fer diferents plats, i avui us porto la carns rostides i farcides, que també es poden fer
0: rostides i farcides. Aclareixi-m'ho, sisplau,
1: sí.
0: Jo que sóc...
1: O sigui, es pot fer un tros de carn, fer-la farcir i rostir-la i després tallar-la. Que són carns rostides o farcides. Es pot fer de llata, de vedella, que jo normalment, si és vedella, faig en llata. Es pot fer amb pollastre, es pot fer amb gall indi i es pot fer amb llom de porc, d'aquest de dos colors, que també queda molt bé, més econòmic. Doncs aquestes carns, vas amb el teu carnisser i li dius que te la farceixi. Jo normalment la faig farcir d'ou dur, salsitxa i cansalada de pebre tallada ben primeta. Llavors allò t'ho posen a dintre, tu...
0: La cansalada de pebre la compres amb pebre o
1: amb pebre, tu l'empebres? No, ja la compro perquè això m'ho fa el carnisser. Jo li dic, de què el vols, doncs, d'aquests ingredients? Llavors, si ens agrada una mica la combinació de dolç i salat ara per aquestes dates, hi podem posar alguna pruna i uns quants pinyonets. Uns quants pinyons. Llavors, aquest tall, ells el farceixen, te'l lliguen i només has de cuinar-lo. I llavors, quan el talles... tens aquesta carn a dintre, que no és la vedella amb bolets que estem acostumats a fer, o el pollastre amb bolets, és diferent. I el pots fer 3 i 4 dies i 5 abans, eh? Vull dir que...
0: Aquella carn és millor,
1: es pot guardar a la nevera perfectament i no hem d'estar cuinant aquell dia, això tant pels Reis com per Nadal o com per Cap d'Any. Vull dir, podem fer el dia que ens assembli. Llavors jo us explicaré, doncs, tal com us deia, aneu en el vostre... I si no, i ara també s'ha posat molt de moda posar-hi el foie. El que li agrada, un tros de foie a dintre, també queda bo. Clar, perquè una vegada és rostit i el talles, també queda bo.
0: Sí, doncs, el foie posat a dins...
1: A dins del tall.
0: Del tall.
1: El tall aquest que fem lligar. Llavors, si volem una llata, doncs
0: per
1: farem...
0: Això, per cert, ara que... Perdona que t'interrompeixi.
1: Sí.
0: El foie de què?
1: El foie només n'hi ha un. El foie d'ànec és...
0: El d'ànec.
1: Fetge d'ànec. Fetge d'ànec.
0: Sí,
1: fetge.
0: Sí.
1: Que per això és el foie.
0: Sí.
1: El fresc.
0: En francès,
1: el fresc.
0: Sí, així.
1: No aquest que és el mini cuit o aquest d'untar.
0: Ara, aquest vull.
1: Aquest d'untar és diferent. No, és el foie fresc. Val. Que llavors ja es posa a dintre i llavors el coure'l també.
0: Val.
1: Quan tu el talles ja a dintre ja queda desfet. Doncs llavors faríem això, aniríem al nostre carnisser de sempre i faríem farcir el tall que a nosaltres ens agrada. Què faríem? Primer de tot, que faríem la cassola i l'enrossiríem, perquè això ja tot lliga bé. Una vegada estigués ros de tots els cantons, mentrestant nosaltres hauríem preparat una bresa d'un all porro tallat pel mig, una ceba tallada així a juliana, un prei o tres de pastanagues, un tall d'àpid, l'àpid aquest del tronc, el gruixut, que no sigui la fulla, perquè la fulla, com molt, amarga. En canvi, el tros gruixut té més consistència. Un parell de tomàquets madurs d'aquests de penjar, que també els hi podem posar, tot això en cru, I llavors una cabeça d'alls, una fulla de llaurer o un prei i un tros de canyella. Depèn de la quantitat que fem, n'hi posem una branca o la meitat. I llavors, aquí, passarem tota aquesta bresa, la passarem amb aquesta carn que ja hem rostit, la deixarem una mica, uns 10 minuts, i una vegada això ja ha passat aquestes verdures, hi posarem aigua. Ho cobrirem amb aigua calenta, aquest tros de carn, tant si és pollastre com si és la vedella. Baixarem el foc, ho taparem, i la vedella almenys la deixarem una hora. I només haurem d'anar donant voltes perquè no s'agafi.
0: Tomba, tomba.
1: Si veiem que ens hi falta una mica més d'aigua, n'hi afegim una mica.
0: Cobert sempre.
1: Cobert sempre. Llavors anirà disminuint i a mesura que veus que ja va quedant a tou, no n'hi tiris més. Si ja te queda mig tall, doncs ja dius, bueno, d'aquí 10 minuts ja estarà, no n'hi tiris més. Ho tanques.
0: Aquest és el secret perquè la carn...
1: Aquest és el secret perquè la carn te quedi tovíssima.
0: Ah, doncs escolta.
1: Llavors ho tanques, això, i ho deixes. I el millor és l'endemà, treure els cordills, treure el cordill d'aquest tall de carn, perquè si el treus en calent se desfà tot i l'has de tallar en fred. Llavors agafes una taula d'aquestes que tenim de tallar, un gabinet que talli, i el talles de 2 centímetres o així. I tota aquesta bresa que hem posat de la tomaca, a l'all porro, tot això, ho passem tot pel tòrmix. I ho passem pel xino. Ho reservem. I llavors, quan tinguem aquest tall de carn ja que l'hem tallat, el posem en una plata, si no el volem escalfar al foc, ho podem escalfar al forn, i aquesta bresa que hem triturat, i si ens queda molt espès i podem tirar una mica d'aigua, després ho rectifiquem de sal, i ho tirem a sobre, i ho escalfem. I queda una carn...
0: Impressionant.
1: No queda com una vedella amb bolets amb tant... Que tipa molt i carrega molt, i llavors aquesta mica, aquestes verdures, doncs totes a sobre.
0: Té molt bona pinta.
1: Tant si fem el pollastre, com si fem el gallindi, com si fem el llom, com si fem la vedella. El sistema és el mateix. El que passa que el pollastre, si la vedella hi està una hora i mitja, el pollastre amb 3/4 el tindrem cuit, perquè el gallindi ens costarà una mica més. Això ja ho punxem i com veiem que està tou, és tancar-ho.
0: Bueno, té molt bona pinta.
1: Sí, i llavors li traiem o aquella malla que ens posen a la carnisseria o el lligat. Hi ha puestos que ens posen aquella malla blanca o hi ha puestos que ens el lliguen. I llavors és la qüestió de treure-ho i fins l'endemà no treure-ho. I l'endemà llavors ho tallem, ja ho deixem ja amb una plata o amb un tàper a la nevera, punt, i tot això, aquesta bresa que hem picat, amb un altre tàper. I aquell dia ho escalfem i ho tirem per sobre i ho deixem al forn 20 o 25 minuts que se'ns escalfi. I ja ho tenim.
0: Sempre he pensat que els cuiners, alguna condició intel·lectual tenen que tenir. I sempre he pensat que és la memòria. Me deixes meravellat cada vegada que t'entrevisto. Perquè ho fas tot de memòria, d'aquesta manera, ho tens tot al cap.
1: Bueno, perquè la memòria, la cuina, a mi em va vinguent. O sigui, jo com ho poso a cuinar, penso, ara ja he de posar això, ara... Bueno, clar, perquè és que perquè ens agrada, també, eh? Aquella persona que no li agrada gaire i no cuina tant, ha de tenir una xuleta, bueno, i llavors la xuleta ho prepares tot, que és el principal. Primer de tot, preparar les carns, salar-les, empebrar-les...
0: Avui és una mica complicadet, però... No?
1: Sí, no, però de veritat, eh?
0: Sí, la mestressa de casa...
1: La mestressa de casa, perfecta, sí, eh? Perfecta, sí. Perfecta. El que passa que a vegades, saps què passa? Ens fa ànsia provar coses. Perquè ja tenim un hàbit...
0: Però aquesta és molt interessant, sí.
1: Tenim un hàbit i diem, no, jo faré la vedella amb bolets com sempre, o faré el pollastre rostit, a mi no em compliquis la vida, perquè així no em queda bé. Clar, són dies que tenim família,
0: no,
1: tenim...
0: La responsabilitat hi és.
1: La responsabilitat hi és. Però vull dir, de veritat que aquest plat és molt... És molt senzill, ara ho sembla difícil perquè és rostir la carn i posar-hi tota aquesta bresa i després deixar-ho que es vagi fent.
0: Molt bé.
1: I llavors aquesta bresa, doncs, és el que hem dit, passar-la pel tormís, passar-la pel xino, i aquesta salsa és la que cobrirem quan tinguem aquest tall que ja l'hem tallat, i l'escalfarem al forn o amb una cassola al foc, el que vulguem.
0: Molt bé. Què vols, repetir els ingredients?
1: Sí.
0: Si ho deixem aquí?
1: Sí, sí. Doncs llavors direm que agafarem una llata per 4 persones d'un 1,25 quilos. Si agafeu un pollastre, podeu haureu d'agafar 2. Depèn del que pesi, això ja ho pregunteu al vostre carnisser. Llavors farem servir aquest all porro, això ho farcit, eh? Aquest all porro, la ceba, les 2 pastanagues, un tall d'àpid, 2 tomàquets d'aquests de penjar madurs, que els obrirem pel mig, tot això ho posarem allà. Una ceba també tallada juliana, una cabeça d'alls, llavors li posarem el llaurer, li posarem un tros de canyella, quan aquest tall estigui ja que l'hem enrossit, i posarem un raig de birranci, perquè ens pujaran tots els sucres i ens quedarà més durat. I llavors és el moment de posar-hi tota aquesta bresa, passar-ho 10 o 15 minuts, cobrir-ho d'aigua, baixar el foc i tapar-ho. I ja podem anar fent altres coses. Només hem de tenir en compte que no se'ns agafi. Si veiem que s'ha evaporat molt l'aigua, n'hi posem una mica més. Si veiem que no, doncs ja ho tenim bé.
0: Jo, que ja puc fer aquestes preguntes, perquè sóc un absolut ignorant amb el tema, la diferència entre un vi normal o un conyac o un birranci està amb que queda més daurat? O...
1: Sí, el birranci, saps què passa? És vi ranci i vi i moscatell, i porta sucre. Clar, llavors això, que de seguit t'apuja més. T'apuja més els sucres perquè el portar sucre fa que la carn quedi més rossa més aviat. El conyac és molt sec per la carn. Jo de conyac no n'hi poso gaire. El conyac el poso més en el peix.
0: Molt
1: en el
0: bé,
1: peix, sí. I el vi blanc, doncs si no teniu vi ranci, també vi blanc, eh? Un vi blanc que tingueu, doncs també un bon raig de vi blanc. El vi en els rostits i tot això no pot faltar-hi mai, perquè és l'ànima de tots aquests plats.
0: Joana, com sempre,
1: doncs
0: un plaer,
1: Fins la setmana que ve.
0: Escolta, que dona gust, dona gust.
1: Molt bé.
0: Fins la setmana que ve?
1: Sí, fins la setmana que ve, que ens veiem.
0: Aquí.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9. Parla Maria Dara. Raül Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personal. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut fa uns minuts per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Ella ha explicat el perfil del nou conseller.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raül Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
4: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey. Ferran Torres va marcar el gol decisiu al minut 105, donant a la selecció la segona estrella mundial. La victòria es va celebrar arreu de l'estat, també a Barcelona, on unes 30.000 persones van omplir la plataforma del fòrum per seguir el partit i festejar el títol. Pel que fa al dispositiu de seguretat, el CEM va fer 29 assistències amb 16 trasllats a centres hospitalaris i dins del recintre de la plataforma del fòrum es van atendre també un total de 30 persones. Els Mossos van detenir també 3 persones per robatoris i furts. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 altres comarques. Continuarà també restringir l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell i Marmella. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi

0: a l'Alt Empordà. A banda, també un menor de 6 anys moria també ofegat ahir a la piscina d'un hotel de Calella al Maresme. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabui la cosa va de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp n'hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, eh?, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, eh?, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut les seves polèmiques i en què Donald Trump estava com a anfitrió, sonava estrany, no? Tanta interculturalitat. I si no, que li preguntin o que li diguin a Omar Artan, aquell àrbitre somalí que a començament de mundial no el van deixar passar els d'immigració, no el van deixar entrar al país. I al final no va poder arbitrar. Però també és veritat, i hem de fer una mica de reflexió, que quan als Estats Units organitza alguna cosa, tots estem allà a punt per les crítiques, eh? Escolta, per una vegada, potser deixem fer i gaudim de l'espectacle, que els americans tindran tot el que vulguis, però d'espectacle en saben fer, són els reis. Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com hem passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè escolta, estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els fem naltros. Naltros, que diem aquí. No? Aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com

0: Entes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
1: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també?
0: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingui a veure amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
1: Sí.
0: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció, que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
1: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
0: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel em faria un fart. Sí. Eh que sí?
1: Doncs
0: sí,
1: enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
0: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
1: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, a França es va obrir, però el cuiner era italià.
0: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, sí, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
1: I això va ser el 1600, m'has dit?
0: 1686. Poca broma, eh? Poca broma.
1: Sí.
0: De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim molta referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
1: Molt bé, mentre faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
0: Doncs. Sí, també tenim per anys, això, correcte.
1: Sí.
0: Malauradament.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent, ciutadana, i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què
0: doncs
1: preferiu?
0: Guaita.
1: Quin gelat preferiu? Com ho fem?
0: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem al número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
1: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: A reveure, bon programa, fins ara.
1: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast... Tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo. Un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant la Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programar també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. Ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani.
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Saïd Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana, també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben morta amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bon cap de setmana, no, bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: I veus que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destina al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tram camp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les Onades Inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
8: Sí, gran èxit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells, no no passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop s'hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant, amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025, a Catalunya, doncs, prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor. No? Afecten, doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria i, evidentment, l'agricultura, no? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, els serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris. I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses o canviar horaris o traslladar feines a hores de més calor o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana, l'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles, en realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mando, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es té en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits, dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament que, de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar alguns elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reials decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, no? Si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorre, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
3: Adéu. Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest estiu també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells, i hi ha qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prema l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb folre i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gama extra del Garraf amb el 5 de 9 en folre i el Pilar de 8 en folre i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida de Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la Festa de Santa Anna, a Reus. L'actuació comptarà amb els brivalls de Cornudella, la colla castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la Diada de Santa Anna al Vendrell a 2:45 del migdia, amb els nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:45 del migdia amb els castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarra Corena, plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà la designació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rossiquer a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a premiar. Diuen que les havaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les havaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: Del meu amor la noia no podré tornar...
8: Doncs sí, bon dia, Núria. I precisament aquest és un dels objectius de De Gairó, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no he arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: Uh-huh. I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairó i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairó fem havaneres, però les fem a la nostra manera. Uh-huh. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També els seus joves és més senzill, segurament. Uh-huh. Però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
8: Uh-huh. Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Uh-huh. Llavors això també és la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. Uh-huh. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també. Uh-huh.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Uh-huh. Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan tota la, va arrencar tot, tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant abordar nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això per... pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura de, dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem des, completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena.
8: Sí,
9: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de la buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
9: Fora del
8: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no, perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Però, bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell, i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les havaneres?
9: Jo, o sigui, jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí, és que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel, en tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les havaneres amb aquest nou format, moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània, Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Bé, i què voleu fer aquests dies?
14: Anar a una piscina caribenya.
15: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llums d'un drac.
13: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest matí per anunciar el nomenament com a substitut de Mònica Martínez Bravo, del fins ara secretari general de la conselleria. Escoltem les declaracions de Salvador Illa sobre Moreno.
2: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
1: Es tracta del primer canvi del govern d'Illa, que coincideix també amb l'Equador de la seva legislatura. I l'Agència Catalana de l'Aigua destinarà prop de 9 milions d'euros a 384 actuacions de manteniment de lleres urbanes per tal de reduir el risc d'inundacions. Els treballs permetran adequar més de 266 quilòmetres de cursos fluvials arreu de Catalunya amb actuacions de retirada de vegetació invasora i també redistribució de sediments. I Espanya es va proclamar campiona del món després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga en la final disputada a Nova Jersey amb un gol de Ferran Torres. El dispositiu dels Mossos per la final del Mundial a Barcelona es va saldar amb 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un mòbil i també per un furt, a més d'una denúncia per desobediència. El CEN, per la seva banda, va atendre també 29 persones, 5 de les quals menys greus. La celebració va reunir prop de 46.000 aficionats entre el Fòrum, la Plaça Catalunya, l'Arc de Triomf i també Plaça Espanya. I els agents rurals informen que per aquest dilluns la previsió del Pla Alfa és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. A més, també es preveu activar el nivell 3 per perill molt alt a 219 municipis de 23 comarques més. Continuarà també restringint l'accés a 3 espais naturals, com són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural de Montmell-Mermellà. Per tot això, es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions per garantir la seguretat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Bàscara, en sentit França, obliga a tallar un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A la resta també complicacions importants a la B10 a Barcelona, els accessos cap a Nus de Llobregat

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda, amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios. A veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de festuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar en un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, no sé, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè
1: doncs sí,
0: perquè... Doncs ja està, mira, tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una popular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers, que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: Albert, per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria i de cop tens gust a barrufet. Gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha certeses, no? Però sí, déu-n'hi-do. Ja ho veus.
0: Hem de deixar de ser déus, però amb gelats hi ha moltes coses. Molta gràcia,
1: exacte, sí, com a concepte de vida, Núria?
0: Sí.
1: Exacte, sí, ser assertius i una mica més tolerants.
0: I estem pensant tota l'estona amb con, amb terrina, amb els gelats que tenim, no?, que comprem al súper, però també hi ha aquells de súper que són com de barra, els gelats de barra.
1: Sí,
0: el tall.
1: Cert.
0: Mira, ara
1: et diré una
0: records.
1: Cosa que... Sí, generacionalment, tu i jo segur que anem menjat els diumenges a Cals Avis. La Comtessa.
0: Oi, la Comtessa, per favor.
1: Oi?
0: I tant.
1: I ja no se'n veu. I abans era un clàssic que feia festa, a més no poder. Era abans de gitano o Comtessa.
0: Sí. Que a més l'anunci era com ASMR, era...
1: Sí, no pantallaves. Absolutament.
0: Claro, i tant. Bueno, i el crocante, que ja és una miqueta anterior.
1: Sí.
0: I després els clàssics de tres gustos, no, nata, vainilla i xocolata, entre neules.
1: I tant que sí. Tot i tant, que sí, galateta allà.
0: Mira, i és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat, segons com sigui el gelat.
1: Sí, absolutament. Tu ets de mossegar o de llapar?
0: Jo de llapar. Per sensibilitat
1: veus?
0: De dents, clar. I tu ja mossegues, veuràs... no? Tu mossegues, pel que veig.
1: Ja veuràs que el guai. Reel d'avui llapar llepo poc. T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar, perquè feia molta calor, però sí, els engoleixo, si es
0: pot
1: dir.
0: Sí, la Maia et devia mirar raro, mira, què fa aquest
1: què fa aquest boig, sí, correcte.
0: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats que recollirem al tancament.

0: El programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, sobretot Aina. Explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, l'ametllat és avorridet al final, no?
1: Sí. L'ametllat
0: és la posta segura.
1: Sí, és avorridet, així que ja dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa amb això de Granollers.
0: Gràcies, Enric, fins ara.
1: Vinga, a reveure, fins ara.
0: Doncs mireu, hem encarregat a Radio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Radio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys. I doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Ametlla. De la Mella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó. Una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7. Tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps per pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, que al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no mos agrade. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat i que ens agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
0: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
10: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que endemà, passen unes 24 hores entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 20, quasi 24 hores madurant en el pasteuritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolat, el cacau, la pasta de xocolata i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
0: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
10: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo. I, claro, marca una miqueta la diferència.
0: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
10: Al final també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Però, clar, agradar a tots és molt... és impossible. Però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, clar, és complicat. Tindre de tot per a tots.
0: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
10: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots, perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
0: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
10: Des de Setmana Santa, que solen vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El 6 de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
0: Turistes, gent del territori i famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
10: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
0: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
10: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que claro, el gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus en el cucurutxo, o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina. No xorra per fora, per la galleta.
0: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
11: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
12: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara.
11: Veritat?
12: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre,
11: sí,
12: i el vermell.
11: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
12: Sí,
11: és una bogeria.
12: Sí, mira,
11: bé,
12: 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
11: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances, també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
12: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico. Som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, dies ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí al taulell.
13: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet, però bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi de, no hagi d'interrompre molt.
12: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
13: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
12: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
13: Sí, i el 012... El 012 sí. També t'ho podríem facilitar.
12: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el val escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
13: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
12: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, que perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
13: Sí, sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja sé que han acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal, i aleshores aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic: tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
12: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3, no tenim bal escolar, no, encara?
13: Aquests encara no.
12: Llàstima.
13: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i de per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
12: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del val escolar al vostre establiment...
13: Mira, hi ha, el val escolar hi ha, són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el val, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el val escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
12: Aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
13: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
12: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
13: Una motxilla.
11: La de bolis que em podria també comprar jo amb 60 euros,
13: Bueno, no te'ls acabaries, per això. no te'ls acabaries.
12: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
13: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el val, els que són molt matiners, venen amb el val i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem a 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan ja han de portar el val i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el val i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis, i aleshores descanvien el val ara, no? Però com que fins al novembre no caduca...
12: Relax, ens ho prenem amb calma. Digues.
11: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots anar perfectament als 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
13: Sí. El fet de que muntessin això del val escolar, perquè això la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el val a la xarxa, a les comprant en línia. Mm-hmm. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no, feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, a les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. De fet, el gremi de llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm-hmm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
11: Sí. Bé, sí, papereria sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb clar, ja és un exemple, sí.
13: Sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius, bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
12: Núria, mentre estem parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, suposo que els micròfons ho enganxen, tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
13: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
12: No?
13: Hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo en una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
12: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
13: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de llibres de butxaca per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Aquest any, Àngels? Aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, eh que sí?
14: Sí.
12: Doncs mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances i els que encara no les gaudeixin, que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
13: tenir. Jo ja el tinc reservat,
12: veus que
13: sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
12: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Núria, escolta, mira, abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini,
13: i de One Piece, n'hi ha alguna de One Piece?
14: Sí,
13: ho dic perquè...
14: Sí.
13: Ah, perquè després tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
12: Sí, mira, ara l'he vist allí a la cantonada gairebé.
13: Molt
12: bé,
13: Eduard Virgili, això és molt llaminer,
14: Ah, mira, veus, ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
13: Vinga.
14: Moltes gràcies.
12: Eduard. Una abraçada, Núria.
13: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
12: Gràcies. Que vagi bé, a reveure.
13: Que vagi
15: obert per vacances.
13: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcast i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
15: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
16: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 48.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
17: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és l'utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre'n la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
16: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
17: l'associació el que pretén en primer lloc és donar i donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer i, evidentment, una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
16: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
17: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és biunívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el Data Collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
16: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
18: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua. Vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
16: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
17: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar, per les xarxes socials. I a les xarxes socials doncs, podem trobar, doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta, doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap a una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, a, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
19: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn, que realment ho tenies que regalar perquè no t'ho menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem de que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i haguin problemes. Però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no soc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas de del que he dit.
16: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
20: Avui la pesca ha estat...
11: Mare, mar.
20: La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquest podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
16: Friki Time d'estiu.
21: One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors, és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara, o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Friki Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
22: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada. El tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
21: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
22: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la Marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
21: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure
1: en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
22: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només els amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
1: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no? Que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors, i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest que barregi doncs, les aventures amb tots aquests valors socials que jo crec que estan molt d'actualitat?
22: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, la interconnexió que ha creat amb la història l'autor Eiichiro de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
1: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Friki Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Friki Time d'estiu. Som en Dani
22: i la Mercè.
1: I ens retrobem al proper programa.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porto de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Eric Caribbean Club, que és com de bachata i música així com...
0: Una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé. DJ latino, que també tot va en consonància. Sí. Molt bé. Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, no m'ho pensava jo pas. Passa el temps volant.
0: Sí, sí, sí, sí, és una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una Festa Major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem, pues, la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu clúster romànic, i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès, té un preu de 6 euros, i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà.
0: Fins
1: adéu.
0: Demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí, jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist, no serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: Sí, a veure,
3: Núria,
0: per si algú se'ns ha despistat, estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, eh? El que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estratxatela.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, au. Aina, s'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata, ai no.
3: S'accepta sí. Pop, s'accepta Pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolari
3: sí,
0: diferent.
3: Sí. Però, però ja dic que
0: bo.
3: Passaré.
0: Bo.
3: I mira,
0: bo.
3: Tenim aquí un àudio de la sí. Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta des de la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurut de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n poses a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do.
3: Exacte.
0: Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: Els gelats aquests de gel no triomfen massa, avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat. Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò.
0: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs fent
3: tendència.
0: Home,
3: absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que podem al mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira. Va,
3: vinga. Poc se'n parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho posaries... tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Ara ja el noto. Sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un. Curri, pastanaga, salsitxes i pèsols seria un?
3: Sí.
0: Que llarg de dir, s'hauríem d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, ho desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Sí.
3: És una miqueta això, crec jo, Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
0: Tot Lleida
3: ho sé,
0: al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà pregunti el que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: Els bons que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi
0: molt bé. Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, Obert per Vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World.

0: per disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui a l'Espai de la Literatura ens interessem per la campanya de la Generalitat Fa 6 anys, Tria un llibre, per al foment de la lectura. La iniciativa enguany arriba a la 10a edició, va començar dijous i acabarà l'1 de desembre. Coneixem més detalls i ho fem de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Benvinguda.
1: Hola,
0: com bon estàs?
1: Dia. Molt bé.
0: 10a edició. És una campanya que podríem dir que està consolidada?
1: Totalment.
0: Sí?
1: I esperada, i volguda, i benvinguda.
0: I que, a més, ha anat creixent, no? Ha anat ampliant, diríem, els seus seguidors?
1: Bueno, aviam, és una campanya que, gràcies a Déu, ja està tan implementada que les escoles, els nanos, les criatures, les famílies ja l'esperen. Mm-hmm. O sigui, tots ja han tingut un germà gran o ja tenen una referència escolar, el que sigui, però quan fas 6 anys aquí a Catalunya saps que et toca un llibre.
0: Que bé, no?
1: Molt, és una gran campanya, és un regal, perquè és una campanya que fomenta sobretot que els nanos tinguin contacte directe amb una llibreria. Vull dir, ens trobem amb nanos d'aquestes edats que no han entrat mai en una llibreria. I representa que estem parlant de l'edat que els nens comencen a llegir.
0: Primers lectors.
1: Primers lectors, primeríssims lectors. Llavors, és una oportunitat per accedir a tenir el seu llibre. Que com a nanos que aquest any estan aprenent a llegir, clar, és una manera d'incentivar moltíssim, no? Vull dir, tu aquest any estàs aprenent a llegir, doncs el govern, la Generalitat, el país, digue-li com vulguis, t'està regalant un val per comprar-te el teu primer llibre. I ets tu qui el ties.
0: Aquesta és una campanya que promou la Generalitat, però sí. qui més hi participa?
1: Bueno, lo de sempre, Generalitat, Càmera de Comerç, el Gremi de Llibreters, les llibreries, vull dir, tots els factors que...
0: Val. Pati de Llibres hi participa des de quan?
1: Des del primer dia. Fa 10 anys ja nosaltres hi participem. Sí, sí, sí. I hem anat veient com creixia la campanya, com bé deies.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: I heu anat veient com, com aquests primers lectors després es converteixen en fidels a...
1: Doncs n'hi ha molts que... Sí? No, n'hi havia, és el de sempre, és un 30% sempre. Quan fas una presentació, vendràs un 30% de llibres. Quan fas una activitat, vendràs un 30% de llibres. Quan fas una campanya d'aquest tipus, fidelitzaràs un 30% si tot va molt bé. Bueno, ja està prou bé. És la regla del 30%. Però, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta campanya, i és una cosa que jo faig entendre molt als pares, és que és per ells. O sigui, així com el val escolar és un val per ajudar les famílies, totes les altres campanyes és per ajudar les famílies, en aquest cas, ell té el llibre. I una cosa que hem de tenir clar a totes les llibreries, i està claríssim, però a vegades ho dubtem, és que aquesta campanya, si no ve el nen a la botiga, no es bescanvia el val. És pel nen.
0: No val allò de... El meu fill m'ha dit que
1: no,
0: li compri un llibre.
1: No. O no val allò de... Oi, com ja ve Nadal, aprofito tu i ja ho tinc. No. Aquesta campanya és perquè ell entri a la llibreria, ell tingui un contacte directe amb el llibreter, amb la llibreria, amb els llibres que li agraden, i ell té el seu llibre.
0: Val, vull imaginar-me, Mont, com es fa, o com és aquest moment de la tria. Tu, com a llibretera, vas amb el nen, li expliques tot el que tens, o... Com funciona això?
1: Aviam, això és fantàstic. O sigui, estem parlant de primers lectors. Les editorials, al principi d'aquestes campanyes, ni creien ni creaven llibres especials per aquestes campanyes. Ara, evidentment, tots som espavilats i hem vist quins llibres funcionen. El primer lector llegeix Lletra de Pal, que és el que entenem per mallúscula. Sí. El val aquest et dona 13 euros. O sigui, no és una meravella, perquè la mitja dels llibres, doncs, depèn. L'àlbum il·lustrat està sobre uns 15, els petits de començar a llegir són uns 10 euros. O sigui, llavors van començar a crear llibres especials, però molt ben creats, no per això mal creats, amb Lletra de Pal, pocs personatges que ho puguin seguir, un format més de còmic, i amb un preu que és exactament el de la campanya. Llavors, a partir d'aquí, cada any trobem que tenim més llibres. Llavors, jo com a llibretera, què faig? Preparo una taula a la mida dels nanos, com tots els mobles que et tinc a la llibreria, amb tota la meva tia, amb Lletra de Pal, amb pocs personatges que puguin seguir, que siguin molt atractius visualment. Preparo també un parell d'estanteries amb llibres per aquesta edat, però inclús per lectors més hàbils o inclús menys hàbils. I llavors, a part, quan ells arriben a la llibreria amb el seu val, que venen contents com una mala cosa, els dic felicitats, t'ha tocat,

0: aquest any et toca triar, pots triar el que vulguis de la llibreria, ningú t'ha de dir el què. Ara, jo, com a llibretera, et recomano aquesta taula d'aquí, que crec que són més adequats per tu. Però a partir d'aquí, mira el que vulguis. I allà comença el divertiment.
1: Agafen els llibres, els manipulen, els fullegen,
0: llavors veus el pare tan tensiós que diu no, jo vull aquest, llavors veus la germana que diu jo vull aquest, i llavors ve la llibretera i diu no, tria ell, i bueno, és molt divertit perquè es poden, o sigui, te'n dones compte que hi ha criatures que no han entrat mai a una llibreria i que és com fascinant, els estan regalant un llibre.
1: Ja et trobes, o t'has trobat en aquests 10 anys de la campanya amb algun infant que no mostrés cap interès i que se sentís com obligat d'estar allà?
0: No, aviam, tan exagerat no. El que passa que, aviam, és que hi ha nanos que són lectors, hi ha nanos que no són lectors, hi ha nanos que tenen dificultat lectora. Llavors, si tens dificultat lectora i m'estan regalant un llibre, m'importa un pito. Jo a la llibreria tinc moltes coses que no són només llibres. O sigui, veig moltes eines d'acompanyament a la lectura, com poden ser punts de llibre, llibretetes i tot, i llavors tinc molts objectes de regal i joguines. I llavors, sí que hi ha el típic nano que, bueno, i no són uns diversos, que van directes a les joguines i diuen, això no entra, no, fill meu, això no entra. Però, bueno, és això, és motivar-los, és ensenyar-los. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clar tots els que ens dediquem a això, és que el nano, pel fet que ell comenci a llegir sol o hagi après a llegir, el que no hem de fer és de deixar-li de llegir els adults. I això és un error que cometem molts pares, que en el moment que el nen, o sigui, l'hora del conte la tenim superintegrada abans d'anar a dormir, i en el moment que el nen comença a llegir sol i traiem aquesta hora de plaer, perquè és un moment de plaer absolut, és estar amb el pare o la mare estirats al llit compartint una estona. Llavors, quan caiem en aquest error, ens arrisquem molt i molt a que aquest nano realment creui la lectura, perquè diu, hòstia, jo tinc una hora de plaer cada dia amb el meu pare, o 15 minuts o 10 minuts que estem junts, estirats al llit, relaxats i llegint una cosa que simplement és escoltar aquella veu materna i entrar en un món que es queda totalment lluny de nosaltres, i de cop aquesta estona me l'estan traient perquè haig de llegir. Home, no. No em cau bé la lectura.
1: Jo t'he de dir, Mont, que aquest plaer no hauria de ser només per als infants.
0: Per això t'ho dic.
1: A mi també m'agradaria tenir una lectora o un lector, o, i de fet s'han fet pel·lícules, no?
0: Sí, sí.
1: La lectrice.
0: Sí, totalment.
1: Algú que es dedica a llegir per una altra persona.
0: I a més, aquesta estona de compartir és una estona de compartir vincle, de compartir efectes, però és sobretot una estona de pell, perquè quan llegim un llibre, com no cridem tant, estem abraçats, estem agafats amb els nostres fills. És un moment d'una intimitat absoluta i, a més, què és la lectura? La lectura és un plaer que ens porta a mons que no coneixem. A vegades ho deuen, no? Vull dir, la millor teràpia potser a vegades és llegir-te qualsevol llibre que no parli de res que tingui a veure amb tu, perquè si a la nit el que hem de fer és desconnectar i baixar el cervell i baixar-ho tot, què millor que una lectura que ens transporti un món que no ens afecta directament i ens obre una altra realitat. I aquest plaer és el que hem d'ensenyar als nanos. Per això és tan important amb la campanya dels 6 anys, on qualsevol nano, quan entra en una llibreria, no dir aquell llibre te l'has de llegir tu com un càstig, sinó aquell llibre, i quan veus un nano, sobretot, que té una dificultat per aprendre a llegir, és aquell llibre, la mare te'l llegirà, el pare te'l llegirà, el llegireu tots junts, o el teu germà gran te'l llegirà. I que realment aquell nano es deixi portar per el tema que li interessi, per l'imatge que li interessi, per el que realment li cridi l'atenció amb ell. Perquè no és una campanya, és com els clubs de lectura, sempre diem, aquí no ensenyem a llegir, ensenyem el gust de la lectura. Llavors, hem de tenir molt clar que no és una campanya perquè el nen...
2: Ara que t'ho regalen perquè llegeixis. Veus? No llegeixes.
0: No.
1: Perquè
0: no.
1: Fas que
0: clar,
1: perquè, veu...
0: clar. No, home, perquè és més tatites i llavors arriba el nen allà i diu el que dius tu. Pues jo aquest llibre no el vull. No, és una campanya perquè et compris un llibre.
1: Sí. De fet, insisteixo en aquesta evolució i aquest creixement de la campanya, que l'any passat va arribar a més de 69.100 infants, que el 58% va fer ús d'aquest xec regal i, atenció, els llibres més escollits, el 73% en català.
0: Sí.
1: Això a tu t'està quadrant o no?
0: Sí, quadra tot. També em sap molt greu aquest 42% de nanos que no van utilitzar el VAL. Per això crec que és molt important la feina de les escoles. O sigui, les famílies, aquestes campanyes no els hi arriben. Hi ha d'haver algú que expliqui. Perquè tu obres a la bústia, primera que molta gent al correu va com va, no? Però obres a la bústia, llegeixes això, i com la gent no llegeix, doncs tira la bústia directament i diu, mira, publicitat. No, no, l'escola ha d'avisar. Escolta, nanos, a primer de primària, no? Primer d'infant. Escolta, la Generalitat cada any feu aquesta campanya al mes d'octubre. Per tant, famílies, rebreu un val que posarà això, sobretot, vas canvieu, perquè sap molt greu que 43% de les famílies s'ho perdin. En català, sí, gràcies. Vull dir, tenim escola catalana, i llavors tenen molt clar aquests primers lectors que ha de ser en català.
1: Ah, molt bé. També hem de dir que gràcies a la col·laboració de l'ONCE també es fan llibres adaptats en braille pels infants que tenen discapacitat visual. Però anem a les recomanacions, perquè això com funciona? Tu deies, jo els hi poso allà una tauleta, també unes prestatgeries... les recomanacions les fas tu o les fan els llibreters, cadascú les seves, o hi ha un llistat?
0: No, no hi ha un llistat, per això insisteixo, poden agafar el llibre que vulguin, no hi ha un llistat. Ara, cada editorial fa les seves recomanacions i treu les seves apostes per aquesta campanya. Què vol dir una aposta per aquesta campanya? Un llibre amb pocs personatges, lletra de pal i un preu que rondi els 13 euros. Aquestes són les apostes editorials. I llavors tu com a llibreter, com sempre, te les llegeixes totes, les analitzes totes, estudies el públic que tens i llavors prepares la teva taula amb les que a tu t'agraden més. Jo aquest any l'editorial Combel ha fet una aposta molt, molt bèstia per aquests autors, que és una aposta segura d'aquest país, que és un tàndem, que és la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Ella és l'escriptora i el Xavier Salomó és l'il·lustrador. Són matrimoni i són els famosos d'una casa de por, un sopar de por, la casa de l'avi, la casa de l'àvia, una casa de por. Vull dir, tenen com una trilogia, tenen uns llibres que són sempre els més venuts per Sant Jordi. Eren amb lletra d'impremta i eren llibres de temàtiques com sorprenents, un àlbum il·lustrat molt ben treballat. I ara aquest any han fet l'aposta aquesta, que són els Tícnics, i són un llibre que ronda aquest preu, el format ja no és àlbum, és entre una primera novel·la i un àlbum, és una mida intermitja, amb lletra de pal, insistim, pocs personatges, molt dinàmic, i amb un dibuix molt cridaners, i a partir d'aquí serà una col·lecció, han tret els dos primers... I realment és una aposta molt ben triada.
1: Una col·lecció, això vol dir que si tu et creixes el primer i t'ha agradat, et vindrà de gust continuar aquesta nissaga, no?
0: No, et vindrà de gust continuar. És això, és que el val dels 6 anys és això, és una introducció. O sigui, jo, per exemple, que portem una setmana, no portem una setmana de campanya i aquest ja hi ha venut molts al número 1 i ja moltes famílies han vingut a buscar el número 2. O sigui, és introduint el nano a que el fascinant món de tenir llibres, llegir i compartir.
1: Però també et dic que està ben pensat per part de l'editorial crear, doncs...
0: Evidentment.
1: Format de col·lecció,
0: sí,
1: no?
0: Pensa que quasi tots els llibres de la campanya dels 6 anys, els que jo més recomano, són col·leccions. Però per què? Perquè al nano li dona molta seguretat. Avui estem parlant de nanos que estan començant a llegir i necessiten adquirir molta fluïdesa. Llavors, un llibre que els personatges ja els coneixes, que l'estructura la coneixes, que l'argument... Ja el tens clar. Si a més et va donant aquest seguit, és molt més fàcil enganxar-te i adquirir aquesta fluïdesa. I la fluïdesa no és una altra cosa que seguretat, i seguretat és satisfacció. Per tant, està molt ben pensat que siguin col·leccions.
1: Hem arribat al plaer. Després d'aquesta retaila, hem arribat al plaer. Bon, no sé si ens deixem alguna cosa més important que calgui tenir en compte.
0: No, l'únic que teniu en compte és que, sobretot, si teniu infants que aquest any han complert 6 anys, no aquest mes, sinó durant el llarg d'aquest any no us ha arribat al val, toqueu el 012 i reclameu-lo. I a partir d'aquí podeu anar a qualsevol llibreria d'aquí al poble i us estem esperant amb els braços oberts.
1: Molt bé, Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies i molt bona campanya.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: El nostre convidat d'avui és Tijan Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niyamanari.
1: A Niyamanari, sí.
0: Ahà, a Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar, bueno, conjuntament amb ma mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, bueno, per vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat movent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i bueno, és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, bueno, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, bueno, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, bueno, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, bueno, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, bueno, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, bueno, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: Mm. La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?
1: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
0: Quants germans?
1: Són 5 germans en total, nosaltres.
0: I està vivint a on, la família?
1: A Vic.
0: A Vic.
1: Sí.
0: I a l'Àfrica, qui tens?
1: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc tota la resta de l'arbre genealògic, no?, que encara segueix allà.
0: I per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, normalment, sempre que podem, no?, sempre que es pot, anem a visitar-los, anem a veure'ls, i en el meu cas... no, una miqueta que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. I, bueno, és com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
0: Precisament és el que et volia preguntar. Com sí. Es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment, quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
1: Sí, sí. És difícil perquè, bueno, a vegades en l'etapa, no, de creixement, que és com que vius... no, de portes endintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes en fora, no, és l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no, convivint com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, t'has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no? En la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, bueno, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no, se t'estira de cada banda i, bueno, per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí. Mm.
0: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional... Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
1: Sí, bueno, va ser una mica... Perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per no buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho perquè va ser amb una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes, no?
0: I per expliquem mi... a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa, sí, doncs, hi ha la participació de treballadors sí, que tenen discapacitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha diversitat funcional, exacte, hi ha síndrome, persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I, bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, era, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar el meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i bueno, arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la busca de feina. I bueno, per mi era com una mica de connexió amb tot això.
0: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
1: Absolutament. Sí.
0: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la sí, dinamització juvenil. Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
1: Jo diria que amb tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identificat. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries, diguem-ne, sobretot per això, no? Perquè per la meva condició també, amb el tema que he d'explicar la pancreatitis, no em permetia poder tenir, diguem-ne, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això se'm complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, m'havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa bastant de baixa, al final no surts a compte d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder, el tenir l'oportunitat de poder treballar com tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
0: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
1: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiar truites, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiat truites, perquè ja tens uns somnis que és molt difícil, molt que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, oh, poder, no?, en algun moment podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
0: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare, com ho ha fet tanta gent, no? De manera clandestina, jugant-se la vida.
1: Sí.
0: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
1: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, bueno, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, vam passar unes etapes molt complicades en què el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare ha de marxar també per veure si trobava feina amb família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una amiga estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper d'allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré... Sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola tampoc, no tenia permís de residència. Era molt jove també i ja hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com algú, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no?, com el reste de jovent, i veient, no?, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no?, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, a entendre la realitat, no?, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no?, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no?, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no?, aquesta realitat. No?
0: I com vas tornar?
1: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no?, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, el meu, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no?, de dir, ostres, adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com accentuar-me molt més, no?, ficar-me en aquest món.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí. Tu a Sant Cugat no fas gaire, no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet,
1: sí.
0: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
1: Sí.
0: Com la Unipau,
1: sí.
0: Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
1: sí.
0: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
1: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt agraït a la ciutat realment, I per mi és important, no? Mirar de, ostres, de també fer un retorn, o no? Poder aportar alguna cosa també, no? I per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja hi existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no? Creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... No et sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
0: col·labores,
1: que... Col·labores... Sí. A la Unipau, per exemple, no? Estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, però amb un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco, que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no? De la zona, i bueno, per mi és molt maco, no? Poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no? Que pensem que és una de les que són el futur i a vegades, no? Que poden estar com una miqueta o que hi poden haver barreres entre cultures o entre no realitats, no? I per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que deia, no? Entre aquests mons paral·lels a vegades, no? Dels que jo he estat visquent i poder servir de pont.
0: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
1: No. Va néixer, va començar...
0: Abans?
1: No, va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
0: I tu ets, no? Una mica el partícip d'aquest naixement?
1: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no? Arreu del territori hi ha entitats semblants que de joves que som com aquesta primera generació, no? D'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no? Que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres... que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no? Doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no? Que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no? I, clar, pot ser una cosa maca, no? Un híbrid que pot aportar coses diferents, no? I aquí va ser, no? Ostres, tenim alguna cosa que podem aportar. I d'aquí va néixer, aquí van ser les arrels de Jack. I ja et dic, en diverses...
0: I això quin any era?
1: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013, més o menys. Sí.
0: I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no? Sí. De la vostra generació.
1: Sí, és precisament això, no? Ostres... Per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no? que poder li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no, tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant amb diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens... moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? O l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no? Crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no? Que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no? I poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
0: Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
1: Sí, una... Jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira de que no, ets africà, no t'has de sentir, no? De que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí i tal. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels que també doncs s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
0: Quin tipus de projectes teniu, Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant, sí, actualment?
1: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Ostres, hi ha moltes organitzacions aquí, no? que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, poder el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no? En la desenvolupació en el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborem amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, en el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Llamanari, el meu poble també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no? I fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors era com ens van sol·licitar això, que molt del jovent l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus, i, ostres, el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és quan juguem a futbol, no? I per mi em va tocar allò, i va ser com, ostres, realment és així. Fins i tot hi havia tres equips femenins que s'havien muntat allà en la comunitat, sí. Que això em va sorprendre fins i tot a mi, que soc d'allà, imagina't, no? Perquè, ostres, que la comunitat hagués acceptat això i que s'haguessin alhora, era com que aquí també, no, el futbol femení era com algo que estava com molt, no, empoderant-se d'alguna forma, era com una connexió, no, de dir, ostres, que fort, no, que això estigui passant i que la comunitat ho estigui acceptant, perquè sent sincers penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dins de la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment, que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, final, doncs unir tot això en un mateix lloc. I bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
0: Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
1: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que em n'he de practicar més, realment, perquè, bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida, també, no? Però fa temps que doncs, no he pogut fer. La música, poder llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no? D'alguna forma, de desconnexió.
0: I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
1: Bueno, un d'ells és això, no? Poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no? Des de petit, aquest somni d'ostres de poder, que va sorgir a la Fageda i de que tots aquests anys ha anat que no ha mort, no? Que no l'hem deixat caure per moltes coses. Doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no? Que sabem que no podem ser-ne no erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no? Haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi seria com una contribució, d'alguna forma, no? Al món. I bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
0: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte, la seva personal i també la que porta associada a través de la JAC, sí. No? Que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva, que és de les Franqueses del Vallès i bueno, de la Fundació Calilu Jambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això dir-ho.
0: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Móra d'Ebre a conèixer el grup de diables de Móra d'Ebre i ho fem amb el seu cap de colla. Ell és el Jordi. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
4: Molt bé. Molt bones i moltes gràcies doncs, per invitar-nos a aquest programa. I encantat de ser aquí.
3: Doncs nosaltres estem encantats de tenir-te a l'altre costat perquè ens informi sobre la vostra colla de diables de Móra d'Ebre. Explica'ns els vostres orígens, el nom, la bestiola, com és...
4: Bé, nosaltres la colla arrenca l'any 1992, tot i que molt abans ja sent correfoc, però tot era molt diferent. Però tenim documentat que les primeres cercaviles eren l'any 1920 a Móra d'Ebre. Llavors, durant anys s'han fet cercaviles, etcètera. Va haver una temporada que eren els quintos que sortien a fer doncs, aquests correfocs i finalment doncs, es constitueix l'entitat l'any 1992 amb la bèstia de foc, que és el nostre drac Xeron, que avui en dia, doncs, després de 33 anys, encara està actiu i en plenes facultats per sortir, cremar i disfrutar amb tots, grans, adults, nens, petits.
3: Com és aquest drac?
4: Bé, és un drac que fa uns 40 quilos de pes, té 8 punts de foc. Crec que sobre uns 40 quilos i, bueno, és una bèstia que es porta com un gegant, la persona va dintre, per tant, necessita acompanyants també per poder entrar i sortir. Sempre necessites uns ajudants, si no sol és molt difícil, és diferent a altres bèsties. També cal recordar que té 33 anys, ara pues, s'ha modernitzat moltíssim tot, no? Però, bueno, ens l'estimem moltíssim. D'aquí, del Drac Xeron, doncs, en una representació de Sant Jordi, va sortir un ou, no sabem com va ser, i a partir d'aquí va sortir l'espia Dimonis, fruit d'aquest ou, que és l'altra bèstia que tenim.
3: Espiadinomonis.
4: Sí.
3: I com comentes que... Com és?
4: Bueno, és una bèstia totalment diferent.
3: Sí.
4: En aquest cas té 3 punts de llum.
3: Sí.
4: Es porta entre dues persones. És molt més àgil. Pesa 10 quilos. Potencial molt... És una libèl·lula, per dir-ho d'una forma, no?, que va agafar nom d'una partida del poble, que és Salvaterra. I bé, entre aquestes dues figures d'imatgeria festiva que tenim, més els diables, doncs donem fruit amb aquests correfocs i espectacles que anem fent itinerant arreu dels països catalans i d'Aragó també, allà on mos criden també fent cap.
3: Quants membres sou ara mateix? Com és el vostre vestuari? Quin color predomina o porteu?
4: Mm-hmm. Nosaltres ara som 70 membres, 71 per ser exactes. Els tratges, els moderns, és el vermell i el negre. Tenim la típica massa normal i corrent i la massa de lluïment, que és la nostra forca, a part dels set trots que porten tant Diablesa com Lucifer. També val a dir la colla infantil, que la vam recuperar, malgrat el Covid, que estàvem ja recuperant-la, l'han pogut tornar a recuperar. Tenim uns quants infants també ja participant de la entitat infantil. I la veritat, pues, que bueno, seguim apretant amb la base, creiem que hi ha relleu i que estem fent les coses bé, estem participant de moltíssims actes i ara pues, properament amb aquestes festes majors d'Hospitalet, que també participarem del Correfoc un any més, com a colla germanada, si no recordo malament, del 2016, que es va signar l'agermanament entre les dues colles, per tant, és una fita que no podem eludir, i bueno, ja amb ganes.
3: Ha canviat molt des de que vas començar fins ara el món de la pirotècnia i el món en si del grup de diables?
4: Sí, ha canviat, jo crec que ha canviat. Per una banda, s'han modernitzat moltíssim, sobretot en vestimentes. Per altra, la documentació, doncs, també val a dir que és una mica feixuga, cal estar molt al dia, et van canviant cada dos per tres, a més ara amb aquests nous plans de l'art enfocat i altres, doncs que tens que estar tot el dia mirant el mòbil, si podràs fer els espectacles, si no els podràs fer. Bueno, és ficar-se també al dia de tot i procurar que tot surti bé. Però la veritat és que hi ha un canvi abismal. Jo retorno als Diables aquí a Mora farà uns 15 anys i en 15 anys hi ha hagut un canvi en tot, en documentació, en papers. Abans tot era molt més àgil i ara, doncs, com deia d'un inici, és molt més feixuc.
3: Què t'aporta formar part de la colla Diables?
4: Bueno, la veritat és que la primera, defensar la cultura popular. I la segona, doncs, el cercle d'amistats que acaba generant, no? Jo ara mateix estic parlant com si estigués a casa. Uh-huh. Em sento part de la colla de Diables d'Hospitalet de l'Infant, també. Per tant, doncs, no només és la entitat, sinó les cercaviles de foc, sinó, a més, darrere d'aquestes cercaviles queda una amistat, no?, que predula, i, per tant, bueno, quedes amb les persones i, bueno, és un dia a dia diferent. Segurament que en moltes sobretaules sempre acaba sortint els Diables, etcètera, però bueno, clar, és un cercle d'amistat molt gran.
3: Jordi, què sents quan estàs portant, doncs, el Drac Xenon o sota, doncs, un dels... quan estàs tirant els petards, en aquest cas? Què és el que sents?
4: Bueno, és una adrenalina que el que som abans de, en aquest cas, de la pirotècnia, del món del foc, de la cultura popular, adrenalina en estat pur. La veritat, veure també i sobretot que la gent disfruti quan estàs fent, doncs, aquests passacarrers o aquestes cercaviles o cercaviles de foc. La veritat és que darrere de totes aquestes activitats hi ha molta gent, no?, que està treballant, i veure que la gent disfruta i que t'aplaudeix, doncs al final és un signe de satisfacció interiorment, no?, i que l'exterioritzes, evidentment.
3: I per últim, què li diries a la gent que està... És que no sé si forma part d'una colla de Diables o no.
4: Doncs jo li diria que ho provin, que s'acostin. Que s'acostin. La veritat és que és un món molt bonic, que crees amistats arreu de Catalunya. I, per tant, recordo algunes persones, a mi em fa por. Val a dir que la colla, una de les coses detonants, no?, que sí que me preguntaves anteriorment, el canvi que hi ha hagut. Uh-huh. El canvi que hi ha hagut és que fa 15 anys hi havia, doncs, el 95% eren homes.
3: Sí.
4: Un 5% dones. Avui en dia, la nostra entitat està conformada més dones que homes. Per tant, hi ha hagut un acostament, s'ha treballat moltíssim perquè també la dona conformi part d'aquestes entitats, no? Recordo algunes, doncs, és que a mi em fa por, i una vegada, doncs, estar al costat, apropar-se i d'això, o sigui, són persones que estan actives i realment persones que ara mateix estan tirant del carro, no? Bueno, crec que hi ha hagut molts canvis, no només en documentació, sinó en aquest aspecte també, no? I, per tant, jo aposto perquè petits, grans, evidentment, cada un en la seva categoria, no?, es vagin acostant també, perquè és un món de cultura popular, que tens l'oportunitat de veure coses infinites que no s'acaben mai, perquè moltes vegades vas a trobades i aquella tarda, doncs, resulta que hi ha uns gegants o resulta que hi ha uns balls de bastons i al final, doncs, tots els que ens agrada, com aquell que diu el foc, que ens agrada la cultura popular, la cultura de casa nostra, uh-huh, i acaben cerclant amistats i de fet fent intercanvis que tampoc no tenen res a veure en Diables i Diables, sinó que acabes coneixent gent que acaben venint al teu poble, doncs perquè, bueno, ja has intercanviat impressions i coses que a altres pobles estan molt arrelades i potser al nostre territori no tant.
3: Actuacions destacades del grup de Diables de Móra d'Ebre que podrem, doncs, gaudir-les. En quines actuacions?
4: Bueno, nosaltres sempre diem que el Correfoc d'Hospitalet de l'Infant, aquesta és una fita que, de fet, fa molts anys que no fallem. Uh-huh. Després, el Correfoc de casa nostra, evidentment, i aquest any, pues, hem tingut la sort d'estar escollits per anar a la Plec Internacional, que és el proper mes de setembre. Ens anirem a Còrsega, a Bàstia, a la ciutat de Bàstia, I bé, allí intentarem ensenyar la cultura, en aquest cas, ja del món pirotècnic, del món del foc. És una fita per nosaltres que portàvem treballant molt temps. Des del 2019 s'estava treballant per poder assolir-ho i finalment el treball constant ha tingut el seu resultat. I bueno, aquest any, com a fita, jo crec que podríem dir representar Catalunya a l'exterior, crec que és el top.
3: Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, per aquesta entrevista, per apropar-nos una mica més la vostra colla Diables. Ens veurem aquí, a l'Hospitalet de l'Infant, així que llarga vida a cultura i llarga vida, doncs, a la grup de Diables i al foc.
4: Moltíssimes gràcies i a vosaltres per obrir també aquest espai i poder parlar també de la cultura popular i la cultura de casa nostra.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila, amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala clave de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central.

0: 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: Avui parlem amb Mariona Berenguer, artista visual de La Floresta, amb una pràctica que combina escultura, instal·lació i tèxtil i que posa el focus en el cos, el treball i la memòria de materials. Tot i l'arrelament al territori, fa anys que viu de manera permanent a Berlín, una experiència que ha marcat profundament la seva mirada sobre el treball, la producció i els processos creatius. Aquest febrer inaugura a la Casa de la Cultura l'exposició Overall, un projecte seleccionat dins la programació d'arts visuals de la ciutat en què transforma roba de feina reciclada en tapissos que reflexionen sobre els oficis, el temps i les experiències laborals. Actualment, l'artista es troba immersa en el procés de producció de l'obra La Casa Aymat i avui ens acompanya per parlar de la seva trajectòria, del seu univers creatiu i d'aquest projecte que neix també d'una reflexió molt personal sobre què vol dir treballar com a artista avui dia. Molt bon dia, Mariona.
5: Bon dia.
4: Ets de La Floresta, com dèiem, però fa anys que vius a Berlín. Com conviuen aquests dos llocs en la teva manera de treballar i també de pensar en l'art?
5: Bueno, clar, la història o el context o com vaig aprendre jo, vaig connectar amb l'art a La Floresta, no? Des de la infància, jo crec que m'ha donat com una base o bueno, que pues, mai ha sigut una qüestionable el que faria en un futur. No? Sempre ha sigut com, estudiaré art, aniré a la Massana, per això sempre tenia com la idea molt clara d'aquest recorregut. Per tant, sí, això m'ha donat com molta base, també vinc d'una família d'artistes i bueno, el que dic, mai ha sigut com una rebel·lió el tema de voler fer art. Però bueno, llavors, als 25 anys, sí que vaig tenir aquesta pregunta o aquesta qüestió de, ostres, si em quedo a Barcelona, sembla que tot ja... Com que em puc imaginar que és mentida, però tenia la sensació, em puc imaginar com aniran els següents passos ara. I llavors vaig necessitar fer com un canvi per rebre i per nutrir-me d'un altre tipus d'impulsos i també per veure com funciono jo sola, fora d'aquest context, fora de l'escola, fora de la universitat, fora de la fam, no? Com funciono jo com a artista fora de tot això. I llavors vaig decidir anar a Berlín. I bueno, Berlín ha sigut un procés d'aprenentatge personal i artístic molt potent. I llavors, no sé, crec que evidentment m'hem portat el d'aquí, no? I aquí vaig estudiar escultura, llavors vaig arribar allà doncs, amb aquesta cosa més objectual de voler treballar amb els objectes. Després allà també l'espai, no? El taller on treballes, les possibilitats econòmiques, tot això també et va condicionant al final el producte o l'element final. I crec que això també se m'ha anat evolucionant a Berlín.
4: I quan comences a dedicar-te a l'art, imaginaves que la teva pràctica estaria també vinculada a la idea de treball i de producció?
5: No, gens. De fet, encara em sorprèn perquè jo sempre dic que parteixo del conflicte, no? I fins que em vaig moure a Berlín, els conflictes no tenien a veure amb la feina. Tenien a veure amb altres temes molt més, no sé com dir, molt més íntims, molt més emocionals. La feina és molt emocional, però més íntims, com si diguéssim. I tota la feina que havia fet aquí era més sobre la ferida, sobre l'acceptació de la mort, sobre no? Bueno, coses així més, sí, més íntimes de la meva vivència, d'alguna manera. I a l'anar a Berlín, la meva vivència es va transformar completament, no?, al voltant de la feina, perquè tota la decisió de fer aquest viatge, aquest canvi, no?, de moure'm d'un país a l'altre, era per això. Llavors, l'art, de cop, ja no era com... allò que desitjo només, sinó és allò que haig de fer.
4: I era un xoc, això? És a dir, va ser un xoc per de manera de viure l'art, de dir, ostres, o va ser una...
5: Sí, era simplement, jo estava a Berlín intentant fer allò que havia estat fent aquí i no tenia cap sentit ja, perquè les meves preocupacions eren absolutament relacionades amb l'art com a pràctica i com a professió. I llavors em vaig donar compte que intentar seguir amb temes anteriors, no? Jo em vaig emportar dibuixos, escultures, em vaig emportar coses com per continuar aquestes línies, però estava allà i el meu pensament era compulsiu sobre l'art.

0: sobre l'art, però com a jo, sobre jo com a artista, com ho faré, com coneixo la gent, com funciona aquest món, com, no? com puc tenir una producció, no? Com puc ser productiva i generar molta obra, com puc entrar en el món de no? les expos, els contactes. Llavors, tot això em va connectar, bueno, amb la meva preocupació era la feina, l'art com a feina. Llavors vaig començar a treballar sobre això.
1: Però perquè la gent allà també té aquesta visió diferent de com viu l'art a el que es viu a Barcelona?
0: Sí, jo crec que sí. Jo, bueno, cuidado, no? Perquè... Però, evidentment, com que a Alemanya fins ara, ara ja no ho sé, però fins ara hi havia molts diners per cultura, tu estàs allà i tu dius, ets artista, i la gent no et mira com... Vale, no? S'ho passa bé, aquesta cosa com naïf, ai, s'ho passa bé fent el que fa, fa coses, fa objectes. Com... És una feina reconeguda, ja. Ser artista és com ser metge o com ser... M'entens? És part de la societat. És una cosa que està com entès, que és necessari i que, per tant, hi ha uns diners públics que es dediquen a això i hi ha institucions privades i hi ha... I jo crec que això sí que dona una sensació de que tens una veu. Llavors sí que et posa més el... Sí, com a l'estatus de que és una feina, que no és un passatemps o un hobby que fas els caps de setmana. No?
1: Escoltant-te, creus que aquí li manca això? És a dir, sí que manca, però creus que és possible fer aquest canvi de pensament en aquí o és absolutament impossible?
0: Crec que és algo molt polític, al final, perquè aquí hi ha molts artistes i hi ha gent boníssima. Jo sempre ho dic, tenim molt de complex aquí i hi ha gent boníssima. I te'n vas al nord d'Europa i et penses que... I... Hi ha gent bonica, jo ho dic de veritat, hi ha gent molt bona aquí, hi ha gent que està treballant molt i allà també, no, evidentment, però és una cosa política. És una decisió que s'ha de prendre i ja està. I s'han de posar diners allà, i s'han de posar espais per això, i s'han de crear beques per això, i s'han de... No, ara les galeries estan parlant de la reducció de l'IVA també, perquè és altíssim en comparació amb altres països d'Europa i això fa que no puguin competir amb el mercat. És que si no es posen les condicions, és impossible. No?
1: Mirant la teva trajectòria també, quins fils comuns diries que travessen els teus projectes, més enllà de materials o formats?
0: Bueno, el fil comú és que ha de ser algo que em preocupi. No sóc... tenir curiositat o com enganxar-me en processos de coses que són només com idees o com... No sé com dir-te, com és una voluntat. Ah, m'agradaria treballar d'això. No, ha de ser algo que m'ha d'estar afectant personalment en algun nivell. Perquè crec que el que no entenc és el que em dona com aquesta necessitat d'entendre o d'entendre millor o d'integrar. És un procés molt psicològic, jo crec.
1: De fet, més enllà d'aquesta producció, no? d'aquesta quantitat de producció que volies fer, no? O sigui, sempre t'ha quedat aquesta part emocional de més personal del que tu necessites treure de dins, no?
0: Ha de ser-hi. És que si no em desconnecto.
1: I com decideixes? És a dir, vale, sempre parteix... Més enllà d'això, no? del que deia, del material o del format, parteix de la teva idea, d'algú que et mogui. Mm. Però com decideixes després quin llenguatge necessita cada projecte? El llenguatge entès com el material, també.
0: Quina imatge, no?
1: Perquè has fet escultura, no? Has fet instal·lació d'objectes cremats, tèxtil, és a dir que...
0: Vídeo, sí. Pintura... Sí, bueno, jo sempre dic... O ve de dues maneres, no? O tinc una imatge... que sona una mica místic, però és veritat, a vegades tens com... És com una pum, et ve així com una imatge i després entenc què vol dir aquesta imatge, però l'haig de fer. Llavors escolliré pues, el que aquesta imatge demani per existir, no? Per estar viva. Això em va passar amb una peça que vaig fer amb unes cues de cavall, per exemple. Això va ser purament... Anava al metro i vaig tenir aquesta imatge i en aquell moment jo estava reflexionant sobre la idea de desig i vaig ajuntar aquesta imatge amb aquest concepte i ho vaig desenvolupar. A vegades neix més així i a vegades és més... tinc una guia, tinc una idea, no? Hi ha un concepte darrere i van apareixent les formes en què això serà. I llavors la tècnica, com que m'agrada molt aprendre coses noves, sempre vaig com... El tèxtil és la primera vegada que l'utilitzo, per exemple.
1: I el tema aquest del temps, no? De ser productiva, del desgast i la repetició, no? Que també són presents ara, per exemple, en aquesta nova obra, com influeix també això en el teu procés creatiu? És a dir, a l'hora de treballar, si la metodologia, el ser constant...
0: Ha anat canviant molt. Jo crec que en un principi les meves obres eren més projecte a projecte, no? Tinc una idea, faig una peça, l'acabo, s'ha acabat. Faig una altra peça, l'acabo, s'ha acabat. vaig tenir un moment a Berlín, quan estàvem amb tot aquest tema del concepte de la feina, de com ens relacionem amb la feina, que estava com sobresaturada del multitasking, no? De treballar fora del taller, en el meu taller, fer expos els caps de setmana, seguir currant. O sigui, era com tant que vaig pensar, necessito un projecte que em permeti només fer. O sigui, un projecte en el que pugui passar hores, però que no hagi d'estar prenent decisions constantment, no? Com ni conceptuals, ni físiques, ni estètiques, ni de material, ni res. I llavors, aquest projecte, per exemple, sí que és la primera vegada que creo una sèrie tan llarga i que m'ha permès com descansar en una idea durant anys. No, és un projecte que està allà i quan no tinc altres coses noves que venen o el que sigui, doncs jo segueixo fent aquestes peces. És com algo lineal. I crec que part de l'art, o sigui, que part dels motius de per què fem art és perquè volem passar el temps fent alguna cosa. I aquesta és la cosa que hem trobat. O sigui, hi ha algo també molt de... És que la vida passa mentre fas coses i hem decidit que passi fent aquestes coses.
1: Explicaves, no, que a Berlín treballes en el teu propi taller, però treballes en altres tallers. Com és també aquesta experiència, que a mi quan m'ho vas explicar, quan et vaig conèixer, em va sobtar que l'art també fos així, d'una cadena de muntatge. I treballo per a altres artistes, i això és així en el món de l'art, tot i que la gent es pensi que no. I això t'ha fet reflexionar també molt sobre tot plegat, sobre el món de l'art i sobre aquesta, també aquesta overall, aquesta sí. Mostra que veurem.
0: Sí, això no és que no existeixi aquí. Aquí també hi ha tallers d'artistes molt grans, amb molta gent, no? Hi ha noms de gent molt famosos que tenen molta ajuda i tal, però a Berlín sí que ho he descobert d'una manera molt més gran. Jo no era conscient que hi havia tants artistes que tenien la possibilitat de tenir tallers tan grans amb tantes persones involucrades. I llavors, sí, jo vaig arribar allà. Jo havia treballat aquí per Gerard Mas, ajudant-lo al seu taller, i era més aquesta idea d'aprendre d'algú, no? D'una persona que té més coneixement i té més tècnica, i tu aprens d'aquesta persona. I quan vaig arribar a Berlín i vaig buscar feina en això també, vull assistir a un artista... Vaig entrar a treballar per un artista allà i em vaig adonar que a mi no m'havien agafat perquè jo aprengués d'aquesta persona. Jo estava allà perquè jo sabia més coses. No més coses, jo sabia resoldre les coses que aquella persona no sabia resoldre. I la meva feina era omplir aquest buit, no? O sigui, solucionar aquests problemes. I això per mi va ser molt diferent, perquè va ser l'artista controla una part d'aquesta producció, que és la idea, no? Sí, la idea... I l'estructura d'aquesta, com l'empresa, de com funciona, cap a on volem anar, que, no? Els projectes que venen d'aquí 3 anys, tota aquesta mega organització, no? Però després el fer l'obra està produïda per altra gent, majoritàriament. I bueno, em vaig donar compte, no? Vaig entrar en aquest circuit de hi ha molts artistes joves treballant per artistes més consagrats, que tenen la carrera com molt més assentada, i això és un fenomen de que he experimentat molt allà. O sigui, tots els meus amics, o quasi tota la gent que conec, ha treballat d'això o treballa d'això.
1: I creus que li resta valor a l'art, això?
0: No, jo no crec que li resti valor a l'art. Jo crec que té unes conseqüències per l'artista i per l'obra. Però jo no crec que li resti valor a l'art. Això s'ha fet des de fa segles, no? Els pintors tenien molts assistents. Ells no pintaven tots els quadres. És que hem d'entendre que el nivell de producció que es demana des de les galeries, des dels museus, és tan alt que és impossible que una persona sola pugui assolir tota aquesta producció. És impossible. No podries tenir amics, ni tenir vida, seria impossible.
1: I per què la societat té aquesta idea de que funciona així? O sigui, a mi va ser una revelació de realment... Una cosa és que tinguis 2 o 3 ajudants. Això, no? Pots entendre-ho, però que hi hagi com una indústria de dir tingui una nau i hi ha 100 persones treballant aquí.
0: Bueno, primer crec que és important entendre com que en el moment en què els artistes són super multidisciplinars, no? En el moment que l'art no es tracta de tenir una tècnica, no? Que és com soc pintor i pinto, faig escultures en pedra i tinc un taller de talla en pedra, sinó que és més, soc artista i tinc imatges i tinc idees i vull desenvolupar aquestes coses, tu necessites gent experta, perquè tu no pots aprendre-ho tot. Tu no pots tallar pedra, pintar, dibuixar, saber fer edició de vídeo, aplicar per concursos públics... És impossible, són masses coses. Llavors, per això dic que és el tipus d'art que estem fent que demana això, també, saps? I és el tipus... Bueno, no sé, és una cosa com complexa, però sí, hi ha estudis que hi ha 100 persones treballant.
1: Parlem d'Overall i el fet de que utilitzis roba reciclada. Veiem tapissos fets, però allò és roba que ha portat un treballador, no? Mm. Com arribes a dir, va, ho faré d'aquesta manera i el per què?
0: Bueno, primer perquè jo quan treballava per aquest artista, perquè ara fa 2 anys, 3 que no treballo, jo portava mono de feina, no? I perquè jo era aquesta persona que feia totes aquestes coses diferents, no? I he estat 2 anys tallant pedra, i després he estat pintant, i després he estat fent mil coses, i llavors sí que era la meva uniforme de treball, no? Com que va... No sé, jo arribava allà cada matí i em posava en aquesta funda que em protegia doncs, de l'activitat que he fet aquell dia, no? Llavors, la relació amb aquesta peça em va començar també a qüestionar molts temes de jerarquies, no? D'entendre l'uniforme com una forma d'aquest marca, no? Dintre d'un estatus, potser, o dintre d'un ordre, no? En un sistema de treball. I llavors, bueno, l'Overola em sembla molt, molt interessant com a peça perquè crec que descriu molt bé la relació de l'artista amb la producció, que és com l'artista és aquesta figura que lo mismo te hago un rebossat, no? Et faig un rebossat de ciment d'una paret, que et faig... És com aquesta idea que podem fer coses diferents, no? I que això, de cop et veus tu mateixa pues, amb situacions superdiferents de tipus de feines, també. En plan, pues, jo he estat fent... també els últims anys a Berlín he fet restauració de parets de formigó, per exemple. I també portava un overall, no? I llavors és com, ostres, quan estic al meu taller treballant per mi mateixa, porto un mono de feina. Quan estic a una obra, a una construcció, a un pis 18, pujada a una escala, a una radial, estic portant aquesta cosa. I també veient... No sé, crec que m'interessa la idea de l'uniforme. Com un element que et protegeix, també un element que t'identifica... llavors al final m'agrada treballar amb aquest objecte perquè crec que conté moltíssimes històries a dins.
1: I de fet hi ha moltes històries perquè hi ha molt tipus de monos, no? De treball, no només d'artistes sinó de gent que està treballant al camp o a la indústria. Explica'm una mica quin tipus realment de històries tenen darrere d'aquestes obres que després pots tenir a casa.
0: Sí, clar. Cada roba de feina també a vegades està associat per colors, no? Nosaltres pensem els mecànics porten els monos blaus. Els, no? Tenim com moltes idees així molt, molt icòniques de cada color associat a una feina. En aquest cas jo vaig començar treballant amb monos de feina d'artistes que treballen per artistes. Per mi era com un sector molt, molt interessant, no? L'artista que treballa per un artista. I que té aquesta doble funció de pur treballador, però també persona creativa, que està a la presa d'idees i tot això, o sigui, a la presa de decisions i tot això. Llavors vaig començar només amb això, ho vaig començar a obrir. Llavors ja vaig agafar també els artistes pels qui treballàvem. O de cop era el noi al que li vaig demanar els marcs, no? Quan necessito marcs de ferro, doncs jo vaig a un taller de ferro que està ple de, no?, treballadors i tots tenen les robes molt tacades de greix, no?, perquè tots els olis del ferro, i jo anava veient tot això i em anava donant idees de demanar-los i vaig començar a demanar-los la roba. Llavors anava a pintar els marcs a un lloc de pintures especials de cotxe, els hi preguntava, teniu algun jersei o algun... una roba que no utilitzeu perquè estic fent un projecte i vaig començar així i al final també m'ha passat que ja la gent em dona la seva roba.
1: I com vius també el procés aquest de desfer aquella roba que està feta per construir una altra cosa? Com ho vius?
0: És com... té alguna mica com de disseccionar, com de bisturí, no? Perquè agafo i doncs trec tota, o sigui, vull deixar les peces com netes, llavors trec totes les butxaques, les cremalleres, els botons, els plecs, els colls, tot. Llavors sí que hi ha un primer procés així com de treure tots aquests òrgans, no? Totes aquestes parts. I després és un tema de composició, llavors això ho tallo per un tema que he escollit aquesta tècnica, que és fer aquest tipus de tapís, que vas com teixint dintre dels fils verticals, no? I ho vaig fent d'aquesta manera.
1: L'exposició Overall ha estat seleccionat dins la programació d'arts visuals de Sant Cugat. Què ha significat també el fet de poder com guanyar aquest concurs, perquè era, em sembla, un concurs públic i obert que t'hi vas presentar i dius, ostres, m'han seleccionat, torno a la meva ciutat i exposen aquí també.
0: Sí, ara fa un any i pico que tinc moltes ganes de tornar a connectar-me amb Barcelona, amb la meva ciutat, perquè porto 7 anys a Berlín i ja començo a tenir la necessitat d'estar entre les dues ciutats, crec, ara m'imagino així. I llavors em fa molta il·lusió. També, no sé, com es rep això aquí. Perquè, clar, això té una història molt concreta de tots aquests treballadors en el sistema de l'art. No sé, tinc curiositat de veure com la gent connecta i tal.
1: I el teu temps de treball aquí a la Casa Aymat, t'han deixat aquest espai també a Sant Cugat, perquè no tens taller propi tampoc aquí a la ciutat, i estàs aquí aquestes setmanes preparant-ho tot. Com m'estàs sent? Com ho estàs vivint?
0: Ah, és un regal. És un regal total, perquè el procés creatiu és supersolitari. És molt solitari, és molt, i el procés productiu encara més. I llavors, pues ha estat molt bé que em deixin un espai aquí, i aquí hi ha una cosa com bastant comunitària, dinem junts al migdia... Bueno, és que és curiós, perquè a Berlín tinc una situació bastant similar. Tenim uns tallers que compartim amb amics i llavors ja és això, els dinars es fan tots junts, no? Et vas creuant pels passillos, tal, i llavors això m'ha agradat molt trobar-ho aquí també.
1: I s'inaugura el 26 de febrer a la Casa de Cultura, crec que es podrà veure fins al 18 d'abril, si no m'equivoco, i tens aquesta nova expectativa de veure com s'ho agafa la gent també, com ho rep l'usuari que hi vagi, però què t'agradaria també que el públic es preguntés després de visitar l'exposició?
0: Jo crec que és molt important que ens qüestionem la nostra relació amb la feina, perquè no, tot aquest projecte parteix d'aquesta idea d'entendre, no, que això que m'estava passant a mi en aquest moment, que la feina era una absoluta obsessió que agafava tots els aspectes de la meva vida, no? Crec que ens passa bastant, que és algo generalitzat d'aquest moment de la societat, i ja fa anys que es parla d'això, però crec que encara no hem aconseguit com col·locar-ho d'una manera més sana. Llavors jo crec que és important qüestionar-te què és la feina per tu, per què et representa tant, no? Perquè ens definim pel que fem d'aquesta manera, no sé, crec que és algo molt sintomàtic i crec que és interessant preguntar-s'ho.
1: I després d'aquesta exposició, Mariona Berenguer marxaves a Berlín una altra vegada. Uh-huh. Tens alguna altra cosa ja en ment o ja fent en paral·lel, poder?
0: Sí, tinc projectes en paral·lel. Ara m'han convidat a una residència a Àustria per l'estiu, també amb aquest projecte. Llavors ara estic pensant com portar aquest projecte més cap a l'escultura. He començat a treballar a una galeria a Barcelona que també volem seguir com desenvolupant coses. Sí, hi ha projectes. Hi ha alguna exposició a Barcelona l'any que ve, molt probablement, i a Portugal ara tinc una grupal. Bueno, hi ha coses passant.
1: Sense parar, hem parlat amb Mariona Berenguer, artista visual de La Foresta, que exposarà a la Casa de Cultura del 26 de febrer al 18 d'abril. Moltíssimes gràcies per atendre't, Mariona.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Segons el butlletí climàtic de l'any 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2025 ha estat un any càlid i alhora plujós. Però com serà el 2026, que just acabem d'estrenar? Doncs li preguntem al meteoròleg Enric Agut. Enric, benvingut.
1: Hola, bon dia, Carme, un plaer estar amb vosaltres.
0: Aquest canvi de temps que estem tenint justament aquests primers dies de l'any per la borrasca Francis, quants dies li queden? S'allargarà molt o no?
1: Doncs mira, després d'aquesta fredolada que ens ha portat, per una banda, una massa d'aire àrtica que s'ha barrejat amb la pertorbació Francis, que ens ha portat aquesta nevada que vam tenir la vigília de Reis a mig país, ha entrat molt aire fred, però aquest aire fred avui ja ha anat a la baixa. De fet, la matinada que vam tenir ahir, va ser la més freda des del 6 de gener del 2021. No tenim temperatures tan baixes des de feia uns quants hiverns, perquè els últims hiverns han estat poc freds. Però avui aquesta massa d'aire àrtica ja se'n va cap a centre Europa, cap a l'est d'Europa, i ens deixa a nosaltres. És a dir, que aquests propers dies no farà tan fred. Farà fred a les nits, perquè l'aire fred té molta inèrcia, i com pots veure, doncs avui tenim un cel serè a moltes zones, però aquest fred tan intens ara no el tindrem. Tenim fred a les nits i de dia en funció de la jornada.
0: I en general, com diries que serà aquest hivern, els mesos de gener, que ja l'hem començat, el mes de febrer, s'espera que siguin freds i que siguin plujosos?
1: Mira, sembla que les properes setmanes aquest pic que hem tingut d'aire fred no es repetirà. És a dir, ara, mirant els mapes a dues setmanes vista, i també hi hagués per l'última de gener, sí que tindrem irrupcions d'aire fred, de tant en tant, per exemple, tindrem una aquest cap de setmana, que baixarà la temperatura, novament, però la setmana entrant torna a pujar la temperatura de dia, i després de l'arribada de l'altra cap de setmana torna a venir una massa d'aire polar. Però no seran situacions tan fredes com les que hem tingut a les últimes jornades, serà un fred normal. És a dir, que tindrem unes 3 setmanes, aquesta que ve, l'altra i l'última, amb alternança de dies freds i dies no tan freds, però re excepcional. És a dir, valors bastant normals per l'època, en alguns dies una mica més per damunt. Val? Pel que fa a precipitacions, de moment sí que poden passar alguns fronts atlàntics, en passarà un aquest divendres i dissabte, també un altre la setmana entrant divendres i dissabte, i quan passen fronts atlàntics, normalment on cau més precipitació és cap a l'Aran, al Pirineu, algun ruixat al terç oest, però la resta del país ara a curt termini no esperem grans precipitacions. Més aviat dies tranquils. L'última setmana de gener sí que podria haver-hi un canvi, arribar una pertorbació. Alguns mapes indiquen una possible llevantada, però queden molts dies, i ara més aviat això té poca... té molta incertesa, pot canviar. Val? En resum, que no s'esperen ara situacions de pluja abundant durant aquest mes, i pel que fa a la temperatura, alguns dies amb entrades d'aire polar, però re excepcional. I d'altres dies amb una temperatura doncs, al centre del dia que pot arribar als 15 o 16 graus.
0: No sé com estareu els meteoròlegs aquest any, si tindreu molta feina, perquè segons informa l'Espai del Temps del 3CAT Info, el món ha tancat el 2025 amb almenys 157 fenòmens meteorològics extrems, bona part dels quals són atribuïbles al canvi climàtic. Podem preveure algun d'aquests fenòmens extrems per aquest 2026?
1: Mira, si seguim amb la mateixa línia, que segur que ho farem de temperatura més alta, doncs el que tindrem és novament episodis de tempestes fortes. A la passada hem tingut, però amb l'augment de la temperatura tenim una freqüència més elevada. Això per una banda. També és molt possible que tinguem un mar novament amb una onada de calor, amb una onada marina, a l'estiu, tal com ha passat els últims estius. Val? I seguríssim que a l'estiu tindrem també algun període de calor d'aquelles fortes, perquè està passant últimament. L'any passat vam tenir l'any rècord de dies amb 40 graus a Catalunya. Va ser l'any rècord de 40 graus. És a dir, no falla la memòria, vam tenir 18 dies amb 40 graus en algun punt o altre de Catalunya. Pensa que antigament hi havia anys que no s'arribava als 40 graus. Doncs ara, els últims 15-20 anys, és estrany no arribar als 40 graus en algun indret. Però, clar, l'hem passat 18 dies amb 40 graus. És a dir, que això, doncs, és possible que tinguem novament algunes calorades a l'estiu.
0: A l'hora de treballar, els professionals feu servir els mapes i els models europeu, també l'americà. No sé si coincideixen...
1: Molts més.
0: Sí, bastants més. Però fins quan us permet fer la previsió? És a dir, per quant de temps?
1: Aviam, aquests mapes, aquestes previsions t'arriben a... Mira, ara t'ho dic, avui quin dia és? Per exemple, el GFS, avui és dia 8, doncs ja m'arriben ja mapes pel dia 24. Imagina't. Però clar, això pot canviar molt. I al centre europeu també m'arriba molts dies. Llavors, quan aquests mapes es posen d'acord i diuen coses similars, aquella previsió és molt segura. O és bastant segura. Quan a partir del cinquè dia el centre europeu em diu una cosa i el GFS en diu una altra, aquella previsió llavors ja té molta incertesa. Però no només en aquests models, hi ha d'altres. I dins un mateix model, per exemple el GFS, que és l'americà, o el centre europeu, que és l'europeu, tu pots tenir, el mateix model pot tenir com 20 simulacions diferents. Val? Tocant les coordenades inicials, és a dir, per exemple, les dades meteorològiques actuals del dia d'avui s'introdueixen als models abans de fer la simulació. Doncs si tu toques petites cosetes d'aquestes dades inicials, tu llavors tot això ho simules 20 vegades amb petites diferències, si aquestes 20 simulacions en 5-6 dies donen la mateixa previsió, allò és molt segur. Però si en 5-6 dies les 20 previsions donen coses molt diverses, aquella previsió té molta incertesa. Llavors, si tots els models donen una cosa similar, a 5-6 dies allò és molt, molt segur. Si a 5-6 dies els models, entre ells, i el mateix model que té 20 previsions diferents, et diuen coses molt diferents, doncs aquella previsió llavors té molta incertesa. Llavors, quan diem els meteoròlegs, que ja veurem, que hi ha molta incertesa, perquè és així.
0: Clar.
1: Però sí que ajuden molt, els models. A més, hi ha alguns que tenen una resolució molt baixa d'un quilòmetre i que et permet veure detalls que els models que són més generals, com l'americà i l'europeu, que tenen una resolució molt alta, és a dir, de 9 quilòmetres o 10 quilòmetres, un model d'una resolució d'un quilòmetre vol dir que cada quilòmetre et dona variables del temps. Llavors, t'ensenyen més coses que els models menys resolució no et mostren. No?
0: O sigui que hi ha molta precisió, podríem dir, en aquest cas.
1: Sí, hi ha molta precisió. El que passa que, per exemple, ara t'explico el cas més proper. Jo vaig treballar cada setmana i vaig anunciar la nevada de la Vigília de Reis. Val? El divendres els models donaven que la nevada seria extensa i bastant intensa a molts llocs. Dissabte, molts dels models van fer rebaixes. Saps com les rebaixes d'ara mateix que tenen a les botigues?
0: Sí.
1: Doncs van fer el mateix. Van dir, retallem la nevada i en caurà molt poca. Excepte un model. I aquell model, que era l'alemany, que és un model d'alta resolució, val? Ja dissabte anava molt fi. És el que marcava més plugims que aquella dissabte. Els altres models donaven poca precipitació. Llavors, clar, nosaltres vam haver de fer una previsió per la Vigília de Reis, que ja havíem anunciat neu, i ara què fem? Anem a les rebaixes o mantenim una mica la previsió que teníem? Doncs diumenge encara els models no es posaven d'acord. Llavors, aquí és quan el predictor ha d'escollir. I en funció de la seva experiència, doncs ha de mirar de fer una previsió que sigui la més acurada dins aquesta divergència que teníem dels models per l'endemà. Doncs nosaltres, al final, com que durant la cada setmana havia funcionat molt bé el model alemany, vam seguir doncs, la previsió del model alemany i al final vam quedar molt contents de la nostra previsió per dilluns, que va arribar a nevar un 40% del territori. Ja sé que aquí al Vallès no va nevar, ni al Garraf, ni a Barcelona, però és que és molt difícil que arribi a nevar aquí. És més fàcil que n'hi havia Sant Cuat que a Barcelona, però aquest dia ens hem quedat a les portes. La nevada va quedar a la Penedès, a l'Anoia i cap a dins. Bages va nevar, Igualada va nevar molt.
0: Ens traslladem a un altre escenari. No fa massa que vam viure un episodi de sequera extrema. Recordem les restriccions d'aigua. Ara les reserves estan en un percentatge extraordinari, no? Més del 85%.
1: Sí, estava 85,63. Recordeu que el mes de març, a principis de març, estàvem al 32%. És a dir, aquest any és l'any que s'acaba la sequera. Aquesta sequera, podríem dir, tràgica que hem tenit durant 3 anys, molt intensa, la pitjor de la història, doncs es va acabar tècnicament aquest mes de març. El mes de març del 2000, l'anterior any, estàvem al 14%. Val? El mes de març del 24, 2024, el 2025 estàvem al 32%, ja estem al 85%. És la pujada de les reserves més gran que hem tingut a 25 anys en un període de temps tan curt. És la pujada més forta que hem tingut, la recuperació més forta. Els temporals a casa nostra, les sequeres a casa nostra acaben sempre amb situacions de temporals i de pluja molt continuada. Mm. Ara hem tingut aquest cas, que ha plogut molt aquest any,
0: sí.
1: I ara aquest temporal que hem tenit de Sant Esteve ha sigut el remat final. I ara tenim les terceres millors dades pel que fa a la capacitat d'aigua de l'última dècada. Les millors van ser el 2020 amb el Glòria, que també va pujar molt la pluja acumulada, però ja teníem reserves, passa que hem arribat fins al de tot, gairebé, amb el Glòria, i el 2018 també vam tenir dades molt bones.
0: Uh-huh. Si et pregunto per el sobreescalfament del Mediterrani, entre 4 i 5 graus per sobre del normal, fa anys que veniu alertant d'aquesta situació. Continuarà aquest impacte i l'efecte que té sobre la fauna, sobre la flora, sobre l'impacte que té en el territori, també?
1: Si haguéssim, tornem a tenir una onada de calor al mar, doncs, lògicament, l'impacte serà novament directe a la pesca i als ecosistemes. Els últims estius hem tingut aquestes onades de calor, que s'ha notat quan es pujava l'aigua al mar, es notava que no estava tan freda, també a la Costa Brava, i té un impacte. Això, doncs, ja i en el futur, implica pèrdua de biodiversitat, especialment afecta aquest augment de temperatura a coralls, praderies de Posidònia, redueix la capacitat natural de protecció també del litoral. Un mar més calent afavoreix també fenòmens meteorològics extrems. O sigui, el mar està més calent, evapora més, i llavors tenim pluges torrencials i també temporals més violents en general. És a dir, que si aquest any tornem a tenir un mar calent, doncs podríem de nou presentar el setembre o l'octubre doncs amb una temperatura del mar més calenta del normal, i si arriba una pertorbació, una dana, doncs normalment tindrem aiguats, com està passant, per exemple, va passar l'any passat en València, l'any passat no, fa 2 anys a València, sí. O amb les tempestes que hem tingut també nosaltres a la tardor aquí, especialment cap a les Terres de l'Ebre, al Canà, que ara mateix és el rovell de l'ou de les inundacions, no, últimament.
0: L'última cimera climàtica al Brasil sembla que va portar alguna novetat, res de significatiu que vulguis destacar?
1: A veure, podríem dir que podem ser una mica positius, però amb cautela. Positius perquè aquesta COP, la 30, ha demostrat que la comunitat internacional vol seguir treballant en conjunt i s'han obert com alguns camins per accelerar l'acció climàtica després d'anys de negociacions incertes, però també en cautela, i aquí una mica negatiu, també cal reconèixer que aquests resultats de moment no són, o aquests acords no són tan ambiciosos ni vinculants com els científics i els activistes exigeixen. Val? Llavors, si volem limitar aquest escalfament de 1,5 amb l'acord de París, doncs hem de ser més ambiciosos. És a dir, per una banda, positiu, perquè molts països, la comunitat internacional, segueixen treballant en conjunt, però l'aspecte que marcaria amb una X és que hem de ser més ambiciosos i més vinculants.
0: Abans d'acabar, fem un resum, si et sembla. No sé si series capaç de dir-me en una frase com seria aquest 2026 o com el podem esperar? Com pinta?
1: Com pinta? Doncs amb la tònica dels últims anys, tot i que aquest hivern és fred, cal esperar un any que sigui una mica més càlid del que abans era, perquè és el que tenim, tot i que tenim aquest episodi d'ara d'aire fred, un hivern més normal com els abans. I si seguim amb aquesta dinàmica atmosfèrica de ruixats de tant en tant, doncs un any que seria bastant normal pel que fa a les precipitacions. És a dir, a curt termini no es veu sequera, no tenim sequera hídrica, perquè els embassaments estan al 86%, també ha plogut en el territori, i a grans trets un any pel que fa a la precipitació doncs, favorable. L'incògnita és la temperatura. Però ja et dic, jo no sóc amant de les previsions de termini, perquè de vegades les coses canvien i encetem un nou patró i tot el que has pogut dir...
0: Queden no res,
1: eh? Sí. Pensa que quan es fan previsions estacionals, que són aquestes previsions que ara és gener, que mirem febrer, març, abril, maig, juny, ens basem en uns models estacionals, però que tenen les seves limitacions. Val? Uh-huh. I llavors és molt agosarat. Hi ha demanda, sempre ens demanen, val? Però hi ha molts números que et puguis equivocar.
0: Estarem pendents, com sempre. Exacte. Consultant la previsió cada dia, que és el que ens oferiu els professionals. Enric Agut, moltíssimes gràcies per passar pel programa i que tinguis
1: un plaer i
0: un bon any. Gràcies. Adéu-siau.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a un seminari. Du per títol Cultura de la cura i vulnerabilitat humana i s'organitza des de l'Institut Emmanuel Mounier els dies 5, 12, 19 i 26 d'aquest mes de febrer a la seu del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia de Barcelona. Són unes sessions en què es vol reflexionar sobre la fragilitat, el perdó, la discapacitat i també l'atenció a l'altre, tot plegat des d'una perspectiva humanista i personalista. Nosaltres en volem parlar amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i qui, a més, impartirà dues de les sessions d'aquest seminari. Joan Lluís Pérez Francesc, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
4: Doncs bé, molt agraït per poder parlar amb vostès sobre aquesta activitat.
3: Igualment, li agraïm que hagi acceptat, perquè teníem moltes ganes de saber d'on va sorgir la idea de crear un seminari com aquest.
4: Doncs la veritat és que des de l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, que és el que d'alguna manera aixopluga, no?, aquesta activitat, aquest curs l'hem dedicat en diverses sessions al tema de la vulnerabilitat, no?, la vulnerabilitat humana. En altres cursos hem parlat també de la cura, i tot en el marc d'una reflexió, que és la reflexió que es fa des d'aquest institut sobre el personalisme, no?, un plantejament filosòfic, però també vivencial, de la reflexió i l'acció sobre la persona. I aleshores, doncs, ja fa anys que col·laborem amb Cristianisme i Justícia i bueno, aquest curs, el mes de febrer, doncs farem aquesta activitat, no?, aquest seminari.
3: Uh-huh. Qui pot participar en aquest seminari i què trobaran? Què és el que han preparat per aquesta ocasió?
4: Sí. Bé, pot participar tothom, no?, que estigui interessat. S'ha de dir que és un seminari que s'ha de fer una inscripció, però, com es diu a la web, ningú serà exclòs per qüestions estrictament crematístiques, no? Mm-hmm. I, d'altra banda, bueno, si mirem el programa, el que hem preparat és una sèrie de reflexions en veu alta sobre el tema de la vulnerabilitat humana com a condició, doncs, essencial de l'ésser humà, no? Aquesta idea, no?, de que tots som fràgils i al mateix temps vulnerables, no?, en algun aspecte de la vida, i en la reflexió d'aquesta personalista que ens interessa, el que volem posar l'èmfasi és en l'atenció a l'altre, no? Crec que és molt interessant en una època on domina més el discurs d'odi i la indiferència, per exemple, doncs posar el valor en l'atenció, en la mirada atenta i en la cura, no? I aquesta és, doncs, la idea de fons, és el paradigma des del qual volem fer totes les reflexions d'aquest seminari, no?
3: Mm-hmm. Escolti, per què és important parlar d'aquestes fragilitats, d'aquesta vulnerabilitat? Perquè a vegades ens intenten que defugim d'això, no? Però en canvi vostès diuen, no, anem a posar-li el focus.
4: Clar, jo crec que és un paradigma nou, d'alguna manera, no? Perquè el focus no està normalment en aquests àmbits, però hem de ser conscients, no?, de que és realment l'àmbit central de la vida, no?, la fragilitat. I, per tant, doncs des d'aquí cal tenir, doncs, una concepció de la vida i del ser humà, que és una mica la que defensem nosaltres, no? Aquesta idea de la persona amb tota la seva complexitat, i la persona no com un concepte abstracte, sinó que és un concepte, doncs, que està relacionat amb adjectius, no? I jo crec que el que defineix més és la vulnerabilitat, no? Perquè tots som o podem ser vulnerables en algun aspecte i necessitem una interacció amb els altres, no? Clar, això avui en dia, en una societat materialista, despersonalitzada, consumista, potser no interessa, no? Com és clar també en l'àmbit de les polítiques públiques, no? Això potser de la política de la cura no fa guanyar vots, diríem molt sovint. Però penso que és el que ens interessa a nosaltres, posar en valor aquesta reflexió, que és una reflexió de la transcendència, no?, humana, de que no tot és una qüestió, doncs, ni de vots ni tampoc de beneficis econòmics, sinó que l'atenció a l'altre és un element essencial, no? I crec que també és important la idea de comunitat, o sigui, plantejar coses que potser no estan molt de moda o potser no estan molt en l'opinió publicada, però sí que penso que hi ha molta gent que està d'acord amb aquesta sensibilitat, amb aquesta perspectiva, no?, que nosaltres intentem abordar.
3: I, de fet, pel que fa a l'atenció a l'altre, no?, aquesta cultura de la cura, vostè mateix farà una de les sessions al seminari a partir d'unes reflexions postpandèmia, perquè ens entenguem, perquè imagino que la Covid-19 també va canviar una mica, no?, el paradigma i com veiem o entenem la cultura de la cura.
4: Clar, perquè esclar, la pandèmia ens va afectar a tots, no?, d'alguna manera, i bueno, un plantejament, doncs, potser de distanciar-nos, no? No podíem sortir al carrer, vèiem l'altre com una mica, doncs, perillós, en el sentit que ens podia contaminar, i va haver un cert replegament sobre la individualitat. Bé, tot això després, doncs, crec que és interessant reflexionar què ha quedat, si és que ha quedat alguna cosa, i també aquella idea, no?, de si hem sortit millor de la pandèmia o pitjor, o bueno, és una mica la reflexió. Jo faig una sessió sobre això perquè crec que bueno, tenim un problema en general, no?, que són les polítiques públiques en relació a la cura, molt infradotades, molt precaritzades. I, bueno, després de la pandèmia, penso que el que com a mínim hem de ser conscients és que és una política necessària, no?, aquesta. No, com dèiem abans, no es pot ignorar, no es pot posar el focus en altres coses. I és el tema, per exemple, de tota la qüestió, bueno, de forma més recent, de la llei ELA, per exemple, tota la dificultat de finançar les polítiques de l'ingrés mínim vital, molts aspectes que han quedat a mig camí, potser, perquè no hi ha finançament. I penso que són les més importants, no?, de la vida. Jo sempre defenso que no hi ha res més polític que l'atenció a l'altre, no? Això els clàssics ja li deien l'amistat cívica, o bueno, les altres clàssics, no?, l'ordo amoris, no? És a dir, tenir una actitud d'assistència, d'atenció a l'altre és profundament democràtic, no? I aquí, pues, quan falla això, crec que falla també la qualitat de la democràcia. I per tant és una reflexió sobre les relacions humanes, però també sobre les polítiques públiques, no? I bueno, d'això parlarem una mica.
3: Doncs això és un tastet molt petit del que donarà de si el seminari que té lloc els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, un seminari que es diu Cultura de la Cura i Vulnerabilitat Humana i del qual hem parlat amb Joan Lluís Pérez Francesc, que és catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, impartirà dues sessions, dues classes d'aquest seminari. Joan Lluís Pérez Francesc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a Valors a l'Alça i que vagi molt bé el seminari.
4: Doncs moltíssimes gràcies i reitero l'agraïment per poder expressar una mica doncs, les idees d'aquest seminari. No? Molt agraït.
3: Un plaer haver-ne pogut parlar. Que vagi molt bé.
4: Gràcies igualment. Adéu.
5: La ràdio amb samarreta.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
8: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
9: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
8: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
9: Adeu, embaladits.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: És que...
1: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. A Maroteca de la Ràdio, com el seu nom indica, a què ens dediquem? Doncs això, a fer de Maroteca. A posar talls antics de ràdio que han sonat per les zones argianes, que nosaltres hem aconseguit recuperar, que els teníem enregistrat en cintes de caset o que molt amablement molts dels col·legues de professió ens han fet arribar, i aquí doncs els tornem a fer sonar. I de cop i volta doncs ens venen un munt de records al cap que és imprescindible que els compartim amb l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí per a fer aquest lloable art de recuperació de gravacions antigues de ràdio que hem fet, doncs, com dius tu, perquè tenim col·laboradors que ens han donat gravacions, perquè nosaltres mateixos som malalts de ràdio i de guardar coses, i per tant doncs hem pogut recuperar totes les nostres gravacions, digitalitzar-les i compartir-les amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que avui en comencem parlant, doncs, perquè la setmana passada va ser el Dia Mundial de la Ràdio i gràcies a aquesta entitat creiem que tot el nostre bon fer, diguem, en aquest art, com dèiem, de col·leccionar, preservar, digitalitzar tots aquests documents, doncs que quedi en algun lloc que es pugui

0: l'exèrcit regular del poble català. Dintre de la nostra ànima, amb la més forta fermesa inquebrantable de la victòria, guanyarem perquè volem, perquè ens ho mereixem i perquè ho senyala el destí de la història i de la civilització, que perquè mare vega tots els obstacles que suposen el poder.
1: Biblioteca de la Ràdio.
2: Un dels documents més antics de ràdio que hem escoltat aquí, a la Biblioteca de la Ràdio, aquest discurs de Lluís Companys, que sonava per Ràdio Associació de Catalunya el dia 28 de febrer de 1937, és a dir, en plena guerra civil. Un moment d'aquests d'exaltació i, com hem dit altres vegades aquí, Jordi, que aquests crits s'expliquen, entre altres coses, no solament perquè potser fos la manera de parlar del president Companys, sinó perquè els micròfons de l'època i els equips d'amplificació de l'època, doncs, evidentment, deixaven molt que desitjar i, per tant, s'havia de gesticular molt i cridar perquè s'entengués el que es deia a una gran multitud, no?
3: Sí, sí, és que, clar, aquests crits i aquesta manera de parlar li dona, diem, una energia i com una sobreexaltació en el discurs, que déu-n'hi-do. Costava de seguir-lo, en algun moment. Estava prestant molta atenció per escoltar les paraules que deia, però en algun moment no l'entenia. Estaria bé, segurament deu existir, trobar la versió escrita.
2: Sí, segur que hi ha la transcripció, perquè el tros final, efectivament, costava bastant de seguir.
3: Sí, sí.
2: Però bé, un document històric doncs, que ens porta a recordar aquesta emissora, Ràdio Associació de Catalunya, que poc després, amb l'arribada de les tropes franquistes, doncs va estar molts anys en silenci. Es va rebatejar com a Ràdio Espanya, però això ja és una altra època, i ja fins a l'any 84 no va tornar a l'antena en català, gràcies, en aquest cas, a la Corporació de Mitjans Audiovisuals, doncs, que va agafar aquesta emissora i va doncs, poder-la reflotar i tornar-la al seu lloc. Bé, doncs, ara seguim amb més ràdio antiga. Anem a un indicatiu dels anys 90 de Ràdio Arenys, que va ser la primera emissora local de Catalunya doncs, al principi de la democràcia. Aquest és un tall que també el podeu trobar a l'Arxiu Sonor i que ens ofereix el seu autor, el que el va enregistrar, Albert Murillo.

en una versió del jingle que ens va proporcionar Nil Via, de Catalunya Ràdio, que doncs és una versió una mica estranya, perquè és un jingle una mica més curt de l'habitual i probablement no l'haureu escoltat gaires vegades.

0: aquí teníem aquest afegitó de és la nostra veu, i després venia, si te'n recordes, Jordi, la veu del nostre poble, que això ja n'hem parlat aquí algunes vegades al programa, doncs que als inicis de Catalunya Ràdio la direcció de l'emissora va pensar que potser aquest fragment que, cantat per les germanes Ros, doncs potser era massa explícit i massa catalanista, no? Diguem-ne, per això això de la veu del nostre poble va acabar eliminat, i per això doncs és un jingle inèdit, no?, que no es va poder escoltar durant molts anys i que va restar ocult en els arxius de Catalunya Ràdio. Bé, ara proposo escoltar alguns jingles més que tu probablement no hagis escoltat mai, Jordi. En aquest cas, anem als anys 80. Aquesta és una gravació que ens proporciona Mario Azañedo i a la emissora ja extinta, Ràdio Miramar FM i Olé.
1: Miramar FM i Olé.
2: La maroteca de la ràdio.
3: ¡Oh! ¡Eso es mío!
4: ¡Quiero ventana!
5: A ver si dejáis de armar jaleo.
6: ¡El desvío! ¡Que te pases el desvío!
7: ¿Queréis callaros? Así es imposible conducir, hombre.
8: Yeah, everywhere I look around.
9: Kiss FM. ¡Qué bien suena tu coche!
2: La maroteca de la ràdio. La maroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Doncs després d'aquest indicatiu de Ràdio Miramar, FM i Olé, hem passat a aquests jingles col·leccionats també per Mario Azañedo de Kiss FM, gravacions de l'any 2003. No sé si tu les havies arribat a escoltar, Jordi, però t'has fixat amb aquest aire estiuenc, amb aquest estil reggae?
10: Sí, home, sí, m'he fixat. De fet, la primera de totes que has posat, m'he fixat amb les seves senzilles, que era simplement un allò, com es diu, que piques amb el martellet, un xilòfon.
0: Sí.
10: Notes de xilòfon, i ja està. Ràdio Miramar, han allargat molt la R. I després, doncs, sí, home, clar, fixa't, aquests tòpics, rigui, estiu,
0: Sí. Rigui,
10: estiu. I algunes gavines sonant, també. Bé, doncs, sí. Un picarols, Nadal, això no falla.
0: Això són tòpics típics.
10: Tòpics típics, sí. I una cosa que et volia comentar abans que del que has posat de Catalunya Ràdio, fixa't tu, com fins i tot la política alguna cosa tenia que veure en els jingles, ja. Imagina't.
0: Bé, pensem que sortia del franquisme, que era la primera emissora pública al marge de Ràdio Nacional, Ràdio 4, en català, i per tant, doncs, era un moment transcendental. De totes maneres, mira, ara em fas pensar una cosa, i és que si anem una mica més enrere, el moment que es posa en marxa la Constitució l'any 78 i que comencen doncs, a preparar-se doncs, els estatuts d'autonomia de les regions històriques d'Espanya, fixa't tu, els bascos van aconseguir un concert econòmic i Catalunya no. I al final, si mires l'hemeroteca de notícies en aquest cas, t'adones que això passa perquè nosaltres som molt prudents, potser massa.
10: Sí, jo va dir no sé qui, que ja n'hi ha prou de tanta mica i tanta prudència.
0: Uh-huh.
10: És una frase que m'encanta. Aquí sempre, sempre ojo, ves, ojo, per si de cas, o vigila, compte que... Sí, sempre aquesta prudència. És una cosa, jo crec, que típica ja, no sé si de Catalunya, dels catalans, no? com el Barça patir, doncs amb això també. Falta de més empenta i de, doncs això, de no tanta prudència al final. Clar, a més has posat una comparativa, un exemple, no? Del País Basc, que clar, ells bé, doncs van aconseguir el concert econòmic fa molts anys, no? Bé, van ser més valents en això.
0: Bé, no sé si tenia a veure el fet també que a Madrid tinguessin por de ETA. No sé si podia anar per aquí també, i potser van dir, doncs mira, no els escanyem tant perquè si no encara petarà més. No ho sé,
10: Bé, a veure, en Jordi Pujol un dia va dir una frase molt bèstia, que va dir, bé, aquí a Catalunya els catalans quantes bombes hem de posar perquè ens facin cas.
0: Uh-huh.
10: Ah, és molt bèstia. Però vaja... Molt bèstia. Bé, doncs però per què ho va dir-ho?
0: Fins aquí la lectura política d'avui. Ara sí, tornem una mica més cap al present per escoltar una promoció de Ràdio Rubí que s'emetia la temporada 2021-2022.
4: A Ràdio Rubí iniciem un nou camí. Il·lusions, records, ganes i ambició. Tot treballant per la nostra ciutat. Iniciem una nova cursa amb ganes d'arribar a tothom. A partir del 13 de setembre, comencem programació. Més oferta, més programes, més informació. Tot al 99.7 de la FM, radiorubí.fm i la nostra app. Comencem un nou camí. T'hi apuntes?

0: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Catalunya Cultura.
2: La FNAC et proposa per Sant Jordi una selecció del millor humor intel·ligent. Herois i antiherois recollides en una publicació gratuïta. Arriba d'avui la FNAC. Podràs comprar tots els teus llibres amb un 10% de descompte i aconseguir una bossa amb un dibuix exclusiu de Maitena. Humor intel·ligent a la FNAC. On si no?
1: Catalunya Cultura us recomana l'actuació del grup Alpinestars al cicle Flavor of the Month de la sala Rasmatàs. Serà la presentació del seu nou disc, White Noise, que s'editarà el mes de juny. Una suggerent barreja de pop i música de ball. Descobreix el Flavor of the Month d'abril. Alpinestars, dissabte 27 a partir de 2:15 del vespre a la sala Rasmatàs 3.
3: Tens temps? Demana temps. Cada setmana, el temps que més t'interessa, amb l'actualitat del món. I des del 22 d'abril, tens més temps amb les rutes del gust. La manera més gustosa de conèixer el nostre país.
4: Dimarts és Sant Jordi. Sant Jordi i llibre són termes sinònims. Aquest Sant Jordi 2002, edició 62, farà 40 anys. I Fum d'Estampa ho celebrarà en directe de 8 a 10 del vespre des de l'Hotel Majestic de Barcelona. La història amb els fundadors de l'editorial, la significació i la difusió posterior, la participació d'alguns dels escriptors més populars que hi han publicat, el repàs de les obres més significatives de 4 dècades de catàleg rigorós. A més, però, el resum de tota la jornada amb els llibres més venuts, declaracions d'escriptors, anècdotes... Fum d'Estampa, el programa de llibres de Catalunya Cultura. Edició especial Sant Jordi 2002, commemorant els 40 anys d'edició 62.
5: Gràcies per ser ràdio.
6: Musicals de Catalunya Cultura amb els concerts de l'Espai. Dimecres 24 i dijous 25 d'abril a les 10 del vespre, Tomeu Penya presenta l'Espai, l'espectacle al natural. Els dies 24 i 25 d'abril podeu sentir a l'Espai el Tomeu Penya més íntim, al natural. Un espectacle amb els millors èxits de Tomeu Penya. Entrades a la venda al Servicaixa, 902 33 22 11 i a les taquilles de l'Espai. Catalunya Cultura, un nou territori per la música.
5: Per tu, gràcies per ser ràdio.
1: Catalunya Cultura.
0: La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
7: Ràdio Sant Cugat.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Després de la promo que hem escoltat de fa 3 temporades a Ràdio Rubí, doncs hem viatjat més enrere en el temps, en concret a l'any 2002, per a escoltar un bloc de publicitat, a més, a Catalunya Cultura. Això sortia a l'aire el dia de Sant Jordi, 23 d'abril de l'any 2002. Hem escoltat algunes veus conegudes, com per exemple la de Francesc Vila o la de Joan Anton Ramoneda, que tantes vegades hem pogut escoltar aquí a la Hemeroteca de la Ràdio. I ara anem encara, avui no sé per què, però tenim aquí una acumulació d'indicatius, separadors, etc. Anem a escoltar un indicatiu de Radio Top 40, que en aquest cas ens proporciona de nou Albert Murillo. I de Radio Top 40 a Radio Tiempo anem a un altre indicatiu que ens proporciona Albert Murillo de Los 40.

0: Hemeroteca de la ràdio.
1: Sonido digital, Jordi, amb aquest ritme ja bastant animat, eh?
2: Sí, sí, sí, això ja estava animat, però fixa't, sonido digital. Ara vaig a ser dolent. Què vol dir sonido digital?
1: Bé.
2: O sigui, vol dir que el que està sonant està en un suport ja digital.
1: Exacte.
2: Sí, vale, s'està emetent amb FM, freqüència modulada, però sí que el que estàs sentint, el suport físic on està gravat, ja és, no és analògic, en aquest cas, o no és, seria de cinta magnètica o disc, no, vinil, sinó de làser, en aquest cas suport digital, o ordinador, si ja en teníem.
1: I a més, també crec recordar que els 40 tenien en aquells moments un sistema de satèl·lit que permetia, doncs, poder fer una connexió, sí, des de Barcelona per tot Espanya, per exemple, i això, doncs, va ser molt pioner en el seu moment, perquè, clar, veníem d'una època en la que la música s'escoltava per una mitjana, i en el moment que salta la freqüència modulada, que a més en una emissora d'abast nacional puguis emetre un programa des de qualsevol racó d'Espanya per tot Espanya, doncs clar, amb aquesta qualitat de so, això era una cosa fantàstica, no? Però bé, avui dia tenim ja internet, no sé si té tant sentit això del satèl·lit, potser tampoc no fa falta, no?
2: No, no ho sé, perdona, que m'he quedat així encallat. Anava a dir, saps què? Pregunta-li a l'Elon Musk si fa falta o no el satèl·lit.
1: Per ell segur, perquè li fa falta enviar molts elements cap a fora de l'atmosfera, no?
2: És més, jo crec que el satèl·lit és el futur. Bé, anava a dir com si s'hagués inventat, ara, però anava a dir, és el futur de la comunicació, eh? Espera't que l'Elon Musk tregui telèfons, mòbils, via satèl·lit, i que les operadores ja se'n puguin anar a fer una altra cosa, i diguin, no, ni cobertura de Movistar, ni cobertura de Vodafone, ni cobertura no sé què. Estiguis on estiguis, connexió directa amb un satèl·lit, tarifa plana, ja està, resol. Sempre cobertura.
1: Molt bé, doncs.
2: A menys que no estiguis dins una cova, no? Ja ens entenem.
1: No ens estàs dient que comprem accions de certes empreses, eh? No estàs fent publicitat.
2: No, ni tampoc que sigui amic d'Elon Musk, ni que jo hi tingui res a veure.
1: Molt però, bé. I del Jeff Bezos, que és la competència?
2: El Bezos em va trucar ahir, però no hi ha res a fer.
1: No vas poder agafar el telèfon.
2: No vaig poder ni agafar el telèfon.
1: Molt bé, doncs escolta'm, ja que estem amb una mica de broma, anem a escoltar una pífia del nostre programa, de la Hemeroteca de la Ràdio, enregistrada just fa un any, 18 de febrer de 2024.
0: La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos en aquesta nova edició de la Hemeroteca de la Ràdio, com sempre, al 91.5 del teu dial de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat, per parlar en una nova setmana de dosis de ràdio de fa una colla d'anys i parlar-ne i comentar-ho àmpliament cada un dels talls que seleccionem cada setmana, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com vas?
2: Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre. Sí, ja ho dius bé, eh? Ampliar àmpliament. Com...
1: Ampliar àmpliament. Sí, sí,
2: ja
1: això
2: t'he
1: és...
2: dit, eh? A més, volia començar, torna a començar. Vinga, volia començar amb un xascarrillo de quan has dit lo del teu dial. I si és el dial d'un altre, doncs... ja no és el meu?
1: Bé, ho pots comentar, ho pots comentar.
2: Bueno, va, sobre.
0: La Hemeroteca de la Ràdio.
1: Bé, allò que passa que jo ja vaig començar també aquí una mica adormit, sí, i donant voltes al mateix, eh?
2: Sí, notava refredat, pot ser?
1: Sí.
2: Una mica tapat de nas?
1: Sí.
2: Jo també, eh? Quan arrenquem així vegades que sembla que ens acabem de llevar, no? De dir, ai, ara, espera't un moment, on soc?
1: Veig que, clar, és allò que diem sempre, aquest programa el gravem quan podem.
2: Quan podem,
1: i
2: quan
1: la gravació que escoltàvem devia estar feta a 8:45, les 9 del matí d'un dissabte o un diumenge.
2: Va, això encara estàs mig despert.
1: Sí,
2: bé,
1: i
2: depèn.
1: En canvi, avui és divendres i és bastant més tard, és gairebé la mitjanit, no?
2: Vull dir que... Exacte, eh? Confessem-ho, eh? Estem a divendres i és mitjanit quasi, i aquí estem, eh?
1: Al peu del canó.
2: Al peu del canó.
1: Va, doncs una... Aquí no tinc la data. Mira, sí, 28 de juliol del 2024, una altra pífia de la Hemeroteca. Talls antics de gravacions radiofòniques i fer-ho com sempre... Com sempre.
2: Com sempre.
1: Com sempre.
2: Com sempre, en companyia del amic Dudley.
1: A l'host de les delícies.
2: A l'host de les delícies. Qui l'he cafè? Qui l'he cafè? Que de fet l'he pogut trobar, però clar, com estem en un programa de ràdio, doncs no es pot fer. Espera. He de dir, no ha sigut.
1: Ho has intentat evitar, però al final no has pogut.
2: Un moment, eh?
3: I que nosaltres intentem comentar el millor possible. Dic punxant perquè sí, no?
1: Perquè et dono un cop al micro. Una però cosa, no, et sento molt baix.
2: És que no m'agrada gens. I turned up the radio.
0: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Doncs sí, com sempre, estem aquí
2: sempre
1: a la Maroteca de la Ràdio, parlant de ràdio i escoltant doncs, aquestes pífies, doncs això, que t'enganxes i que comences a riure i no hi ha manera de parar.
2: Sí, i els meus estornuts, eh? Que sí, sí, sí. I et diré més, els controlo, eh? O els freno, perquè si deixés via lliure potser rebentaríem els canals de la taula. Més.
1: Però, un moment, vols dir que retalles l'impacte o,
2: sí,
1: o que els evites sí fer?
2: No els evito perquè no m'agrada, però sí que retallo. Però hi ha moments... Això, bé, depèn de lo previsible que és l'esternut. O sigui, si veig que ja ve, em dóna temps a preparar com serà. Però si m'agafa desprevingut, llavors pot ser bastant més escandalós. Sí, sí. Tot i així, val a dir que he sentit gent que em supera. Sí, sí.
1: Podries calcular els decibels, una mica, entrar en un concurs d'aquests de Record Guinness, eh?
2: Exacte, imagina't. Concurs d'esternuts.
1: Molt bé. Bé, doncs, ara anem... Sincerament, no tinc aquí el tall referenciat. Jo diria que era Catalunya Ràdio, el Dia Mundial de la Ràdio de l'any 2015, anem al 13 de febrer d'aquell 2015, en el qual es parlava de moments molt especials, i mira, ara me la jugo, jo diria que aquest tall era del matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
4: La presidenta ja és a l'escenari, en efecte. Correspon, com sempre, als periodistes gràfics, però va més ràpid que altres vegades.
5: La darrera pareixença que faré avui per informar-los de les vades. La participació és de 2.043.226 persones.
6: 2 milions.
7: Aquest era el moment en què sabíem quanta gent havia anat a les urnes. Veurem el 27S, també serà un moment de ràdio. Però t'he de dir que tant la Teresa com en Jordi des de Vic, que són dues oients que ens estan sentint, diuen per nosaltres el 23F, el 1981. Va ser un gran dia de ràdio. Hem de dir que encara la nostra ràdio, Catalunya Ràdio, no havia vist encara la llum, perquè va ser l'any 83 que Catalunya Ràdio va començar les seves emissions. I per tant, aquí, en l'arxiu sonor, naturalment tenim el que va significar aquell 23F, però no el vam viure nosaltres en directe. Per tant, amb què us heu decidit al final?
4: A veure,
7: per què us heu decidit?
4: Doncs per un 11S. Per un moment bastant clau, molt clau, vaja, que tenia connectades radiofònicament, però també físicament, desenes de milers de catalans. Estem parlant del programa especial de la Via Catalana del 2013, aquella cadena humana que va travessar el país de punta a punta. I sobretot, aquest moment.
8: D'aquí a 74 minuts, doncs, Catalunya viurà un petit gran moviment sísmic, de nord a sud, de sud a nord, un llamp de participació que passarà per les mans de gairebé 400.000 catalans.
4: Aquí ara venia un moment molt especial d'una potència emocional molt, molt forta, va ser una idea de Kilian Sabrià, era quan els participants de la via estaven tots agafats de la mà, a punt ja, explicaven d'on eren, com s'enllaçaven i per què eren allà. Era una connexió entre ràdio, oients, país, manifestants, tota l'hora.
9: 722.
10: Em dic Roura Rodríguez, vinc de Calonja. Estic aquí per la independència.
11: Soc l'Andrea, 65 anys, d'origen belga, flamenca, i sóc aquí per la via catalana i pues, don mans a tot català.
12: Soc Xavier Romagosa, 43 anys, vinc de Balanyà i estic aquí doncs perquè vull un país lliure i independent.
13: Barcelona, plaça Catalunya, tram 734.
14: Soc en Jordi Tur, tinc 66 anys, vinc de Barcelona i faig via amb la mà al meu fill, Marc.
15: Soc el Marc Tur, vinc de...
7: I així, seguit. Escolta, hi ha oients que han triat l'11M, també va ser un gran dia de ràdio i naturalment l'esfondrament de les Torres Bessones del 2001. Però és el moment de posar-hi una mica d'humor, us sembla, companys?
4: Ens sembla perfecte.
7: Sempre cap a 2:15, Enric Lucena, fem els xampats, moments de ràdio divertits, les pífies de tota la vida, Enric.
4: Sí.
7: Tu has fet el teu rànquing, també?
4: Sí, he fet el meu rànquing, estic a punt d'incorporar el Domènec Sobirà donant un tall d'ell mateix, però ja ho faré l'any que ve, el Dia Mundial de la Ràdio, però ara...
6: Si us sembla, comencem amb moments clàssics de la ràdio, com aquest moment d'inconsciència davant d'uns micròfons oberts.
9: Hola, hola, hola, hola. Pajarito sin cola. Bona tarda, són les 4. T'arribo bé? Això està... Bueno, els botons estan igual que sempre. O sigui, jo no he tocat res. Vull dir que està, el del micro està dalt i els altres estan a baix i... No sé.
7: Tot perfecte.
9: Es creu que aquest matí hi ha hagut problema.
7: Les notícies, sí, les estimacions provisionals sobre participació.
6: Clar, ningú t'ha dit res i estava tot allà pujat. Bé, ara us porto una psicofonia. Aposteu què pot ser el que provoca aquest so i de ben segur que no ho endevinareu.
16: El fan en política... Bueno, jo... Perdó?
7: Sí?
16: En quant a la vessant... En quant a la vessant... Perdó.
7: Què passa?
16: No.
7: Què és això?
16: No.
7: Caram, això és una psicofonia.
16: No, això és la meva mare.
17: Què passa amb el telèfon?
16: És la meva mare. Mama, déjame tranquil·la, por favor.
7: Ai, mare, escoltar,
17: por favor.
7: No,
16: és la meva mare. Mama, déjame tranquil·la, por favor.
17: Que voy a llamarte al 61, ahora mismo.
6: Ai, aquells moments on teníem dos fixes a casa i podies agafar un i l'altre, eh? I t'escoltaves les converses. Bé, ara és el moment d'endevinar la raça del gos que va escoltar, i només ell, el Xavier Solà.
18: Surt a la televisió.
6: Surt a la televisió.
19: Pots fer un no... Un sí... Pues... Quina raça és aquest gos?
18: Perdoni?
19: El gos.
18: No, és el gos, és el meu fill.
19: És el fill? Hola. De debò, ostres, ara sí que m'ho vull fondre.
18: El tinc aquí al costat.
7: Però
18: és molt petit,
19: però...
18: No té un any encara.
19: Oh, quina vermelló que m'ha pujat.
6: I abans que el pare diu, no, és que és molt petit, com si fos excusa. O sigui, els petits s'assemblen als gossos? No ho sé, jo no en tinc, però... Bé, parlant de gossos, butlletí de la 5 de la matinada en època del president Montilla.
20: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, José Montilla, alerta al govern espanyol que Catalunya podria allunyar-se definitivament de l'Estat. Entre els problemes que ha posat com a exemple, destaca el desgavell de les infraestructures i la situació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. El president català també ha tornat a comparar la situació al TC, amenaça de deteriorar i al punt de col·lapsar-se amb un cop d'estat referint-se als fets de...
7: És molt lamentable aquest moment, però t'he de dir que com que el president Montilla afortunadament té molt sentit de l'humor, segur que va entendre que això era un error, però francament és un moment d'aquells que dius, a veure, no sé si riure o plorar.
6: La història de la ràdio també, Mònica, ens ha deixat grans enigmes que encara avui no hem estat capaços d'esbrinar. Escolteu atentament aquest fragment, a veure si sabeu de què parlen.
21: Altra banda, pel que fa a Tarragona, la primera nena que ha nascut a l'Hospital Sant Joan de Reus i és un nen de 7 anys que es diu Francesc Xavier.
6: Ho podem tornar a sentir, sisplau? Podem tornar? No, és igual, continuem. Però la nena que havia nascut era un nen de 7 anys. Molt bé. També hem viscut grans esdeveniments. Hem parlat de les Olimpiades, hem parlat de gols del Barça. També, per exemple, la consagració del Temple de la Sagrada Família. Va venir el Papa Benet XVI i vam poder escoltar moments com aquest.
22: Desitjo finalment confiar a l'amorosa protecció de la Mare de Déu, tots els aquí presents i los penes de tots els que vinguin en aquesta
7: sagrada. Torna-hi,
22: torna-hi. Los penes de tots els que vinguin en aquesta
7: sagrada.
6: No, mira, era el papa intentant parlar...
7: Era el papa parlant xinguet.
6: Parlar en una llengua que no és la seva llengua...
7: Els penes. Escolta,
6: materna.
7: Què més has trobat?
6: Sí, ja estem acabant, us porto...
7: La veritat és que podríem estar així fins a una.
6: Sí, mira, per exemple, un petit recull de tres moments diferents.
23: El ple municipal de Castelldefels ha aprovat una moratòria per la concessió de llicències de clubs amb habitacions durant un any per evitar la plurifalació de prostíbuls. El nombrós grup de veïns que se la pelga a l'entrada de Bailem 22.
24: Falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí. Comencen a fullejar alguns diaris i a fumejar alguns tallats.
6: És que la ràdio són tantes hores de directe, t'arribes i escolteu, ja per acabar.
7: Aquest era l'Antoni, no?
6: L'Antoni Bassa, sí, sí. L'Antoni Bassa està aquí.
7: Però per què m'has posat això, que ara em renyarà quan vingui?
6: Bé, això ho va dir ell per la ràdio,
7: eh? Estronxarà, segur que estronxarà.
6: Home, ho va dir ell per la ràdio.
7: Comencem a fullar els diaris.
25: Li pots recordar la iaia Colé, també.
7: La iaia Colé, també li recordo. Home, perdona, és que ha fet 14 anys el matí de Catalunya Ràdio.
6: Evident. Evident, evident. I per cert, perquè no sembli que, que només agafem fragments de fa anys, us porto un d'ahir mateix. La ràdio és viva i cada dia passen coses.
0: Un representant del Barça que també està imputat com a persona jurídica.
1: Però el jutge Ruz no accepta el representant que posava el Barça, Jordi Bonga.
6: Veieu?
2: El Dia Mundial de la Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Ai, aquests canals pujats, que apretes el botó vermell, hi ha un micròfon que surt a l'aire i no ho saps. I sí. Cago un l'ou i surt allà al mig del directe. Bé, sense anar més lluny, Jordi, et diré una cosa, eh? Sí. Jo un dia estava escoltant a través de streaming cugat.cat la Maroteca de la Ràdio, un dia que estava treballant, teletreballant, alguna cosa així, i de cop i volta sona un tall de ràdio, tu i jo doncs fem la presentació oportuna del tall, el tirem, i al cap d'uns instants tu segueixes parlant per sobre del tall. I dic, vaja. Llavors em vaig recordar el moment que vam gravar aquest programa, feia mesos enrere, i que vaig pensar, ja ho editaré, perquè m'he deixat, efectivament, el micròfon del Jordi Huert. Però va sortir així l'aire, o sigui que ja...
25: Bé, mira, escolta, sort que no deia cap bestiesa, t'imagines?
6: Bueno, no, em sembla que estàvem fent comentaris sobre els talls, com sempre.
25: Home, sí, sí. No, no n'acostumem a dir, No, anava a dir, oh, menys mal, Esteve, pesat, això, però no. Tot això no va sortir. Molt bé. Bueno, escolta, jo m'ho passo molt bé amb les pífies a la ràdio. Al final, jo crec que és la part més humana, no? Escolta, és un mitjà que al final... és la teva veu i poca cosa més. O sigui, és la teva veu i la teva manera de parlar i la teva veu, no hi ha més. Per tant, es presta molt, no?, que hi hagin les confusions, i a més les confusions de paraula m'agraden molt. O sigui, les que volies dir una paraula te'n surt una altra, però la que et surt també té un sentit, és molt divertit.
6: Però això també de tirar un tall que penses que és el senyor Montilla i que és un gos.
25: Bueno, sí.
6: És que clar, et quedes. A més, és un tall molt breu, perquè si fos més llarg potser et donaria temps de reaccionar, no? Però clar,
25: no, però clar.
6: Són dos segons si arriba i sí. Has de tornar a parlar.
25: Sí. I paraules que t'encalles i... Jo, totes les que han sonat les recordo perfectament, eh? I també algunes que, fora de l'àmbit de la ràdio, com de televisió, que em va agradar una, que parlaven d'un atracament que s'havien utilitzat armes atòmiques. Ostres, i després va corregir, no, però jo volíem dir automàtiques. Un atracament, armes atòmiques, mare de Déu.
6: Bé, doncs seguim amb més documents interessants radiofònics. Ara anem a un altre dia de la ràdio, en aquest cas el dia 16 de febrer del 2022. Al Connectats d'aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, en connexió per la xarxa, Carme Reverte entrevistava a un personatge històric de Ràdio Barcelona, en aquest cas ja està jubilada, Rosa Badia.
26: Connectats al Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Sant Cugat et convidem a celebrar aquest dia amb nosaltres. El 16 de febrer, a les 4 de la tarda, a la sala Ensem Clavé del Teatre de la Unió, a Sant Cugat del Vallès. Reserva la teva entrada a connectats@cugat.cat. Col·laboren Amics de la UNESCO Sant Cugat Valldoreix i Ajuntament de Sant Cugat.
27: 4:04. Comença el Connectats.
26: Al Connectats celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.

0: Molt bona tarda a tots i a totes des de la Sala Claver del Teatre de la Unió Sant Cugatenca. Avui és dimecres, 16 de febrer, i un any més ens trobem plegats per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb un programa pensat per a l'ocasió i per compartir amb les persones que ens acompanyen i ens acompanyaran al llarg de la tarda en directe, amb les que ens escolten a través del transistor o les que ho faran més tard a través del podcast. Bona tarda, benvinguts al magazín de tarda de la xarxa fet per Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació avui també i molt especial de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joami Fernández, Màrius Caral, Xavi Cacho i Òscar Escobar, Jessica Sotodossos des dels estudis de Ràdio Sant Cugat, Clara García, Sílvia Ferrer i Alba Triador a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Cada dia m'agrada més la ràdio, escoltar la ràdio, fer ràdio. Així s'ha manifestat la nostra convidada d'avui i manifestat la seva passió per aquest mitjà. És la nostra convidada de la primera hora en aquest especial Connectats amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, i com us deia, és tota una institució a Ràdio Barcelona on dirigeix des de fa anys el programa Tot és comèdia. Rosa Badia, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Carme. Bona tarda a tots. Molt contenta de ser aquí, a més, en un espai que a mi, dels que a mi m'agrada, no? En un teatre. I felicitar-vos per aquests 40 anys de Cugat Mèdia.
0: I de la resta d'emissores, que també...
1: Evidentment, a totes.
0: Que totes celebrem.
1: Per molts anys.
0: Totes celebrem. És ben cert que la ràdio, com més la tastes, més addictiva es torna?
1: A mi és el que m'està passant, sorprenentment.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, jo no m'he cansat ni un dia de treballar a la ràdio, i no és pose, eh? És de veritat que jo quan entro a la ràdio, encara tenim el bou de Pau Pi, aquell emblema de la ràdio, doncs encara quan travesso aquella porta encara sento emoció i encara continuo tenint ganes de fer programes, de comunicar-me amb la gent.
0: Quin va ser el teu primer contacte amb la ràdio?
1: El meu primer contacte en la ràdio va ser com a oient. Va ser trucant a una emissora i demanant una cançó. Va ser trucant i demanant una cançó de Serrat. Això d'oient. Però ja de professional, jo estava estudiant primer de periodisme, una companya, Lola Molinero, em va dir que hi havia uns cursos, que es feien uns cursos de ràdio a Ràdio Joventut, em sobraven hores, vaig dir, i per què no? Per què no mirar-ho? Vaig entrar a Ràdio Joventut, vaig entrar a aquests cursos i em vaig enamorar de la ràdio. I ja no vaig ni esperar a acabar la carrera. Ja vaig començar a buscar feina, a Barcelona no me'n van donar, i me'n van donar a Manresa. I me n'anava cada dia a Manresa a treballar. Anava i venia en tren cada dia a Manresa a treballar. I així vaig estar els primers 8 mesos.
0: I quan arribes a Ràdio Barcelona?
1: Doncs a través d'una prova, m'assabento que fan proves, quan estava a Ràdio Manresa, m'hi presento, i m'agafen, i recordo a més molt bé la prova, que ens van fer improvisar 5 minuts en català, 5 minuts en castellà, fer una entrevista al mític estudi Toreschi, el Toreschi d'abans, el Toreschi de seients de fusta, seients de vellut, que imposava amb els directius de l'emissora, i em van acceptar i vaig començar res, gravant publicitat, fent només publicitat, i després entrant als 40 principals quan encara no eren els 40 principals, quan era la freqüència modulada de Ràdio Barcelona, una emissora musical.
0: I quan apareix el Tot és comèdia?
1: El Tot és comèdia apareix fa 15 anys i és un programa que feia abans Crisol Tuà, que ara forma part també de l'equip de Tot és comèdia, però per aquelles coses que canvien els programes i canvien els presentadors, doncs a ell el van passar a un altre programa, a fer l'Hora L, i m'ho van proposar, i a mi la veritat és que em van fer un regal, perquè el Tot és comèdia parlem de tots els temes que a mi m'agraden.
0: Cultura,
1: tot el que és cultura, sigui teatre, sigui llibre, sigui cinema, sigui gastronomia, viatges, història, música, tot el que més m'agrada d'aquesta vida.
0: Vaja, que ens podries explicar pràcticament la història, l'evolució de Ràdio Barcelona.
1: Tant no, perquè vosaltres abans parlàveu dels 40 anys. En Ràdio Barcelona, per cert, aviat celebrarà, el centenari. Falten 2 anys, només pel centenari. Jo vaig entrar fa molts anys, l'any 1978, i realment han canviat moltíssim les coses, molt, molt. Des del punt de vista tècnic és que no té res a veure. Des del punt de vista professional, el paper de les dones ha canviat absolutament. És a dir, que he tingut l'oportunitat de veure una gran evolució. i veure com jo diria que sempre hem anat a millor en tots els sentits, el que vosaltres destacàveu ara, que hi ha més audiència, que ha crescut l'audiència, que la ràdio, en lloc de desaparèixer com pensaven alguns, ben al contrari, creix l'audiència i a més creixen les eines també per continuar a comunicar-nos. Ara que parleu de la pandèmia, aquí ens vam haver d'inventar tots mil maneres de continuar fent programes. S'han fet programes des de casa. Hi ha alguns realitzadors, presentadors que han fet el programa des de casa. Tècnicament ha estat possible, sí. Que també hem de fer un homenatge als tècnics que ens han facilitat tota aquesta feina. Sense ells no hagués estat possible, i els avenços tecnològics.
0: I parlant de tecnologia, clar, en tots aquests anys han canviat tant les coses, des de les màquines d'escriure, els reporters, els minidisc, els CDs, ara ja tots són ordinadors. Quin ha estat el repte que se t'ha quedat aquí? I que dius, ostres, és que amb això no podia, eh?
1: Mira, al principi em va costar, però un dia vaig fer el clic i vaig dir, jo m'apuntaré al que sigui. Què s'ha d'aprendre ara això? Doncs ho faré. Jo recordo el primer dia que ens van dir, a les fórmules sí que fèiem autocontrol, però als magazins no. Autocontrol vol dir que tu has de fer tot tu.
0: Un Juan Palomo.
1: Jo me lo guiso, jo me lo como.
0: Exacte.
1: Exactament, és a dir, que tu fas trucades telefòniques, que tu poses la música, que tot. I primer pensava, no és possible, no és possible, no podré. Doncs sí, es pot. I el que vaig aprendre, per sort, va ser això, que sí que es pot. I no dic que no a res, ara.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
3: Rosa Badia, aquesta històrica de Ràdio Barcelona, Cadena SER, entrevistada per Carme Reverte, el Connectats de Ràdio Sant Cugat, La Xarxa, el dia 16 de febrer de 2022. I amb aquest tall ja gairebé arribem al final del programa d'avui, perquè ara en tenim un de molt llarg per davant que us presentem tot seguit. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
4: Sí, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, a maroteca.radiosantcugat@gmail.com. I també tenim un número de WhatsApp, Esteve.
3: 689-1074-83, 689-1074-83. Marxarem amb un tall d'un programa que ja n'hem escoltat abans, programes enrere o un parell de talls més, de la nit dels ignorants, en el qual Xavier Solà entrevista, conversa amb Carles Cuní, el creador d'aquest espai radiofònic. Aquesta és una gravació efectuada del dia 17 de juliol de l'any 2020. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.
4: Adéu-siau.
5: La proposta la vaig fer jo a la direcció de Catalunya Ràdio en aquell moment. És a dir, la idea original la vaig presentar jo, tot i que també no m'he cansat mai de dir que aquest programa està també inspirat en un programa anterior que es feia a Ràdio Barcelona, que es deia Solos en la Madrugada.
6: Que feia el teu germà.
5: Que feia el meu germà gran. I que tenia una varietat respecte a aquest programa, que era la següent. És a dir, el que feien ells en aquell moment era una espècie de... Ells proposaven una espècie de joc en els oients que deien, vostè truqui per fer qualsevol pregunta i nosaltres, l'equip del programa, li resoldrem la pregunta que vostè faci. És a dir, les respostes no les donaven els oients, sinó que les respostes les donava la pròpia emissora.
6: Era el que feia el programa a la línia de l'Àngels, que al migdia, en què l'equip de producció
5: Exacte.
6: Buscava les respostes.
5: Perquè, de fet, Neus, no ens enganyem, amb ràdio ja fa molts anys que està pràcticament tot inventat. I, de fet, tot el que anem fent és, miri, anar combinant les diferents peces, però exacte, però, de fet, les grans fórmules estan inventades des de fa molts anys.
7: A veure, d'una fórmula aparentment senzilla, se n'ha fet un gran programa.
5: Clar.
7: Un programa que coneix tothom, que jo m'estimo perquè el vaig inaugurar aquell dia amb la pregunta del tennis, després la gent estaven intrigats perquè qui havia fet la primera pregunta? Sembla que després ho vas aclarir dient que havia sigut...
6: Doncs, preparada.
5: Sí, que havia sigut generada per part de l'equip del programa i demanant amb algun amic o algun conegut o un company de l'emissora sí, que fes veure que trucava i que la feia ell, sí.
7: Perquè la gent sabessin, doncs, què és, com havia de funcionar tot això.
5: Clar,
7: però mi sempre ha sigut el meu programa de referència i tu amb ell, per descomptat. Ara, actualment, amb el Xavier, em passa exactament el mateix perquè m'agrada moltíssim com ho fa.
5: I és que el Xavier en sap molt, eh?
7: Sí.
6: Són molts anys.
5: No, és que el Xavier és molt bo, eh?
7: Saps què recordo molt bé de tu? que això sí que ho recordo, que tenies una habilitat per tallar la gent quan ho creies convenient, que eren unes tallades tan agudes, que el que estava a casa arribava l'ànima, eh, de
6: vegades. A veure, Neus, moltíssimes gràcies per llevar-te.
5: Gràcies per considerar una habilitat, Neus. No, no, no, tothom ho va entendre d'aquesta manera. Moltes gràcies.
7: Jo crec que sí. No, res, ha sigut una satisfacció, de veritat.
5: Un plaer, igualment.
7: M'ha recordat molts anys i que no s'acabi, que no s'acabi.
6: Que duri.
5: No, no, de moment ja teniu la continuïtat assegurada.
6: De les coses que a mi m'han deixat més xocat és que hi hagi gent que es posa el despertador per escoltar la una al programa. El primer dia que ho van dir, dic, per escoltar el programa. Alguna.
5: Sí, sí. Sí, sí.
6: I l'altre dia una senyora que ha trobat la manera de que no s'adormi, perquè aquestes hores una cosa normal és que t'adormis. S'ha comprat aquesta mena de mots encreuats, de passatemps, i va escoltant mentre fa això, i així no s'adorm. Anem a Sant Llorenç Savall, a Montserrat. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
6: Aviam.
8: Era per saludar també el Carles Cuní.
5: Hola, Montserrat.
8: Des de que va començar el programa, que també el anava escoltant. Jo he fet totes les etapes, ho he anat escoltant sempre, el que passa que a vegades no he trucat gaire. Ja me'n recordo de quan és el programa del pijama,
5: sí,
8: que també ja hi havíem participat molt.
5: Imagina, això era l'any 83.
8: Sí, sí, vam fer una trobada a Sant Martí.
5: Sí, senyora, mare de Déu. Sí, sí, aquí bàsicament... De...
8: Ens coneixíem tots amb la veu, però ens vam voler veure les cares.
5: En aquí devíeu trucar per donar-nos la temperatura i dins el temps que feia cada matí quan ens despertàvem.
8: Sí, sí, sí.
5: Molt bé, Montserrat. Doncs mira si n'estem parlant d'anys.
8: Sí, doncs mira, anem seguint el programa i m'agrada molt.
5: Ara et diré una cosa, punyetero. Que... Mira, saps que sí que trobo a faltar? Trobo a faltar quadrar les cançons, que és això que tant t'agrada i que tant bé estàs fent aquesta nit. No? Com t'agrada també quadrar les cançons, ja diré, Com t'agrada callar quan comença a cantar el cantant. Això, perquè ho sàpiguen els oients, en el llenguatge radiofònic se'n diu quadrar les cançons.
6: Sí, això és... Quan sents algú que no quadra, dius malament.
5: Això... És molt propi de les radiofórmules musicals, sí, que els locutors tenen el costum d'aprofitar la introducció musical per presentar la cançó mentre hi ha la música de fons, i hi ha una mena de respecte, perquè quan el cantant comença a cantar, la veu del locutor no trepitgi la veu del cantant.
6: Anem una mica més enllà. Jo trobo a faltar fer ràdio musical.
5: És com vulguis.
6: Sí, és allò que dius, allà on t'hi sents a gust amb aquests temes. A més, l'estàs gaudint, pensar que també el gaudeixen com tu, i potser no té cap interès per l'oient. Però aquesta sensació de una mica de comunió, no? Bueno, va, Rolà, no te'n ratllis més. Cap a Mallorca amb la Carme. Carme, bona nit.
9: Hola, bona nit. Escolta'm, quina alegria, això és un revival, eh?
5: Sí, noia. Hola, Carme.
9: Fantàstic, hola. Escolta'm, bé, jo recordo del teu programa, bueno, quan el conduïes tu, dos moments que no els he oblidat i els comento sovint, que un va ser un dia que vas donar l'hora no incorrecta, sinó que potser era la una i tu vas dir que eren les 12. I estaves esperant a veure si la reacció dels oients, a veure si algú se n'havia donat compte, no? No te'n recordes d'això?
5: No ho recordo.
9: Oi, és que feies molts experiments.
5: Igual. Ja pot ser, ja pot ser.
9: No, jo t'escoltava atentament, igual que ara ho faig amb en...
5: També pot ser que m'equivoqués i després fes veure que m'havia fet expressament per veure si els oients se n'adonaven, eh?
9: Potser, però bueno, si més no, el que jo vaig rebre era que tu experimentaves. Igual que vas fer el darrer, no sé si era el darrer programa, que jo vaig quedar una mica amb estat de xoc, perquè vaig pensar, però què fa ara? Però què està dient aquest home? Que vas començar, a veure, no insultar, però vas començar a dir als oients, feia referència, doncs, per dir alguna cosa, no?, la Maria de Gràcia. Doncs, escolta, he tingut que estar aguantant tants anys, i quina sort que ara ja no tindré que aguantar-te. Bueno, te'n recordes,
5: això? Sí. Això és veritat, això sí que és veritat, però això sí que ara ho enllaço amb una cosa que he dit abans el Xavier, és perquè mentre fèiem nosaltres el programa i va haver-hi la companyia de Juanjo Puigcorbé i de l'Ariadna Gil, que en van fer una obra de teatre.
6: I em van pactar molt amb aquella obra, sí.
5: I van venir durant una setmana, venien cada dia a veure com fèiem el programa en directe, per als actors poder una miqueta doncs, empaltar-se de la manera que teníem de fer ràdio. I un dels experiments que vam fer va ser, com que a l'obra de teatre insultaven molt, representava en els oients que trucaven, un dia vam fer una miqueta doncs, tipus Orson Welles i la Guerra de los Mundos, sap? I aleshores sí que vam fer una introducció en la que vam començar doncs, això, doncs, a utilitzar un llenguatge groller, fent veure que insultàvem els oients, i fins que no vam dir que allò era, diguem-ne, fictici, que no era real, la veritat és que la reacció en els oients va ser...
7: Sí,
6: segur. La Carme diu, què està passant? Sí,
5: segur,
6: se li ha girat el cervell.
5: Segur.
9: Sí, que és veritat. Però què li passa a aquest home?
5: Sí, sí, però allò sí que realment era teatralitzat, eh? Estava teatralitzat, estava guionat, i era precisament per donar èmfasi a l'obra de teatre que es va fer, que em sembla que es deia Trucades a mitjanit.
6: El concepte del temps també en aquest programa a mi m'ha marcat. Com vaig començar ara fa 10 anys, doncs bé, clar, no pensaves en aquesta frugalitat, aquesta rapidesa, no?, aquesta... doncs lleugeresa del temps. I aquí, parlant amb la gent que parla, t'adones que un dia també tindràs aquesta edat, si Déu vol, si va bé.
5: Esperem-ho.
6: Sí, i que això doncs, és real. I després parlaràs d'aquells records que parlen ells.
5: Però fixa't una cosa que m'ha impressionat molt aquesta nit, Xavier, i és que tres persones han fet referència a que associaven aquest programa a moments molt delicats de la seva vida. Quan parlaves de la màgia de la ràdio, quan parlàvem de la ràdio de la nit, això només passa amb aquest tipus de programes i amb la ràdio nocturna. Això, de dia, la gent no associa aquests moments, per dir-ho d'alguna manera, delicats, pels quals passem tots al llarg de la nostra vida amb un programa de ràdio. Això, durant el dia, no passa. La gent no fa aquest tipus d'associacions amb els programes de ràdio diurns, i en canvi sí que ho fa amb programes de ràdio nocturns com aquest.
6: Dues últimes coses que voldria dir abans d'acomiadar-nos. Una, que cada vegada més veiem que aquest programa no només ha passat de pares a fills, sinó ara ja a nets. I moments emocionants com aquella senyora que diu, jo aquest programa m'agrada escoltar-lo perquè mentre l'escolto, tot i que la mare ja no hi és com si la tingués amb mi.
5: L'altra de les coses que m'ha impressionat ha sigut que hem fet referència a amics i a companys que durant aquests anys ens han deixat i que ja no hi són. Hem parlat de l'Andreas Faber-Kaiser, hem parlat també del d'allò, i ara per exemple m'acaba de venir al cap el Jordi Tardà o m'acaba de venir al cap altres companys d'aquesta casa, doncs que malauradament també ens han anat deixant durant aquests anys.
6: I una segona, són tan dolços, ens han fet arribar avui mateix dos xuxets, la senyora Margarita, que diu, benvolgut Xavier, per tu i per tot l'equip i el teu... doncs tota la gent que t'envolta, bones vacances, ben merescudes, amb salut, pau i felicitat. Si Déu vol, jo aniré uns quants dies a la Seu d'Urgell. I de tot, i què hi afegeix aquí, Carles, de tot, cor, i un cor en plan pin, enganxat
5: en el paper.
6: I dos xuxets amb un rètol que diu...
5: Bones vacances, i mira que no hi ha res que t'agradi més en aquesta vida que pronunciar la paraula xuxu. Jo, senzillament, sé que estan en bones mans. I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, tranquil·líssim, pensant que un gran professional com ets tu pot fer que un programa d'aquestes característiques pugui continuar. Perquè, en el fons, i això sí que també m'agradaria recalcar-ho, no és una qüestió de qui inventa o qui deixa d'inventar, és una qüestió de que hi ha fórmules que funcionen i fórmules que no funcionen. I aquestes fórmules precisament funcionen per una raó molt senzilla, perquè ningú les pot registrar. Perquè no hi ha ningú que pugui anar i de la mateixa manera que es pot registrar un nom pugui dir, escolti, jo vull registrar una idea que consisteix en que la gent que escolta la ràdio truqui a la ràdio per preguntar coses i que la mateixa gent que escolta la ràdio truqui a la ràdio per respondre les coses que els altres pregunten. Això és impossible de registrar i per això té gràcia i per això funciona i per això té l'èxit que té. Jo et vull felicitar per aquests 10 anys i espero i desitjo de tot cor, perquè saps que t'aprecio personalment i t'admiro professionalment, que continuïs molts anys davant d'aquest programa.
6: Doncs, Carles, de teves a meves, eh? Perquè aquí estem llaçats d'alguna manera per la màgia de la ràdio i per un programa que a mi reconec que m'ha canviat la vida. I, per tant, poder-t'ho dir públicament i compartir-ho amb els oients com ho hem fet. I amb la Hello de fons, amb el gran Jeff Lynne. Carles, bona nit.
5: Gràcies per convidar-me, per molts anys. Bona nit a tots.
2: La Maroteca de la Ràdio.
10: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Bon dia, avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
11: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
10: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldobrés, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldobrés per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldobrés i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu.

0: Aquesta temporada amb el Deportivo de la Coruña a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Renera marxa al Deport per sumar minuts i experiència al conjunt gallec. Central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec, Borja Ferrer, complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: Hola, em dic Marc.
11: Hola, me llamo Lalo.
12: Hola, em dic Xavi.
13: Hola, me llamo Elena.
14: Hola, em dic Joan.
15: Hola, i jo sóc el David.
10: Usuari del taller de Geroni de Moragas.
11: I cada mes fent un programa de ràdio.
12: A Ràdio Sant Cugat.
13: I us expliquem les notícies més destacades.
14: I un resum esportiu.
10: Us recomanem música.
11: Fent agenda.
12: I el nostre dia a dia.
15: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
1: Per tu, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
0: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan Garcia i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals

0: dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valladolid Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valladolid.
1: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldoreix, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa balutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
2: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
0: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcoatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportiu de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baén agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcuatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec, Borja Ferrer, complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez, del Palau, i Júlia Montbrú, del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
3: Tí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
0: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldoreix Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix.
1: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos de que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
0: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març, el govern de Valldoreix va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició. I en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldoreix. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I, finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'EMD de Valldoreix, llum verda amb una modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldoreix per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldoreix i obrim un tema que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cugat, dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4 de 8, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
2: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
0: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que la futbolista santcugatenca Adriana Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà cedida aquesta temporada amb el Deportivo de la Corunya a la Lliga F, màxima categoria estatal. La central blaugrana ha sumat 9 partits amb el conjunt blaugrana, en què ha guanyat la Lliga de Campions, la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Ranera marxa al Depor per sumar minuts i experiència al conjunt gallec, central de 21 anys, que vol seguir amb la seva progressió a l'elit del futbol. Recordem que va iniciar la seva carrera al júnior, categories inferiors. També us parlem del nou futbol sala Sant Cugat femení 2026-2027. Iniciarà la pretemporada a inicis de setembre amb la mirada posada al debut a la divisió nord, màxima categoria catalana. Xique Baena agafa les regnes de la banqueta després de tancar el seu periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Club Sant Cugat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcugatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes, i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
4: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. Es que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
6: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
0: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i vint d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té claca a la ciutat.
0: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
14: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
13: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
0: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de Futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Ana Freixa, bon dia.
5: Bon dia, Marta, sí. I això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, excelsior des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marc Cucurella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
15: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
16: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda, a les 4, està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa. I aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
0: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada de la victòria de la selecció.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
17: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
0: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
0: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
7: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
18: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
6: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
19: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes estem posant una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, que importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
21: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
20: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai, comença a donar uns resultats positius.
20: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
23: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
24: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
26: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
25: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal Té, Miquel Pinyol.
2: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
3: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
2: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
0: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
8: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara. I també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi te viven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
4: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
9: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
11: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
9: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
0: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
12: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixa, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixa també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
5: És un senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
12: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaí. No. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
0: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
10: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició después de haber jugado con Deportivo, Granada y Alhama.
13: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
10: Doncs això és tot pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Bon dia. Avui és dilluns 20 de juliol. I començarem, com sempre, donant cop d'ull al que està notícia aquest cap de setmana i també parlant de l'actualitat més immediata d'aquest dia. Us parla Joan García i ho farem parlant i comentant algunes de les informacions destacades d'aquest dilluns. I comencem parlant de política perquè queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldobrés, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts a la vila. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana de gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. En aquesta entrevista en Cugat Mèdia, que ja podeu veure íntegra a cugat.cat, també s'aborda la revisió del sistema de recollida de residus, l'aparcament de l'estació, la prevenció d'incendis i confirma la voluntat de tornar a ser el candidat de Valldobrés Plural a la presidència de l'MD. Nosaltres el que hem fet és treure un tastet d'aquesta entrevista. Aquest és Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés.
2: A la data que estem i en la situació actual que hi ha hagut de bloqueig aquests 3 anys de tirar endavant aquest projecte, tothom estem d'acord i hem de ser seriosos que aquest projecte no agrada a ningú. Per tant, és un projecte que s'haurà de reformular en molts sentits. No tan sols en un sentit de costos i d'acabaments i de sentit d'urbanització, sinó també en un sentit de mobilitat.
1: D'altres temes, per exemple, el passat mes de març el govern de Valldobrés va entregar al govern de Sant Cugat un document de proposta d'encomana de gestió per anar treballant. L'encomana de gestió s'ha intentat 2 cops aquest mandat. El primer es va retirar i el segon es va tombar per part de la majoria de l'oposició i en aquest cas es donava l'escenari que, a través del vot favorable del PP, fessin endavant aquesta encomana de gestió. Una encomana que es faci de manera unilateral és com un partit de frontó, és a dir, llences la pilota i la paret te la tornarà si no hi ha voluntat d'assumir-ho. Per tant, és important dialogar, és important buscar els punts de trobada, ha dit en aquest cas a Juanjo Cortés, president de l'MD de Valldobrés. D'altres qüestions, per exemple, de la Junta de Veïns de l'MD, que ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. I també s'incrementa la modificació sobre la quota d'escolaritat del 50% al 55% per a les famílies nombroses, monoparentals i famílies múltiples. I finalment, per tancar la carpeta i el capítol dedicat a l'MD de Valldobrés, llum verda de modificació pressupostària d'11.000 euros a Valldobrés per reforçar actuacions de l'àrea de medi ambient. Es tracta, en realitat, d'un reordenament dels recursos econòmics per fer front al control de la vespa velutina i per fomentar el pasturatge a la vila. Aquest canvi ha prosperat aquest dijous a la Junta de Veïns amb vots a favor de tots els grups municipals. I, en aquest cas, ara canviem radicalment de tema, tanquem la carpeta de Valldobrés i obrim un tema doncs, que aquests dies està molt de moda. Parlem de l'Unipau, d'aquest curs d'estiu de la universitat, 41a edició, i el món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament, s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Davant d'aquest nou paradigma bel·licista, la politòloga Giuditta Fontana reivindica la prevenció, el multilateralisme i la implicació de les dones en la construcció d'una pau més sostenible. I, deixant de banda aquestes qüestions, parlem del cap de setmana, que ha tingut, per exemple, la segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, que ha donat el tret de sortida tant dissabte com diumenge a la Sala Clave de la Unió. Les dues grans novetats, recreació de les sessions de Sant Cugat i Mirasol, de la línia del Vallès, i un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'ha tancat aquest diumenge i que posa de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. També aquest cap de setmana, i més concretament dissabte, Diada de la Jutgeta, que ha marcat el punt final al primer tram de la temporada dels castellers de Sant Cuat dels Gausacs, amb l'església i el monestir com a taló de fons privilegiat. Els Gausacs han descarregat aquest dissabte el 4-8, el 7-7 i el 4-7 amb agulla. Sens dubte, un moment molt emotiu. I també dir-vos que el cap de colla, Miquel Torregrossa, es congratula d'aquesta bona actuació.
3: Estem contentíssims, tenim moltes ganes de vacances, ara parem fins a final d'agost i després a la tornada, després del setembre, a tope, perquè tenim concurs, tenim diada de minyons i tenim moltes ganes de fer aquests castells que heu vist avui i uns castells una mica més grans.
1: I ara acabarem parlant de la vessant esportiva, i és que el futbolista santcuatenc Adrià Ranera ha renovat amb el Barça i jugarà a cedir

0: periple com a jugadora. I també parlem del primer equip femení del Patiuque Glusan Coat. Ja coneix el full de ruta de cara a nova temporada, amb calendari tancat d'hoquei lliga. Les santcoatenques debutaran el cap de setmana el 31 d'octubre i 1 de novembre i ho faran a la pista d'un recent ascendit. El mariner de gallec Borja Ferrer complirà la tercera temporada al capdavant del conjunt vermell i negre. Aposta per consolidar el bloc, única baixa la capitana Laia Paredes i s'incorporen dues jugadores, Irina Pérez del Palau i Júlia Montbrú del Caldes. Doncs bé, fins aquí aquest repàs a l'Infomatí. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també als diferents butlletins horaris i a cugat.cat. Que acabin de passar un molt bon dilluns i també una molt bona setmana. Adéu-siau.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
8: Les dones gerles tenien pitjor.
9: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
10: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
11: Españoles. Franco.
12: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
17: 1960. Aeroport d'Orly. París. La Guerra Freda. Un passatger procedent de Viena és retingut per les autoritats que li deneguen l'entrada a França. Una ordre d'expulsió barra el pas a un home amb el rang de general de divisió de l'exèrcit francès, condecorat amb la medalla de la resistència i amb grau de cavaller de la Legió d'Honor. Alguna cosa no rutlla si algú no pot entrar al país que ha defensat amb la seva vida.
6: Així comença el sisè episodi

0: I del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Joan Blázquez Arroyo, un gran personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més a Miguel Pérez Latre, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Com cada mes, el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Miquel, què tal?
1: Bon dia.
0: El mes passat ens vam encarregar d'un personatge femení, no? També molt, molt interessant. Qui era?
1: L'Estefania de Requesens, aquella noble, una dona que va ser capaç de sostenir un gran patrimoni amb fermesa i d'assumir responsabilitats que van definint el destí de tota la seva família. Avui, en canvi, ens situem, fem un bon salt cronològic, ens situem en aquest escenari marcat per la guerra i per l'exili, per descobrir una figura que es va implicar en la lluita de la República, en la guerra, també després en la resistència contra el nazisme i en les operacions dels maquis. De manera que va viure en primera línia alguns dels episodis més intensos i convulsos del segle XX.
2: Detingut per la 8a Brigada de Tolosa, vaig ser interrogat pel comissari Fornarà i els seus homes, que em van sotmetre a molta pressió. I vaig ser interpel·lat pel Tribunal de Tolosa. Em van condemnar per defecte a 13 mesos per evasió al Tribunal Civil de Primera Instància de Pamiers, Arieja, el dia 3 de desembre de 1943.
0: A veure, Miquel, qui era Joan Blázquez Arroyo, quin càrrec ocupava l'exèrcit i què va fer?
1: Aquest home va ser cap d'estat major dels guerrillers republicans espanyols a França. Va comandar milers d'homes en centenars de sabotatges i combats contra l'ocupació. La relació de mèrits que acompanyava, diguem-ne, les seves distincions feien relació de tots aquests esdeveniments de lluita, de combat en el que havia participat, i es va convertir, per tant, en una figura clau de la resistència. Era un home actiu i decidit, que va contribuir a organitzar la resistència i va prestar serveis molt rellevants en l'alliberament de França. Uh-huh. Ell és nascut a Bossòst el 1914, era fill d'una aranesa i d'un enginyer andalús que havia vingut a treballar en les mines, i va destacar ben aviat com a estudiant. Ell va cursar dret i lletres a Madrid, i a més, de retorn, amb només 22 anys, ja es va convertir en alcalde del seu poble, a l'Aran. De manera que quan va esclatar la guerra, ell ocupava aquesta responsabilitat, evidentment es va mantenir fidel a la República, però de tota manera també va saber mantenir l'ordre, va salvar vides, com per exemple del rector del poble de Bossòst. Després es va allistar a l'exèrcit republicà i va acabar la guerra com a comissari amb rang de coronel.
0: Clar, els republicans perden la guerra i suposo que amb la seva condició de republicà ha de marxar cap a l'exili, no?
1: Efectivament, com a autoritat pública que és i militància per la seva militància política, doncs es veu obligat a fer la retirada. I aleshores s'estableix a Tolosa de Llenguadoc, on el municipi li encarrega una mica que organitzi l'acolliment als refugiats. El 1942, tal com ens explica aquell fragment que hem sentit ara tot mateix, és detingut per la policia de Vichy, per la policia del règim francès col·laboracionista amb els nazis, i és internat als camps. Tot i així, ell està només uns mesos i aconsegueix fugir i incorporar-se a la lluita clandestina. Una vegada, però, els alemanys són derrotats, encara Joan Blázquez decideix que la guerra per ell no ha acabat, i l'octubre de 1944 torna a la Vall d'Aran liderant la invasió que organitza el Partit Comunista amb l'objectiu de fer caure el règim espanyol. De manera que ell entra a la vall, s'estableix a Bossòst, el seu poble, el poble del qual havia sigut alcalde, allà estableix l'estat, el quarter general d'aquesta invasió, i es produeixen tot un seguit de combats que l'exèrcit franquista, ben informat, va seguint de prop a cada moviment dels guerrillers.
3: Individuos aguerridos con buena moral e ideales, principalmente comunistas y alimentados por un fuerte anhelo de desquite. Dotados de buen armamento ligero, escasos de artillería, carentes de aviación y carros y con medios de transporte precarios. Municiones abundantes para infantería, pero difícil el municionamiento por la gran variedad de calibres. Dispone de ganado y vehículos de tracción hipomóvil, de gran capacidad para la guerra de guerrillas y de gran importancia desde el punto de vista político.
0: Com es desenvolupen aquests primers dies a la Vall d'Aran? No sé si aconsegueixen el seu objectiu.
1: No. Després d'una setmana de combats, l'avenç franquista va obligar els guerrillers, no aconsegueixen travessar, diguem-ne, ja cap al sud, a la vall, i s'han de retirar a la frontera. És evident que tenen una inferioritat militar notable i que també que la població esgotada per la guerra, per tots els anys de guerra, doncs tampoc els hi dona el suport necessari per fer viable l'ofensiva. A més, també hem de pensar que les democràcies europees ja no estan tan preocupades per la derrota d'Alemanya, que ja es veu com un fet segur, sinó per l'avenç del comunisme. I, per tant, això acaba de condemnar l'operació de Reconquesta, que porta aquest nom, l'operació Reconquesta, al fracàs. En la retirada és bonic perquè els guerrillers deixen un missatge als arbres, escrit als arbres, que diu «Tornarem per primavera». De manera que per Blázquez aquella fugida a França, aquesta segona fugida a França, és repetir una altra retirada com la que ja havia fet l'any 39.
2: Hoy, los antiguos fuerzas francesas del interior y resistentes españoles decimos a quien quiera oírnos nuestra confianza y fe en el pueblo español, en nuestra lucha, en la victoria de la República. Declaramos no cejar en el cumplimiento del mandato del que nos hicieron depositarios los 1.200 guerrilleros españoles caídos en la campaña de Francia.
0: Bé, com deies tu, Miquel, el tornem a tenir a França, però què és el que li espera Blázquez en aquesta nova etapa?
1: Bé, doncs com ja començam a apuntar, el tenim com a reconegut com a cap de l'Estat Major de les Forces Franceses de l'Interior, desenvolupa una intensa activitat política, però el context comença a canviar ràpidament. Comença la Guerra Freda i aquells antics guerrillers antifeixistes cauen ràpidament en l'ostracisme enmig de les noves tensions entre blocs, de l'Europa que sorgeix de la Segona Guerra Mundial.
0: Arriba el 1946 i surt a la premsa una notícia inversemblant.
1: Sí, realment fins i tot s'arriba al punt que el diari Le Soir anuncia que Blázquez ha estat detingut i acusat de manera sorprenent de col·laborar amb la Gestapo i amb la premsa nazi a París, que són realment unes acusacions totalment inversemblants. Pocs mesos després, l'estiu de 1947, ell respon des del terreny polític amb un text crític contra Indalecio Prieto, denunciant els intents de pacte amb els monàrquics que s'estan produint en l'exili republicà.
2: Al apuntalar, con argumentos de tipo humanista, la cesación de las hostilidades entre fascistas y republicanos, sin el imperio neto de las formas republicanas, don Indalecio quiere aplazar o remitir a fecha posterior una lucha por la República que causaría más muertos y estragos que en la actualidad. Supongo que sus protectores y amigos no creerán que nuestro pueblo cese su combate por el régimen republicano y que por arte y milagro de alquimia prietista, la Guardia Civil, la Policía Armada y los jueces torturadores falangistas se conviertan angélicamente en buenos e inocentes republicanos.
0: I així què passa un any més tard?
1: Doncs definitivament la guerrilla antifranquista deixa les armes i el 1950 la policia francesa torna a detenir novament a Blázquez a Boluc, a prop de Tortosa, de Tolosa, perdó, de Llenguadoc, perquè ell treballava en una empresa de fusta que en realitat era una tapadora. Allà s'hi formaven maquis, s'hi feien emissions radiofòniques clandestines i s'hi amagaven armes. Oficialment, la guerrilla antifranquista s'havia dissolt, però ell continuava la lluita.
0: I com era aquella vida a l'exili?
1: Doncs, definitivament, amb totes aquestes circumstàncies, trobem que Blázquez definitivament veu que la vida a França és insostenible amb aquesta persecució i decideix travessar el taló d'acer i marxar cap a Praga. De manera que durant gairebé una dècada i porta una vida acadèmicament molt intensa. Fa de professor de llengües, es titula com a enginyer agrònom, publica fins i tot un diccionari txec-espanyol.
0: Déu-n'hi-do, li va donar, eh?
1: I participa en les emissions en català de Ràdio Praga, aquelles famoses emissions en què dirigeix l'escriptora Teresa Pàmies.
0: Doncs sembla que això ajudi a que el Partit Comunista li busqui un lloc, no?
1: Sí, ell va guanyant càrrecs de representació, fins i tot participa en representació del Partit Comunista d'Espanya en una trobada a Viena, el 1959, i el 1960 arribem a aquesta escena en la que encapçalàvem avui la secció, en la que trobem com hi ha aquesta, ha de fer front a aquesta ordre d'expulsió a l'aeroport d'Orly, i França li nega absolutament l'entrada. De manera que ell tampoc no pot tornar a una Espanya que encara és sota el franquisme i a més, sempre manté al cap doncs, la seva vinculació amb la Vall d'Aran. Definitivament, ell morirà el desembre de 1974, fixeu-vos, pocs mesos abans que el dictador, i morirà al Marroc, a Salé, on després d'aquesta impossibilitat de retornar a París, treballa durant anys en explotacions forestals. De manera que la seva vida acaba d'aquesta manera, diguem-ne, en l'ostracisme, podríem dir. Ell és un home d'unes qualitats extraordinàries, políglota, com hem vist, molt, molt compromès amb la lluita contra el feixisme fins al final, però l'exili li impedeix tornar a casa.
0: Miquel, s'han perdut molts testimonis del bàndol republicà amb la victòria del feixisme i l'exili?
1: Sí, clar, podeu imaginar que amb les circumstàncies que viuen aquestes persones al llarg del segle XX, doncs la destrucció de documentació, que podria ser que avui un testimoni extraordinari de la seva trajectòria, doncs ha estat important. De tota manera, a l'Arxiu Nacional conservem alguns dels fons i documents més rellevants per comprendre històries com aquesta. Centenars de testimonis personals vinculats a la guerra, l'exili, la resistència i la lluita antifranquista. I, sense dubte, entre aquests destaca el del general Joan Blázquez, i per això us hem parlat avui, que inclou documents més convencionals, textuals, però també algunes peces singulars com medalles o, per exemple, braçalets d'identificació de les forces de la resistència francesa, que són el testimoni del seu paper en la lluita per la llibertat de França i Europa. Justament aquesta setmana hem tingut a l'arxiu la visita del cònsol de França a Barcelona i li vam poder ensenyar aquests materials i realment va quedar molt, molt impactat. És un fons d'un interès extraordinari i bé, que posa de relleu aquesta implicació de molts catalans en la lluita dels sindicats, dels partits polítics, en les primeres dècades del segle XX, i de l'activitat de persones de tota mena de la societat civil que van contribuir doncs, a aquesta lluita per la República i aquesta tragèdia de la guerra.
0: I on podem trobar més informació sobre la història de Blázquez?
1: Sí, com sempre diem, doncs aquest sisè episodi del Sentir a l'Arxiu el trobareu a la nostra web i també a les principals plataformes de podcast.
0: Molt bé. Et sembla que continuem amb les activitats que feu des de l'arxiu i que heu preparat per aquest pròxim mes?
1: Sí, recordareu, fa algunes setmanes, en vam parlar l'últim dia, vam inaugurar el nostre vestíbul l'exposició que porta per títol l'arxiver Duran, ideòleg de l'arxivística catalana, que és una aproximació a la tasca apassionant que va fer l'arxiver Agustí Duran i Sampere, de qui justament ara estem commemorant els 50 anys de la mort, el 1975. És l'home que va posar fa més d'un segle les bases del sistema d'arxius de Catalunya que tenim avui, per tant, realment va ser un precursor, i també és prou reconegut perquè va dirigir la gran operació de salvament dels arxius que la guerra posava en perill el 1936 i 1939. De manera que si us apropeu a veure aquesta exposició, que és petitona, però realment quedareu impactats.
0: I alguna cosa més?
1: Justament és important perquè aquesta setmana el govern de la Generalitat ha declarat bé cultural d'interès nacional el dietari de la secció d'arxius, que és el document on justament entre el juliol de 1936 i el maig de 1938 Duran i Sampere va anar anotant metòdicament 373 dies d'accions de salvaguarda del seu equip que es va impulsar des del Departament de Cultura. De manera que és un dels primers documents singulars que s'ha considerat bé cultural d'interès nacional, i també és el primer del segle XX, i bueno, bé, que sap, els oïdors santcugatencs, sapigueu que el tenim aquí, a Sant Cugat del Vallès, no? Té aquest document. I si en voleu saber més, també, sobre aquesta temàtica, sobre aquest, per desgràcia, tant d'actualitat, que és com pateix el patrimoni cultural l'amenaça de la guerra, també podeu participar en el Club de Lectura que organitzem des del 4 de maig, des d'aquest proper dilluns, i al llarg de les següents setmanes, on es comentaran aquest i altres documents presents a l'exposició i que dinamitza l'historiador i periodista Xavier Carmeniu. Si aneu al nostre web, trobareu fàcilment la manera d'entrar, d'adherir-vos a aquest club i de participar.
0: Molt bé. Perfecte, Miquel Pérez Latré, cap de l'àrea dels fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltíssimes gràcies per la visita i sobretot per aquests continguts tan fantàstics.
1: Moltes gràcies a vosaltres per difondre'ns.
4: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

Bon dia, us parla Rick Indersounds des de Sota Sons, aquí a Cugat Mèdia. Comencem la setmana i el trimestre amb el cap a la Costa Brava, com tants santcugatencs que han tornat de Setmana Santa, i és que aquest dissabte 11 d'abril marxem cap a l'Escala per celebrar la 6a edició del Milla Zero, festival organitzat per Sota Sons Empordà, on hi tindrem a Memi Sila, Scavan, que estem escoltant, un servidor, Rick Indersounds, els plats, i en Carlos Selecta per tancar la nit. Un festival amb food trucks, activitats infantils, mercat d'artesania, taller de màgia, de ioga i moltes coses més a la plaça de l'Univers, a la platja de Riells, a tocar del mar.

El diumenge torna la salsa amb setassons i pinya con salsa, aquesta entitat santcugatenca, en aquest cicle que ja porta una mica més d'un any i que omple el Cafè Belgrado un cop al mes. Aquest diumenge, a més, tenim un dels grups preferits per als ballarins, el Josef d'Erteano Lati Interior. Deixem que l'escolti una mica més. El veneçolà ens farà un autèntic recital de salsa de tots els temps, acompanyat per Marc Trias i Néstor Castellano.

I per als amants de l'esport, sí, sí, escolteu bé, de l'esport, aquest 18 d'abril, Sota Sons i el Valhalla presenten la seva primera velada al mateix gimnàs, el Valhalla de Sant Cugat, una velada que es diu Fight Sparring, una exhibició de boxeig gratuïta, on només heu d'entrar a les nostres xarxes o a les del Valhalla i demanar la vostra entrada online sense cap mena de cost.

0: Però si el teu és la música, i sobretot la música negra, estàs d'enhorabona el mateix cap de setmana, diumenge 19, el dia següent, al Café Belgrado, i tenim un vermut musical amb Lati Soul, un cantant nigerià, que s'escriu Ati, A-T-T-I-H, Soul, amb una veu màgica i prodigiosa, un planasso de primavera per aprofitar aquest solet que t'hem trobat a faltar, no? Un diumenge de mercantic, sempre ve molt de gust anar-hi a passejar. I al vespre, sense marxar d'allà mateix, ens escalfarem amb el Blues Grado, un cicle de blues mensual organitzat entre Fem l'Indi i Que té la sort, o més aviat el privilegi de comptar amb la grandíssima veu de l'Esther Wax, que estàvem escoltant, a partir de les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Fot-li la següent.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.
0: Canvi total d'estil musical, i és que la primavera ho té això, no? Aquesta bogeria musical i cultural. I és que aquest Sant Jordi tenim una proposta brutal i d'autor, que és en Gerard Aledo, cantant de la mítica banda Animal i El Quadrat, que visitarà el Bocamoll en aquest cicle dels dijous de vespre, on podrem cantar tots els seus hits en el seu format més íntim i proper, a duo. I seguim escoltant més música. 1, 2, 3.

Avui anem amb el coet al cul, i és que si sou més de jazz, el cicle de petit format del Bocamoi torna a les seves arrels, aquest estil, aquest jazz de Nova Orleans. I és que el 30 d'abril portem el projecte Charles Mingus Sound of Love, de la Lola Stothammer, un projecte memorial del músic mític de bebop i de jazz de l'estil. Així que si sou amics i amants del jazz, us convidem al Bocamoi a gaudir d'aquest cicle dels dijous a la tarda.

0: I tanquem aquest tour primaveral a un altre poble típic de la costa catalana. En aquest cas haurem de marxar cap al sud i baixar a la costa del Garraf a fer aquelles curves tan boniques fins a Vilanova i la Geltrú, on s'hi celebra el 20è aniversari del Nou Arregue, amb artistes com Alborois, i on Setassons presenta per segon cop el seu espectacle Rhythm Riders, que vam veure l'any passat per primer cop al Sant Coblac, on hi cantaran amb aquesta mítica banda ja, backing band de reggae, artistes i cantants com Memi Sila, Hike Pau des de Galícia, Serena Sound i qui esteu escoltant ara mateix, que és en Cucapí.
1: M'he tacat la camiseta amb un rajolí de pi.
0: Crec que res d'ara només queden 200 entrades d'aquest espectacle, de 2.000 entrades que hi havia a la venda, així que recomano fortíssimament que no vadis i l'aconsegueixis absolutament ja. Així que res, ja ho sabeu, ha sigut Enric Indersounds en aquesta agenda cultural express que hem fet de costa a costa de Catalunya, on hem repassat diumenges musicals, tardejos, vespres de Terrasseta, al Bocamoll, al Belgrado i a molts més indrets d'aquesta ciutat de Sant Cugat. I res, només dic que la primavera és per viure-la, així que no et quedis a casa, surt al carrer i gaudeix-la.

0: última carta que voy a...
1: Doncs bé, posat tot a punt, tal com li agrada en Ventura Cantó, jo ho tinc tot preparat, ell ha fet la revisió i m'ha dit, ok, comencem. Bon dia, Ventura.
2: Bon dia a tots.
1: Està tot bé, això?
2: Sí,
1: està tot
2: bé,
1: que soles tot, tot, davantal, tot...
2: Vinga, tot a punt.
1: Menys mal. Tot vinga, Ventura.
2: Tot a punt per jalar.
1: Que avui ens portes un plat així una mica italiani, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Risotto amb boletos.
1: Risotto amb boletos. Escolta'm, això és un plat que vols dir que deu portar prou elements per donar força al cos?
2: No, no, ja ho veuràs.
1: Perquè, escolta'm, l'arròs i bolets, jo no sé, no sé com ho agafo, això, eh?
2: Sí.
1: Doncs vinga, va, anem a explicar la recepta, Ventura.
2: Anem. Farem un porro, 300 grams d'arròs, bolets, 100 grams més o menys, sal, oli i formatge ratllat.
1: Molt bé, molt poques coses, no?
2: Molt poca cosa.
1: Molt bé.
2: Ja ho veus, si és fàcil, ja ho veuràs, si quedarà, queda molt bé. I hem de resultar, a veure, farem la cassola amb oli, farem el porro tallat, el porro ben tallat,
1: sí,
2: i que no quedi, no quedi ben durat, quedi blanc, blanquinós, com si fos, la, com si fos amb ceba, el mateix.
1: Sí.
2: I poses els bolets tallats a quadres petits.
1: Quins bolets?
2: Bolets, qualsevol bolet.
1: Qualsevol bolet.
2: Bolet tallat, bolet que sigui, pot ser... Va, és igual, el pinzell, el rovelló, el
1: que
2: vulgui.
1: És igual.
2: Qualsevol classe de bolets, tallats en petits quadros i posats a dintre del, del porro amb l'oli. Com es va fent i tires l'arròs.
1: A poc a poc, tot això molt a poc a poc, deu ser, no?
2: Sí, a poc a poc, que no quedi rosat, quedi blanquinós. Si queda rosat també es pot fer igual.
1: Però
2: el que passa és que quedarà com més cremat, diguéssim. I posa l'arròs, que faci una mica amb el dedos amb la dedos, posa l'aigua i que quedi, o sigui, l'arròs que quedi com allò arròs pilaf, no quedi arròs bullit.
1: Bueno, ara, bueno, com comences a dir noms d'aquest tipus de cuiner,
2: bueno,
1: ja saps que en deixes una miqueta així...
2: Vull dir que quedi l'arròs sec.
1: Sec.
2: Quedi l'arròs sec.
1: Oh, és que és complicat que et quedi l'arròs
2: sec,
1: eh?
2: No, ja queda, ja queda. Tu el fas a...
1: Si tu vas remenant, remenant i te va quedant,
2: i
1: ja.
2: I queda l'arròs sec. Queda molt bé. I com abans de treure'l del foc, hi posa el formatge ratllat per sobre.
1: Va.
2: Remenat.
1: Uh-huh.
2: I servir. Mira si és fàcil.
1: I servit, ja, això.
2: I servit.
1: Escolta'm, però escolta'm, aquest àpat és molt... És molt senzill, és molt ràpid, però...
2: No, no, ja és un plat maco, maco, maco.
1: Sí, però escolta'm, d'elements vitamínics, vols dir que en deu portar ni masses, perquè, a veure, sabem que l'arròs, molts de països en viuen, d'arròs amb arròs,
2: I tant, i tant.
1: D'arròs amb arròs, i després aquí,
2: no, no.
1: El que hi proporciona el bolet és més o menys aigua.
2: Bueno, bueno, hi viuen. Aquí, actualment, nosaltres per tot, tot i en Catalunya, l'arròs bullit, arròs, faràs arròs i fideus, o sigui, també l'arròs el fem servir molt.
1: Sí, també.
2: També.
1: Sí.
2: O sigui que no.
1: I amb les paelles, va passar
2: paelles,
1: que hi ha molt més sofisticació, no?
2: És més, allò és que era l'arròs a la paella, diguéssim.
1: Perquè, per exemple, amb aquest plat, Ventura, què hi faríem? Hi acompanyaríem un tall de carn, un tall
2: de peix?
1: O és això únic?
2: L'arròs sol. L'arròs sol. Clar, pots menjar un arròs, vas a un restaurant, demà l'arròs aquest que em facin,
1: sí,
2: i després a darrere pots menjar un altre segon plat, si vols. Però amb l'arròs aquest quedes bé, eh?
1: Sí, que, bé, no és clar, si fas un platet
2: fas
1: una miqueta maco.
2: Fas un arròs aquest i un bon postre, també quedes bé.
1: Sí, oi, tant que sí, suposo que és clar. L'arròs també, encara que no ens ho sembli, tipa, eh?
2: Ja ho diuen, que l'arròs fa el ventre gros.
1: Sí. Escolta'm, hi ha diferents tipus d'arròs. Hi ha l'arròs bomba, l'arròs allargat, l'arròs de diferents formes. Ara, cada vegada van sortir més diferents tipus d'arròs. Amb quina quedes tu, Ventura?
2: Jo, per mi, l'arròs que és boníssim, per mi, l'arròs bomba.
1: L'arròs
2: bomba és dels més... No sé si és que sempre ho he sentit parlar així, però tot el vi de gastat, quan havíem gastat tot el arròs, l'arròs que es venien abans.
1: Sí.
2: De les marques que hi havia abans.
1: I no es deien bomba, potser.
2: No es deien, no era bomba. Ah. Perquè la bomba després va fer que ara ho venen amb aquests saquets.
1: Sí.
2: Sembla, no sé si és perquè sigui més car o el que sigui.
1: Ara ho has dit.
2: Ara ho has dit. Però abans tota la vida... L'arròs, tothom comprava el mateix arròs, a les botigues o el que sigui.
1: Les
2: botigues de tot Catalunya, tot allà on fos. Bueno, tot Catalunya, tot. Hi havia, bueno, l'arròs, ara me'n recordo el nom, va, és una, per no dir-ho. Però vull dir, que l'arròs que gastava tothom.
1: L'arròs és una planta, segons doncs podem explicar, que és herbàcia semiaquàtica del gènere Oryza i de la família de les poàcies. El seu gra és dels principals aliments de la humanitat, inclús a la dieta d'un 70% de la població mundial.
2: Sí, sí.
1: Imagina't, com ens n'anem d'enrere. Es tracta d'un cereal considerat com a aliment bàsic en moltes cultures culinàries, que sí que ho hem comentat, especialment la cuina asiàtica, que sí o sí, doncs realment a la seva dieta diària doncs hi posen aquesta aportació doncs, de lo que és aquest gra d'arròs. Hem de dir que el que és la història de l'arròs va començar a cultivar a diversos països fa més de 6.000 mil·lennis. Dues espècies d'arròs va domesticar-se: l'arròs asiàtic, l'africà, el conreu del secà, i es va introduir al Japó i Corea aproximadament 1.000 anys abans de Crist, mentre se'ns anem enrere.
2: Mare meva.
1: I bé, l'arròs es va domesticar a la meitat est d'Europa i la Mediterrània cap a l'any 800. Els àrabs el van portar a la península Ibèrica quan la van conquerir l'any 711. És a dir, aquí no coneixíem l'arròs.
2: Imagina't. No, penso una cosa, després de tot, després dels anys que havia fet jo de cuiner allà, l'arròs, en 15 minuts estava. De 15. I ara hi ha arrossos que de 20 minuts encara està crua.
1: Sí, sí que és veritat.
2: No sé si és la qualitat o el que sigui. Perquè tota la vida hem gastat arròs de Pals i arròs del Delta de l'Ebre, que era l'arròs que gastàvem tots nosaltres.
1: Sí.
2: Per això vull dir, jo no sé si és... Bueno, no sé. L'aigua o el que sigui, tot ha canviat.
1: Després has de tindre molta cura, que fa sempre el mateix tipus d'arròs,
2: sí,
1: perquè sàpigues el temps just que té que córrer. Perquè si no, si vas canviant, ja cada vegada saps menys doncs, el temps
2: ara,
1: que ha d'estar.
2: Ara ha sortit arròs allargat, l'arròs aquest, l'arròs l'altre, diferents, l'arròs bomba, arròs de tota classe. L'arròs bomba és per mi de la millor qualitat que hi ha actualment, diguéssim, per preu i el que sigui.
1: Diu que el valor nutritiu, diu que, esclar, doncs té més proporció de midó, que nutricionalment funciona com a reserva energètica per la persona i aporta doncs, aquesta sensació de calatatip, no? Perquè, esclar, si no el deixem caure pròpiament, és allò que estem menjant arròs quasi durant tot el dia. El seu contingut en greixos és molt baix i hem de dir que és ric en hidrats de carboni i que també doncs, té proteïnes i que són presents amb un 0,7 de mitjana. És ric en vitamina complex B, en titamina, en niacina, i per tant ajuda a accelerar els processos metabòlics. Doncs bé, a banda de tindre potassi, que també convenen per la gent que parteix hipertensió doncs, arterial, per la gent que tenen colesterol de l'LDS, que està present a la sang, el silici, també forma part de que fa que es formi teixit cartilaginós. A més, porta vitamina E, no té colesterol. Bé, que té una quantitat doncs, de cereal que no tot conté gluten, que és apte per celíacs. Vull dir que, a veure, aquest àpat que ens has dit avui és de remei, Ventura? És de remei.
2: Bueno, perquè l'arròs tot el dia s'ha sigut que és menjar de clínica, representa.
1: Sí.
2: Pensa
1: sí.
2: Una cosa, com jo feia de cuiner, que havia estat a la volta ciclista a Catalunya, que sortia de Calella, de la costa, i estava en un hotel, i menjàvem l'arròs pel suc.
1: Pel suc.
2: Perquè l'arròs, pensa que el suc d'arròs va bé pel que té, o que està malament del ventre, en el cas. O sigui, restreny.
1: Ah,
2: va. Restreny.
1: És a dir, va inclús més bé el suc que sí, el mateix arròs,
2: no? Sí, com el mateix arròs, en proporció.
1: Doncs mira,
2: i els ciclistes menjaven això, arròs bullit i entrecots.
1: Sí. Ventura, anem a repetir aquests ingredients tan ràpids, tan boníssim, d'aquest aliment com és l'arròs, que porta tantes vitamines.
2: Que per cert, t'hagi una cosa, avui és el dinar que faré jo.
1: Ah, doncs pues molt bé, fantàstic, eh? Ja vindré cap a casa teva.
2: Ja pots venir.
1: Molt bé, vinga.
2: No dic a tothom perquè siguin masses.
1: Molt bé.
2: Vinga, el porro, els 300 grams d'arròs, els bolets de qualsevol classe que siguin 100 grams, tallats a quadros, ja ho he dit, sal, oli i el formatge ratllat.
1: Molt bé, doncs fantàstic.
2: I deixés fàcil.
1: molt fàcil, realment bo i que et dona molta salut. Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies també per tot i una bona setmana. Adéu-siau, bon dia.
2: Molt bé, vinga.
0: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, embaladins!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Els pups poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, hauríem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, obrim per vacances.

Ai, avui us proposo un experiment. Sí, m'estan mirant raro els tècnics, eh? És que m'he portat un gelat. Què us sembla si faig avui el sumari menjant gelat, però de veritat, eh? No patiu, no patiu, Lluís, Joan Maria. No patiu, que jo he portat uns papers, veieu? Uns clínex i... I si es vessa una mica de gelat, doncs ja ho apanyarem. Vinga, va. És de taronja. Acabo la cosa de gelats. Mentrestant, mentre menjo, us deixo unes quantes reflexions. Mira, no sé si esteu al cas, potser no us n'heu enterat. Ahir Espanya va guanyar el Mundial de Futbol. Encara que no siguis massa fan de la Roja, ni del futbol, de fet, ahir era bastant difícil no empatitzar amb Espanya. És allò de l'emoció de grup, no?, que s'encomana. Diuen que és un comportament bàsic dels animals socials. I també perquè al camp n'hi havia molts d'animals. I és que els argentins, amb tot el carinyo, van repartir tort i a dret. Poc joc i moltes llesques. Nada de fair play, vistes? Al final, i sense que serveixi de precedent, però el resultat va ser just. És difícil, parlar amb un gelat. També és digne de comentar el que va passar al MetLife Stadium, a la mitja part. Un espectacle a l'estil halftime de la Super Bowl. Amb focs artificials, actuacions musicals coreografiades, una realització audiovisual impossible de bojos, això sí, sense Bad Bunny. Les actuacions, però, venien a representar tots els continents, i és que és un mundial de futbol. Els renascuts Justin Bieber i Madonna cobrien la quota WASP. Shakira, ben tribal, la quota llatina, junt amb el director veneçolà Gustavo Dudamel. I Àfrica va lluir en l'homenatge a Pelé i amb una coral de nens que sempre queden ben. I Coldplay, bueno, és que Coldplay sempre hi són quan hi ha una celebració de bon rotllo. Tot l'ambient festiu, però grinyolava una miqueta. I és que en un mundial que ha tingut

0: Jo de tot plegat, de la mitja part d'ahir, em quedo amb la quota asiàtica, la del grup de pop, de K-pop, de fet, de K-pop BTS. I és que he pensat que amb aquesta cançó Dynamite no hi ha millor manera de començar la setmana. Bé, amb això i el gelat de taronja que m'estic menjant. Va, que saludem l'Enric de Cardedeu, a veure com han passat el cap de setmana. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Hola. Què tal, com estem?
0: És molt difícil fer ràdio i menjar un gelat, eh? He fet trampa. És que salivo.
1: Però segur que la fas inclús encara una mica més feliç que normalment, aquesta ràdio, avui.
0: Avui sí, perquè estic fresqueta.
1: Veus que sí?
0: Sí. Què m'expliques? Que avui va de gelats la cosa. I mira, ahir me'n vaig posar al congelador. A mi els que més m'agraden són els som naltros, que diem aquí. No, aquells que posem taronjada, vaig posar suc de taronja i al congelador. Iau.
1: Oi que sí, antigament sempre fèiem això de clavar el palet a qualsevol cosa i després, vinga, ja els teníem creats a caseta. I és que avui, com comentes, Núria, el tema del dia són els gelats. Quin és el vostre gelat preferit? En quin format? De quin gust? Fins i tot, on prefereixes menjar-te'l? De fet, la pregunta va... La deixo completament oberta, què et sembla?
0: Molt bé, perquè en general, vull dir, tant si són de llet com d'aigua, com si són amb con, amb terrina, és igual. Podem triar el que vulguem, el sabor, també.
1: El que vulgueu. Absolutament tot el que tingueu amb el gelat, forma, gustos, a veure què us sembla, quin és el millor de l'estiu. Així que, Núria, jo, com cada matí, m'he anat a rebuscar entre la paperassa i història i he intentat anar...
0: Sí.
1: Doncs a l'arrel d'aquesta fantàstica invenció que, sens dubte, si l'estiu tingués un logotip, aquest en seria la imatge, estic convençut. Així que, després de molt investigar, el que he descobert és que, pel que fa a gelats com a tal, podem trobar els primers indicis a la Xina, sobre el 1800 abans de Crist, poca broma amb l'època. I és que, com la gran majoria de vegades, els països orientals van ser pioners. En aquest cas, preparaven masses d'arròs i llet barrejades amb neu o gel, una pràctica que, més endavant, es va estendre per Pèrsia i l'antiga Roma, on eren els emperadors els que gaudien de sorbets de fruita. Però tenim més referents, i és que també a Pèrsia, al segle IV abans de Crist, hi havien unes apreciades postres gelades només a l'abast de la reialesa altra vegada, preparades amb aigua de roses i cabell d'àngel.
0: Ostres! Aigua de roses i cabell d'àngel!
1: Això d'estar bo de nassos, eh? No soc molt fan de l'aigua de roses, però del cabell d'àngel me'n faria un fart. Sí. Que sí?
0: Doncs enviarem uns pastissets d'aquí de Rasquera. Vinga, apuntat.
1: I de fet, a Egipte i també a Roma, els esclaus recol·lectaven neus de les muntanyes per refredar vins i sucs de fruita, mentre que des d'Itàlia, ja cap al segle XIII, es van començar a introduir les receptes de gelats de llet i fruites arreu d'Europa. No obstant, però, no va ser fins al 1686 a França que el cuiner sicilià Francesco Procopio, no sé si es diu així, va obrir la primera gelateria, popularitzant així el gelat comercial i, Núria, fins a dia d'avui, ja que...
0: Sí, però escolta, fixa't en el que has dit, eh? A França es va obrir, però el cuiner era italià.
1: Italià. Aquests dos països que sempre han rivalitzat, no?, amb el bressol de la cuina a nivell, podríem dir, gairebé mundial, com a mínim, amb la cuina establerta avui en dia, no?
0: I això va ser 1600, m'has dit?
1: 1686, poca broma, eh?
0: Sí.
1: De fet, ja després d'això, i fins a dia d'avui, ja que dels anys 60, la industrialització va convertir aquest apreciat, estimat, i deixa'm dir, Núria, venerat per tots i totes nosaltres, producte, en un gaudi de masses arreu del món. Així que tenim moltes referències, però el que està clar és que segur que serà una cosa que durarà arreu dels anys.
0: Molt bé, mentre es faci calor, aquí sembla que sí que en farà.
1: Doncs. Sí, també tenim per anys, això, correcte, sí. Malauradament.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Recorda'ns com podem participar d'aquesta consulta que estem fent ciutadana i importantíssima, perquè ho hem de saber. Què preferiu?
1: Doncs,
0: quin gelat preferiu? Com ho fem?
1: Primer de tot, entrar a l'Instagram, seguir-nos, que us agradarà molt tot el que anem publicant per allà, ens coneixereu a tots i a totes, i tot el contingut que anem fent. L'Instagram es diu Obert Vacances, recordem, Obert Vacances, i comenteu el mateix reel, ens envieu un missatge, o inclús per WhatsApp, que ho veureu als reels i les històries que pengem el número de WhatsApp, per àudios, tot el que vulgueu, ens dieu.
0: Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: A reveure, bon programa, fins ara.
0: Tornarem a parlar amb l'Enric, serà a les 10 per recollir i els primers missatges que ens estiguin arribant. Recordeu que us estem preguntant quin és el vostre gelat preferit amb totes les seves dimensions, tant de forma com de sabor. I el que fem ara és arrencar programa amb els continguts que tenim avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs la primera entrevista ens parlarà sobre riscos laborals, però especialment ara a l'estiu. Després coneixerem un grup d'havaneres molt, molt jove que trencaran tots els motlles i ens explicaran que les havaneres això no és només

0: cosa de gent gran. Us explicarem també què cal fer per aconseguir el vostre aval escolar, fins a quina edat i amb què es pot gastar en definitiva. És una ajuda, ja sabeu, que dona la Generalitat per, bé, perquè l'arribada a l'escola no sigui tan feixuga. I a nivell de podcast, tres toquen els dilluns. El podcast sobre castells, en què us posarem el dia sobre les diades castelleres que hi ha hagut el cap de setmana. El podcast sobre mar, Mar a Mar, que es porten des de l'escala, avui parlant sobre pesca. I el Freaky Time de Vilafant, avui amb un manga molt, molt xulo, un anime, de fet, una sèrie anime molt xula i molt llarga, ideal per veure aquest estiu, perquè si no, durant la temporada no tindreu temps, segurament. One Piece, una de pirates. I ara sí, ens posem una mica més seriosos i anem a conèixer quina és l'actualitat de Catalunya avui.
1: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant la Saïd Esbai. Saïd, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, i anem cap aquí, cap a casa vostra, al Baix Empordà. 22.000 persones han assistit a la Fira del Circ de Carrer de la Bisbal d'Empordà.
1: L'esdeveniment, doncs, va tornar a omplir també els carrers i les places del poble de clowns, també malabaristes i trapezistes. Enguany, 12 companyies han escollit el festival per estrenar-hi els seus espectacles, un fet que Eva Gasull, membre de l'organització, qualifica, en aquest cas, de motiu d'orgull. Anem a escoltar-la.
2: Clar, una altra màxima per nosaltres té a veure amb cobrir tots els públics, totes les disciplines, i circ clàssic, però també circ contemporani, no? I el circ és risc, programat també és risc, no? I ens agrada poder arribar a tothom. I ja no només des de les edats, sinó del que deia, no? Les diferents disciplines, els diferents estils, circ més clàssic, circ més contemporani.
1: En aquest cas, Gasull també n'ha fet un balanç positiu i destaca que tenen un públic bastant fidel tant d'arreu de Catalunya com també de França.
0: No pareu de fer festivals, perquè teniu aquest de circ, però també el de Peralada.
1: Imagina't, doncs, el Festival de Peralada, que obre la seva quarantena en el seu 40è aniversari amb la intensitat de l'òpera. Tot això fins al dia 9 d'agost. Peralada revisitarà, en aquest cas, 4 dècades de trajectòria amb noms destacats del gènere.
0: Més enllà dels festivals, en clau de successos, Saïd?
1: Doncs un home de 76 anys que mor ofegat a una platja de Castelló d'Empúries. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny, ja són 12 les persones que han mort a les platges catalanes.
0: I ara sí, la darrera notícia ens du cap a Girona.
1: Doncs a Girona, que inaugurem un memorial en honor al periodista i escriptor Carles Rahola al Cementiri Vell. L'espai es troba, de fet, al Cementiri Vell, a la terrassa sud del departament de Sant Salvador d'Horta, on descansen, en aquest cas, les restes de Rahola.
0: Saïd Esbai, des de Girona FM, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana.
1: Una abraçada.
0: La propera parada la fem a Rubí, amb la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com ha anat la celebració del Mundial en terres barcelonines?
3: Doncs mira, ahir l'afició de la selecció espanyola va celebrar durant la matinada la victòria a la final del Mundial de Futbol Masculí contra l'Argentina. Unes 30.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van omplir la plataforma del fòrum amb seguidors dels dos equips. Els aficionats espanyols van vibrar amb el resultat final, que no es va decidir fins a la segona meitat de la pròrroga gràcies a un gol de Ferran Torres al partit disputat a New Jersey, als Estats Units. Els seguidors de la selecció que entrena Luis de la Fuente van esclatar d'alegria després de veure com l'àrbitre ja havia anul·lat un gol anterior a Espanya, obra de Nico Williams. El xiulet final va desbordar l'eufòria de seguidors que van celebrar el segon títol de la selecció masculina.
0: De tota manera, bé, això pel que fa al futbol, això va ser diumenge, no? Però dissabte la vau fer grossa també a Barcelona, es va celebrar el Pride amb 140.000 persones o 275.000, depèn de les fonts.
3: Sí, això depèn de les fonts, Núria, com bé saps. Es va celebrar amb una manifestació que tenia per lema totes les realitats, un sol orgull, i la marxa va sortir de Plaça Universitat a les 6 de la tarda. Va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat i va acabar el passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i els concerts. L'ambient era molt festiu i familiar amb persones de totes les edats i procedències, i un dels assistents, Manuel Cabezas, afirma que cal continuar manifestant-se fins que hi hagi plena normalitat.
4: Aquestes persones, els diria que en el moment que tothom pugui anar pel carrer agafat de la mà de la seva parella, sigui qui sigui, o fer-se un petó a qualsevol lloc, i ho vegin com algo normal, que és el que hauria de ser, sense prejudicis, això es deixarà de fer. Fins aleshores s'haurà de continuar fent aquestes coses.
3: El president del comitè organitzador del Pride Barcelona, Ferran Poca, també ha aprofitat per condemnar l'agressió que va patir una parella dijous durant la jornada que se celebrava a la plaça Universitat. Recordem que un home va ser detingut com a presumpte autor dels fets quan es va adreçar de manera intimidatòria a dues persones i va insultar-les reiteradament per la seva orientació sexual.
0: I acabem amb una notícia malaurada, la mort d'un infant en una piscina de Calella.
3: Doncs sí, Núria, hem de lamentar la mort d'aquest nen de 6 anys que va morir a una piscina de Calella, al Maresme, segons ha informat Protecció Civil. L'avís el van rebre a les 6 de la tarda i el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. També els Mossos i la policia local s'hi van desplaçar fins als llocs dels fets i es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya, el 15 de juny.
0: Paula Iglesias, des de Rubí, moltíssimes gràcies i bon inici de setmana, també.
3: Bon inici de setmana, Núria.
0: Terres Lleidatanes, Quim Gasó, UAU Ràdio. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Parlem també de fet divers. Troben mort amb signes de violència una dona de 75 anys a Soses.
5: Sí, els Mossos investiguen el cas, que es manté encara sota secret de sumari, mentre el municipi ha decretat 3 dies de dol oficial. Els fets es remunten a la nit d'aquest dissabte a diumenge, passat quarts d'11 de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís de la desaparició d'una dona de 75 anys al municipi de Soses. Es va activar ràpidament un dispositiu de recerca que hores després va acabar localitzant el cos sense vida de la víctima en un camp de paní situat a tocar de la carretera LP7041 a l'entrada del municipi en direcció a Aitona. Un cop feta la inspecció, els Mossos van confirmar que la mort presentava indicis de violència i per aquest motiu la Divisió d'Investigació Criminal de Ponent s'ha fet càrrec d'aquesta investigació que encara continua sota secret de sumari. Es diu que la dona havia sortit a passejar el gos com a desaparèixer i a més en el lloc on s'ha trobat el cos també és una zona de conreu molt freqüentada pels veïns que acostumen a passejar o a fer esport. Aquest diumenge al migdia desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per guardar un minut de silenci en record de la víctima, per traslladar el condol a la família, i el consistori també ha decretat 3 dies de dol oficials.
0: I per altra banda, Càritas Lleida alerta que alguns empresaris es neguen a contractar temporers després de regularitzar-se.
5: En aquest cas, també Unió de Pagesos nega tenir-ne constància, recorda que el sindicat reclamava aquest procés de regularització. Però anem per pams. L'entitat social lleidatana hauria detectat almenys 5 casos en les darreres setmanes, tot i que considera que la xifra real podria ser superior. El responsable del programa Temporers Exclusió Residencial de Càritas Diocesana de Lleida, Jordi Guerrero, explica que alguns empresaris els han dit que no els hi volen fer contractes i ara es troben que perden la feina, una situació que dificulta, evidentment, que aquestes persones puguin acreditar cotitzacions i renovar la seva documentació.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, ¿vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, ¿vale? que no volen fer contractes. Clar, aquests nois es troben que ara perden aquesta feina i que ells han de cotitzar, o sigui, han de tenir contracte, perquè si no, l'any que ve, no, al no cotitzar, no podran renovar la documentació. I d'aquests casos n'hi tenim uns quants, estem trobant uns quants.
5: I per contra, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos del Sindicat Agrari, Carola Xut, assegura que el mateix sindicat no té constància de productors que rebutgin contractar treballadors després de regularitzar la seva situació.
7: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
5: I això també recorda que el sindicat feia temps que reclamava aquest procés de regularització per tal de donar resposta a la manca de mà d'obra al camp.
0: Quim Gasó, moltíssimes gràcies des de UAU Lleida. Una abraçada i bon cap de setmana. Bona entrada de setmana.
5: Gràcies.
0: Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: No és que és dilluns i ja derrapem, sí, com estem?
8: No sabem si som ja divendres, si és dilluns...
0: Sí, no? Vinga, va, ens relaxem i parlem, va, d'inversió al territori.
8: Doncs sí, el Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros al pressupost del 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera d'Interior, Sílvia Paneque, ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte als comptes de 2023, que va ser de 24,32 milions. Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i a infraestructures ferroviàries. La consellera ha concretat que la primera fase del tram camp s'endú 89,43 milions.
9: D'aquesta primera fase, l'import que impacta en el pressupost del 2026 és material mòbil, aquest material mòbil que comprarà Ferrocarrils. De la quantitat global que us deia, 38,5, 15,9 ja estan impactats en aquest pressupost. Tallers, que són molt necessaris pel manteniment i per tenir un servei eficient, 5 milions d'euros. Infraestructura, 68, i aquestes subvencions per les obres d'urbanització, 26,2. Per tant, d'una inversió global de 115,6 milions d'euros, ja hi ha aquestes quantitats impactades en el pressupost del 2026.
8: També es faran inversions en carreteres, també s'invertirà en actuacions de conservació, en logística, en sòl industrial i també destaca la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV3141 entre Reus i Cambrils.
0: I per altra banda, Granets Guit de participació a les Onades Inclusives, 6a jornada, una iniciativa organitzada per l'associació Si Jo Puc Tu També, Epilep.
8: Sí, Granets Guit de participació en aquesta jornada, però ara el que volia parlar jo era del concurs de castells No passa res, Núria, si vols t'ho explico igual. Avui se sortegen les entrades del concurs de castells, el concurs, l'espectacle casteller més gran del món, i enguany ha canviat la fórmula per aconseguir entrades. Normalment tu entraves a una pàgina web i el dia que tocava compraves les teves entrades, però enguany el que han fet és que hi ha hagut 3 dies per inscriure's i totes les persones que han volgut s'han pogut inscriure en una pàgina web, i avui es farà un sorteig al Teatre de Tarragona. En total s'han demanat, en compte, 87.286 entrades, 19.709 s'han sol·licitat per la jornada de dissabte i 67.577 s'han sol·licitat per la jornada de diumenge. A l'últim concurs de castells es van esgotar totes les localitats en poques hores per la jornada de diumenge, i en concret n'hi havia aproximadament unes 6.000. Per tant, enguany sembla que passarà més o menys el mateix. Recordem que un cop hagi fet aquest sorteig, les persones que siguin afortunades tindran 15 dies per comprar les seves entrades, i si no ho fan, es passarà al següent número de la llista del sorteig.
0: Molt bé, doncs això és l'actualitat avui mateix de Tarragona. Ho deixem aquí, Marina, moltes gràcies.
8: Adeu.
10: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: I la primera entrevista ens du a parlar sobre sinistralitat laboral, i és que el sindicat Comissions Obreres advertia la setmana passada que la demarcació de Lleida encapçala les xifres de sinistralitat laboral a causa de la calor a tota Catalunya. A partir de les dades extretes de l'Observatori del Treball, vinculen aquesta mortalitat més alta amb el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana. Un sector molt més exposat de forma continuada a les situacions meteorològiques extremes, que pateix de forma més pronunciada les cada vegada més habituals onades de calor. La sinistralitat laboral no és només un greuge propi del món agrícola o de les terres de Lleida. Parlem d'un problema global i que segurament s'agreuja durant l'estiu. Per abordar aquest tema, avui ens acompanya la Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, i de fet aquí acompanya és el company Quim Gasó de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, bon dia de nou.
1: Efectivament, bon dia de nou. La saludem des d'aquí, a la Mònica Pérez, com he dit, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Parlàvem sobre aquest pes de la sinistralitat laboral a la demarcació de Lleida en un inici, però volíem extrapolar, volíem obrir una mica de mires i fer el balanç d'aquest greuge arreu de Catalunya, i perquè ens fem una idea, necessitaríem que ens aclarissis també quin és el pes real de la sinistralitat laboral a Catalunya en aquests darrers anys.
2: Doncs mireu, per nosaltres és un dels problemes més greus que tenim en l'àmbit laboral. Hem de pensar que el 2025 la sinistralitat ens va deixar 206.000 accidents de treball arreu de Catalunya, amb 109 persones que van perdre la vida a la feina i 760 persones amb accidents greus, és a dir, que van quedar amb seqüeles, amb lesions greus, no? I veiem que en els darrers anys no millora massa la dada. Sí que és cert que el 2025 vam tenir una lleugera estabilització o baixada del 2%, no? Però les morts a la feina van augmentar un 24%, i aquest primer semestre del 2026 veiem que el total d'accidents de treball doncs creix una miqueta, entorn a l'1%, podríem parlar d'estabilització, però en tot cas no millora, i en canvi els mortals sí que augmenten, no? Augmenten un 40% pràcticament en el primer semestre. Per tant, són xifres molt, molt preocupants, evidentment.
1: I com augmenta aquest cas en una situació tan pronunciada com la que tenim ara mateix d'episodi d'onada de calor continuada?
2: Doncs no tenim estadístiques que ens recullin de manera oficial quants d'aquests accidents de treball tenen a veure directament o indirectament amb la calor. Sí que tenim estudis longitudinals, no?, d'investigadors i investigadores. Per exemple, IS Global, no?, el que ens diu és que analitzant accidents de treball des de l'any 89, per tant, amb una mirada prou àmplia, no?, fins als anys més recents, el que veuen és que durant aquestes èpoques de calor augmenta els accidents de treball un 2,7%. No? Si agafem aquest 2,7% respecte del total d'accidents de treball al 2025 a Catalunya, doncs prop de 5.500 haurien tingut a veure amb la calor. No? Afecten doncs, des de la part més evident, que podria ser el cop de calor, a episodis de reducció de la tensió, de la concentració, marejos, és a dir, elements que el cop de calor sí que és un episodi que es pot identificar més clarament, però la resta de sintomatologia o defectes sovint queden una mica més ocults.
1: Nosaltres agafàvem el guant d'aquesta denúncia que fèieu la setmana passada des del sindicat, concretant, evidentment, en el pes del sector agroalimentari sobre l'economia lleidatana, però, de nou, ampliant una mica de mires, hi ha algun altre sector que presenti una xifra excepcionalment alta quant a sinistralitat laboral?
2: Sí, preocupen sobretot la construcció, que és un sector amb una incidència molt elevada i any rere any. També la indústria, els diferents sectors de la indústria i, evidentment, l'agricultura. No? Però també ens preocupen altres sectors on la sinistralitat sembla que és menor, per exemple, serveis, no? Però que cada vegada pensem que és menor perquè s'amaguen molts accidents de treball aquí. És a dir, aquí afecten sobretot elements que tenen a veure amb l'organització del treball, no? El ritme del treball, la possibilitat de descansos, horaris. I aquests elements s'expressen més en temes de baixes musculoesquelètiques, de salut mental, no? Que són els dos elements que sembla que preocupen molt ara, no? En les baixes mèdiques. I precisament és on veiem menys prevenció per part de les empreses, i són més fàcils d'ocultar perquè, clar, no es manifesten de manera immediata, no? Com, no sé, com una caiguda en altura o com un accident traumàtic amb una màquina, no? Aquests són d'acumulació i, per tant, bueno, sembla que no hi hagi tanta accidentabilitat en el sector serveis, en les dades, però els ritmes de treball i l'organització del treball cada vegada més precària doncs estan deixant molts danys a la salut.
1: Parlem de protocols. Aquests, evidentment, van adaptats en funció de cada feina, de cada sector, de cada tipus de treball, però a nivell comú, quines mesures hi ha en totes les empreses, o hi hauria d'haver en totes les empreses, relacionades especialment, doncs, com els dèiem, amb la situació d'aquests dies, amb l'onada de calor?
2: Doncs les mesures, diguem, genèriques, perquè després s'han d'adaptar a cada activitat, però tindrien a veure, estan totes orientades a intentar evitar o reduir l'acumulació de la calor en el cos, l'acumulació perillosa, no? I tenen a veure doncs, amb generar més descansos, espais a l'ombra o refrigerats, aclimatar el cos, no? O facilitar aigua, roba de treball adequada, que no generi més calor, o donar elements per protegir-se contra el sol, no? Per exemple, el cap, però també la pell i els ulls, no? Perquè parlem molt del cop de calor, però hi ha elements, bueno, hi ha malalties com el càncer de pell o problemes oculars que també poden augmentar. En definitiva, és una combinació, és una combinació de mesures, i quan aquestes mesures són insuficients, doncs sí que s'ha d'evitar el treball en les hores més perilloses o canviar horaris o traslladar feines a hores de més calor o aturar les feines quan ja no es pot treballar ni tan sols amb aquestes mesures, no?
1: T'agafo just per on acabaves, perquè quan parlem d'aquestes feines amb un índex més alt de perillositat, com el món agrícola, com la construcció, has mencionat també la indústria, amb el cap al sector de la neteja urbana. L'any passat va haver també doncs, una mort a Barcelona que va portar bastanta cua. Quines mesures més incorporen o haurien d'incorporar per preservar la salut dels treballadors en dies de més calor?
2: Doncs pensem que una combinació de totes elles. En realitat no hi ha massa més mesures. El que no veiem i el que s'ha de fer és preveure quan s'ha d'aplicar cada mesura i com s'ha d'aplicar. És a dir, veiem protocols molt orientats a actuar només quan hi ha alerta meteorològica, no? Però obliden doncs, tota la valoració, per exemple, si tenim persones vulnerables, de la roba de treball, del ritme o l'esforç físic que s'ha de fer, o de si les màquines que utilitzem en els utensilis de treball estan generant més calor, no? Per tant, hem de fer una valoració de tot això i actuar no només quan hi hagi una alerta meteorològica. És possible que no la tinguem, que a nivell ambiental no tinguem una temperatura molt elevada, però en canvi no. Pensem en el sector, per exemple, de manteniment de carreteres, on tota la maquinària genera un augment de la temperatura molt important. Allà s'ha d'actuar independentment de si tenim o no alerta meteorològica, no? Per tant, els elements que hauríem d'incorporar, més que les mesures concretes, és ordenar aquestes mesures i preveure quan s'han d'aplicar i com, i qui ha de, per exemple, no? Qui vigila en l'empresa quan tenim una alerta meteorològica? Qui fa el seguiment, no? O qui ha d'ordenar que els treballs s'han d'aturar o que s'ha de fer un descans, no? Totes aquestes qüestions són les que haurien de ser comuns en els protocols.
1: Correcte, perquè sobre el paper imaginem que pot haver moltes mesures molt completes i molt bones, però al final el quid de la qüestió està en l'aplicació d'aquestes. No sé si teniu dades exactes, però en quin grau es compleixen aquests protocols?
2: Dades exactes no en tenim. El que sí que tenim són doncs l'experiència dels nostres delegats i delegades, la nostra experiència de consultes en les empreses, i veiem això, que en molts casos on directament no hi ha un protocol, no s'ha previst com actuar, o són protocols molt genèrics, no? Que recullen aquestes mesures genèriques, però, com dic, no tenen en compte com ho portem a la realitat de cada empresa. No és el mateix una gran empresa que una petita empresa, la cadena jeràrquica de mando, no? Qui dona les ordres, és molt diferent en cada empresa, no? I, per exemple, no, el sector de jardineria sí que trobem algunes persones treballadores que ja porten pulseres que d'alguna manera detecten un possible cop de calor abans de que succeeixi, però després entren en vehicles que estan a 40 graus, perquè no hi ha aire condicionat en el vehicle, no? Aquests són la situació que trobem de manera general a les empreses, no? que no es tenen en compte tots els elements de la feina que poden estar empitjorant o fer més perillosa la feina.
1: I amb aquesta vista, amb aquest objectiu d'intentar incrementar el compliment de la normativa, la solució hauria de passar per un tema de més conscienciació, per més inspeccions laborals. És un tema, el fet de l'incompliment d'uns costos econòmics per les empreses. Com us expliqueu?
2: Bueno, la situació té a veure, efectivament, amb que la prevenció de riscos laborals, no només en l'exposició a la calor, sinó a nivell genèric, té certs dèficits molt importants en quant al compliment empresarial. Això no deixen de ser inversions que han de fer les empreses. I més enllà de les polítiques, jo m'atreviria a dir, bonistes, no? Que fan públicament que de preocupació per la salut de les persones de treballadores, quan es tracta realment de veure si prioritzem la inversió econòmica o no, doncs opten pel no i desprotegeixen la salut de les persones treballadores. Passa, lògicament, per més conscienciació, més responsabilitat empresarial, però també per més control públic de la situació, de l'autoritat laboral i de la inspecció de treball, i per modificar els elements de la llei de prevenció i de la normativa que la desenvolupa, d'alguns reial decrets, per controlar millor la qualitat preventiva que es fa a les empreses, no? Més enllà dels documents, dels protocols, de les avaluacions de riscos, sinó si realment s'estan portant a la realitat aquests documents.
1: Deixaves entreveure abans que sovint us trobem que moltes afectacions derivades d'aquestes altes temperatures no s'acaben reconeixent com a accidents laborals. És a dir, és molt evident que un temporer, per exemple, en el cas de la setmana passada aquí a Lleida, mort per un cop de calor, la causa-efecte és bastant clara, però ja imagino que hi ha altres símptomes, altres conseqüències en les quals aquesta vinculació és molt més difícil de fer alguns cops.
2: Sí, perquè les estadístiques diguem que classifiquen els accidents de treball per la manera en la que ocorren, no? més que per la causa. Podem tenir, per exemple, persones treballant en teulades que per un mareig, per una falta d'atenció, doncs es produeix l'accident. Clar, aquí la gravetat és que aquella persona hauria d'estar amb un element de subjecció, no? Si tu tens un mareig, però la seguretat en la feina evita que caiguis, doncs no tindrem un accident de treball mortal, no? Per tant, en aquests casos, diguem que l'accident passa més per una qüestió greu, com és una manca de seguretat en la feina, i així es registra, però no s'acaba d'identificar la causa final, no? És un exemple per explicar quina és una mica la situació. Realment, l'efecte directe o indirecte de la calor no s'està veient de manera clara en les estadístiques.
0: Interessantíssima aquesta entrevista i crec que malauradament n'haurem de seguir parlant sobre l'afectació de la calor dins el que són els riscos laborals, Quim.
1: Molt probablement, i més amb aquesta nova onada de calor que es torna a aproximar.
0: Doncs vinga, així tanquem el retrat general de la sinistralitat laboral a Catalunya durant aquests mesos. N'hem parlat amb Mònica Pérez Cardoso, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies, Mònica, i moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU.
1: Adéu, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Adéu.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I anem a conèixer quina és l'actualitat pel que fa al món casteller.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a comprendre millor el món dels castells. Un espai que aquest institut també posarà la mirada, una de les grans cites com és el concurs de castells, i en qüestions que van més enllà de la plaça. Preparats? Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs toca analitzar el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem amb la festa major de la Riera de Gaià, on la colla Joves Xiquets de Valls va recuperar el 5 de 8 dos anys després. Els de la camisa vermella aconsegueixen d'aquesta manera eixamplar la base i el ventall de castells amb l'estructura de 5 que els pot fer somiar amb alternatives de cara al concurs de castells. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van tornar a descarregar el tercer 4-8 consecutiu de la seva història, el primer fora de casa. Finalment, els nois de la Torre van tornar a completar la mateixa diada que el quadre de Santa Rosalia. La Torre de 7, el 7 de 7 i el 5 de 7 per continuar somiant amb l'objectiu d'assistir el dissabte al concurs de castells. També destaquem, sens dubte, la diada del 6è memorial, Pepe Rodríguez, al cap de la vila de Sitges, amb els castells de Vilafranca, que van prémer l'accelerador descarregant la Torre de 9 amb forra i manilles, que va quedar pendent a Altafulla. Els verds van assolir la gamma extra del Garraf amb el 5 de 9 en forra i el Pilar de 8 en forra i manilles, el primer que descarregaven a Sitges a una diada absolutament exuberant i poderosa. Per la seva banda, diada emotiva important de la jove de Sitges, que també va assolir el seu objectiu en descarregar el 4 de 8, primer cop que el fa en dues setmanes consecutives. Els de la camisa de color vi també van completar el 3 de 7 aixecat per sota, el segon de temporada, i que van acabar de rodonir amb el 7 de 7 i un vano de 5.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les properes diades més interessants del proper cap de setmana i l'últim del mes de juliol. La nostra atenció es centra sobretot en dissabte 25 de juliol, en la Diada de les Santes de Mataró. Enguany, però, serà a les 5 de la tarda. Ja fa 3 anys que es va passar aquesta Diada Castellera a la tarda, però enguany s'avança una hora per arribar a temps a la crida Festa Major de les Santes. Una diada que servirà també com a efemèride de la celebració dels 30 anys dels capgrossos de Mataró, que compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. Aquesta diada la podreu seguir en directe per les televisions locals i també per la plataforma La Xarxa Més. Una altra diada que ens hi hem de fixar aquest dissabte 25 de juliol és la Festa de Santana a Reus. L'actuació comptarà amb els Brivalls de Cornudella, la Colla Castellera de Sant Pere Sant Pau i també els Xiquets de Reus. Per diumenge ens fixem amb la Diada de Santana al Vendrell a 2:15 del migdia, amb els Nens del Vendrell com a única colla i que voldrà, sens dubte, portar les seves millors estructures després del bon paper mostrat al Catllà. Diada que es podrà seguir en directe per Ràdio Televisió al Vendrell. I finalment, marxem cap a la Diada de Festa Major de Salt a partir de 2:15 del migdia amb els Castells de Barcelona, els Marecs de Salt, els Tirallongues de Manresa i els Xerrics d'Olot.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Si us explicàvem a l'anterior podcast el nou sistema d'entrades del 30è concurs de castells, ara ja tenim les dades definitives de les persones demandants a assistir a l'espectacle casteller més gran del món a la Tarracorena plaça de Tarragona. Per la dia de dissabte s'han sol·licitat més de 19.000 entrades amb més de 6.000 persones inscrites. Per la dia del proper diumenge 4 d'octubre s'han sol·licitat fins a 67.500 entrades amb més de 17.600 persones inscrites al 30è concurs de castells. Així valorava aquest fet la directora del concurs de castells, Esther Roca.
6: A nivell organitzatiu, a nivell de concurs, estem contents perquè finalment l'objectiu que teníem, no?, que era una mica descongestionar i també democratitzar el procés de la compra d'entrades, ha estat assolit. Ha funcionat molt bé el sistema durant 3 dies, sí que malgrat en algun moment sembla que alguns usuaris no van poder rebre el número, però tal com es va detectar o com se'ns va fer arribar, es solucionava amb certa immediatesa.
5: Serà aquest mateix dilluns a les 12 del migdia el Teatre Tarragona que celebrarà el sorteig públic que determinarà el número a partir del qual s'iniciarà l'assignació d'entrades. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller.
0: Tornen dilluns, de fet, els companys de Ràdio Ciutat de Valls, amb Eric Rosique a la locució. I nosaltres el que fem és seguir endavant, que falta un quart d'hora, una miqueta més, per arribar a les 10 del matí. I ho fem amb una entrevista que ens du a Premià. Diuen que les habaneres són cosa de gent gran, però hi ha un grup que vol demostrar que no. De Gairó ha estat escollit com un dels 3 finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, que és un dels certàmens de referència pel que fa a la música d'arrel catalana. Manel Ferrer, des de Premià, bon dia. Sembla que això de les habaneres està canviant, oi? Ai, mira que bé, Manel, que m'has posat sintonia i tot. Bon dia.
7: del meu amor la noia no podré tornar.
8: Doncs sí, bon dia, Núria, i precisament aquest és un dels objectius de De Gairot, demostrar que les habaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
9: Bé, molt bé, molt content.
8: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
9: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per tempos, vam cometre un error també a l'apuntar-nos. Bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i, bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes o així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada. I vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
8: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
9: Només fan una fase, que és la final, que és dintre en el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs a un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar, doncs, la teva proposta.
8: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairot i com neix també una mica la idea del grup?
9: De Gairot fem habaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer habaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser joves és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les habaneres, diguéssim.
8: Esteu aconseguint apropar les habaneres al públic jove?
9: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, o sigui, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'habaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades, però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove. També tenim la sort de que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també és la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops i et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
8: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
9: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les habaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar, pues, en directe. I sí que xarxes socials, doncs, intentem, pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar, pues, apropar-nos a aquesta gent.
8: Deies al principi que feu habaneres a la vostra manera. També en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-habaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servia també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'habaneres, creeu noves habaneres, per on us moveu?
9: Jo això de post-habaneres ho vaig veure l'altre dia, sí? També, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
8: D'acord, eh?
9: Nosaltres considerem que fem habaneres, sense més. Pues, l'habanera també, des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera, és una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres, sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser, en el seu moment, als anys 60, quan va arrencar tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en els altres temps i potser, o sigui, l'estem intentant avortar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè no som joves i ens surt així.
8: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
9: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim, de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis a un concert d'una altra cosa.
8: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
9: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
8: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
9: Molt plena. Sí, eh? Sí, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
8: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no? Del grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
9: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
8: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si el cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
9: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar, tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en els que no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, ja ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé, vull dir, quan estàs començant doncs potser també has d'anar una mica més atropellat. Molt però, bé. Bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
8: Molt bé, per més endavant, eh?
9: Exacte.
8: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
9: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens diguem cada dia anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però... Jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
8: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
9: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és un estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult.
0: Ai, Roc, ho hem de deixar aquí. És que ens quedem sense temps, eh? Roc Ramoneda i Manel, en tot cas, moltíssimes gràcies per apropar-nos les Havaneres amb aquest nou format. Moltíssima sort amb el concurs Sols de la Mediterrània. Roc Ramoneda, del grup de Gairó, i també Manel Ferrer de Premià. Moltíssimes gràcies, companys.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
13: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
14: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
14: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
14: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
16: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
17: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
16: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
17: Perquè la teva salut és el nostre futur.
16: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala clave de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: L'estiu que torna, gelat d'aigua salada. Miqui Núñez, que posa les primeres notes musicals en aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. Recordeu que us estem preguntant quina mena de gelat preferiu. I ens és igual, tarrina, cucurutxo, qualsevol sabor de gel, de llet, el que convingui, de iogurt, que també estan molt de moda amb tot de tòpings, I qui té les respostes a aquesta pregunta són els de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Què diuen els oients? Què els preparem?
1: Doncs mira, de moment tenim molts àudios que ens han estat enviant i ja et dic jo que no sempre el de xocolata té per què ser el més desitjat, Així que, si et sembla, comencem a punxar algun d'aquests àudios. A veure què diu la nostra audiència.
2: A veure, això dels gelats és tot un tema, perquè, clar, si vaig a, per exemple, a un lloc on venen exclusivament gelats, doncs em demano sempre un cucurutxo de fastuc amb xocolata. Però si és un gelat que he de comprar un supermercat, jo vaig sempre a l'aposta segura, que és un ametllat.
1: Això és veritat, segons on vas a buscar-ho.
0: Sí que passa, que si són de súper tots tenim el nostre, aquella marca o aquella forma, sí. A vegades et deixes portar per les ofertes, també és veritat, Perquè doncs tira.
1: Es paguen el preu d'or, i més ara com està la xocolata i els fruits secs. Però mira, també tenim aquesta opinió, ja veuràs, és de l'Aina.
3: Bon dia, Obert per Vacances. Jo ara deixaré anar una unpopular opinion que potser em cauran bastantes crítiques, però ja sé que la pregunta és el millor gelat, però jo us puc dir el pitjor gelat, i per mi és el de xocolata i vainilla. Els trobo avorridíssims. Si parlem del millor gelat, diria que Stracciatella o el de Festa Major, que és un gelat exclusiu de Granollers que us recomano que proveu.
0: Jo vull saber com és aquest gelat de Festa Major de Granollers.
1: Mira, va, doncs emplaçaré aquesta oient, sí, a l'Aina, que ens digui exactament com és aquest gelat de Granollers. Jo també m'he quedat amb les ganes, de fet, Granollers ho tenim aquí propet, així que jo crec que li puc demanar que ens enviï un segon àudio i que ens digui sobre què és. Va, si et sembla, acabem amb un altre, que en tenim més, però que aquest, bé, li agraden els clàssics. Jordi, de Vilanova.
4: L'Obert per Vacances, aviam, tots sabem que el millor gelat del món és l'ametllat, però jo el que vinc a dir és que hem de deixar de ser déus. O sigui, hem de deixar de creure'ns Déu amb això de fer gustos de gelat. L'altre dia vaig passar per davant d'una gelateria, de cop tens gust a barrufet, gust a gustos totalment aberrants. No, hem de deixar de ser Déu.
1: Ja ho veus, M'encanta. És que realment després, a la cloenda, jo portaré un recull dels gustos més... Deixa'm dir peculiars, perquè, escolta, contra gustos no hi ha

0: feia festa, a més no poder, era braç de gitano o contessa.
1: Sí, sí, sí, que a més l'anunci era com ASMR, era...
0: No sí, pantallaves. Absolutament.
1: Claro, i tant, i tant. Bueno, i el crocante, que ja és una miqueta anterior,
0: sí,
1: la contesa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després els clàssics de tres gustos, no, nata, vainilla i xocolata, entre i neules.
0: I tant que sí. Tot i tant que sí, magaleteta allà.
1: Mira, ai. I és important, també penseu-hi, perquè és superimportant, la manera com mengem el gelat segons com sigui el gelat.
0: Sí, absolutament. Ah. Tu ets de mossegar o de llapar?
1: Jo de llapar.
0: Ah, ep.
1: Per sensibilitat de dents, clar. I tu, tu ja mossegues, veuràs... no? Tu mossegues, pel que veig.
0: Ja veuràs que el guai. Reel d'avui llapar llepo poc. És... T'haig de dir que vaig quedar tip, perquè me'l menjava ràpid per poder acabar... Perquè feia molta calor, però sí, sí, jo els engoleixo, si es
1: sí,
0: pot dir.
1: Sí, la Maia et devia mirar raro, diré, què fa aquest
0: sí, ara? Sí, què fa aquest boig, sí, sí, correcte.
1: Molt bé. Doncs escolta, continueu explicant-nos coses sobre gelats que recollirem al tancar programa abans de les 11, recollirem les vostres impressions, sobretot Aina. Explica'ns com és aquest gelat de festa. Té raó, l'Aina, el matllat és avorridet al final, no?
0: Sí, sí, sí.
1: És
0: la matllat,
1: és la posta segura.
0: Sí, és avorridet, així que ja et dic, l'emplacem a que ens enviï... Ara li faré un truc a veure en aquesta oient i que ens digui a veure de què és el gelat de festa major de Granollers.
1: Gràcies, Enric, fins ara.
0: Vinga, a reveure, fins ara.
1: Doncs mireu, hem encarregat a Delta, Ràdio Delta, vaja, que ens expliquin o que ens donin més detalls sobre els gelats. I ells s'han centrat en una dicotomia, en un dilema d'aquells vitals també, eh? Gelat de con o gelat de terrina. Ens ho explica Cel Prieto des de Ràdio Delta.

0: Fa calor, molta calor, d'aquella que t'obliga a buscar ombra, a caminar més a poc i, sobretot, a pensar en una cosa, un bon gelat. Però clar, arriba el moment clau, lo dilema de cada estiu, tarrina o cucurutxo? Perquè sí, sembla una decisió fàcil, però no ho és tant. Així que avui hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Per a mi és molt millor la tarrina.
2: Lo millor gelat de tota la vida és en cono.
1: Pues per a mi lo millor gelat és en cono.
3: Si ets Gepol, en tarrina sempre.
4: Lo millor gelat és en cono.
5: Lo millor gelat és en cono.
6: Per a mi, lo millor gelat és en tarrina.
7: Lo millor gelat és en tarrina.
8: Lo millor gelat és en tarrina.
9: A mi m'agraden més dos gelats de tarrina.
0: Ja ho veieu, no hi ha consens. Hi ha defensors aferrissats dels dos bàndols. Però si una cosa tinc clara és on aniré a fer-me este gelat. Avui mos apropem fins a la Xixonenca de l'Ampolla, tota una institució de més de mig segle d'història. Un negoci familiar que arrenca l'any 1975 i que avui continua viu gràcies a la segona generació. Així ho explica Alfons Coloma, copropietari de la gelateria.
10: Això va vindre aquí mon pare quan tenia 18 anys. I doncs estem aquí en l'Ampolla, junt amb el seu germà, que també va estar en l'Amella. De l'Amella va passar aquí a l'Ampolla i mon pare ja es va quedar aquí, en l'Ampolla. Doncs estem aquí seguint la tradició.
0: Ara són l'Alfons i el seu germà David qui porten el timó, una feina que, com explica, no s'atura mai.
10: Són decisions i sacrificis, perquè al final, aquí quan venim aquí, són 24-7, tots els dies, perquè obrim tots els dies, i tots els dies s'han de fer coses. I no hi ha temps per pensar. O sigui, només hi ha que fer faena. I bueno, i tirar per avant. Perquè al final, això, estos negocis de cara al client, que al final no podem decidir nosaltres per el client quan ve. El client ve quan vol. I tenim que estar aquí, pues, diguem, pues, per servir-los.
0: I és que darrere d'un gelat hi ha molt més del que sembla. A la Xixonenca aposten per gelat artesanal, fet al seu propi obrador i amb producte de qualitat.
10: Fabriquem aquí a l'obrador, que David és el que s'encarrega de lo que és la part d'elaboració, més d'elaboració, i jo m'encarregue més de la part de matèries primes, de que no falte matèries primes per a poder fabricar, i entre tots fem un gran equip. No ens entra, diguem, dins del cap vendre algo que a nosaltres no ens agrada. Sempre partint de matèries primes de primera qualitat.

0: m'agraden, evidentment, per a poder posar al mercat, diguem, els productes que fabriquem i elaborem cada dia.
1: El procés tampoc és immediat. El gelat es prepara, es deixa madurar i no és fins al dia següent que es transforma en el producte final.
0: Lo que, diguem, se bull avui en els pasteritzadors se manté que en demà, passen unes 24 hores, entre 18 i 20, i 20, bueno, 20, 24, quasi 24 hores madurant en el pasteritzador, que és on se junten tots els ingredients, la llet, el sucre, diguem, en el cas del xocolat és el cacau, la pasta de xocolata i tot, i es queda madurant, i el dia següent és quan se manteca en la mantecadora i ja, diguem, surt el gelat. I d'aquí ja va a la càmera per a guardar-lo i després ja per a servir-hi. I cada dia anem fabricant de dos o tres, de dos en dos o de tres en tres, per anar cobrint les faltes que van fent-se.
1: Tot per aconseguir la textura i el sabor que busquem. Però quan ens plantem davant la vitrina, dubtem. Perquè, clar, amb més de 40 gustos diferents, triar no és una tasca fàcil. Però, segons l'Alfons, n'hi ha un que triomfa per damunt de tots.
0: És el torró per la quantitat de trossos que li posem, perquè és torró de Xixona i porta molts de trossos. I la gent li agrada molt trobar-se el que és un tros al mig de la tarrina, el cucurutxo, i, claro, marca una miqueta la diferència.
1: I no és casualitat, un sabor molt nostre, que conviu amb opcions més modernes i pensades per a tothom, perquè el sector també evoluciona.
0: Al final, també cada vegada ens trobem cada volta més que hi ha més gent intolerant o al·lèrgica, com pot ser a la lactosa, als fruits secs, al cacauet. Intentem tindre una gran varietat per intentar que tothom pugui aprendre algun gelat d'algun tipus. Perquè, clar, agradar a tots és impossible, però sí que obrir l'abanico de possibilitats a la gent. Al igual que en els gelats, també tenim els conos sense gluten, pues, per a la gent que és intolerant o al·lèrgica o celíac, per a poder ampliar el que és la gamma de productes per a tots els públics, igual que és sense sucres, que no són sense sucres com a tal, són sense sucres afegits, que porten edulcorants. Intentar cobrir tot l'espectre, però, claro, és complicat. Tindre de tot per a tots.
1: Fins i tot aposten per tendències com reduir el sucre.
0: Com cada any revisem les fórmules que fem i som conscients del tema del sucre, sí que és veritat que anem reduint-los una mica el sucre a tots. Perquè ens pareix que a vegades hi ha coses que són excessivament dolces i que porten molt de sucre. Per això podem, al fabricar-ho nosaltres i ajustar les fórmules, podem anar reduint el que és en sucre i guanyar en els avantatges que no siga tot sucre.
1: I tot això en un escenari clau, l'estiu a l'Ampolla.
0: Des de Setmana Santa, que solem vindre sobre un mes antes per a començar a fabricar, per a poder tindre en Setmana Santa tots els gustos disponibles, i a partir d'aquí fer una seguida. El fin de setmana sí que es va treballant una miqueta, fins que arriba maig i juny, i ara, pues, de cara a juliol i el que és agost, que és el més fort, la temporada més alta, és quan més gent hi ha aquí a l'Ampolla. Al final es concentra molt al mes d'agost.
1: Turistes, gent del territori i famílies que tornen any rere any i que han vist créixer la gelateria.
0: A David i a mi mos han criat o mos han vist aquí des de ben petits, bueno, des de, vam néixer aquí al final, des de ben petits, i sempre dona molt de goig que recorden als pares o als iaios quan estaven aquí, i als nostres avis, de que se'n recorden de quan van vindre, quan l'Ampolla no era res, no havia, estava tot per asfaltar encara.
1: I ara sí, tornem a la gran pregunta. Després de parlar amb la gent, de conèixer com es fa el gelat i d'escoltar tota una vida dedicada a aquest ofici, què diríeu que es demana més, la tarrina o el cucurutxo?
0: Jo crec que surten més les tarrines que els cucurutxos. Per el tema de que, com hi ha gent que li... Que, claro, El gelat té un contraste tèrmic molt gran. Des de la vitrina, que està a menys 15, surt al carrer a 30 graus, en el cucurutxo o vas menjant en alegria o se va desfent. I en la tarrina, pues, com a que ho aguanta millor, se queda dins de la tarrina. No xorra per fora, per la galleta.
1: Doncs ja ho sabeu, potser el debat continuarà, però si fa molta calor, la tarrina té avantatge. Això sí, siga com siga, que mai falte el gelat.
2: Cel Prieto des de Delta.cat. Nosaltres seguim endavant i ara anem de compres. És que a mi em fa falta un bolígraf d'aquells que tenen com a 4 o 6 o 8, a vegades en tenen 8, colors diferents. Saps aquells que apretes a dalt i hi ha els colors bàsics, el blau, el negre, el verd, el vermell... Eduard Virgili, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Mira, els tinc just aquí al davant ara
2: Veritat?
3: Mateix, aquests bolígrafs. Sí, sí, sí. I tu deies, mira, tenen el verd, el blau, el negre
2: sí.
3: I el vermell.
2: Aquests són els bàsics, perquè després n'hi ha alguns que són impossibles, que tenen colors pastel i que en tenen com a 6 o 8.
3: Sí,
2: és una bogeria,
3: sí, mira,
2: els bolis.
3: Bé, 6 o 8 no, però sí que canvien ja les tonalitats d'aquests colors bàsics que deies tu ara. Me'ls estan ensenyant, eh? Vull dir, com que t'escolten aquí al lloc on avui he anat, que encara no han revelat. M'estan oferint aquí tot el mostruari.
2: Estem en un lloc que moltes famílies estan visitant aquests dies, perquè a part de ser l'estiu temps de vacances també estem per preparar el material escolar per al nou curs, i avui parlem del bal escolar. Eduard.
3: Sí, perquè ens trobem que hi ha gent que no sap ben bé com funciona tot això del bal escolar. Per tant, nosaltres avui hem cregut oportú de donar la informació de servei perquè totes les famílies ho tinguin a mà. Mira, t'explico. Som a Regal i Paper, un establiment d'Altafulla que és llibreria, papereria, quiosc, copisteria, també punt de venda de material escolar, llibres, revistes, regals diversos. Un comerç de proximitat, vaja, basat a resoldre consultes relacionades amb el curs escolar. I precisament, com que volem facilitar tota aquesta informació a les famílies, ens acompanya l'Anna Vidal, que és la responsable de Regal i Paper. Anna, bon dia. Gràcies per rebre'ns i per fer un parèntesi en la teva feina, perquè hem d'explicar que al llarg d'aquesta connexió poden anar entrant, sortint i atenent-se persones aquí, al taulell.
4: Sí, sí, si s'omple hauré d'estar pels clients i us hauré de deixar un momentet. Però, bueno, tinc una mica d'ajuda i esperem que no hagi d'interrompre molt.
3: Escolta una cosa, quines preguntes us fan més sovint quan entren per la porta preguntant precisament per això, pel bal escolar?
4: Bueno, principalment la pregunta és com s'han d'activar, si ho han de rebre per correu, si com poden accedir als vals. Aleshores, bueno, enguany hi ha una novetat que és nou. Fins ara s'enviava la carta en paper, arribaven a casa. Aleshores, aquest any ja no. Aquest any han d'entrar a valescolar.cat, han d'activar els vals, que allà has de... Bueno, ja, tots els passos has d'anar seguint uns passos molt, que són molt fàcils. L'IDALU és una cosa que és l'identificador de l'alumne, que és una cosa que costa de trobar, però està a l'informe dels alumnes, a les notes, quan els hi donen. Aleshores, des de... ells ho han d'activar. És la novetat, que no esperin. O sigui, ells arriben i em diuen: Anna, no he rebut el val escolar. I jo els hi dic: és que aquest any no el rebràs. Aquest any has d'entrar tu a val escolar i activar-lo. I, bueno, és un procés fàcil, però des d'aquí els ajudem més que res per això. Perquè l'IDALU, què és l'IDALU? És l'identificador de l'alumne. On el puc trobar? El pots trobar a les notes que et van enviar els mestres, doncs a dalt de tot, on hi ha les dades de l'alumne, allà està l'IDALU. I, bueno, i preguntes així...
3: O trucant a secretaria del centre, no? També em penso que te'l poden facilitar.
4: Sí, i el 012... El 012 sí. també t'ho podríem facilitar.
3: Ostres, sí. Fa uns quants cursos ja que existeix el bal escolar, però detecto, pel que ens estàs explicant, que hi ha molt de desconeixement al voltant d'aquesta ajuda.
4: Sí, sí, perquè... Bueno, desconeixement... Saps què passa amb aquestes coses? Com que es fa una vegada a l'any, i només una vegada a l'any, d'any a any ja no te'n recordes, perquè tots els clients venen i ja ho van fer l'any passat, però no se'n recorden. Aleshores, doncs, a veure, això com es feia, això com anava, i bueno, és ajudar-los una miqueta.
3: I vosaltres heu cregut oportú de penjar cartells pel poble, heu repartit unes informacions per tal de resoldre potser aquests dubtes, perquè ara és un bon moment, som al mes de juliol encara.
4: Sí, sí. Bueno, els cartells els posem al costat de l'escola per quan la gent vagi a buscar els nens. Ara ja s'han acabat, però els vaig penjar. Quan els nens anaven a buscar... Ai, perdó, els pares anaven a buscar els nens, veien el cartell, veien lo del bal per recordar-los-hi, perquè encara hi ha algú que desconeix lo del bal. I aleshores, aquí, quan tots els que venen a comprar, els hi dic, tens el bal escolar? I si no el tenen, l'ajudem a baixar-lo i poder-se descomptar els 60 euros que es descompten, que està molt bé.
3: Ara en parlarem també amb què es poden gastar aquests 60 euros. En tot cas, escolta, mira, ara pregunta que et faig jo en primera persona. Sí. Els que tenim canalla que han fet I3 no tenim bal escolar, no encara?
4: Aquests encara no.
3: Llàstima.
4: Aquests encara no. Hauràs d'esperar a que facin primària. El primer any es va fer 100 euros i per primària només. I el segon any van baixar a 60 euros, però ho van ampliar a secundària. I a infantil, de moment, s'ha quedat així.
3: A veure, explica'ns, es pot gastar tot de cop? S'ha d'anar fent amb diferents compres? Quan una persona ve aquí per fer la despesa del bal escolar al vostre establiment...
4: Mira, hi ha, el bal escolar són dos vals de 30 euros. Aleshores, quan tu vas a comprar, t'has de gastar, per descanviar el bal, t'has de gastar 30 o més. Perquè si tu et gastes 20 euros i pagues amb el bal escolar, la Generalitat et paga aquests 20 euros i els altres 10 es perden. Aleshores, doncs, has de gastar-te'ls els 30 o una mica més i pagar la diferència a l'establiment. Pots fer de 30 en 30 o els 60 de cop. No es poden... les coses que entren, diguéssim, les coses que pots gastar-te. Qualsevol cosa, llibres pel nen, bueno, llibres, papereria...
3: aquests bolígrafs que s'havia fixat la Núria, aquests també entrarien.
4: Entrarien les motxilles, vull dir, tot el que sigui coses de papereria entren. No entrarien, per exemple, calculadores també entren...
3: Una motxilla, vosaltres que també oferiu motxilles.
4: Una motxilla.
2: La de bolis que em podria també comprar jo uns 60 euros, eh?
4: Bueno, no te'ls acabaries, per això. No te'ls acabaries.
3: Anna, hi ha famílies que prefereixen esperar fins al setembre. És recomanable això? O tu diries que s'avancessin i que s'ho agafessin amb una mica de calma?
4: Mira, saps quin és el problema? Que els llibres encara no arriben. O sigui, els llibres de text no arriben, arriben cap a finals d'agost. Aleshores, les famílies, nosaltres venen aquí amb el bal, els que són molt matiners, venen amb el bal i em diuen, té, ja el vull gastar. Jo els dic, espera't, perquè clar, ara mateix no tenim aquí els llibres. Aleshores, no arribaríem als 60 euros. I jo els dic que s'esperin i que ho facin quan jo els avisi de que ja tenen la seva comanda preparada. Mm-hmm. Perquè, bueno, nosaltres funcionem així. Ens ve el client, ens fa la comanda per WhatsApp o venen a la botiga físicament, els encarreguem els llibres i quan ja els tenim a la botiga els enviem un WhatsApp de que ja els poden venir a buscar. I és quan hi han de portar el bal i fer... També és veritat que ara hi ha gent de fora d'aquí d'Altafulla, que són d'altres poblacions, i venen, porten el bal i aleshores compren coses de papereria per començar o la motxilla o els bolis i aleshores descanvien el bal ara, no? Però com que fins al novembre no caduca...
3: Relax, ens ho prenem amb calma. Sí. Digues.
2: Jo voldria preguntar, també per veure la tendència, actualment els llibres, almenys els de secundària, te'n pots donar perfectament els 300 euros, tranquil·lament. Llavors, no sé si el fet que hi hagi aquest ajut de 60 euros fa que es gasti més en papereria, com que ja tens un alleujament pel que seria l'obligatorietat dels llibres, doncs que aquell remanent es gasti més en papereria. Ha fet que pugin les vendes d'altres productes doncs, que potser no serien tan necessaris? Oro.
4: Sí. El fet de... Mira, el fet de que muntessin això del bal escolar, perquè això, la Generalitat, al principi, la idea era perquè la gent gastés al petit comerç. I el primer any estava prohibit bescanviar el bal a la xarxa, a les comprant en línia. Aleshores, aquí, a les llibreries i papereries de peu de carrer, va ser com, bueno, va ser un èxit, perquè motxilles, bueno, jo no es feia, no sé els anys que feia que no en venia tantes, no? Perquè ara, bueno, malauradament, tot va online, a les botigues online. Aleshores, aquell any va ser, bueno, les motxilles es van vendre molt, el material, bueno, van augmentar molt les vendes. Per desgràcia nostra, això va canviar i el segon any ja es podia comprar a les botigues online. Aleshores, bueno, es va notar. Es va notar. De fet, el Gremi de Llibreters està batallant amb la Generalitat perquè s'intenti, doncs, que si fan aquesta cosa que almenys les botigues de proximitat se'n beneficin i no en vagin els beneficis a botigues de fora de Catalunya, no? Mm. Bueno, això a part. Ah, perdona, em preguntava si havia notat que si la gent es gastava més en papereria.
5: Sí. Bé, sí, papereria, sí, o en altres productes, això que dius de les motxilles, amb, clar, ja és un exemple, sí, sí.
4: Sí, sí, doncs sí que es gasten més, perquè, bueno, és allò, veus els 60 euros, vens a la botiga i dius... Bueno, va, els llibres ja ho tinc d'allò, mira, doncs amb aquests 60 euros et compraré aquesta motxilla tan xula, tal, tal, tal. I sí que ajuda, i tant que ajuda.
3: Núria, mentre estan parlant, va entrant gent aquí a Regal i Paper, oh, suposo que els micròfons ho enganxen, sí, sí. Tot això. Anna, ara en ple estiu, què és el que més surt? La gent ve a buscar la premsa, suposo que avui tots els fanàtics del futbol i de la Roja venen a buscar el diari...
4: De fet, avui el Mundo Deportivo encara no l'hem rebut.
3: No?
4: No, hem rebut una notificació que arribarà en una segona volta. Haurà passat alguna cosa... Bueno, algú els hi haurà passat i no han pogut sortir a temps i ara vindrà el Mundo Deportivo en una segona volta. L'estem esperant, però avui sí, sí, avui el dia és vendre els diaris esportius per la Roja i...
3: I molts articles de papereria, veig també que teniu instal·lats aquí, moltes llibretes, molts blocs, també aquests quadernets d'estiu, no?, d'activitats per la canalla.
4: Això és el que t'anava a dir quan m'has dit que és el que més es ven, tant per adults com per nens. El que més es ven ara són el passatemps per fer l'estiu, el passatemps per nens, els del cabell fort, els del tatano, bueno, n'hi ha diversos per nens petits i per adults també. I això és el que, bueno, la gent té ganes de... Llibres de butxaca, per estar a la platgeta una mica i llegir una miqueta. Bueno, però aquest any, Àngels? Aquest any que hem trobat que els passatemps es venen més, eh que sí?
6: Sí. Sí,
3: doncs, mira, els passatemps que circulin per tota aquella gent que gaudeixi de les vacances, i els que encara no les gaudeixin,
4: sí.
3: que vagin ja això reservant el seu exemplar perquè quan les facin puguin
4: tenir. Jo ja el tinc reservat,
3: sí, veus que
4: sí, ja dic, mira, ara no puc, però quan pugui m'agafaré aquest i em relaxaré una miqueta. Ara no podem.
3: Anna Vidal, gràcies per fer-nos aquest forat a la teva agenda un dia tan intens com avui, que és dilluns.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Núria, escolta, mira, sí. Abans que parlàvem dels motxilles, n'hi ha una de Hello Kitty, una de Bola de Drac, una altra de la Mini.
5: I de One Piece? N'hi ha alguna de One Piece?
4: Sí,
5: ho dic perquè...
4: Sí.
5: Ah, perquè després
3: també,
5: tenim un Freaky Time dedicat a One Piece, per tant...
3: Sí, mira, ara l'he vist allà amb a la cantonada gairebé.
5: Molt
3: sí.
5: Eduard Virgili, això és molt llaminer,
4: Això mira, veus, ara tinc una... Tinc una clienta que està dient la millor botiga d'Altafulla. Ho trobes tot.
5: Vinga.
4: Moltes gràcies.
5: Eduard.
3: Una abraçada, Núria.
5: Moltíssimes gràcies també. Demà més, company.
3: Que vagi bé, a reveure.
7: Que vagi obert per vacances.
5: I el que fem ara és anar avançant amb el programa i ens queden encara un parell de podcasts i una agenda abans de tancar l'edició d'avui. Vinga, va, una mica de tranquil·litat i relaxament. Anem cap al mar, però avui anem, com sempre, de la mà, com cada dilluns, de la mà del Sergi Corral de l'Escala, però anem a pescar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: La pesca recreativa a Catalunya és una activitat amb àmplia tradició i seguiment, tant la seva vessant més recreativa com l'esportiva. La pesca, entesa com a activitat recreativa, l'hem de cercar cap a mitjans i finals del segle XIX, però no és ben bé fins arribat al segle XX quan agafa més empenta i aconsegueix escapar de certs sectors burgesos fins a arribar a tothom. A Catalunya s'estima que hi ha actives més de 67.500 llicències de pesca recreativa, de les quals prop de 40.000 38.000 corresponen a la pesca recreativa en superfície al mar, bé sigui des de costa o des d'embarcació. Són dades actualitzades fins al 2024 que ens proporciona l'ICATMAR, l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, l'òrgan institucional que s'encarrega del control i la gestió de la pesca professional i recreativa a Catalunya. De totes aquestes llicències, el darrer estudi n'extreu que el nombre de pescadors actius a Catalunya supera els 52.000, els quals, a data de 2024, van pescar un total de 851 tones de peix, aproximadament menys d'un 5% del volum total de peix pescat a Catalunya. La pesca recreativa ha evolucionat en material, tecnologia i tècnica, però també en la seva relació amb l'entorn i la sostenibilitat. Encara que la captura i solta segueix sent molt minoritària, molts pescadors s'esforcen per a reduir l'impacte de la seva activitat de lleure cap al medi ambient. Un d'ells és Frederic Valls, que és membre de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
6: Bueno, la pesca responsable, que és quelcom que no és nou. Tot això ve de fa molts anys, del Codi de Conducta Responsable que va fer la FAO a l'any 95, i a la vegada venia d'una declaració de Cancún del 1992. Doncs hem de dir que és l'utilització dels recursos pesquers de manera ordenada, respectuosa i compatible amb la conservació dels ecosistemes, assumint que el dret a pescar comporta també l'obligació de fer-ho amb criteris de responsabilitat i respecte pel medi natural. En l'àmbit de la pesca recreativa, la pesca responsable és aquella activitat no comercial, evidentment, realitzada per oci, esport, tradició o contacte amb el medi marí, i que es practica complint estrictament la normativa, és a dir, vedes, talles, quotes, autoritzacions, reduint al màxim la mortalitat i el patiment dels peixos també, i aplicant bones pràctiques de captura solta quan correspongui, i també evitant els impactes sobre els hàbitats i les espècies en objectiu. Pesca responsable no és el mateix que pesca sostenible. La pesca responsable va lligada a com fem les coses. I la pesca sostenible més aviat el resultat. La pesca sostenible és aquella que permet aprofitar els recursos sense comprometre la capacitat de renovació, mantenir les poblacions a nivells biològicament segurs, evitant la sobreexplotació, reduint l'impacte sobre els ecosistemes i garantir que les generacions futures puguin continuar disposant d'aquest recurs. Per entendre'ns, la pesca sostenible defineix principalment el resultat que es vol assolir, i la pesca responsable la conducta al mar. No podem parlar de pesca sostenible quan la població a nivell global, la població de peixos a nivell global, està sobreexplotada. Si la població està sobreexplotada, féssim el que féssim, encara que pesquéssim de forma responsable, la pesca no seria sostenible.
8: Amb aquesta filosofia, l'any 1999 neix l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, una associació sense ànim de lucre que reuneix pescadors de totes les modalitats per impulsar precisament una pesca responsable.
6: L'associació el que pretén en primer lloc és donar a conèixer i promoure aquesta manera de fer, que va més enllà de l'estricte compliment de les normes, sinó com podem veure, doncs, establir un marc d'actuació on tots els pescadors, a part de complir les normes, actuïn amb una determinada ètica, amb unes bones pràctiques, on estiguin preocupats doncs, per la gestió del recurs, pels criteris ètics, i també en ells amb aquesta vocació doncs, d'extendre aquesta manera de fer a través de, doncs, des de el que estem fent aquí, no? de promoure a fer activitats vinculades amb la ciència ciutadana, és a dir, d'alguna manera és una associació que el que busca és donar a conèixer aquesta manera de fer, establir eines perquè es pugui fer, i evidentment una de les coses importants és col·laborar amb els científics i l'administració per una millor gestió dels recursos que utilitzem a la pesca recreativa.
8: No només pescadors recreatius, sinó que davant el repte de fer una pesca més responsable, l'entitat treballa colze a colze amb els científics. Projectes com el Data Collection, el marcatge de taurons al Mediterrani i el Scientific Angler Tagging Tour recullen dades fonamentals per a la gestió pesquera a Catalunya i a la Mediterrània.
6: La relació que hi ha actualment entre la pesca i la ciència recreativa és biunívoca, no? Per una part, la pesca recreativa està treballant molt perquè accedim molt al recurs d'una manera molt selectiva, i moltes vegades doncs, la pesca recreativa és una eina important i principal al servei dels biòlegs, no? Tant en la part que podríem dir el data collection, que és pescadors que fan fotos sobre els peixos que pesquen sobre un ictiòmetre i que després doncs, fan cap a institucions científiques, fins i tot doncs, a organitzar sortides dirigides a la pesca de determinats peixos, ja sigui per marcar-los amb diferents tipus de marques o per fer censos o determinades coses. I per altra banda, evidentment, els pescadors recreatius el que volen també és que les normatives que genera l'administració es basin en aquestes dades científiques, no siguin fruit de, anem a dir, principis o objectius polítics, sinó que els principis que han de basar doncs, la gestió de la pesca recreativa han de ser principis científics.
8: Però com ha canviat tot això, la manera de practicar la pesca recreativa als mateixos pescadors? Toni Font és pescador recreatiu i membre també de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable.
9: Mira, jo des de que vaig ser soci i em vaig estar amb la CPR, doncs el tema de la pesca responsable, la veritat, ha canviat molt de com pescava abans amb ara. La pesca d'abans anaves a pescar i tot el que sortia doncs ho foties al sarró, parlant clar. Però avui en dia, després de conèixer la CPR, parlar amb ells, i he començat a conèixer una mica les normatives, i bueno, i miro de fer la pesca responsable, miro de pescar el que maca, vull dir, i fem molt la pesca i suelta. Pesquem des d'embarcació, i la veritat, l'hora d'adaptar-se amb les noves normatives, doncs, bueno, comparat amb abans, és bastant... No complicat, però hi ha moltes talles mínimes, hi ha moltes vedes, i s'ha de complir. I nosaltres mirem de complir-ho sempre, el que marca, si el peix no és de la mida, el tornem a l'aigua, i normalment se'ns en quedem dos o tres o quatre per menjar. El de més torna a anar viu i a l'aigua, vull dir que mirem de complir el que està marcant la normativa, principalment la d'aquí al Cap de Creus i la Badia de Roses.
8: La pesca, com altres activitats a mar, ha de conviure amb un litoral cada cop més massificat, un mar més contaminat i un recurs en clara davallada. Però no només això, sinó que el paradigma de gaudir del mar està canviant a mesura que la societat creix. L'individualisme, els egos, el postureig o simplement l'aïllament digital.
6: Bueno, jo crec que com tota la vida, doncs avui en dia tenim... Estem molt influenciats, més del que potser hauríem d'estar, per les xarxes socials. I a les xarxes socials doncs, podem trobar, doncs, anem a dir, dos grans tendències, no? La tendència aquesta, doncs, d'actuar amb responsabilitat, etcètera, no? I després l'altra tendència de grans captures, de grans trofeus, etcètera, etcètera. A partir d'aquí sí que, en funció de l'educació i de la preocupació de cada una de les persones, un pot caure més cap a una banda o cap a l'altra. Però, evidentment, la nostra feina i el que desitgem potenciar és tota aquesta tasca relacionada, doncs, com us dèiem, aquesta responsabilitat i aquesta visió ecosistèmica que s'ha allunyat molt d'aquesta pesca trofeig i de pescar més per gaudir més, no? Jo penso que es gaudeix fent les coses bé, no fent-ne molt.
9: Aviam, per nosaltres sí. Vull dir, aviam, nosaltres quan vam sortir a pescar, fa molts anys sorties a pescar i tot el que agafaves em portaves una gallada de carn que realment ho tenies que regalar perquè no te'l menjaves. Ara, quan anem a pescar, si el peix és gros i de mida, ens l'emportem, però ja et dic, 3 o 4 per fer una menjada. Lo de més, tot tornem a l'aigua. Uh-huh. Mirem que torni viu i torni viu a l'aigua. Aviam, jo en conec alguns quants i molts d'antics pescadors. Aquests antics pescadors trobo difícil que entrin a dins de la normativa. Vull dir, bueno, el que pot passar que algun dia els parin i hi haguin problemes. Però no en fan cas ni en volen saber res. Les noves generacions són més, bueno, creuen més en la normativa i la compleixen molt més. Jo de les noves generacions, i cuidado que no sóc jove, no? Però de les noves generacions són molt més complidors de la normativa i fan cas de del que he dit.
8: Per tant, pescar no és només endur-se el peix a casa. La pesca genera vincles estrets amb l'entorn, ajuda a observar i entendre el paisatge, fa comunitat i dona benestar emocional a qui la practica.
5: Avui la pesca ha estat... La pesca, com dèiem, ha estat el motiu central d'aquesta podcast que ens porten des de l'escala, el Sergi Corral. I de podcast a podcast, però ara el que ens espera és un de molt friki, el Friki Time, que ens porten des de Vilafant.
10: Friki Time d'estiu. One Piece és molt més que un anime. Per molts lectors i espectadors és un crit de llibertat. Per això, durant l'any passat, joves d'Indonèsia, Nepal i Filipines van utilitzar la bandera de la banda protagonista d'aquest anime, els Mugiwara o barret de palla en català, per protestar. Qui s'hauria pensat que un símbol d'una sèrie de dibuixos podria mostrar el rebuig al totalitarisme, la corrupció i la indignació per la pujada dels preus i el nivell de la vida? Els joves no escollien aquella bandera perquè fos japonesa ni perquè fos famosa, sinó que l'escollien perquè representava els seus ideals. Benvinguts al Freaky Time d'estiu i avui el futur rei dels pirates, el protagonista de One Piece, ens donarà l'explicació de per què la seva bandera pirata és un símbol de llibertat. Però comencem pel principi. Pels qui no coneguin One Piece, Dani, benvingut, fes-nos 5 cèntims i explica'ns on i com el podem consumir, aquest anime.
11: Bones, doncs One Piece porta ja uns quants anys en emissió, passada ja dels 25 anys, no sé si 26 o 27 anys ja, i en principi doncs és un shonen d'aventures, doncs on tenim un grup doncs que tots els shonens doncs són aventures i lluites, però aquí va una mica més enllà, no? Ja que s'ha allargat una mica la història, podem veure diverses plataformes ara mateix. El tenim a Crunchyroll, on el podem veure al cap d'una hora de l'estrena del capítol al Japó, ens el pengen a Crunchyroll en versió original subtitulada, el tenim també a l'SX3 en català i el tenim a Netflix en castellà.
10: I per què creus que justament uns pirates, perquè és una història de pirates, tu dius que era un shonen d'aventures protagonitzat per pirates, ens faltaria afegir-hi, per què una història com One Piece, que va de pirates, acaba convertint-se en tot un símbol de llibertat? Tu què creus?
11: En part és per la història i perquè els pirates no són els dolents, no tots són els dolents, igual que els que seria la justícia o que aquí són la marina, tampoc són tots bons. Com et deia, Mercè, per què creus que els pirates no són els dolents?
10: Clar, jo penso que els pirates no són els dolents perquè, a veure, tampoc es pot posar tots els pirates al mateix sac i a la Marina, com comentaves tu, en el mateix sac. La gràcia d'aquesta història és que no tots els bons són bons i tots els dolents són dolents. Jo penso que, en principi, els pirates, en aquest cas, doncs, a la banda del barret de palla, no serien vistos com dolents, no?, pel fet de ser pirates, perquè realment el que busquen és viure en llibertat, poder complir els seus somnis i no busquen doncs, trepitjar ningú, no volen que ningú. I en aquestes protestes que comentàvem al principi, eren sobretot joves, com explicàvem. Per què creus, Dani, que aquest anime connecta tant amb aquest tipus de públic?
11: Primer, per la demarcació d'aquest anime, que és un shonen, que és a qui va dirigit expressament, no?, d'aventures juvenils. I segon, per l'evolució de la història, ja que s'ha fet servir per aquestes protestes, perquè això és el que s'ha vist en aquesta història, la defensa dels febles, el no trepitjar ningú, l'ajudar a la gent, no només als amics, sinó ajudar el dèbil, el que està patint, el lluitar contra les injustícies per part del govern, en aquest cas, o dels que estan al poder, i això doncs ha fet que es lligués amb això. Estem parlant de les idees de lluita i justícia social per aconseguir la llibertat de One Piece. Creus que és un anime polític?
10: Que els valors que es transmeten a One Piece són sobretot valors llibertaris, de justícia social, d'un món més igualitari, amb oportunitats per tothom, no?, que no hi hagin diferències, que no hi hagin oprimits i opressors, però Eiichiro Oda no ho veu així, ell no considera que sigui un tractat filosòfic ni molt menys, i políticament mai s'ha posicionat. De fet, com algun cop hem comentat, doncs Eiichiro Oda és molt discret, concedeix molt poques entrevistes i fins i tot no es deixa veure mai, no? Es deixa veure molt poc. A més, a One Piece estem parlant de racisme, es parla de l'esclavitud en diferents històries, es parla de la censura, es parla de revolucions contra les dictadures, de desigualtat social, com deien, de corrupció. És una història d'aventures que barreja tots aquests valors i jo crec que per això, com bé deies, doncs connecta també amb aquest públic doncs juvenil. Tu, Dani, creus que aquesta és la clau de la història, el fet aquest de que que barregi doncs, les aventures amb tots aquests valors socials que jo crec que estan molt d'actualitat?
11: Sí, en part sí, però també el mèrit de l'èxit d'aquesta història també és els personatges, la creació del món, l'interconnexió que ha creat amb la història l'autor Chiró de tot el que està durant tant l'anime com el manga. Jo crec que part de l'èxit és tot el conjunt.
10: I a més, a part de veure l'anime, com comentàvem al principi, també podem llegir-lo. Tenim aquesta edició triple de Planeta, tant en castellà com en català. Per tant, jo crec que els joves que van sortir al carrer doncs, l'any passat amb la bandera del barret de palla sabien perfectament, sabien molt bé el que simbolitza aquesta bandera. One Piece és una gran obra que ens convida precisament, com explicàvem, com hem explicat en aquest Freaky Time d'estiu, a viure aventures i a buscar la llibertat. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Som en Dani
11: i la Mercè.
10: I ens retrobem al proper programa.
12: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: I després d'aquesta història de pirates que ens porten des de Vilafant amb One Piece, abordem altres històries, us expliquem què podeu fer avui arreu del país. Marxem cap a l'agenda amb la Lídia Porto de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera proposta, no?, ens du cap a Miami Platja.
1: Sí, comencem aquesta agenda cultural que en el marc de la Festa Major de Sant Jaume, demà dimarts, dia 21 de juliol, arriba una nova edició de les Nits de Pèrgola, que és una proposta per gaudir de tres vespres dedicats a la música, la dansa i la cultura popular davant del mar. La jornada comença demà a les 7 de la tarda amb una exhibició de country, després una actuació del Club de Rítmica Miami i a les 9 del vespre hi haurà dos concerts. Primer, un concert de l'Eric Caribbean Club, que és com de bachata i música així com
0: una mica això que estem escoltant, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per tancar la nit, hi haurà una sessió de DJ.
0: Molt bé, DJ Latino, que també tot va en consonància. Sí. Molt bé. Això serà demà, com deies, a partir de les 7, eh? Nits de Pèrgola a Miami Platja. Sí, Festa Major de Sant Jaume, ja és Sant Jaume.
1: Mare de Déu. Sí, no m'ho pensava jo pas. Passa el temps volant.
0: Sí. És una de les cites imprescindibles de l'estiu, eh, Sant Jaume. Molt bé. Segona proposta, un espectacle d'humor.
1: Sí. Seguim aquestes propostes a Sant Martí de Sarroca, també una festa major, que avui, dilluns dia 20, arriba al seu final. I l'acte que destaquem, com bé comentaves, és un espectacle d'humor de l'humorista Peyu que es diu La Niña Bonita, que és que amb un bombo, 90 boles i un pernil en joc, en Peyu ens presenta un espectacle d'humor participatiu que combina el teatre, la improvisació i la complicitat del públic.
0: Molt bé, amb l'humor del Peyu.
1: Em sembla bastant curiós, això, que regali un pernil.
0: Lo del pernil, no està malament, no està malament. Suposo que entra dins de l'univers del Peyu. Mira, estava mirant, perdona pel déjà vu, a Sant Jaume, 25 de juliol.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé, ja tenim data. Seguim endavant amb més propostes, Lídia.
1: Sí, i l'última proposta és la Peralada Medieval. I és que aquest estiu l'Oficina de Turisme de Peralada, no, ens invita a poder recórrer els espais més emblemàtics del nucli històric i conèixer com era la vida durant aquesta època. I hem parlat amb la Iraida Sanz, que és la responsable cultural i coordinadora d'aquestes visites, perquè ens expliqui una miqueta el recorregut.
2: Una còpia d'impremta del segle XVI de la crònica del segle XIV del paral·lelenc més il·lustre de la història, que és el cronista Ramon Muntaner, i allà també presentem la figura de Ramon Muntaner. No es pot parlar de la Peralada Medieval sense parlar d'ell. També comentem altres peces del Museu de la Vila.
1: I a part del Museu de la Vila, la ruta inclou també l'entrada al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec, amb el seu claustre romànic, i les restes de l'antic Pòdium Iber, i una visita també a l'església de Sant Martí. Uh-huh. I aquesta activitat es fa també demà, dia 21 de juliol, a les 6 de la tarda, i es pot escollir si fer en català o en anglès, té un preu de 6 euros, i cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Peralada.
0: Molt bé. Són d'aquelles activitats que n'hi ha moltes a l'estiu que combinen oci i coneixements, activitats que tenen a veure amb la història dels propis municipis, amb el seu patrimoni, que n'hi ha un munt, eh? Més enllà de festivals, que també n'hi ha. Bueno, variadeta, com sempre, arriba l'agenda del dia, i això que només és dilluns. Déu-n'hi-do. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. I ara sí, definitiu, saber quin és el gelat de Festa Major de Granollers, que ens ho expliqui l'Aina, bé, que ens ho expliquin els companys de Cardedeu, a través de l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou. Com ens agraden les rèpliques, Núria?
0: Sí. Jo recordo les llenties de divendres, no?
3: Sí.
0: I com ens agrada el menjar, això. Perquè portem un parell d'enquestes parlant de menjar.
3: Ho has vist. No serà l'última, eh? Ja t'aviso que abans de plegar jo de vacances no serà l'última.
0: Vinga.
3: Mira, et porto la... Bueno, no és rèplica, sinó la contesta en el que hem interpel·lat a l'Aina. I ja et dic jo que fa bona pinta, Núria.
0: A veure,
3: Núria,
0: per si algú se'ns ha despistat. Estem preguntant quin és el gelat que més us agrada en totes les varietats, forma, color i gust, el que vulgueu. En general, quin és el gelat que més us agrada? I l'Aina deia que els ametllats els trobava avorrits i que el millor era el de Festa Major de Granollers. I ara ens ha d'explicar com és.
3: Correcte. Ja ens ha dit que és d'un establiment que no vol dir marques, però aquí tenim com és, i ja dic jo que ara me'n vaig a buscar-ho. Mira.
4: Doncs el gelat de festa major és un gelat d'estratxatela, però en comptes de nata és gelat de torró amb xocolata.
3: Què? Com et quedes?
0: Espera, torró amb xocolata. Ah, bé, eh?
3: O sigui, en comptes de la nata, a torró, a gelat de torró i amb les mateixes virutes de xocolata que tindré estratxatela.
0: A veure,
3: o sigui...
0: Aina, amb carinyo, Aina, s'assembla molt a l'ametllat, tia.
3: Sí, no? És semblant, és semblant.
0: Clar, perquè és torró que porta ametlla i xocolata. Ai, no!
3: S'accepta, sí. Pop, s'accepta, Pop, exacte.
0: Pensava que m'anava a dir un sabor super estrafolat,
3: sí,
0: diferent.
3: Sí. Però ja dic que passaré.
0: Bo.
3: I mira, tenim aquí un àudio de la Pilar, escolta, d'Espinavell, que és una gran oient, que sempre ens contesta des de la muntanya. Avui no sé si estava caminant, però mira, ens envia això.
5: Bon dia, obert per vacances. Per mi el gelat més bo és el de xocolata negra, però molt negra, eh? Amb menta fresca i amb un cucurut de, també de xocolata negra. És boníssim, molt.
0: I te'n poses a caminar per la muntanya amb aquest jute d'energia, t'ho diràs.
3: Imagina't, i no para.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, estic veient que tothom tira cap a gelats com de llet, com de nata, no?
3: Sí,
0: els gelats aquests de gel no triomfen massa, avui.
3: Jo és que, si t'haig de ser sincer, allò més que gelat... Home, no sé, tenint aquelles virgueries, ostres, és que ha posat-me allò...
0: Però mira, ja estàs fent tendència, Enric, ja estàs fent tendència.
3: Home, absolutament, ja saps que jo influencio, amanyo, una miqueta, sí. Però mira, t'he buscat una miqueta a gustos dels més irreverents que podem al mercat.
0: Ah, sí.
3: Jo et dic que me'ls puntuïs de l'1 al 10, d'acord?
0: Ai, vinga.
3: Comencem amb el gelat d'all.
0: No l'he provat mai. Exòtic.
3: T'ho imagina't damunt d'un entrecot. No està malament, potser.
0: Ah, mira. Va,
3: vinga. Poc se'n parla.
0: Clar. Sí, aquí has estat bé. Sí.
3: També tenim gelat de bacó caramelitzat.
0: Ai.
3: Sí.
0: Ai, no sé què vols que et digui. No sé. Tu digue-m'ho tu també, a veure què...
3: Jo crec que aquest ha d'estar molt bo, eh? Jo soc molt cuinat, però crec que aquest ha d'estar bo.
0: Vale.
3: Sí. I aquí te'n porto un que potser no et sembla bé, però després et dono una idea. Gelat de peix. I dius... No? Però i si aquest gelat potser fos de brandada, de bacallà? Potser seria diferent, eh?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Sí.
3: Que sí?
0: Ara ja el noto. Sí.
3: I per acabar, mira, potser gustos també irreverents seria el de curri i pastanaga, salsitxes i pèsols.
0: Tot. O sigui, això seria un curri, pastanaga, salsitxes i pèsols? Seria un?
3: Sí.
0: Que llarg de dir, s'haurien d'inventar un nom per aquest gelat.
3: Ara jo potser em quedo... No diré que en sóc un... Ara en tiraré molta gent al damunt, però m'agraden, però no sóc el que acostumo a demanar-ne. Però és que hi ha el gelat de cargols, i amb gelat jo no sé si ha de funcionar gaire.
0: Gelat de cargols?
3: Sí.
0: De cargols, de veritat?
3: De cargols, de veritat.
0: Amb la seva babeta i tot?
3: Això no ho sé, desconec. Que jo sóc dels que pensa que els cargols són bons per la salsa, A veure si m'entens, que potser un cargol bullit sol... saps allò, la sopa de pedra, aquella faula?
0: Sí.
3: És una miqueta això, crec jo, Però bueno, ara hi tinc tot Lleida al damunt,
0: Tot Lleida
3: ho sé,
0: al damunt.
3: Disculpeu, us estimo.
0: Bueno, lleidatans, sisplau, contesteu-li a l'Enric. Ens agraden molt les rèpliques. Demà, sí. Pregunti'l que pregunti i li contesteu.
3: Exacte.
0: El bon que són els cargols, el gelat de cargols.
3: Exacte.
0: Si algun lleidatans està escoltant, que espero que sí, i ens pot dir, lleidatà o d'on sigui, ho dic perquè, per allò de la simbiosi cargols-lleida, i ens pot dir si el gelat de cargols realment l'ha fet mai i l'ha provat, mira... Doncs estaria bé, recollirem. Sí.
3: Exacte, sí, perquè de Sarrià dubto que hi hagi una gelateria que faci gelat de cargols. No ho sé, aquí ho deixo.
0: Molt bé. Escolta, Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies, companys.
3: Salut, que vagi molt bé.
0: Demà, Enric, ràpidament. Demà què preguntem? Ui, se'ns en va.
3: Demà ens esperem un tema molt interessant, però és una sorpresa.
0: Vinga.
3: És una sorpresa, per tant, avui us desvetllarem una cosa diferent a les xarxes. Per tant, emplacem tothom a buscar-ho. No és com us he deixat, sinó que tenim una cosa molt especial preparada.
0: Vinga, fins demà, Enric, gràcies.
3: Ho deixem així. A reveure.
0: Fins demà també a tots vosaltres, obert per vacances, a partir de les 9 a la vostra ràdio local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
12: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
12: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
12: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Els hits de tots els temps.
16: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circumstancia de su existencia.
10: Evidentment, ja les havia sentit, Consol, sí. Aquestes paraules. Sí, clar, sí. Com ho heu entomat, això, des de l'associació?
11: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis, i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones, i que jo crec que aquesta cura que el Papa reclama, que jo també vull, pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim, i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Uh-huh. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el Papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
10: Uh-huh. Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el Papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
11: Sí, això ens va sorprendre. Perdona, perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional.

0: I el que ha sorprès a moltes entitats són els aplaudiments finals d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei a l'any 2021. No?
1: Ja, ja.
0: Això potser és més difícil d'encaixar.
1: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal... O sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir perquè, si no, que els uns agafen una cosa i els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre, i estem tristos, perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixes estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, res, una mica, però és així.
0: A l'estat espanyol l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant
1: ara fa
0: 5 anys.
1: Eh? 5 anys, sí.
0: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
1: A veure... Hi ha hagut dificultats i, sobretot, hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí a Catalunya està funcionant molt bé i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos...
0: Uh-huh. El de la Noèlia i el d'en Francesc.
1: Que... Un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho traiem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa els seus desitjos de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú. Però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Mm-hmm. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat els pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
0: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i si tu textualment molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos, en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis al final què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
1: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però en el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. En un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que, jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros, i jo no estic d'acord, jo puc interposar, dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no, amb un pla determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, lo de Cristianos,

0: s'hauria de veure, per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
1: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres des de l'associació també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
0: No és que, perdona, no és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DND és hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que, veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdó, no soc jurista, eh? Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui amb un plaç curt, de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que curiosament entra demà passat, el dia 11 de juny. L'11 de juny, el Congreso de los Diputados entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
1: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara?
0: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo, sí, sí. Quins altres canvis, consol legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
0: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el fer el document de voluntats anticipades.
1: Ara en parlarem.
0: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com, per exemple, podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tingueu una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. És a dir, quan som molt grans se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
1: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fan més correctament?
0: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
1: Has parlat del document de voluntats anticipades, Consol. Explica per qui no el conegui exactament què és.
0: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament. Vale. És els nostres béns, les nostres cases i pisos, que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades, expressem la nostra voluntat de què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial, tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
1: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
0: Exactament.
1: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
0: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
1: És tabú encara.
0: Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar, o sigui, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant per cent de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot aquest, la llei d'eutanàsia i fer el document de morts anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
1: De fet, no és una obligació.
0: No és una obligació.
1: És una opció.
0: Exacte,
1: no? És un dret que tenim. Per, un dret a decidir
0: exactament,
1: sobre...
0: Exactament, fer-lo servir una és el teu.
1: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades, això és un 3,3% de la població, és una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
0: Bueno, et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure... Aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
1: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
0: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant per cent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la majors de 18 anys...
1: És més ample.
0: És més ample. Llavors, som, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
1: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar qui són els passos que han de seguir, Consol,
0: sí.
1: Com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
0: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer de la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, i ara també es pot fer davant d'un notari, només que has de pagar.
1: En aquest cas és pagant.
0: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
1: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien
0: correcte,
1: si tenim aquest document
0: correcte,
1: i quins són els nostres desitjos expressos.
0: Correcte.
1: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà a 6:45 de la tarda.
0: Sí,
1: què hi trobarà la gent?
0: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica, sense ànim de lucre, i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho, de què estem parlant i què passa, i quin és el futur de tot això. Llavors jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
1: Doncs tothom ha convidat,
0: exactament,
1: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc, i si no ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
0: Molt bé.
1: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu vosaltres aquí, som la teva veu, doncs gràcies per donar-nos a veu.
1: Exactament.
0: Gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Bienvenidos a mi hogar. Soy Rosa Garalba, ama de casa y youtuber por vocación. Ambas coses. Així es presenta als seus seguidors aquesta santcuatenca d'origen mexicà que acumula 554.000 seguidors. La descobrirem des de diferents punts de vista en aquesta estona de conversa al programa d'avui. Rosa, benvinguda.
1: Hola, Carme. Moltes gràcies per invitar-me.
0: Com estàs?
1: Molt bé. La veritat, estic molt bé, molt contenta, amb molta feina, molts projectes i moltes coses.
0: Què has fet avui abans de venir a la ràdio?
1: Bueno, avui ja he deixat gairebé el dinar fet i tot, o sigui que he corregut una miqueta per a preparar-me i estar aquí. Ja veus, he arribat allí corrent.
0: Escolta, quan vas començar a fer continguts i publicar-los a YouTube?
1: Va ser una casualitat, o sea, gairebé sense pensar, i la veritat, Carme, que no me recordo la data molt exacta, sí que és veritat que tinc la data de quan jo vaig obrir el perfil en YouTube per comentar i ver vídeos i aquestes coses, però quan jo vaig començar a pujar vídeos ja pot ser uns 15 anys, més o menys. Mm. 15 o... Sí, pot ser, és que no me recordo. 12.
0: I quan tu buscaves, què és el que... Què és el que buscaves en aquestes plataformes?
1: Entretenir-me. Estava... Feia poc que havia arribat de Mèxic i estava sense feina. Tenia una nena petita, estava en casa i volia fer alguna cosa. Aleshores, jo m'agrada fer manualitats i també jo estudié comunicació i en Mèxic treballava en, bueno, en els medis de comunicació, sobretot premsa. I, bueno, no sé, va sorgir, me vaig adonar que hi havia una plataforma nova que es deia YouTube i que podies penjar vídeos, i que, mira, pues, provaré. Però no buscava, no anava en un objectiu clar.
0: Mm. I sempre han estat de caire domèstic els teus continguts?
1: No, jo vaig començar amb manualitats, vaig provar manualitats, una miqueta de cosmètica, una miqueta anar picant. I fins un dia que estava tablada, perquè tenia que fer coses de casa i també gravar vídeos de manualitats, però tenia la taula molt plena de coses i ja era una miqueta estressant. Així que me vaig gravar netejant la cuina. Vaig pujar i vaig rebre una bona resposta de part de la gent, millor que amb les manualitats, i dije, bueno, pues canviem a neteja.
0: Això de netejar la cuina ho feies per desestressar-te?
1: No, perquè és part de la meva responsabilitat. Havia de netejar perquè tocava netejar, de quitar una miqueta el greix i tal, quasi tot això. I per això dic, bueno, provaré aquest estil de contingut.
0: I com ha evolucionat amb el temps? Perquè, clar, ja estem parlant de 10-15 anys que et dediques a fer aquests continguts. Com han evolucionat en la manera de fer-los, en els temes que tractes, en tu mateixa a l'hora de presentar-los? Com han canviat?
1: Ha canviat molt, sobretot perquè el mateix YouTube ha canviat. Quan jo vaig començar, la veritat és que era molt diferent, ha hagut moltíssims canvis i he estat adaptant-me al nou estil. En cuanto al contenido, la nueva manera de grabar, puede ser que no haya cambiado tanto, porque la verdad es que no tengo yo un equipo o cosas así muy sofisticadas ni res. Yo me grabo con el móvil y un micrófono y poca cosa. Y siempre lo he hecho de esta manera.
0: I quin és el retorn que reps dels teus seguidors?
1: Ah, pues la verdad es que estic molt contenta i és lo que me mantiene fent vídeos. La verdad, si no ja hubiera abandonado, porque no, la gent és molt, molt participativa i molts missatges molt macos. Molt macos, amb gent molt bona. Jo no he detectat haters.
0: No?
1: No, la verdad es que no. No sé, diuen que si no has triomfat no tens haters, però bueno, tant dona, jo no tinc haters.
0: Tu estàs contenta com estàs?
1: Estic contenta, estic tranquil·la.
0: Quin és el perfil dels teus seguidors?
1: És un 70 dones i un 30% d'homes, o sigui que la veritat és que jo m'esperava que fossin més dones, per l'estil de contingut. Però no, n'hi ha gent, homes, o sea, que les interessa també la neteja, o com treure una taca, o com fer algo ràpid de dinar, o no sé, qualsevol truc de la llar, també les interessa.
0: I comparteixes alguna cosa més enllà de la preocupació concreta que et fan arribar? És a dir, coneixes algun aspecte més dels teus seguidors?
1: No tant, no. Podria dir alguns aspectes que, com pot ser que és gent, sobretot de la majoria d'aquí d'Espanya, en segon lloc de Mèxic, dones de... És que el rang d'edat és molt ampli, sí, des de los 25 fins als 65 anys, o sigui, és molt ampli, i és que tinc de tot, perquè moltes de la gent jove, sobretot les dones joves, tienen feina fuera de casa, pero también es verdad que tenía un público, una parte que se dedican solo a la llar, como amas de casa.
0: I hi ha diferència entre les consultes que et fan homes i dones?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, yo sobre todo los homes diuen que ven mis videos perquè estan o recién divorciados, o son viudos, o están sols, y no saben cómo posar la rentadora, tan siquiera, ¿saps? O sea, quina quantitat de sabó de posar? ¿Recomandes més el líquid o en pols? ¿Qué de fer? Mira, barrello aquesta roba fosca amb la que és de colors? Preguntes com d'aquesta mena sí que rebre, de part d'homes. Les dones val més a com, diguem, com treure una taca del pitet del meu nen, que és de pastanaga, per exemple.
0: Ja, coses més concretes.
1: Sí.
0: Quin ha estat el consell de més èxit? Aquell que dius, ostres, és que aquest ho ha patat, eh?
1: Han sigut dos. Una de com doblegar els llençols, i com posar-les així d'una manera ben doblegadets, que ocupen menys espai sense que se desdoblen quan treus del calaix.
0: Uh-huh.
1: Ese ha tingut molt, molt bona acceptació. I l'altre és de com netejar o com mantenir net el matalàs, sí, com airear-lo, com treure alguna taca de suor o algo así, de que agafe un bon olor. Estos dos sí que las han petat. No, ara no sé quants milions de visualització tenen, però... I fins ara. Encara cobro, com diuen, algo de regalies. Cobro algo per aquests vídeos, que fa anys que els vaig gravar, fa anys, no me'n recordo quants.
0: I ara que parles de diners, patrocinadors?
1: Sí, també faig col·laboracions amb algunes marques. Poques, perquè jo sí que em cuido molt de quines marques vull. Sobretot perquè jo m'enfoco a la neteja ecològica, saps? A reciclar, a fer tu mateixa els productes. Aleshores no puc barrejar qualsevol marca.
0: Mm-hmm. Tu et fas productes propis?
1: Jo faig, però productes molt simples, com el bicarbonato amb una mica de sabó i posar-li una miqueta d'oxigen actiu líquid i farem una barreja perquè ens servirà per al lavabo i per aquestes coses. Però aquest tipus de producte, molt casero, molt suau.
0: Tu tens dues filles.
1: Sí.
0: Estan entre els teus seguidors?
1: Sí, la verdad es que sí. I recomanen també els meus vídeos, sí, les dues.
0: Sí?
1: Sí.
0: Viuen amb tu o ja...
1: Pues precisament una d'elles, la gran de la Laia, ara mateix està començant el màster ja en astrofísica en Bolònia, ja a marxar de casa, i la petita just ara comença la universitat aquí, arquitectura, aquí mateix a Sant Cugat.
0: Molt bé. Dius que les dues coses que esmentàvem a la presentació, lo de fer de mestressa de casa i ser youtuber, ho fas per vocació.
1: Sí.
0: Però tu de petita què volies ser?
1: Jo de petita volia... Pues la verdad es que a mi m'agradava xerrar. M'agrada xerrar. I jo volia ser presentadora de televisió o tenir un programa o coses així. La comunicació és el meu. Así que, mira, no vaig estar tan mal encaminada.
0: Mm-hmm.
1: Sí, també m'agrada, soc molt emprendedora. Y también me imaginaba teniendo un negocio, una empresa de algo.
0: La teva infància la vas passar a Mèxic.
1: Así es. Jo vaig venir aquí fa 20 anys, perquè me vaig casar amb un noi d'aquí de Sant Cugat, precisament, amb un català.
0: Que el vas conèixer on,
1: a Mèxic? En Mèxico, sí, perquè ell estava allà per feina. I nos hem casat a Mèxic. I després ell ja no aguantó el ritme d'allà, de la ciutat. És una miqueta complicat per a ell, que està acostumbrat a aquesta tranquil·litat de poble, diguem, i la ciutat l'estressava molt.
0: O sigui que el teu salt el fas des de Mèxic a Sant Cugat directament?
1: Directament, així és, ja amb una nena petita.
0: I per tu què va suposar?
1: Ha sigut un canvi molt fort en un principi, en un començament. Per a mi era... em vaig trobar fins i tot una miqueta sola, desorientada, sense conegut. Sí que és veritat que tenia uns quants amics de part del meu marit, però jo buscava la meva xarxa, el meu ambient. I va costar una miqueta. Costa una miqueta, però també és veritat que tenia la meva nena, amb la que m'agafava, per trobar-me bé.
0: I escolta, quina relació mantens ara amb el teu país d'origen?
1: Ah, no, molt bé, perquè la meva família està allà. I fins i tot aquí he fet amigues mexicanes que es trobaven a la mateixa situació que jo. Però la meva relació, bé, continuo anant i vinent, sí. Jo vaig a veure la meva família, ja no tinc els pares, però tinc les meves germanes.
0: I a part de la família, què trobes a faltar d'allà?
1: Cada cop menys coses, la veritat, cada cop menys, perquè el que és el menjar... aquí ja trobo moltes coses. Si ja faig jo el meu dinar, quan tinc antojo de algo molt mexicano, ja me'l faig jo. I trobo els ingredients. Trobo, pot ser una miqueta l'ambient, que és un poco diferente al caràcter, al tarannà català. És una miqueta diferent, però bueno, res, no. La veritat és que em trobo molt bé aquí.
0: I a la cuina com et trobes? Perquè ara que parlaves de que prepares les teves coses quan et ve de gust, no? Alguna cosa mexicana.
1: Sí.
0: T'agrada cuinar?
1: No especialment, però l'he de fer. Són coses que, mira... sí, però m'agrada. Tampoc és algo que lo passi malament, però sí, que jo faig. Sobretot en casa meva es cuina mexica.
0: La teva especialitat quina és?
1: De menjar los chilaquiles, las enchiladas verdes, el pozole, no sé, faig moltes coses.
0: I escolta'm una cosa, abans parlaves d'amistats. A Sant Cugat teniu un grup de persones mexicanes.
1: Sí.
0: Que el vau... quan es va crear? O tu estaves en la creació d'aquest grup?
1: Sí. Vaig començar... bueno, jo vaig conèixer algunes amigues que estaven també per aquí voltant i buscant algo que fer i sense amigues o... I com va començar? Pues bueno, trucades i quedades. Quedàvem per aquí el dijous en una de les cafeteries de Santiago Rusiñó. Y cuando alguna otra pasaba, decía, ¿qué feo aquí? Bueno, posarnos al día, charrar una miqueta y pasar una estona. Y así poco a poco va a arribar más donas, más amigas. Y ahora tenemos un grupo, una miqueta, bueno, gran, y fem cosas. Sobre todo...
0: ¿Com qué?
1: ¿Com qué? Pues, celebraciones especiales. Por ejemplo, al Nadal se celebra una festa, una miqueta abans de la Nochebuena, que son las posadas. Y es, bueno, es una celebración. Y también fem el Día de Muertos, posar el altar de muertos y explicar...
0: Això per Tots Sants, no?
1: Exactament, per Tots Sants, sí. I tot això lo fem en família para que els nostres fills conozcan lo que son las tradicions mexicanas, saps? Que aprendan una miqueta también de que es parte seva toda aquesta història. Costumbre, la cultura.
0: I en aquest grup només formen part dones?
1: Sí, curiosament sí. N'hi ha molt pocs homes. Crec que em sembla que recordar que era dos o tres nois. Sí. N'hi ha molt més mexicanes aquí a Sant Cugat, almenys. N'hi ha molt més mexicanes dones que han vingut, o com és mi cas, ja casades amb un català, o per temes de feina, que el marit treballa en alguna multinacional... y se viene toda la familia, pero por temporada, una temporada corta. i després tornen.
0: I els vostres fills tenen curiositat per conèixer precisament la vostra cultura, la cultura de la mare?
1: Sí, en el meu cas, sí, sí, sin duda. I el menjar lo han acceptat molt bé, fins i tot el picante. I conocen, sí, sí, me pregunten i tot. Disfruten molt lo que són les piñatas i, bueno, tot, no sé, tot. Sí, sí, que disfruten. I tenen curiositat, pregunten, sí, la història una miqueta, quién fue Benito Juárez o coses, por ejemplo, saps? Así, preguntes que són de cultura general també. O sea, que si elles diuen la meva mare és mexicana i algú les diuen parlar una miqueta de México, pues que sepan algo. No gran cosa, però que sàpiguen respondre.
0: Uh-huh. Què t'agrada fer per desconnectar? Perquè, clar, també has de trobar els teus moments de relax, d'aquelles estones que són per tu, no?
1: Sí, sempre és molt sa trobar aquell moment per uno mateix, aunque sigui sense fer res, qualsevol cosa. A mi m'agrada sortir a caminar. Jo vaig a caminar cap al Pit del Chandri, donant una volta, o també cap al Cincotró, tot aquell camí. M'agrada caminar. I quan estic tranquil·la a casa, m'agrada fer mitja. Puc posar una sèrie i estar fent mitja una estona i fer algun, pues, qualsevol cosa.
0: Però la mitja que fas és perquè tens un objectiu, és a dir, vull fer, o faig una bufanda,
1: sí,
0: o faig una,
1: sí,
0: un jersei. O...
1: Sí, sí, sobretot, sí? O per mi, o per regalar, o, sí, sí, sí, o algun barret, o coses així. Sí, sí.
0: Quines coses et preocupen?
1: Pues abans sí que tenia una preocupació molt gran, era lo dels meus pares, quan faltessin, ja tenia... Sempre és algo que xerrem les meves amigues mexicanes i jo, que sembla que estem preparades per a quan diguen el seu pare està malalt, la teva mare està malalta, o sea, que has de córrer. Però no és veritat, mai s'està preparat. En el meu cas, el pare i la mare van morir d'accident i ha sigut així com molt sorpresiu i has de córrer, no? O sea, abans sí que estava preocupada per això, ara, com dic, ja no són ni un ni l'altre, ja estic més tranquil·la en aquesta part. Me preocupa, pues, me preocupen les meves filles, que es troben bé, que tengan feina, perquè no sé com està ara, que sàpiguen encaminar-se con tota la tecnologia, el tema de la intel·ligència artificial, que elles que ara comencen, pues, que és se integren, que se involucren en aquests temes. Perquè jo trobo que tot canvia molt ràpid. Mm. Tot canvia. En quant al tema de la seguretat, aquí jo trobo bé. Jo trobo que les meves nenes poden sortir a caminar tranquil·lament. No sé, no és com el México. O sea que la verdad es que aquí sí que tinc menys preocupacions. El tema de la feina lo tinc bé, el tema de la salut també. O sigui que no tinc moltes coses de què estar patint.
0: I el món et preocupa? Cap a on va la societat?
1: Sí. Sí, sí, sí, eso... Però són coses que no le dono moltes voltes, perquè tampoc és que jo pugui fer molta cosa. O sigui, jo m'encargo d'educar a les meves filles... de que siguin bones persones, de que tinguin valors, principis, i jo mateixa també, de ser una bona amiga, una bona mare, bona esposa, i no puc fer res. Sí, és veritat que a vegades veig coses que m'agradaria canviar, però si no puc, o sea, hi ha coses que no puc canviar d'altres persones. Jo me preocupo per canviar o per ser millor cada dia a la nostra llar, o sigui, a la nostra petita família.
0: Rosa, tu com t'imagines d'aquí uns anys? Què t'agradaria fer que encara no has pogut fer?
1: Jo m'imagino ja poder... Potser, no sé, el meu marit dirà què passa. M'agradaria estar una temporada llarga en México, potser 6 mesos allà i 6 mesos aquí. Anar i venir allà uns 6 mesos i les meves filles ja no sé què ve ja quan siguin ja grans i ja quan elles tinguin la vida per el seu camí, diguem, ja feina, família, a mi m'agradaria poder fer això i res més, no demano moltes coses.
0: Ens deixes un consell dels teus? un consell pràctic?
1: Mira, sí, puc donar-te un ara mateix que se m'ocorre, que sí, perquè a molta gent li agrada el guacamole, doncs donaré una de cuina. Perquè ja saps que l'avocado es posa, s'oxida i posa així com marronet, i això no és que sigui dolent, però no dona bon aspecte. Pues jo el que puc recomanar, si vol fer guacamole i que t'aguante una bona estona, si l'has de portar a una altra casa, a un altre lloc, primero en el tàper posas l'aguacate picado, com base. I a sobre has de posar la ceba, el tomàquet, el cilantro, sense la llimona. La llimona fins al final. I tot això ben tapadet, en un film plàstic, i ja està. O si tens les... hay unas telas que són de cera, molt millor, però bueno, no tothom les té. Eso lo tapas i evita... l'avocado queda a baix, por lo cual no le dona tanto aire. Aguanta una miqueta més sense oxidar-se. És com un tip d'aquells que posen al os.
0: Sí, al pinyol. És que jo estava pensant, el pinyol és el que també sabem que
1: si lo poses,
0: el pots posar i aguanta.
1: Aguanta una miqueta més perquè pot ser que absorbeixi les coses que desprende l'avocado, sí? O l'aire, atrapa l'aire. Però aquell que jo dic se conserva millor perquè no li dona tant aire a l'avocado. Queda baix.
0: I un de neteja. A veure, quin és el més habitual, la consulta més habitual que et fan? Per treure alguna taca?
1: Això són per treure taques. Ara mateix, deixa'm pensar una miqueta quina pot ser. Taques sobre fusta. Taques blanquecines, que a vegades poses al got i queda un rodolí allí blanquecí que costa de treure. Pues n'hi ha dues maneres. Pots posar una miqueta d'oli d'oliva i passar-li poses oli d'oliva, un drap doblegat, ben doblegat, que no sigui primet, que sigui un gruixudet, i després escalfor de la planxa o del secador del cabell, que escalfi una miqueta la fusta. Y después esa taca desaparece. Es como si, no sé, es como un canvi de temperatura sobre el barniz o algo pasa que, no sé dir la verdad.
0: Absorbeix l'oli de manera que agafa aquest color més fort i
1: elimina aquesta taca blanca.
0: Sí.
1: Esta pot ser també algo que pregunten. I altra pot ser les sabates, com blanquejar les sabates tipo Vans o Converse, que són de lona també, pues jo lo faig amb bicarbonato de sodi.
0: I escolta'm una curiositat. Tu saps com eliminar les polilles?
1: La polilla sí. Funciona molt bé el laurel, la fulla
0: de
1: laurel.
0: Sí,
1: el llaurer, sí. I la canela. Si fas així un atado de laurel i canela...
0: Un farcellet.
1: Sí, així que lo posis atar i lo poses a l'armari... No sé què, esto desprende un olor que no les agrada a la polilla. Va molt bé. I si no, pues olis essencials. També pots posar, no sé si la gent... Jo dic aquestes coses perquè són les més socorrides, no?, que tens a mà. Però si no, un oli essencial d'arbre del té o incluso de que pot ser també per treure les polilles, la mateixa canela o de clavo d'olor. A això no les agrada, les espanta. Y para los pececillos de plata, no sé si sabes lo que son estos animalets que surten, les agrada molt la humitat y sobre todo yo los trobo molt desde que yo he fet la reforma de casa meva y se han posat las paredes que son como de pladur. Pues van començar a sortir uns animalets así petits que se arrossegaven por el lavabo. Que no són dolents ni res, no és brutícia, simplemente que les agrada molt lo que és el paper. Pues esto funciona molt bé, fer un preparado de clavo de, pues, a bullir clavo de olor, canela, ajo, el laurel, una barrella d'espècies. Tot esto bien envasado, una miqueta d'alcohol, ja quan està fred, l'aigua que estava bullint, le poses, quan se refreda, le poses una miqueta d'alcohol i rociar els racons. Esto eliminarà los pececillos de plata. En català no sé com es diuen.
0: És que no identifico quin és el...
1: Ai, no
0: identifico
1: l'animalet aquest.
0: L'animalet, no. Però vaja, en qualsevol cas, són consells, aquests i altres, que trobarem a YouTube.
1: Sí. No? A YouTube sobretot, sí, sobretot me enfoco més a YouTube que a Instagram o que a TikTok. Sí que tinc també la
0: també
1: xarxa.
0: En altres xarxes també fa servir aquests continguts.
1: També el faig, vídeos així molt curtets, sí, per treure una taca de pintallavis, jo que sé, coses així molt ràpides. Sí.
0: I et podem seguir com a Rosa Garalba?
1: Rosa Garalba, sí, com a Rosa Garalba.
0: Tal qual.
1: Ah, sí, el meu nom.
0: Doncs escolta, Rosa, ha estat una bona estona de conversa. Ens ha agradat molt tenir-te aquí. Esperem que et vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, Carme, per invitar-me i per estar. Jo també he estat molt a gust.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'astronomia i la mesura del temps. L'astronomia és una de les ciències més antigues que va desenvolupar la humanitat. No la única ni la més antiga de totes, segurament, perquè els caçadors-recol·lectors ja devien ser experts en plantes, animals, fabricació d'eines, etc. Però també devien conèixer les principals estrelles per guiar-se de nit. I també devien conèixer la posició del Sol per saber en quina època de l'any es trobaven. I durant el Neolític, quan els humans van passar de ser nòmades a sedentaris, van començar a cultivar i a domesticar animals, va ser vital per a ells conèixer el moment en què havien de plantar cada tipus de llavor o saber quan vindria l'època de pluges, per exemple. I en tot això, l'astronomia va ser clau. El pas del temps queda molt ben reflectit en el moviment del firmament i dels diferents astres. Es distingeixen molt bé tres períodes temporals: el dia, el mes i l'any. El primer i el tercer són deguts als propis moviments de la Terra. En canvi, el segon és degut al moviment de la Lluna al voltant del nostre planeta. D'una forma molt simplificada, podríem dir que el dia és degut a la rotació de la Terra. Però això ho sabem ara. Els antics no tenien ni idea de com era la Terra, ni molt menys que girava. El que veien era que els dies estaven dividits en dues parts ben diferents, el dia i la nit. Durant el dia, només es veia el Sol en el firmament i a vegades la Lluna. El Sol sempre sortia pel mateix costat, descrivia un cercle en el cel fins que s'amagava. I durant la nit apareixien els astres que sortien pel mateix costat que el Sol i també descrivien cercles en el cel. Semblava que tot el firmament girava al nostre voltant. A més, a Mesopotàmia van dividir el dia en 24 parts iguals que anomenaren hores, 12 hores pel dia i 12 hores per la nit aproximadament. Cada hora la van dividir en 60 minuts i cada minut en 60 segons. Encara avui en dia fem servir aquestes divisions del temps. Les seves matemàtiques, les matemàtiques de Mesopotàmia, no eren en base 10, sinó en base 12. Per això les divisions temporals són 12 o els seus múltiples. El mes és degut al moviment de la Lluna al voltant de la Terra. En anar girant al nostre voltant, la Lluna és il·luminada en diferents proporcions pel Sol i va canviant de fase. Des que la Lluna és plena fins que torna a ser plena, passen uns 29 dies i mig. I això ho hem anomenat un mes. De fet, en molts idiomes, les paraules Lluna i mes s'assemblen molt. Per exemple, en anglès es diuen moon i month. És tan evident el pas del temps amb les fases llunars que moltes civilitzacions comptaven llunes en lloc d'anys i van establir calendaris lunars. El tercer període temporal és l'any, que es correspon a una òrbita terrestre al voltant del Sol. Però, de nou, això ho sabem avui en dia. Els antics no s'imaginaven que la Terra es movia. Ells veien dos canvis evidents i lligats entre si, l'un degut al Sol i l'altre a les estrelles. Per un costat, hi havia una època en què els dies són llargs i les nits curtes. Després els dies es van escurçant i les nits allargant fins que s'igualen per tornar-se a allargar els dies i escurçar-se les nits. És un va i ve que dura un any. I, per un altre costat, les estrelles que es veuen en el firmament van canviant lenta i paulatinament en un moviment que també dura un any. Per tant, els antics necessitaven entendre com es movia el firmament i els diferents astres per mesurar el pas del temps. I així va néixer l'astronomia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala clave de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal? Com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, en aquest programa on sempre parlem de ràdio i recuperem alguns instants de ràdio, la majoria de ja fa uns quants anys. I ho fem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
4: Hola, Esteve, doncs mira, encantat, com sempre. Sempre ja ho saps que ho dic i sempre ho seguiré dient-ho. Escolta, a mi m'encanta això. M'ho passo molt bé, ens ho passem molt bé comentant aquests talls radiofònics. Dóna molt de sí. Ens pensem que 10 segons d'una cosa simplement hi ha 4 coses a comentar. Doncs no, n'hi ha moltes més. I això és el que descobrim cada vegada que en posem algun aquí a la Maroteca.
3: Bé, de fet, avui detalls en tindrem més aviat pocs. Avui tindrem sintonies i parlarem d'aquestes sintonies. I per què ho volem plantejar avui així? Doncs perquè també volem deixar constància d'aquells talls que no podem posar per no tenir permís per poder-ho fer. Com ja hem parlat en diverses ocasions, nosaltres hem rebut, i també tenim nosaltres, molts talls d'emissores, com ara Ràdio Nacional d'Espanya, Cadena COPE i altres, o Cadena SER també, que no podem posar. Per què? Doncs perquè aquestes emissores han declinat donar-nos els permisos necessaris per a poder fer ús d'aquests talls. Com sabeu, aquest és un programa sense ànim de lucre. L'únic que volem fer aquí és dignificar el mitjà, fer història de la ràdio i recuperar alguns documents que, si no fos per persones com nosaltres, desapareixerien i passarien a la història, doncs, per un record molt vaga i per algun text que s'hagi escrit al respecte, alguna ressenya. Però, en la resta de casos, hi ha molts documents que no es conserven important i que, per tant, si no és perquè un particular el té i nosaltres ens el facilita i l'emmagatzemem en un lloc com, per exemple, l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, doncs, si no és així, aquest document desapareix. Ja no es podrà escoltar mai més. Aleshores, és una veritable llàstima no poder fer això, però nosaltres anem a parlar, com no, de programes com, per exemple, aquest que segur, tu, Jordi, recordaràs a l'instant, perquè, de fet, aquesta sintonia ja l'hem posat moltes vegades. És un tema que es diu, doncs, la cançó d'amor Love Song de Simple Minds i que formava part de la sintonia del programa de José María García a la cadena COPE. De fet, tu i jo ja hem fet una mica d'imitació del senyor García, amb aquesta sintonia.
4: Muy buenas noches, saludos cordiales, 12 de la noche y 2 minutos. Saludos a casi todos.
3: Personatge peculiar, i el que dèiem sempre, aquests programes esportius a altes hores de la matinada que feien que mitja Espanya estigués connectada a la ràdio. Això és una cosa increïble, el poder de la ràdio.
4: Em faig pesat, S'ha de mirar el documental Super García. És que és molt bo. És que és, descobriràs qui és, qui era, qui és, José María García.
3: Molt bé, anem a una altra història. Anem a escoltar... Tallem aquest tema aquí, anem a dir, perquè ja l'hem escoltat moltes vegades, aquest fantàstic tema de Simple Minds. Anem a escoltar una... Va, us punxo directament el tema i després en parlem, perquè potser alguns de vosaltres recordareu de quin programa es tracta i altres no. Fem aquesta juguesca.

0: Va, doncs alguna idea, Jordi?
1: Una idea, eh? Ostres, no sé. No,
0: ara t'he enganxat, no sé. Eh?
1: No ho sé.
0: Bé,
1: no
0: doncs...
1: Sé, no ho sé.
0: Aquest és un tema que es diu Nouveau Tango, de la formació Acoustic Alchemy, i que era la sintonia de La Ventana amb Xavier Cerdà i també Gemma Nierga a la cadena Ser. Oh. Tema bonic, amb aquesta guitarra acústica i aquest ritme que podríem assimilar més o menys al tango, com diu el seu títol. Eh?
1: Sí, un tango fusionat una mica, eh? Però sí, vinga, va.
0: Molt bé, anem a una altra sintonia històrica, que en aquest cas sí que anem a escoltar sencera, perquè és molt curteta també, i és la Sinfonia Azul, que va

0: Impactant escoltar la mítica melodia de la cadena SER, en aquest cas, amb una versió orquestral que deu tenir força anys. I és que, clar, una composició de Montpou, doncs, què vols? Ha de ser increïble. Vaja, podríem dir que l'escoltes amb atenció, que quan escoltes això dius, un moment, parem-ho tot, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, és el que estava fent, eh? Perquè, clar, jo recordo, evidentment, aquesta sintonia a través de la ràdio escoltant Cadena SER, però quan la sents tot així, amb la seva pompositat, canvia molt.
0: Bé, doncs, recordem...
1: L'importància, no?, de la música, perdona, no?, allò que dèiem.
0: Sí. Sempre, eh?
1: L'importància de la música i l'immediat trasllat en aquell moment on se sentia això.
0: Doncs recordem que d'aquesta melodia, aquest tros que fa el pim-pim-pim-pim, pim-pim-pim-pim, això és el que sonava sempre en els jingles de Cadena SER, i segueix sonant avui dia, amb les seves diferents versions que van canviant al llarg dels anys, però hem escoltat una versió bastant antiga d'aquesta Sinfonia Azul. Curiós també això de l'azul, perquè clar, hauríem de veure exactament històricament en quin moment es va escriure això, perquè podria semblar una mica, podríem dir, franquista. Però no estic segur que sigui així, perquè els orígens de Ràdio Barcelona i de Cadena SER precisament són d'una altra època.
1: No sabem de què pot venir el nom. Podem buscar si ens ajuden les xarxes. Si en algun moment del programa tenim temps, ho comentem, no?
0: Bé,
1: alguna cosa diferent, eh? Alguna cosa diferent segur, perquè ara
0: anem a veure.
1: Barreja amb el grup musical que es diu La Casa Azul i no té res a veure.
0: No,
1: ja, però vull dir que igual que amb l'azul volen dir alguna cosa. Ho buscarem.
0: Mentre ho busquem, anem a escoltar una altra sintonia que, va, també fem la juguesca, a veure si sabeu de quin programa és, després ho diem.

0: Anaves fent cares, Jordi, jo crec que no recordes de quin programa és aquesta sintonia, tot i que jo recordo que ja fa més d'un any van posar un petit extracte d'aquesta sintonia, ara explicaré el per què.
1: No ho recordo, el programa s'ha prestat atenció a l'estil, evidentment fa molts anys aquest programa segur, aquesta música sintetitzada, no? Era totalment sonant als inicis dels 80, diria. Igual m'anem molt enrere.
0: No, és així, però, eh? És així.
1: Sí. Bueno, dedueixo per l'estil musical, i aquest ús dels sintetitzadors. Del programa no et sé dir.
0: Mira, la composició es diu Machines, de Giorgio Moroder, i aquesta era la sintonia de La Linterna, de la cadena COPE, ben bé als inicis d'aquest programa. I jo la recordo molt bé, aquest pam-pam, ho recordo, però el tinc gravat al cap. Per què? Doncs perquè el meu pare, que diguem que no era molt de la COPE, com ell mateix ens va explicar aquí al programa fa pràcticament 2 anys,

0: El que feia era cada nit posar la linterna al transistor de la seva habitació. I jo, que estava a l'altra punta del pis, a la meva habitació, cada nit sentia aquesta sintonia i pensava, bé, doncs ja vaig una mica tard, és hora d'estar dormint. I això ho recordo perfectament. I aleshores, el dia que vaig localitzar aquesta sintonia, vaig pensar, home, doncs l'hem de posar i l'hem d'escoltar una mica perquè val molt la pena aquest estil, podríem dir, futurista, no?, que tenia la música electrònica, techno, a principis dels 80.
1: Sí, totalment. Era aquella època que va aparèixer... Davant d'electricitat, no, però sembla que hagués aparegut l'electricitat...
0: A la música.
1: En la música, no? I aleshores els sintetitzadors, que eren capaços de generar aquests sons i que durant els anys doncs cada vegada s'han anat perfeccionant més i arribar doncs a... i parlo per experiència, que es diu, arribar doncs a reproduir autèntiques rèpliques que a vegades costa molt de distingir si el que estàs sentint és un teclat o és un so d'un instrument real.
0: Això és el que té el sintetitzador, sí senyor.
1: Correcte, correcte.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta primera tanda de sintonies, seguirem d'aquí una estona més. Ara sí que anem a escoltar alguns talls de ràdio que en aquest cas també tenen a veure amb sintonies. Parlem de les campanetes, que això ja n'hem parlat aquí a la Maroteca. No en aquest cas de Catalunya Ràdio, una composició que va fer originalment Lluís Llach per les proves inicials de Catalunya Ràdio, les proves de so, sinó que anem a les proves de les emissions inicials de Flash FM. És a dir, que anem a escoltar un indicatiu amb la veu de Carles Cuní el 1992, quan aquesta emissora estava en període de proves.
2: Aquí, Flash Ciutat, en emissió de proves. Flash Ciutat, Manresa, Eix del Llobregat, 101.7. Flash FM, Sabadell, Terrassa, 105.6. Flash FM, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, 106.1. Flash FM, Lleida, Solsona, 104.4. Flash FM, Tarragona, Montblanc, 101.8. Flash Aran, Viella, Val d'Aran, 90.9. Flash FM. Res a veure.

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: El comentari musical de qualitat al respecte, Jordi?
2: El comentari musical de qualitat és, 1, aquesta música està tota sintetitzada.
1: Efectivament.
2: 2, sentint això i tu no sapiguessis que és Flash FM, dius, ostres, quin tostón serà aquesta emissora.
1: Sí, oi? Perquè déu-n'hi-do,
2: Sí, eh? I de cop i volta, clar, o sigui, tu imagina't unes proves musicals de Flash així, i dius, bueno, i aquesta emissora que va? De reportatges del Tíbet, no?
1: O, com deies tu, el segon canal de Ràdio Estel, no? Semblava
2: segon
1: una mica.
2: Segon canal de Ràdio Estel, exacte. Tots els respectes a Ràdio Estel, però, escolta, i de cop i volta, bé, sona Catrona, no? Allò rebenta les orelles, rebenta el dial, no? Tots els lemes de Flash, no?
1: Va, anem a escoltar diferents estils musicals amb indicatius. En aquest cas, ja fa temps vam revisar alguns indicatius d'emissores de la freqüència modulada de Barcelona, però en aquest cas anem amb una altra tanda que ens proporciona Fernando Rodríguez Calvo. RAC 105.

0: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Aquests jingles cantats, aquest estil que ja s'ha anat perdent i que ara tenim indicatius molt més breus, més parlats i més contundents.
2: Sí, tota una fàbrica musical, això dels indicatius i dels separadors i de les sintonies, no? És que dona molt de joc. I escolta, i per què no es pot tornar als cantats, eh?
1: Bé, tot torna,
2: O sigui, clar, vull dir que sí, cantant no vol dir que tingui que ser la coral, no? Allò que soni tot molt pompós. Vull dir que
1: Sant Jordi.
2: Cantaris, sí, clar, coral Sant Jordi, anem a fer la... Home, que pot ser cantat, però és una manera molt més actual.
1: Bé, et dic una cosa, mentre no sigui, que això crec que encara no ha arribat al nostre país, un indicatiu amb autotune, que soni aquest so horrible robotitzat que té no, tota la música reggaeton i trap i tot això, escolta'm, podem estar tranquils i prefereixo que hi hagin els que hi ha ara, eh?
2: Sí, amb això està clar. Sí, no, no, però escolta, un gil cantat, però fet amb gràcia. Escolta, la música és inacabable, les combinacions són inacabables. Bé, aquí ho deixem.
1: Molt bé, doncs va, més ràdio, anem en aquest cas amb una promoció de Catalunya Informació del 2004.
3: La ràdio àgil, directa, ràpida i veraç. La ràdio més a prop de la notícia, més a prop teu.
4: Catalunya Informació, la ràdio de referència.
1: I ja que parlàvem de Catalunya Informació, què us sembla escoltar una sèrie de jingles amb la veu de Roger Pera, el fill del mític Joan Pera, en aquest cas enregistrats l'any 2011.
4: Catalunya Informació.

0: Catalunya Informació.
1: L'hemeroteca de la ràdio.
2: Anem amb més sintonies. Avui estem de sintonies, parlant com sempre de ràdio aquí a l'hemeroteca de la ràdio. Anem ara a Catalunya Ràdio i a escoltar la sintonia del Catalunya Migdia.
3: Catalunya Ràdio, l'informatiu del migdia.

0: Sempre amb molta marxa, eh? Aquestes sintonies i també amb aquests sintetitzadors, eh?
1: A mi m'agrada molt aquesta. I jo faria de fer-la sonar, i això són uns papers que se senten una cadira entrant, ja vinc,
0: sí.
1: Un moment.
0: Sí, això seria el so clàssic i paradigmàtic dels informatius, eh?
1: Sí.
0: Bé, ja que parlem d'informatius, anem a escoltar un tall enregistrat, si no recordo malament, pel company Esteve Sala, de Ràdio Sant Cugat, el 15 de setembre del 1992. És un informatiu de Catalunya Ràdio, en el qual hi apareix la veu de la mítica, i diem mítica perquè porta una colla d'anys allà, Neus Bonet.
2: Segons el cap de premsa de la Guàrdia Urbana de Barcelona, un dels seus objectius principals és el control del transport escolar.
3: Es controlaran tots els autocars escolars que circulen per la ciutat de Barcelona, comprovant que l'autocar té les condicions tècniques i legals per poder fer el transport escolar. És a dir, que hagin passat l'ITV, tingui els permisos en regla, els controls i porti els contractes totalment legals i no n'hi hagin transport pirata.
2: De moment encara no hi ha dades sobre el control que la Guàrdia Urbana està fent avui als autobusos escolars, però tampoc hi ha dades sobre el nombre de denúncies per infraccions de tràfic. Segons el cap de premsa de la Guàrdia Urbana, els agents seran especialment severs amb els motoristes que no portin el casc i amb les infraccions que destorbin el trànsit i també els vianants.
4: Catalunya Informació.
2: 8:08, temps per saber el temps que farà les pròximes hores.
5: Les boires, els núvols i la mala visibilitat continuaran sent generals les pròximes hores a tot Catalunya. De moment no s'esperen canvis climàtics per a les pròximes 36 o 48 hores. Les temperatures màximes es poden situar a prop dels 25 graus, però la humitat farà que la xafogor sigui molt alta i es faci notar. A l'interior, més sol que no pas a la costa, on els intervals hi haurà núvols i mala visibilitat. Així doncs, les temperatures màximes seran de 25, 26 i 27 graus. D'altra banda, el País Valencià i a les Balears, el temps tampoc canviarà. Només destacar alguna tempesta a l'interior de la zona sud del País Valencià. I aquesta és la previsió meteorològica quan falten 6 minuts i mig per arribar a 7:45.
2: El ministre de Defensa, Julián García Vargas, ha confirmat avui al Senat les paraules del ministre d'Afers Estrangers, Javier Solana, que aquest matí anunciava l'enviament de 3 militars d'alta graduació a l'ex-Iugoslàvia. Vargas ha afegit que segurament un coronel espanyol serà el cap de l'Estat Major del Subcomandament de les Nacions Unides. Catalunya Informació, Madrid.
6: El ministre de Defensa, Julián García Vargas, ha confirmat aquesta tarda que l'exèrcit espanyol enviarà dijous un general i dos alts comandaments a Zagreb per participar en les operacions humanitàries que faran les Nacions Unides als Balcans. Les tropes espanyoles a aquesta zona tindran unes regles de comportament especials, perquè el conflicte als Balcans també és especial.
7: Ha repetido ahí otra vez que las reglas de comportamiento que tendrán los soldados españoles serán las que determine Naciones Unidas y precisamente se acaban de dictar unas reglas de actuación en el caso de sufrir una agresión que van un poco más allá de las que son normales en misiones de Naciones Unidas, puesto que se establece también como causa para repeler un ataque el que la misión se vea dificultada. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se va avanzando en una dirección correcta.
6: García Vargas ha fet aquestes declaracions avui al Senat després que ahir l'ONU aprovés una resolució que amplia l'acció humanitària a la protecció dels convois d'ajuda.
2: El ministre d'Afers Estrangers, Javier Solana, ha dit avui a Madrid que no sap quines són les atribucions i les competències del comissionat d'Accions Exteriors, càrrec que ocuparà oficialment des de dilluns el fins ara conseller d'Agricultura de la Generalitat, Joan Ballbé. Tot i això, Solana s'ha mostrat convençut que aquest comissionat complirà la legislació vigent.
8: En cualquier caso, estoy seguro que las atribuciones que tenga pues estarán de acuerdo con lo que marca la Constitución y con el principio de unidad de acción exterior de España, eso no me cabe la menor duda.
2: Javier Solana ha afegit que espera saber ben aviat la finalitat d'aquest nou càrrec. Maragall diu que la política quotidiana reprèn amb un clima de renovada confiança després de la pau olímpica. L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, considera que la vida política s'ha de beneficiar ara del clima d'entesa institucional, de la mateixa manera que la ciutat també ha millorat durant el període olímpic, que ahir es va tancar amb la cerimònia de clausura dels Jocs Paralímpics.
9: El que ens queda ara no és tornar a zero, sinó tornar a un nivell molt més alt del que tenim al principi, abans d'aquest període. I jo crec que en política passa igual. Tornarem a la vida quotidiana i tornarem al debat i a la controvèrsia, que és sana i que és natural i normal, però ho farem des de les posicions adquirides d'un triomf conjunt molt important davant de tot el món i, per tant, amb un clima, jo crec, de renovada confiança.
2: Maragall ha dit també que Barcelona ha de continuar lluitant per ser la millor ciutat d'Europa i que l'etapa d'impuls encara no ha acabat perquè hi ha molts projectes en curs com la rehabilitació de Ciutat Vella, l'obertura de la Diagonal al Mar o les grans infraestructures culturals. L'alcalde de Barcelona ha destacat tots aquests projectes a la inauguració aquest matí de la reunió de l'Urban Land Institute. Aquesta organització internacional que s'ha presentat a Barcelona i a Catalunya té 16.000 associats i és de caràcter educatiu i d'investigació. El seu objectiu és aconseguir més qualitat de vida en els camps de l'urbanisme i les promocions immobiliàries amb un millor aprofitament del sol.
10: Ja no cal esperar les hores en punt. A tota hora, Catalunya Informació. Ho diu tot.
11: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
12: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
0: Bé, com heu pogut comprovar, no es tractava d'un butlletí de Catalunya Ràdio, sinó de Catalunya Informació, i just als seus inicis. Hem escoltat un tall del dia 15 de setembre del 1992, és a dir, només feia 4 dies que estava en antena aquesta emissora catalana. A tenir en compte també la figura de Neus Bonet i Bagant, que és periodista i exdegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que va començar la seva trajectòria periodística a Ràdio Salou, Cadena Ser, va seguir per Ràdio Reus, Ràdio Popular de Reus, al Diari de Tarragona, a la Cadena 13, a Barcelona, i va acabar començant, precisament, gestant, els inicis de Catalunya Informació. On, per cert, hem escoltat, Jordi, unes veus també molt familiars. Per exemple, la veu de la Cèlia Quintana, que estava dient el temps, sí, que ara l'escoltem sempre al trànsit.
1: Exacte, la Cèlia de Quintana de trànsit. Es notaven aquestes veus més joves, no?, els inicis de Catalunya Informació.
0: I tant, la de Neus també.
1: Feien... Sí, la Neus també. Feien la propaganda, no?, a tota hora, no?, que ja no calia esperar en els butlletins en punt d'aleshores, sinó que, bé, a tota hora. Bueno, a tota hora, cada mitja hora, de fet, no?, Catalunya Informació són blocs, exacte, no?, de 30 minuts. De fet, la primera emissora 24 hores d'informació nacional i no sé si més enllà.
0: I per cert, hem escoltat també, si t'has fixat, una crònica telefònica en la qual se sent el soroll del telèfon,
1: sí,
0: quan s'acaba el tall enregistrat, imagino, en cinta de casset, i per tant el periodista treu de l'auricular del micròfon, de l'auricular del telèfon, volia dir, la gravadora, per tornar a parlar ell al final del tall. Això era un tema clàssic que abans sempre escoltàvem i actualment, evidentment, com que tot s'ha dit abans, ja no fa falta aquesta sèrie de coses, no?, perquè s'envia el fitxer per una banda, la crònica per l'altra, normalment ja està muntat, però si no ho pots fer tu, i aquest tipus de reproducció a través de l'auricular del telèfon ja han passat a la història, no?
1: Imagina't, sí, sí. Estem a la White, nosaltres sempre tot el que escoltem, i hem sentit un so que deduïm que era el telèfon movent-se entre l'altaveu del reproductor i la boca del que parlava.
0: Correcte.
1: I per cert, confirmo, Catalunya Informació, nascuda l'11 de setembre del 92, primera emissora nacional de 24 hores d'informació.
0: És a dir, que Radio 5 va venir més tard, i per tant, en aquest sentit, les emissores públiques catalanes han sigut pioneres.
1: Sí. Totalment.
0: Molt bé. Doncs bé, anem ara a les emissores públiques, en aquest cas d'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, i anem a escoltar una sintonia que, a veure si endevines de quin programa és.

És allò que dèiem, estem escoltant sintonies molt, molt escoltades a la ràdio espanyola, però com que no tenim permisos per emetre talls d'aquests programes, doncs com a mínim punxem les sintonies i parlem d'aquests programes. Es tracta d'una cançó que es diu Song One, de Michael Nyman i Alexander Balanescu, i que era la sintonia de la Bisagra a Ràdio Nacional d'Espanya amb Xavier Sardà. Així doncs, la ràdio escoltada a nivell nacional l'escoltem nosaltres, en aquest cas, mitjançant les seves sintonies. Vinga, ara anem a fer un triple salt mortal i anem a escoltar un tema de Los Pequeniques que es diu La Marxa de los Saltamontes.

0: Què, alguna idea, Jordi, de quin tema es tracta o no?
1: No en tinc idea. Aquestes sintonies, la veritat, és que sempre m'agafen allò totalment desprevingut, eh? No sé quina és.
0: Amb el peu canviat, no?, que es diu?
1: Amb el peu canviat... Sí, m'ho ha canviat, sí. N'hi ha altres, d'expressions. Podríem fer un apartat d'expressions catalanes, perquè el primer que havia pensat era amb els pixats al ventre, que també.
0: Bé, doncs, et sona el nom de Goma Espuma?
1: Hombre.
0: Doncs aquí els tenies, a la ràdio.
1: Que malament, perquè jo, Goma Espuma, clar, jo els he sentit. He sentit molts talls de Goma Espuma, segurament cap inici de programa, per no identificar la seva sintonia, però sí que mostra el contingut del programa.
0: Doncs aquesta era, de fet, pots endevinar que és una mica de conya, no?
1: Sí.
0: Una mica informal,
1: però,
0: no?
1: Escolta, que podia passar per un propi infantil, també, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, podria, eh? Semblava un anunci, hi ha una sintonia també d'algun programa aquests de piques, no? De teleñecos o alguna cosa d'aquestes.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs
1: estava
0: anem a...
1: Vostem, perdona, no, els noms dels periodistes, no, diguem-los, no, de Goma Espuma,
0: sí,
1: que estava fet per Jorge Fresser, i no recordo l'altre, que és el que ara volia buscar. Tu te'n recordes dels dos? No, és que hi he barrejat els noms, eh? Guillermo Fresser i Juan Luis Cano. Aquests eren els dos periodistes, eh?
0: Bon.
1: Guillermo Fresser i Juan Luis Cano, els creadors i locutors de Goma Espuma, que era un programa delirant. Autèntiques meravelles, eh, d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs anem a programes més seriosos, i en aquest cas és que no cal ni presentar aquesta sintonia.

0: Va, vinga, Jordi, que aquesta sí que m'has de dir de quin programa és, perquè és que com no ho sàpigues...
1: Vinga, aquesta sí, que sí, home, perquè jo ho havia escoltat, això és Protagonistes, Luis de l'Olmo. Hola, què tal, Protagonistes, amb aquella veu, eh? Bé, aquesta sí.
0: Bé, el trobem molt a faltar, això era Paraules Majors de la ràdio espanyola, amb aquest programa que va anar canviant de cadena. Va estar per diferents cadenes, però sempre s'emportava l'audiència allà on anava. Per tant, doncs, una qüestió molt interessant. Una peça original dels Shadows que es deia I Could Easily Fall in Love with You. En aquest cas, aquesta versió tan bonica instrumental. És allò que es feia també. Això ho ha explicat la Vermella moltes vegades, que quan no tenies la possibilitat de que algú et fes una sintonia, doncs buscaves alguna cançó al mercat que fos instrumental, i amb això ho tenia solucionat.
1: Sí, sí, i això de vegades podia portar confusió, de dir, mira, la sintonia d'aquest programa, i quan li dius, no, però és que això és una cançó de tal, dic, ah, sí? Ah, pensava que s'havia fet només per aquest programa. Saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: Això també passa, de que quan li dius, no, és que això és una cançó de tal grup, doncs no ho sabia, no? No sé, ara venia el Good Night
0: dels Beatles
1: amb la Nit dels Ignorants, no? Home, que algú pensés que aquella sintonia estava feta expressament pel programa... Doncs no ho sé, però està molt bé explicar d'on venen les coses. Diu, no, escolta, que això ve d'aquí. Això és cultura musical.
0: Molt bé, doncs ja que parlem d'Albert Malla, anem a escoltar una gravació inèdita fins ara de quan li van fer una entrevista aquí a l'hemeroteca de la ràdio. I és que l'Albert Malla, fins i tot fora del micròfon, sempre té coses bones a explicar.
2: Esteve?
0: Hola, què tal?
2: Vale, perfecte, ja et sento. Molt bé.
0: Com estàs?
2: Home, si no entrem en detalls, doncs bé.
0: De salut bé, per això?
2: Sí, sí, sí, no ens podem queixar. El que passa és que, bueno, què t'he d'explicar? S'està fent molt pesat, això, de la Covid, és cansino ja, i a mi m'afecta molt, tinc gent de la família positiva, tancada, i a part d'això no puc treballar. I clar, en aquest país, quan el govern... t'obliga a no treballar, hauria de compensar-t'ho, però no cobrem un duro. Em refereixo a les sessions de discjòquei, no? Ja fa dos anys que he perdut més de 50 bolos de festa major. El doblatge també ha baixat molt, i bueno... Però bueno, no em preocupa, perquè l'important, com tu dius, és la salut, i això està bé, i la ràdio em continua donant vida, i... Bueno,
0: bé, esperem ja que tot vagi canviant, vagi evolucionant mica en mica, però la qüestió és saber-se adaptar dins del possible en aquesta situació, i la qüestió és que comencin a obrir una mica l'aixeta, perquè si no això se'n va a no risc. Hi ha una sèrie de sectors que estan molt, molt tocats. Nosaltres, a la meva feina, que jo estic a l'automoció, la veritat és que vam passar el 2020 uns moments complicats, l'any passat va ser un moment d'eufòria, allò desenfrenada, després del desconfinament, però ara hem patit la crisi dels microxips, per tant, també complicat, però vaja, que seguim venent. Vull dir que no ens podem queixar.
2: Sí, no, sempre hi ha algú que està pitjor, clar. Però, que en fi, que tot plegat és un bunyol, no? Vull dir, jo, a veure, jo no sé si altres polítics ho haguessin fet millor, perquè la situació no és fàcil de controlar ni de coordinar, no? Tinc la sensació que s'està arribant tard, que moltes coses no es fan bé... Però no deu ser fàcil controlar una cosa tan inesperada com ha sigut ara aquesta variant, no? I si després els que teòricament en saben, com la OMS, diuen que acabarem agafant-la tots, doncs, bueno... Els clans van parlar del rebanyo, i quan s'ha aconseguit en aquest país que es vacunés el 90% de la població, s'ha demostrat que les vacunes no serveixen per no emmalaltir. I fins i tot molta gent vacunada tres vegades s'ha mort, no? Uh-huh. I clar, això, tu, és que cada dia... Mira, ahir a Espanya van morir unes 250 persones. Això és com un avió dels grans, que abans, quan es queia, deia, hòstia, s'ha estavellat un avió i tal, i han mort 200 i pico. Doncs cada dia estan morint aquests per Covid. I ja ens hem acostumat, o sigui, ja hem perdut inclús el sentiment, no?, de dir, hòstia, pobra gent, no, cada dia parlem de morts i ens hem tornat insensibles.
0: Sí, sí, és allò que quan es van repetint notícies t'hi vas acostumant, no? I al final sembla que no soni aquesta música, però hi és, no?
2: Sí, clar, és que ens està canviant la vida, és que ha baixat l'esperança de vida. I, bueno, en fi. I a banda d'això, afecta la situació emocional i psicològica de la gent. Molta gent està desequilibrada mentalment, i és normal, no? Depèn d'en quin grau li afecta, però... no veus gaires cares alegres, no?, pel carrer.
0: Bueno, també costa de veure amb les mascaretes, no?, però vaja. En fi.
2: Amb les mascaretes tots estem més guapos, home, perquè només se'ns veuen els ulls.
0: Exacte, estic d'acord. Bueno, doncs Albert, doncs gràcies per aquesta estona, eh? La veritat és que això és un regal, perquè el ser jo un seguidor teu de fa molts anys, de tota la vida, pràcticament, doncs fa molta il·lusió. Doncs Albert, molt xulo, eh? Ha sigut fantàstic, de debò.
2: Et serveix, això?
0: Home, sí? I tant, sí, mira, ja està.
2: Jo no sabia el temps que disposàvem, si m'estava enrotllant molt o què, però bueno.
0: No, m'he anat més o menys quadrant, he obviat algun document, però vaja, que cap problema.
2: Jo sempre he tingut una màxima en qualsevol... Són dos paraules, que són canya i conya. I canya vol dir que un programa tingui ritme, sigui d'esports, o sigui de política, o sigui de música, perquè tingui ritme, no? I conya, perquè la gent ho agraeix molt. I si no, mira tu, les audiències de RAC1, que estan tot el dia hi-hi, ha-ha.
0: I tant.
2: La gent li encanta riure,
0: eh? Per cert, no sé si tens 5 minuts més, perquè és que hi havia una cosa que volia comentar i se m'ha passat, que és una mica parlar de la ràdio actual. Podem fer una pastilla separada que posaríem en un altre programa. Tens aquests 5 minutets?
2: Ah, bueno. Sí, home, sí.
0: Vale, Albert, doncs ja estaria. Jo crec que ja...
2: Ja ho tenim, no?
0: Sí.
2: Molt bé. Bueno, això ja això m'ho guardaré, clar. Sí. I ja posaràs el podcast, no?
0: Sí, això ho editem i això ara de mirar... Perquè tenim programes gravats, no t'ho perdis, eh? Fins al novembre tenim programes enregistrats.
2: Ah, bueno, però llavors pensa una cosa, que si quan ho emetis ja funcionen les discoteques, has de tallar aquell comentari meu que he dit ara, no em deixen punxar.
0: No, ho farem ja, això, eh? Ara faré un forat i correré programes endavant i el posarem al teu, perquè em sembla de rellevància.
2: No, tu mateix, però jo espero que algun dia es tornin a obrir les discoteques i puguem treballar.
0: Esperem que sí. I quan s'obrin, et vinc a veure un dia, perquè no t'he vist mai, jo.
2: Sí, vine amb cuidado, eh? Bueno. Saps que a les discoteques la gent parla fort, s'ajunta, arramba i ho dic pel virus.
0: Bueno, esperem que quan obrin l'aixeta la cosa estigui millor, que jo crec que sí, que estarà més relaxada ja.
2: Confiem que sí. No, el que passa, faig broma, eh? El que passa, està bastant controlat i és una mica tot un caos, saps? Bueno, xato, pues que vagi molt bé i molta sort amb això que esteu fent, eh?
0: Doncs moltes gràcies, Albert. Que vagi molt bé.
2: Vinga, adéu, records al teu company.
0: Molt bé, de part teva. Adéu.
2: Vinga, adéu.
3: Bon dia, són les 7 del matí.
4: Bon dia, són les 8.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que et pico els dits.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
8: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
0: Doncs aquí teníem el que podríem dir aquest off the record del programa que vam enregistrar amb l'Albert Malla el passat 2022. Interessant ara veure amb aquesta perspectiva del temps com estàvem, eh? Que no podíem fer festes majors, no podíem anar a la discoteca, no ens podíem fer grans concentracions de persones, una cosa que ara sembla surrealista i que mai hauríem imaginat que passés, no?
1: Sí, fixa que també anava a dir que ràpid s'oblida. Jo encara vaig recordant, eh? De quan vas pels llocs i dius, bé, ja no hi ha mascareta, ja no sé què, però que total fa 2 dies d'això, eh? I el que dèiem, no? Que si l'OMS deia que l'acabaríem agafant tots, i jo crec que sí, que l'hem agafat tots, quasi jo per almenys l'he agafat. Crec que tu també. En fi. Ara penses, escolta, tornaria a passar això? Podria tornar a passar? Uf. O sigui, perquè a vegades de tant en tant van sortint les notícies de detectar de nova variant... Podria tornar a passar?
0: Bé, si més no, si tornés a passar, ens recordaríem que aquest programa, la Maroteca de la Ràdio, existeix perquè hi va haver la pandèmia, perquè si no hagués sigut així, molt probablement aquest programa no hauria existit.
1: Sí, no, evident. I, bueno, i moltes coses positives, i ho dic així, amb tota la delicadesa, no?, han sorgit de la pandèmia. Moltíssimes de negatives, però també moltes de positives. El nostre programa de ràdio no és un exemple, però també hi ha altres maneres de fer les coses. El teletreball, a distància, d'altres, no? D'altres que han ajudat a canviar coses que potser si no hagués passat no s'hi hagués prestat atenció.
0: Bé, i també donant més impuls a la ràdio, crec jo, i al podcast en especial, i per això nosaltres estem contents de seguir parlant de ràdio i avui seguir punxant sintonies, com per exemple aquesta, que tampoc us diré de quin programa és, a veure si ho endevineu.

0: Bé, per la cara que feies, Jordi, sembla que tampoc saps de quin programa es tracta, perquè bueno, de fet...
1: El tampoc, ojo, amb el tampoc, però
0: bé, bé, bé. No, de fet, no l'hem escoltat ni tu ni jo aquest programa, tot i que per dates l'hauríem pogut escoltar, però no era el nostre target, evidentment. Era el consultori d'Helena Francis, un programa que es va emetre entre els anys 1947 i 1984. Va començar a Ràdio Barcelona i va acabar els últims anys a Ràdio Peninsular, Ràdio Intercontinental, Cadena Cope i Ràdio Cadena Espanyola, on va acabar la seva vida el 1984. Era un consultori sentimental d'aquests... diguem, adequat a l'època, no? Doncs quan no hi havia la possibilitat de trucar amb algun telèfon públic, doncs per poder fer... per explayar-se, diguem, o fer una consulta, o si no anaves al confessionari, per exemple, doncs trucaves a la ràdio i explicaves una història o no, perquè, pel que sembla, molts d'aquests guions no eren reals. S'escrivien per aquell programa, no? Eren històries, no?
1: Ah, sí? Ostres, per sí, fora, això no sí. sabia.
0: Bé, o si més no, les respostes sí que eren absolutament guionades i molt pensades també doncs, per l'Espanya del moment, no?
1: Sí, sí. Odette Pinto. Mm?
0: Un altre sí, sí. element, sí, a tenir en compte, per un consultori semblant, però l'original va ser també, aquest, el també. Consultori d'Helena
1: sí,
0: Francis.
1: Sí, d'Helena Francis. Saps que hi havia una pel·lícula que es deia La Mola Francis?
0: Sí, a mi tant. Res a veure, però sí.
1: Res a veure.
0: Doncs aquesta sintonia era Victor Herbert, es deia Indian Summer. Una cançó molt adequada també per un programa, podríem dir, nocturn de l'època, no?
1: Sí, però escolta, ara m'has decepcionat amb això de dir que estava mig preparat, perquè jo, com a idea de programa, em semblava fantàstic. I compte, que La nit dels ignorants, en part, era la versió moderna
0: sí,
1: d'aquest programa.
0: Correcte, correcte. En el que part... passa que estava tot manipulat. Estava manipulat perquè però... no interessava que sortís segons què.
1: Sí, sí, no, no, està clar. Que La nit dels ignorants, evidentment, gens va estar manipulat. I
0: no.
1: Fins tot va haver-hi una trucada, que ja en vam parlar una vegada, no, d'una persona que estava a punt de suïcidar-se.
0: Sí, sí.
1: Però la ràdio de servei, jo que estic segur que un programa així tornaria a funcionar. Mm. Actualitza'l, modernitza'l, si vols. Converses a mitjanit.
0: Doncs vinga, xerrar. Recollim
1: escolta,
0: la idea.
1: Som-hi, vinga, anem a Esteve, ja saps. Fem vinga. Programa d'una de la matinada a cinc de la matinada.
0: Bé, en aquest bé. Cas sí que si ens patrocinen potser
1: en
0: ho fem.
1: En directe.
0: Si no, no, eh? No,
1: directe,
0: no podem. Va, doncs anem acabant vinga. El programa d'avui, que ja esgotem el temps, amb una sintonia més. Vinga.

0: Vinga, Jordi, algun record d'aquesta sintonia?
1: Anava d'informe semanal. No, home, no, és broma.
0: Bé, podria semblar-s'hi, però no, no.
1: Podria semblar-s'hi, eh? Podria semblar-s'hi. No, Cadena Ser, segur.
0: No, no, no, Cadena Cope. Cadena Cope.
1: Ah, això és més Cope.
0: I aquesta era la sintonia dels informatius de principis dels anys 80.
1: Sonava García, però no, no, no era esports, i que aquesta ja sí que la conec. Esports de... Aquestes, fixa't tu, aquestes melodies repetitives sembla, no? Sembla, són molt informatius, no?
0: Sí.
1: Com tu, emergència, no? Alarma, tu, què passa, què passa? Bueno, notícies.
0: Som molt tecnològic, com dèiem abans, no? També de principis dels 80. I també sobta que aquesta sintonia de Vangelis, que es deia Pulstar, fos seleccionada entre les altres que hem escoltat també per Cadena Cope, perquè no oblidem, és la cadena de l'Església Episcopal Espanyola, i a nivell de sintonies fa 40 anys eren molt avançats per l'època. És a dir que a mi em sorprenia molt quan escoltava el contingut anys després, quan ja vaig ser una mica més gran, de la Cope, que era, doncs, evidentment, diguem, el contrari de progressista, i, en canvi, escoltar unes sintonies molt modernes, no? A mi em sobtava moltíssim, això.
1: Sí, això és veritat, això és veritat. Bé, contrastos.
0: Sí. Molt bé, doncs, de fet, ja no tenim més temps, és a dir, que ens acomiadem recordant les nostres vies de contacte. Teniu el WhatsApp d'una banda, el 689-1074-83, 689-1074-83. I també tenim un e-mail, Jordi.
1: hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ens envieu tot el que tingueu, ens feu un comentari i nosaltres encantats de punxar-ho.
0: Molt bé, doncs amb aquesta sintonia d'informatius de la COPE de fa 40 anys ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos, tornem ben aviat.
1: Que vagi molt bé, adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa de ràdio que parla de ràdio.
2: La Maroteca de la Ràdio.
4: Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
2: La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, són les 7 del matí.
6: Bon dia, són les 8.
7: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
8: No toquis el dial, que et pico els dits.
9: Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
10: Swing Flash.
2: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila, amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, hauríem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: En nom de tota la direcció del partit, demanem disculpes a tothom que ha confiat en nosaltres el seu vot en aquestes eleccions. No hem pogut aquest cop, tampoc. Aprofito l'ocasió per felicitar la candidatura guanyadora, la del Partit pel Canvi, i llançar un missatge clar. Serem una oposició més forta que mai. Ens hi trobaran a cada ple, a cada proposició de llei.
3: Engega tota la maquinària. Ja no necessites ningú.
4: Segona legislatura.
3: Acabes de fer història. Una victòria que no s'ha vist mai en cap dels partits tradicionals, líder. I el millor? El millor és que no t'hi has hagut d'esforçar per fer-ho. Controlar 2/3 del Parlament et dona un poder descomunal. Pots signar lleis sense pressions. Tens més gent al teu costat. Fins i tot pots canviar la Constitució. Però tu en vols més. Tu vols estabilitat. Assegurar el lloc i saber que el teu mandat continuarà. T'agrada estar al poder i vols que el canvi sigui per sempre.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 3. Mà forta.
3: Ja no és necessari que vagis amb tanta cura. A partir d'ara, sigues clar. Has d'imposar el canvi que vols pel país en nom de tota aquella majoria que t'ha votat. És la veu del poble. És el motiu que t'ha fet guanyar les eleccions. El carrer vol el canvi. Però el sistema continua sense deixar-t'ho fer. Les lleis d'ara o et són inútils o t'estrenyen per fer tot allò que promets. Perquè necessites temps i recursos. I en aquest sistema El govern està massa limitat. Ara és l'hora de les normes. Reuneix tot el teu gabinet per fer-li la volta al sistema i tombar aquelles lleis que us facin nosa per mantenir-vos en el poder. Cal canviar tantes coses, líder. Segur que no saps ni per on començar. Però cal continuar amb calma. Veure què és exactament el que falla. Estudiar cada escletxa, cada buit legal, cada impediment que t'allunyi del control. I quan ho tinguis tot clar, ara sí, canviar-ho. Jo començaria per aquí. Una llei antibloqueig. Concedir al president el poder de dissoldre el Parlament si no aconsegueix els vots necessaris. Mai més necessitaràs el suport de socis de govern. La dissolució de l'autoritat de transparència. Substituir l'organisme que vigila el govern per lleis secundàries. Que la transparència depengui directament del govern. L'eliminació de la despesa per les campanyes electorals. Els diners públics no aniran a parar mai més als comptes dels polítics corruptes. Els partits hauran de buscar els seus propis recursos per presentar-se a les eleccions. El millor és aprovar-ho tot d'una sola vegada. Estalviaràs temps i enganxaràs per sorpresa l'oposició. No tindran temps de reaccionar. En forma de decret urgent, d'òmnibus, de llei orgànica, és igual com. Ara que tens el control del Parlament, l'important és que introdueixis aquests canvis a la Constitució perquè els sigui complicat desfer el teu camí cap al poder. Ningú, cap polític al Parlament podria oposar-s'hi.

0: Controleu el franc dret. Hòstia.
1: Joder.
2: Són pocs, però fan molt soroll.
3: Últim avís. Desallotgeu la plaça. Últim avís.
4: El govern declara l'estat d'emergència després que una vintena de persones resultessin ferides durant una nova manifestació multitudinària a la plaça de la Bifurcació. La jornada, que ha sigut organitzada pels principals grups de l'oposició, ha plegat 20.000 persones, segons la policia. La protesta ha comportat diversos desperfectes...
2: No entenen el canvi, perquè estan encegats per l'oposició. Continuaran fent mal perquè els corroeix la por i l'odi. Mai podràs convèncer els líders. Cal prendre mesures dràstiques quan la situació és al límit. Cal protegir tot allò que has construït. Però has de ser metòdic. Blindar aquells que fan per tu la feina bruta mentre mires de calmar la població.

signa dos decrets urgents. Primer, una llei que eviti al màxim que els policies tinguin conseqüències, diguem-ne, negatives, en cas que hagin d'utilitzar més força de la necessària. Només seran castigats si anteriorment ja han abusat de la seva autoritat. Després,

0: Ara ja som al que podríem considerar el punt de no retorn, el moment en què el deteriorament democràtic comença a ser evident, però que precisament per això revertir-lo comença a ser complicat. En aquest capítol ens toca parlar d'algunes de les primeres mesures que fan explícit el deteriorament democràtic, també del control i la repressió. No ens avancem, però, perquè abans de res hem de parlar d'un parell de conceptes. Si poses una granota dins una olla amb aigua bullint, el més segur és que salti de l'olla. Però si en canvi l'aigua està freda al principi i després encens el foc i l'aigua s'escalfa a poc, la granota no serà conscient de la situació, perquè la temperatura puja de manera tan gradual que el moment en què s'arriba al punt d'ebullició ja és massa tard. Amb el deteriorament d'una democràcia passa el mateix. Ho recordes?
1: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
2: Fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil.
0: Som al moment de no retorn. El Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar tot el que vulgui, però això tampoc és sinònim de dictadura. El sistema té unes mesures de seguretat per evitar que algú, perquè ens entenguem, es passi de frenada. És el que en ciència política, i perdó per posar-nos tècnics, es coneix com checks and balances. És a dir, mesures de control i equilibri. Per entendre com funcionen, hem de fer un petit viatge al passat. Ja hem vist que la democràcia és un invent relativament modern, però ara hem de viatjar més enrere. Concretament, al final de l'edat mitjana, el moment en què neix l'estat modern.
3: A finals de l'edat mitjana, la crisi del sistema feudal fa que el poder es torni a concentrar en els reis. Això coincideix amb l'ascens de la burgesia i el desenvolupament d'un principi del capitalisme a conseqüència de l'augment del comerç. És aquí quan apareix la figura de l'empresari. A partir d'aquest moment, burgesos i reis fan pinya. Els primers perquè volien llibertat per desenvolupar les seves activitats econòmiques i els segons perquè volien finançament. Això fa necessari crear una estructura que organitzi i gestioni el poder perquè no sigui el rei qui ho controli tot i pugui acaparar els recursos. Aquest és el naixement de l'estat modern i es produeix durant els segles XV i XVI, després de l'edat mitjana. Suposa la creació del funcionariat, que administra l'estat i recapta impostos, i la separació de poders en la branca legislativa, els parlaments, l'executiva, els governs i judicial, els tribunals. Així es dona la seguretat que no serà una sola persona, el rei, qui fa les lleis, qui les fa complir i qui jutja aquells que se les salti. Els primers estats moderns van ser França, Espanya i Anglaterra.
0: Aquesta explicació és important perquè ens permet entendre que pel manteniment d'una democràcia no només són rellevants les eleccions que permeten l'alternança de poder, sinó que també és necessari que hi hagi separació de poders. És a dir, que la potestat de fer lleis, aplicar-les i sancionar qui no les compleixi no recaigui en la mateixa persona.
4: És a dir, no podia ser que el que mana i el que legisla siguin el mateix i que el que legisla i el que vetlla perquè la legislació es compleixi també sigui, corri a càrrec, estigui en les mateixes mans.
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
4: Si la justícia està a mans del rei, la justícia sempre decidirà a favor del rei. Aleshores, la idea de que hi ha d'haver algun tipus d'àrbitre que pugui posar en una balança quins són els interessos de cadascú i com és la regulació i que actuï amb una certa imparcialitat, entre cometes, fa que aquests actors que sovint el que acabaven fent era prestar diners al rei poguessin tenir una certa confiança que els contractes es podrien complir. El rei necessita el recolzament d'aquesta nova classe social que està naixent amb aquest protocapitalisme per tal de guanyar, diguem, incapacitat d'ingressos. Però a canvi d'aquests ingressos necessita donar una certa seguretat a aquesta classe de que les coses, els contractes es respectaran, que els drets de propietat seran respectats, etc. Aquí neix el Parlament.

0: És a dir, els parlaments que neixen de les corts antigues no tenen una funció clara de control real de l'executiu fins a aquest moment. Això és Anglaterra, mitjans del segle XVII. No? És a dir, els parlaments neixen de veritat, el que en diuen la Cambra dels Comuns, es diu dels comuns perquè era de la gent que no era noble, eren el poble, però aquests eren els que realment tenien els diners i, per tant, el rei necessita donar-los una certa certesa de que respectarà les regles del joc. Si no, s'acaba, l'aixeta es tanca, evidentment.
1: Recordem que estem en el moment en què el Partit pel Canvi té la majoria suficient per aprovar lleis sense haver de pactar amb altres forces. Això no és necessàriament autoritarisme, però és el moment en què el sistema es posa a prova perquè per molta majoria que tingui un sector polític, aquest sistema ha de vetllar perquè la majoria no anul·li els drets de la minoria. Per això hem parlat del naixement de l'Estat modern, la separació de poders i els checks and balances, les mesures de control que eviten decisions autoritàries en una democràcia. Quan aquestes es posen en risc, s'obre la porta a desmantellar la separació de poders, que és precisament una de les característiques de l'Estat de dret. És, doncs, un estat de dret.
2: Un tipus d'organització política estatal en la qual els poders estan separats i mútuament es controlen.
3: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
2: Perquè separats vol dir no que les persones que hi formen part o que en són titulars no puguin coincidir. Per exemple, pot haver-hi un diputat que a la mateixa vegada sigui ministre o president del govern, sinó que estan separats en el sentit de que entre ells es controlen mútuament. Per tant, que el sistema jurídic contempla en el seu màxim exponent, que serien les Constitucions, les normes supremes, contemplen un seguit de mecanismes de mutu control entre els poders de l'Estat. Mentre això funciona, funciona l'Estat de dret. Podem tenir eleccions sense Estat de dret? No podem tenir Estat de dret sense separació de poders. És a dir, l'essència de l'Estat de dret és el control de les normes del poder polític per les normes jurídiques que el propi poder polític ha donat, però en tot cas està sotmès aquest poder polític al dret. I això solament es pot donar quan, de manera eficient, és a dir, de veritat, hi ha una separació de poders. Quan aquesta separació de poders és fictícia o quan directament no existeix, tu pots tenir eleccions, pots tenir sistemes en els que es preguntin coses a la gent, però en el fons no tenen, no són la visualització ni la materialització d'un sistema democràtic. Per tant, democràcia amb estat de dret necessàriament s'han de retroalimentar, però tu pots tenir eleccions i no tenir democràcia.
1: El concepte d'estat de dret ajuda a entendre per què un país que celebra eleccions no té per què ser una democràcia. A més, ja sabem que la classificació no té per què ser binària. No passem de democràcia a dictadura de manera directa. Hi ha sistemes que podem considerar intermitjos. Sistemes que són democràcies, que celebren eleccions i que permeten canviar el govern, però que no acaben de tenir un funcionament, diguem-ne, idoni dels poders legislatiu, executiu i judicial. Així, si coneixem les democràcies plenes com a democràcies liberals, aquesta democràcia amb eleccions però amb dificultats en el funcionament dels poders es coneix com a democràcia electoral. El nom pot confondre, però s'anomena així perquè fa referència a les eleccions.
4: Una democràcia que no té estat de dret, on el poder executiu no està sotmès als límits que marca la Constitució i les regles, les lleis, val? Això és el que en diem una democràcia electoral quan les eleccions continuen celebrant-se.
3: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en política comparada.
4: Val? Pot acabar sent una autocràcia competitiva. Val? O sigui que, en realitat, la línia, aquesta frontera entre democràcies electorals i autocràcies competitives és fràgil, és fina, aquesta línia. Per exemple, el cas d'Hongria, no? El cas d'Hongria, jo crec que avui, en les classificacions estàndard, a l'ús, està classificat com a autocràcia competitiva, però va començar sent una democràcia electoral. Perquè hi va haver un procés on l'Orbán va començar a anar desmantellant totes aquestes institucions que podien suposar una oposició, no? al seu govern.
1: Comencem a tenir diversos conceptes. El que coneixem com a democràcia plena és una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders. També tenim democràcies electorals i autocràcies competitives. Quina relació hi ha i com es passa d'una a l'altra?
5: Una possible transició gradual i des del propi sistema democràtic, sense cops d'estat, seria passar d'una democràcia liberal, amb eleccions i separació de poders, a una democràcia electoral en què se celebren eleccions però la separació de poders no està assegurada. Quedar-te en aquest estadi és complicat i la situació pot arribar a una autocràcia, una dictadura competitiva. És a dir, una autocràcia en què se celebren eleccions però en què els partits amb opció de govern estan sota un mateix control o idees i en què la separació de poders és només una façana. Alguns casos concrets de democràcies liberals que han passat a ser electorals són Grècia i Israel des del 2022 o Corea del Sud des del 2023.
1: L'estat de dret, la separació de poders i la celebració d'eleccions lliures són centrals pel manteniment d'una democràcia perquè són l'al·licient que té l'oposició per acceptar el poder de qui governa. És a dir, tu com a partit et creus o acceptes el poder de l'altre perquè saps que tu també és possible que tinguis opció de governar. Si aquesta opció desapareix, l'oposició no té cap motivació a l'hora d'acceptar el teu poder i legitimar-te com a governant.
4: És respectant l'estat de dret, no? Respectant les lleis, no? Si tu no respectes aquests límits, és el que dic, al final faràs intolerable la derrota a aquells que han perdut, no? I llavors això és el principi del que pot acabar derivant en una revolució o en un canvi de les condicions polítiques, socials i econòmiques de tipus violent, no?
1: Acceptar el govern i la legitimitat de qui governa també ho ha de fer la ciutadania.
0: Les lleis, la capacitat que té l'Estat de coartar la vida de les persones, de limitar la vida de les persones, es fa perquè s'aplica unes lleis decidides democràticament.
3: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
0: I per tant, si ens limitem a la nostra llibertat individual és per un bé col·lectiu. I per tant necessita evidentment de participació electoral, necessita d'unes eleccions, però també d'uns contrapesos. Uns contrapesos entre els diferents poders i necessita també d'una ciutadania activa i participativa.
1: Que una democràcia garanteixi drets i llibertats, que celebri eleccions i respecti la separació de poders és sempre una bona notícia. Però l'important és que tot això es mantingui independentment de les circumstàncies. La democràcia convenç quan funciona. Defensar drets i llibertats per tothom ens sembla bé, fins que canviem d'opinió.
6: La gràcia és que quan hi ha un moment de crisi de l'Estat, quan hi ha un moment de risc per l'Estat, es continuïn mantenint aquests drets. No?
3: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
6: Perquè això és la demostració de que aquests drets realment són definidors de la pròpia essència de l'Estat. Llavors, és com, per exemple, el tema de la tortura, no? Per posar un exemple en temes de terrorisme o de... No, és que si torturem a tal terrorista podem arribar a saber doncs en quin lloc tenen les armes i, per tant, d'aquesta manera evitar un atac major que hi pugui haver contra, no, contra la seguretat col·lectiva que pot comportar la mort de moltes persones. Bueno, si autoritzem aquest acte de tortura contra aquesta persona, acabarem autoritzant sistemàticament els actes de tortura perquè sempre trobarem una justificació a la tortura.
1: Fins ara hem vist com algú amb pretensions autoritàries arriba fins al poder per vies democràtiques. Ara ens toca veure com es desenvolupen aquestes idees i com posen a prova els mecanismes de control i seguretat de la democràcia. Consolidar una autocràcia des del govern implica aprovar diverses mesures que beneficien tant el teu projecte com a tu. La qüestió és fer-ho amb la mínima resistència possible. Com aproves, doncs, mesures que són polèmiques i que en alguns casos són un embat directe a la democràcia? Amb una maniobra de distracció. Si ja tens el marc establert i vols aprovar mesures autoritàries i no ho pots dissimular, el millor fer-ho és de cop. Amagar-ho a simple vista. És com quan a la feina arriben aquells mesos de més càrrega de treball, un piló d'informes, reunions i presentacions a fer. Tants encàrrecs que no saps per on començar. Que quan estàs endinsat en la feina t'oblides d'alguns detalls que en situacions de més calma detectaries a la primera. Aquesta situació, aquest concepte, es coneix en política com a muzzle velocity.
5: La muzzle velocity, velocitat de sortida en anglès, és la velocitat a la qual un projectil surt de la boca del canó d'una arma. Aquest terme el va fer servir en l'àmbit polític l'any 2019 Steve Bannon, ideòleg i director executiu de la primera campanya presidencial de Donald Trump. L'expressió fa referència a aprovar el major nombre de propostes el més ràpid possible. Bannon va identificar que el principal opositor de Trump quan va arribar al poder no era el Partit Demòcrata, sinó els mitjans de comunicació, que disputaven i denunciaven públicament cada moviment del seu executiu. Amb aquest diagnòstic es va adonar d'una altra cosa, i és que els mitjans només se centraven en una problemàtica en concret. Un exemple, si un dilluns havien aprovat un pla per reduir el pressupost dels menjadors escolars, però el dimarts havien anunciat una mesura per reforçar la frontera amb Mèxic, totes les notícies del dimecres parlaven de la tanca i s'oblidaven dels nens. Sumant aquests dos elements va tenir una idea, al seu parer, magnífica. Aprovar moltes de les mesures del gabinet alhora que d'aquesta manera les televisions, ràdios i diaris només poguessin centrar els seus esforços en una o unes poques mesures.
1: Presentar moltes propostes parlamentàries de manera conjunta no té per què demostrar la voluntat de destruir la democràcia. Fer-ho també pot servir per reduir el nombre de votacions o per assegurar que algunes qüestions que t'interessa aprovar tirin endavant ajuntant-les amb altres. Els decrets o paquets de mesures que inclouen mesures de diversos àmbits es coneixen com a òmnibus. A Espanya, per exemple, va succeir el gener del 2024. L'executiu de Pedro Sánchez va intentar aprovar un decret òmnibus en què es barrejaven qüestions tan diverses com la revalorització de les pensions, les ajudes als pobles afectats per la dana o les bonificacions del transport públic. Espanya, sigui un decret òmnibus o un decret normal, perquè ens entenguem, primer s'aprova en Consell de Ministres, el govern, i més endavant, al cap d'un mes, ho ha d'aprovar o ratificar el Congrés. Aprovar moltes lleis de cop no té per què ser perillós, però és cert que es pot fer servir de manera malintencionada. Com que el Partit pel Canvi ja controla el poder executiu, és el moment d'ampliar horitzons i fer-se amb el legislatiu. Ja que hi som, també podem revisar aquelles institucions que supervisen les nostres tasques, que ens fiscalitzen. I la cirereta del pastís de tot això és limitar la capacitat de finançament dels contrincants. Com? Doncs limitant el finançament de les seves campanyes electorals. Tot de cop, amb un sol decret que inclogui aquestes lleis. Però per què hem triat aquests tres aspectes? Comencem per controlar el poder legislatiu, el Parlament. Si veiem que aquesta cambra no para de posar-nos pals a les rodes i de dificultar les nostres accions, és important aprovar mesures que ens permetin aprovar lleis sense la seva aprovació o dissoldre la cambra en cas que ens dificulti en accés l'acció de govern. El Partit pel Canvi ja té tres quartes parts de la cambra controlada, però en altres escenaris amb majories absolutes més limitades, aquest pot ser un bon camí per tirar endavant mesures, diguem-ne, dràstiques.
4: La majoria més 1, és a dir, 50 més 1, no té la capacitat de canviar l'estatus quo. Punt. Si tu vols canviar l'estatus quo, necessites majories qualificades. Després posem-nos a discutir quan qualificades han de ser aquestes majories. Però la majoria més 1 no pot canviar l'estatus quo.
1: Totes aquestes mesures, en favor del projecte polític autocràtic, suposen deslegitimar les institucions. Com es fa això?
7: Se les pot deslegitimar, sobretot, traient-los-hi la capacitat d'actuació.
8: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
7: I presentant-les com una cosa que no són. És a dir, presentant-les com un problema insalvable de cara a la societat, presentant-les com gent indesitjable.
5: En alguns sistemes presidencialistes, el que pots fer per assegurar-te el control del legislatiu és obligar a la convocatòria d'eleccions al Parlament sabent que aquests comicis seran guanyats per tu, ja sigui de forma legítima o il·legítima. A l'Equador, on el sistema és presidencialista i hi ha eleccions al Parlament i també presidencials, és a dir, per escollir directament el president, existeix el concepte de mort creuada. La situació implica que, en cas que el president es vegi obligat a convocar eleccions presidencials i sotmetre's a les urnes, aquest mateix president també pot dissoldre el Parlament quan normalment no és una atribució que li correspondria. D'aquesta manera, si tens assegurada una victòria electoral en els dos camps, pots prendre el poder absolut.
1: Unes altres institucions que poden complicar l'acció de govern autocràtica són les encarregades de fiscalitzar el govern en qüestions de transparència. en complir la llei de contractes públics, auditar els concursos de l'administració. Imagina't si es poguessin eliminar o legislar de forma diferent, donant més llibertat a l'executiu per fer i desfer com vulgués.
9: Anul·lar tots els sistemes de fiscalització.
3: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
9: Però això ho estan fent. Totes les oficines antifrau, tots els mecanismes de fiscalització que es van crear per garantir que el funcionament de l'executiu, de manera especial, tots els temes de transparència, tots aquests temes els han carregat en les comunitats on tenen majoria PP i Vox.
10: Bé, corrupció ve de corrompre i és, doncs, portar accions que indueixin a obrar il·legítimament.
3: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
10: Poder afavorir unes persones en contra d'unes altres, és a dir, afavorir determinats interessos, lobbies o persones que va en detriment dels drets i de poder atendre les necessitats d'altres persones. No podem fer una política que vagi a afavorir unes èlits. Hem de poder, doncs, construir entre tots una política que ajudi a una millor redistribució de la riquesa, a un mantenir o reequilibrar les condicions de vida dignes per totes les persones. És que és una partitocràcia, vull dir, si els mateixos polítics són els que nomenen els càrrecs de control, doncs una mica és una, dir, estem aquí tots compromesos a mantenir o a vegades amagar o a tapar determinats casos.
5: A Mèxic aquest any ha passat una situació molt semblant a la descrita. La seva cambra de diputats, el seu Parlament, ha desmantellat l'Institut Nacional de Transparència, Accés a la Informació i Protecció de Dades Personals i ha transferit totes les seves competències al poder executiu. Aquest moviment ha estat denunciat per diverses organitzacions de la societat civil, periodistes i entitats d'advocats del país.
1: Amb el poder legislatiu i les autoritats de transparència desactivades, només fa falta acabar amb les esperances de l'oposició a poder retornar al poder. Com bé hem vist al llarg del nostre podcast, les eleccions són el mecanisme que, ben gestionades, permeten les alternances en el poder. Però què passaria si les fem injustes, canviant com es reparteixen els diners, les subvencions, entre els partits durant les campanyes electorals? Pots prohibir-les per tots els partits en nom de la transparència o simplement eliminar-les per l'oposició, només blindant-les pel teu partit. Vegem-ne un exemple.
5: No ens movem de Llatinoamèrica perquè ara parlarem d'El Salvador. El país dirigit per Nayib Bukele ha aprovat aquest any una llei que elimina qualsevol finançament públic d'un partit polític. Tampoc és que hagi trobat gaire oposició, ja que actualment la seva formació ocupa 54 dels 60 escons del Congrés del País Centroamericà.
1: Tantes mesures tan juntes i tan importants no agradaran a tothom. L'oposició és més que probable que surti als carrers. Com ha de reaccionar un partit amb pretensions autoritàries? Què faran la resta de partits tradicionals? I la societat civil? En l'àmbit institucional és probable que els partits de l'oposició facin actes de protesta. Pot ser que es manifestin dins del Parlament o que denunciïn vetos. En un context d'autocratització, l'oposició pot queixar-se, però pot continuar fent joc al govern fins a cert punt. És el que havíem parlat abans. L'oposició té l'incentiu de quedar-se dins del sistema sempre que cregui que podrà optar al poder a les següents eleccions. Ara bé, què passa si la democràcia realment s'està debilitant?
7: Si l'oposició creu en la qualitat democràtica del país i en el sistema democràtic de debò, doncs ha de fer tot allò que, independentment de l'actuació del govern, però ha de fer tot allò que asseguri que no hi ha un debilitament de la qualitat democràtica d'aquell país, encara que en algun moment aquesta actuació no li representi un guany electoral. Si un país s'acomoda a una situació nova de pèrdua de de pèrdua democràtica, no? Si la gent s'acostuma, si la gent, per no fer soroll, doncs, més o menys ja es conforma, si no hi ha una resistència activa en aquest sentit, etc, etc, al final acabaràs tenint això.
11: Quan estàs a l'oposició, creus que el govern tira sol i que et consulta poques coses. Quan estàs al govern, creus que l'oposició vol destruir-te. Llavors, suposo que això forma part de, bueno, de la posició en la que estàs, no?
1: Però el més important és, sobretot, la reacció que tindrà la ciutadania al carrer, per una qüestió de números, bàsicament. Si l'oposició és capaç de mobilitzar la població davant de tots aquests canvis, la situació es pot posar tensa.
12: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia.
3: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
12: Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior. La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política. Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
5: Un cas bastant contemporani de les mobilitzacions que poden néixer fruit de grans canvis legals són les protestes de l'oposició argentina a la llei Òmnibus, aprovada per Javier Milei el 2024. Ja hem vist abans què significava una llei Òmnibus. En el cas argentí, aquest paquet es va impulsar per aprovar unes 200 lleis que, segons el gabinet de Milei, servien per desregular l'economia argentina i reduir la seva despesa pública. No pensava el mateix l'oposició, que va sortir en tromba al carrer, amb mobilitzacions multitudinàries i que va causar diversos enfrontaments amb les forces de seguretat. En total hi va haver 20 detinguts i 150 ferits.
1: En aquest context és important aturar-nos un moment a parlar del rol dels cossos de seguretat. Un dels trets definitoris de l'Estat és que té el monopoli en l'ús legítim de la violència. És a dir, que l'Estat és l'únic que ha de tenir la potestat d'exercir la violència sobre algú, sempre de manera legítima. Quin és el rol de la policia en una democràcia?
9: Si no hi ha policies que mirin que la convivència en l'espai públic es produeix en els termes que s'ha establert, no funciona. És a dir, jo m'agradaria poder creure en aquella cosa de que tots som bons i tots ens portem molt bé, però és que no és gaire veritat. Les forces de seguretat són un servei molt delicat, molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima.
1: En un context de deteriorament democràtic, amb l'oposició i la ciutadania mobilitzada, un autòcrata intentarà beneficiar-se de les forces de seguretat. El control del carrer és essencial. Aquí rau la importància de dotar a les forces de seguretat de totes les garanties legals necessàries, que sàpiguen que tenen l'empara del govern.
5: Tenim uns quants casos de lleis que buscaven protegir a les forces de seguretat de forma ràpida i eliminant certs escolls legals que limitaven les seves formes d'actuar. El primer exemple el trobem als Estats Units amb la doctrina de la immunitat qualificada del 1967. Aquesta permet als funcionaris estatals i locals evitar les conseqüències personals relacionades amb les seves interaccions professionals, tret que violin una llei clarament establerta. Pels grups pro drets humans i civils, aquest és un mecanisme utilitzat per escapar de la rendició de comptes i la responsabilitat civil per participar en actes violents i abusius. No fa falta anar tan lluny per veure casos similars. Per associacions com Amnistia Internacional, l'aprovació de la popularment coneguda com a Llei Mordassa del Partit Popular Espanyol el 2015 va significar una disminució de les llibertats d'expressió, reunió i informació. A més, permetia als cossos de seguretat utilitzar armes com les bales de goma i autoritzava les devolucions en calent d'immigrants a les zones frontereres com Ceuta o Melilla. Finalment, altres casos d'arreu del món són similars. Jair Bolsonaro va eliminar 19 punts de la llei d'abús policial del Brasil l'any 2019, permetent pràctiques com la detenció amb manilles o la no obligació al fet que els agents de policia s'identifiquin davant la persona detinguda. O la llei de protestes d'Egipte del 2013, on els límits a les actuacions policials són gairebé inexistents.
1: Tants canvis i tants sobtats poden deixar sense aire i sense les idees clares a molta gent. Potser alcen la veu contra algunes d'aquestes decisions. Tenen por de les mesures preses.
5: De ministres i simpatitzants que s'han tornat dissidents d'un govern que fins fa poc defensaven, hi ha moltíssima hemeroteca. A Israel, el 2023, una reestructuració massiva del poder judicial que es va efectuar sota el govern de Benjamin Netanyahu va causar que el mateix ministre de Justícia, Yoav Galant, denunciés la ingerència de l'executiu en el poder judicial. Evidentment, el primer ministre del país de l'Orient Mitjà no li va fer gaire il·lusió a aquest moviment i va expulsar a Galant de l'executiu, causant una gran onada de protestes ciutadanes. Per altra banda, el 2019, Gran Bretanya va veure com, després de la victòria del Brexit en el referèndum del 2016, alguns partidaris d'aquest moviment van abandonar el vaixell. De fet, el diputat encarregat de mantenir la disciplina del Partit dels Conservadors, George Young, conegut com a Lord Young, va dimitir després de no poder assegurar que el Brexit comptés amb el suport parlamentari suficient en aquells moments.
1: Quan les decisions són complicades i polèmiques, és quan aquests governs pateixen per mantenir-se junts. Si el Partit pel Canvi es vol mantenir ferm i tirar endavant amb les seves promeses i programa, ha de sobreposar-se a aquesta situació.
13: Ho sents? Ni un sol crit. Ni una sola crítica. No sona res. Tot està en calma als carrers. Però no tothom se sent còmode, líder, enmig d'aquesta calma. Hi haurà moltes persones del teu voltant, del teu partit, que abandonaran el camí cap al canvi. Algú deixarà el seu escó, marxarà del govern, o fins i tot s'unirà a les protestes de l'oposició. Potser hauràs de castigar algun trànsfuga. No tant de fer llàstima, ni molt menys sentis llàstima per tu. No tothom està preparat per prendre el control absolut.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic: Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu: Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corsellas, Tomàs Hinojosa, Laura Hurtado, Aquetza Martín, Lluc Peric, Clàudia Patller, Martí Pernia, Martí Puig, Robert Rodríguez, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles, Gerard Ullastre i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Abel Escrivà, Joan Josep Baibé, Montserrat Nebrera, Anna Sofia Cardenal, Pere Aragonès, Benet Salelles, Artur Mas, Montserrat Tura, Feliu Madaula i Carla Riera. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que tenim amb en Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Anna.
3: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
4: Avui parlarem, així de manera conceptual, de la justícia passats els 90 anys, li hem dit, no? Però, bueno, qui diu els 90 anys diu en qualsevol moment d'edat avançada.
3: Uh-huh. A veure, posa'ns una mica en context.
4: Mira, doncs, recentment, i jo crec que ara tothom de seguida, els nostres oients, sabran de què parlem, però imagineu-vos un home de 95 anys... que camina amb dificultat, ajudat per un caminador, que té reconeguda una dependència del 75%, i imagineu-vos que els metges han dit que aquestes, metges forenses, han dit que aquesta persona no té les capacitats cognitives per defensar-se, que un tribunal l'obliga a viatjar a Madrid per ser examinat de nou. Jo crec que aquí els nostres oients poden anar determinant de qui parlarem i de què parlarem avui.
3: Parlem d'un cas, no?, que ha viscut una persona mediàtica aquí i ara mateix, és Jordi Pujol, no? Estem situant-nos aquí, Jan?
4: Correcte. Parlem del president Pujol i del que aquestes darreres setmanes, mesos, hem vist en el judici, no?, contra la seva família. I en aquest escenari han sorgit molts dubtes. Ho hem sentit en els mitjans, ho ha comentat la gent, ha estat un tema comentat, no? Té sentit jutjar algú que no pot entendre de què l'acusen? Busca la llei la reinserció o la venjança? Que d'això també n'hem parlat alguna vegada, no? Doncs l'objectiu de la secció d'avui és analitzar una mica aquests límits del dret penal quan això topa amb la biologia, per dir-ho així, perquè al final si la justícia no és humana, i és així perquè ens ho hem determinat així nosaltres en la nostra normativa, doncs perd tot el seu sentit, no? Per tant, avui parlarem, sí, de si té sentit o no jutjar algú a partir de certa edat fent servir un cas, doncs, que tothom coneix.
3: Doncs som-hi. Què hi diu el dret penal en tot això?
4: Doncs el dret penal aquí, com deia, i això sí que diria que alguna vegada ho hem pogut dir, no té un objectiu de càstig. No es basa en el càstig pel càstig, no? Allò de la llei del talió, d'ull per ull i dent per dent, no és l'objectiu de la nostra política penitenciària ni del nostre dret penal. Per què? Doncs perquè l'eix fonamental de la nostra normativa, arreglada, doncs, en els valors constitucionals, l'objectiu principal de les penes, en qualsevol cas, ha de ser la reeducació, la reinserció social. Així ho marca la Constitució, no? Per tant, quan una persona, per la seva edat o el seu estat, ja no pot ser reinserida, ni és capaç d'entendre el procés, que el judici perd la seva funció principal, no? Aleshores, és aquí on han sorgit molts dubtes, sobretot en relació a aquest cas.
3: Més de si és necessari, no?, jutjar aquesta persona si al final no pot fer aquest procés, no?, que dèiem, de reinserció social.
4: Correcte, no podrà complir amb l'objectiu final de la norma. I en això sí que és cert, doncs, que hi ha una dissonància entre la capacitat cognitiva d'algú i l'edat. És a dir, no està renyit que perquè siguis gran no puguis tenir aquesta capacitat cognitiva, no? Però en aquest sentit, la llei no ens diu cap edat màxima per ser jutjat. No dius, escolta, a partir de no sé quina edat, vostè no podrà ser jutjat. No, això no passa. Per això dic aquesta dissonància entre aquesta capacitat i l'edat, perquè al final, si una persona de 100 anys es considera, a través dels metges forenses i, per tant, de pèrits especialistes que pot anar a judici pels delictes que siguin perquè té totes les seves facultats intactes, pot ser excepcional, però això no vol dir que no pugui passar. Doncs, evidentment, això podrà passar, aquest judici es podrà produir sense cap mena de problema. Perquè, al final, el que protegeix el dret és aquesta capacitat processal d'estar en el procés del judici, no? Al final, aquesta facultat mental d'entendre de què se t'acusa perquè tu et puguis defensar d'una manera coherent. Si tu no ets capaç de recordar de què et parlaran, escolti'm, com et podràs defensar amb un al·legat, amb una explicació responent preguntes? No ho podràs fer, no? Per tant, doncs això és molt important, aquesta capacitat cognitiva, que després, si bé ho mencionaré, jo crec que els nostres oients ho han de tenir clar. És una facultat, la de determinar si algú està facultat o no, que té el jutge, és cert, però el jutge no és metge. Igual que el jutge no és enginyer de ponts i camins. I per tant, per això hi ha els perits especialistes. I és bastant inaudit, per no dir que no ha passat mai, que un jutge hagués pogut contradir el que, no un pèrit, no, tres primer i uns quants més després, havien dit en relació a la capacitat cognitiva del president Pujol. No? Doncs, al final, el jutge s'ha de valdre d'aquests coneixements tècnics que ell no té en aquelles àrees que no són del seu coneixement. No? Per això hi són els pèrits. Per tant, per això sobta una mica la casuística d'aquest cas.
3: Clar, això també aplica, no? No només a persones grans, sinó a persones joves que no tinguin aquesta capacitat processal, no? Estic pensant, per exemple, en persones amb problemes de salut mental.
4: Correcte. És en aquest sentit que, de la mateixa manera, els metges forenses determinaran si algú té o no té aquesta capacitat. Potser aquesta persona doncs ja directament té declarada una modificació de la seva capacitat i, per tant, doncs ja potser té un tutor legal o té un curador. Per tant, aquest procés s'agilitza molt més, perquè tota aquesta documentació que acredita que no ets capaç, doncs ja hi és, ja existeix. No caldria fer gaires exàmens nous, que el jutge ho pot sol·licitar, però no seria necessari perquè al final ja està acreditat. Però sí, això, avui parlem de l'edat, però parlem de qualsevol circumstància en la qual es modifica la capacitat d'algú, efectivament.
3: I aquesta alteració mental, aquesta manca de capacitat processal, hi ha d'haver sigut abans de cometre el crim o de cometre el delicte o després, just en el moment en què se'l processa? Això com funciona?
4: Clar, aquí això canvia, no? És diferent, però al final el codi penal i la llei d'enjudiciament criminal, el que ens diu, concretament, l'article 383, el que ens diu és que si aquesta demència o aquesta alteració mental apareix després de la comissió del delicte, el tribunal hauria de suspendre la causa fins que l'acusat recuperi la salut. Ara bé, ens trobem en casos en què això no és possible i que aquesta recuperació no pot donar-se perquè estem doncs, en un procés al final de la vida on és possible doncs, que hi hagi una malaltia incurable, una senilitat severa. No? I per tant això el que acaba és suposant l'exempció total d'haver de declarar i de formar part i, per tant, de poder ser declarat culpable en aquest judici. No? Per què? Doncs perquè no hauràs pogut defensar-te, perquè no tens la capacitat de fer-ho. No? Això en el cas d'haver-ho fet després. No? Altre cas seria que hagis produït un delicte prèviament on tu ja tenies aquesta condició, que era el que em preguntaves. Bueno, no és l'objecte del que avui analitzem aquí, però evidentment això et pot comportar uns atenuants o uns agreujants en el judici. No vol dir que no et jutgin. També ho haurà de determinar el jutge i el que diguin els metges forenses. No? Però si tu comets un delicte sota la influència de les drogues, és evident que tu en aquell moment no estaves en el teu estat natural, per entendre'ns. Hi havia una alteració. Clar, s'ha de veure per què s'ha produït aquesta alteració i això tindrà conseqüències en el llarg del judici, evidentment.
3: Anem als casos pràctics, doncs, Jan?
4: Correcte. Anem als casos pràctics sense abans oblidar que el Codi Penal, el que ens diuen això, és que directament estan exempts de responsabilitat criminal aquells qui no siguin capaços de comprendre la il·licitud dels fets que se'ls imputen. Per tant, això és rellevant, reitero, per tenir en compte aquest dret a defensa. No? Anem als casos pràctics. Que això ha aixecat polseguera i ha aixecat polseguera perquè hi ha hagut algun altre cas mediàtic també on les decisions del mateix jutge, d'aquest judici, del mateix jutge, havien sigut diferents. Em refereixo al que va passar l'any 2016. L'any 2016, a l'estat espanyol, s'estava jutjant la trama Gürtel, en el cas del Partit Popular. I una de les persones que estava en la causa era l'extresorer del Partit Popular, el senyor Álvaro Lapuerta, senyor que en aquell moment tenia 89 anys i que també doncs, els metges forenses havien determinat doncs, que no tenia les capacitats suficients com per anar a judici, per tant, poder ser declarat culpable o absolt o el que fos, però en tot cas de seguir el judici. Doncs en aquest cas, el mateix jutge, el senyor Ricardo de Prada, va dir que acceptava sense cap mena de problema els informes dels forenses on es parlava de que hi havia una demència sobrevinguda, per tant, posterior en els fets, i que no permetia que això pogués jutjar amb aquest senyor. El mateix que amb el president Pujol li va dir, escolti, malgrat tres informes del cos de forenses, no de Catalunya, perquè el cos de forenses és únic a tot l'estat, és a dir, l'havien examinat a Catalunya, però es formen part tots del mateix cos, els de Catalunya, els de l'Audiència Nacional, etc. Per tant, no era una rivalitat entre cossos, tampoc. Això s'ha de tenir en compte. No? Per tant, va prendre una decisió diferent. Certament paradoxal.
3: I això va generar el polèmic viatge a Madrid, no?, que es va fer anar, van fer anar Jordi Pujol a Madrid i finalment no va haver de declarar.
4: Efectivament, és a dir, van fer anar el president Pujol a Madrid per sotmetre'l a més exàmens mèdics in situ. I el tribunal deia per ells poder declarar i ells poder avaluar en primera persona aquest estat. Reitero, un jutge no és un metge. I per tant, eren uns coneixements doncs, que costa molt de justificar la necessitat de fer viatjar una persona de 95 anys durant més de 6 hores d'anada i 6 hores de tornada en cotxe. Jo és que penso en la meva àvia, no? De la mateixa edat. I que amb prou feines li està molt bé, però li costa, no?, també en certs moviments, perquè té unes limitacions per qüestió d'edat. M'imagino que m'hagués d'enviar a Madrid, és que no vull fer servir una paraula grossa, però la trasbalses, diguem-ho així.
3: Sí, la totalment.
4: Per tant, home, aquest viatge no va servir de res. Per què? Doncs perquè els metges forenses van determinar el que ja havien dit els altres metges forenses, que és que el president no tenia les condicions físiques ni mentals per poder afrontar aquest judici, malgrat ell va dir, escolti'm, jo vull declarar. Ell pot dir el que vulgui, evidentment, però allà no s'està per jutjar el que deia el president, sinó per avaluar, certament, la seva capacitat. I va fer-se palesa una cosa que sabíem tots.
3: Per tant, en aquest sentit, si els metges forenses determinen que no pots declarar perquè no tens aquesta capacitat processal que comentàvem al principi, però tu vols fer-ho, no pots, eh? O sigui, aquí hem d'acatar les decisions dels metges.
4: Bueno, no és una qüestió de que no puguis, és una qüestió de que tu pots tenir un moment de lucidesa, però en conjunt tu no estàs capacitat per recordar si hi havia una factura o una altra de fa 40 anys. És que, clar, una cosa és això i l'altra és que tu puguis tenir una conversa més o menys coherent durant un quart d'hora. És que, clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. I, clar, aquesta voluntat, quan tu tens aquest moment de lucidesa, hi és perquè al final estem parlant d'una causa que feia 14 anys o 12 anys que anava. És que han passat molts anys, llavors jo no sé si aquí alguns tenien la vocació de que el president ja no hi seria i per tant sempre quedaria aquesta ombra de dubte, però bé, el president ha seguit. L'únic és doncs, que amb unes limitacions pròpies de l'edat.
3: Doncs Jan, ens dones alguns consells en aquest tema, en la justícia amb edats avançades?
4: Sí, a veure, una de les coses la dèiem ara, no? El que determinin els forenses, que al final són pèrits, és determinant, o ha de ser determinant, no? Al final, davant d'aquests símptomes doncs, de demència, el primer que has de fer és sol·licitar doncs, que es facin aquests exàmens, perquè el jutge no té aquesta capacitat per decidir, sinó que han de ser els metges. Per tant, el jutge no té aquest coneixement tècnic, malgrat sí que és qui pren la decisió final, no? Avalat amb aquest argument. En segon lloc, home, jo sí que penso que en aquest cas la dignitat de les persones ha d'estar per sobre del procediment. I forçar una declaració d'algú doncs, que ho simula o no recorda, jo crec que és més proper a un escarni que no pas a un procés judicial correcte. I en tercer lloc, perquè ho tinguin clar la gent que ens escolta, això no vol dir que el judici s'aturi. El judici no s'atura, el judici continua per absolutament tota la resta de la causa. Per tant, que s'eximeixi a una persona pel seu estat de salut no fa que la resta d'acusats, doncs, com en aquest cas passa amb alguns dels fills, no continuï el seu procés, no? Això no ho impedeix en cap cas.
3: Mm-hmm. Perquè aquí el que estem avaluant són les capacitats de la persona en individual, eh? Vull dir que
4: correcte,
3: la resta d'acusats sí que tenen les capacitats processals per ser processats, per tant han de seguir el seu procés.
4: Exacte, és a dir, veurem al final doncs, si es determina o no es determina doncs, algunes de les il·licituds que es marcaven. No? A més, sorprenent, perquè en el que portem de judici, que fa ja molts mesos que funciona, el nom del president havia sortit en dues ocasions, pràcticament. Mm-hmm. Per tant, clar, tot aquell pes que també mediàticament se li havia donat durant el judici, els qui l'hem anat seguint per professió, per dir-ho així, o per estar al dia de les novetats jurídiques i mediàtiques en aquest àmbit, ostres, és...
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Clavé de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Som Terra, amb Pili Garcia.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per estar aquí de nou.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: vosaltres de municipis rurals, ja en saps, un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir doncs fa ben poc, a finals de l'any passat,
1: sí,
0: la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya, i va ser la quarta. A més, has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i van tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira tot un dia sencer, amb la presència del conseller de Presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atansen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, o sigui, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè també tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, pues també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el Kosovo, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, si no, se'ns moren els dits.
1: Sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això, destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, pues, l'any passat o fa un any i mig, i el tema del PUOS també, pues, també si tot això ho juntes, són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, pues, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís,
1: sí,
0: perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolta que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que té la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, pues te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, pues van tindre una partida de vora 400.000 i pico d'escacs d'euros, no? Si parlo, població com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual pues, tens una mirada àmplia per poder pues, agafar, pues, en aquest cas, pues, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 4.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, aquests diners no semblen tant, no? Perquè al final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, eh? Això per una gran ciutat.

0: la que jo hi era mateix com a ponent, també doncs, hi havia el conseller de Justícia, el Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera hi havia la consellera d'Ensenyament.
1: Doncs què és el que més destacat va sortir de cada una de les taules? Perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina, sí, també, ja.
0: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i dintre les tres taules molt, molt, molt important, i que visualitzin la importància del territori i dels municipis petits. Evidentment, també allí doncs, era una trobada també en la qual havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual doncs, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic, tot el seu equip, doncs, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible, uh-huh, perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligat també doncs, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
1: Recuperar les cases
0: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
1: i moltes. Això volia preguntar, sí. Ja hi ha casos d'èxit?
0: Comença a veure... Sí. Nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè amb 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això doncs, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, o sigui, aquests pisos se cobriran...
1: Ràpid,
0: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
1: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
0: Sí, clar, d'això també és el que anava a aquesta segona trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipi rural que es va fer a Mont-Sant Benet ja era justament, o sigui, quan se va aprovar l'Estatut, uh-huh, i aquí estàvem a un any vista, no?
1: Sí.
0: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com potser el meu, sí, vale? Jo tinc un secretari interventor...
1: Torre-serona, quants habitants?
0: 420.
1: 420 habitants.
0: Sí.
1: Com us organitzeu? Pues interventor, que ve cada quan?
0: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
1: i ximpum.
0: Sí, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tot el que es genera cada el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. Això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa pensativa perquè, clar, és que Torre Serona tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volen fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar a vegades aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies,

0: que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
1: Per tant, aquí ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
0: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben a gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
1: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant ens ho pots explicar de primera mà.
0: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, Torre Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre Ferrera.
1: No? Ah, d'acord.
0: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
1: Que té sentit.
0: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre Serona, que és una persona de 84 anys, que imagina tu si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
1: 8.000?
0: Sí, o sigui, cada unitat de...
1: Sí, poden ajuntar-se municipis
0: fins a 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
1: d'acord,
0: en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
1: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen
0: correcte,
1: de la Noguera,
0: correcte,
1: no? De Balaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
0: Sí,
1: no?
0: Passa molt, amb la qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer-ho nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenien aquesta autorització. Els municipis
1: per posar càmeres,
0: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar amb aquests cossos de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
1: Clar, o sigui, és que és allò que...
0: Clar, al final...
1: És que xoquen.
0: Clar, dius, la potestat de l'alcalde per pugui visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
1: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades,
0: sí,
1: no? De qui pot veure aquesta càmera.
0: Ni més ni menys.
1: Hauria de ser un policia o una policia,
0: sí,
1: o...
0: Sí. Podria ser
1: l'alcalde o l'alcaldessa.
0: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual. podríem agafar, fer un conveni amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui tècnicament...
1: I després anessin a mirar.
0: Anessin a mirar o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir al nostre gravador i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
1: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, perquè realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de, no. De por, aparentment. Vull dir, sempre pot passar alguna cosa, és evident.
0: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
1: Sí que volen... Pot passar.
0: Poden passar, però... no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva, doncs és aquest una mica incivisme o, deixi-m'ho remarcar, el turisme d'escombraries, no? O
1: sigui... Explica'm això del turisme d'escombraries, perquè hi ha molta gent que no... Sí. Nosaltres al Segre ho sabem perfectament, però molta gent que ens pugui escoltar que no acabi d'entendre.
0: Sí, aquí, per exemple, Torreferrera, per exemple, Benavent i tot això és la que estem més a prop, no? Pues tenim el sistema d'illes perquè al seu dia així es va triar, no? Sí. Així es va triar a nivell de la població, no? Però, clar, tenim aquests altres municipis, tampoc no cal donar noms, que sí que van...
1: Que fan el sistema porta a porta.
0: Que fan el sistema porta a porta i que, clar, ells tenen la recollida selectiva, un dia tenen una fracció, un altre dia tenen una altra fracció, i, clar, què passa? Moltes vegades la gent que circula, en aquest cas, per la nostra via de carretera.
1: Sí, pues sí, que se'n va cap a Lleida a treballar.
0: Cap a Lleida, pues, si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues, agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
1: Si la deixen al contenedor, que toque.
0: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
1: Clar, s'ha de reciclar bé.
0: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim els municipis.
1: I les deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop al mes, però escolta, t'esperes.
0: Clar, doncs...
1: Molta pedagogia.
0: Clar, la pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
1: Hi ha uns reductes.
0: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema Lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això el que fa és detecta la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
1: Clar, o sigui, però això amb escombraries o...
0: L'incivisme no...
1: Caques de gos, diguéssim, no. Que també és un tema,
0: sí, també,
1: els incivismes
0: també.
1: Aquest sentit, les brutícies i les pintades, sí. Etcètera.
0: Amb la qual això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està de declarat, passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no?, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no?, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquest sistema de matrícules, doncs igual se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
1: també vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també doncs, apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
0: Els furts al camp...
1: de les ruralitats és
0: sempre
1: això.
0: Hi han sigut, sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, però sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara en la qual els agricultors pues, estan treballant al camp i a les nits descansen, pues, passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments pues, hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra i el que instem a tots els pagesos agricultors i a gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo he pesat una comissaria, o si és més gran, que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideix allà en els focus on hi ha més incidències.
1: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
0: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, mm-hmm. Perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem totes nosaltres, pues, però era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, pues pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, pues aquí la conselleria pues, ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el tipus de ruralitat de municipi on està ficada pel tema micropoble, doncs tenen unes ajudes entre 30 i 50 mil euros per poder fer alguna petita actuació, no? Uh-huh. Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes i sobretot a l'escola rural, doncs pues, s'ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
1: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Somterra, tindré una conversa tranquil·la i esgou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
4: Benvingudes i benvinguts, estimem les Mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
5: Hola.
4: Bon dia, Albert.
6: Hola, bon dia.
5: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
6: Home, on hi ha més forats, no?
5: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que ja ni els has vist, perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatges de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
7: Hola, bon dia.
5: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
7: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa. Uh-huh. Perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, importants des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
5: vale.
7: Hi ha molts tipus diferents. N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica, i escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, agafem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem posat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou de dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important. Uh-huh. Ho dic perquè Això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com el fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això és un generador estadístic de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt estrit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
4: Abans has comentat que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
7: No és possible, és segur. O sigui, si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que hem sabut expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, que no sigui un coneixement explícit. I, a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes. Per tant, el resultat de la seva activitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, ha de canviar la societat.
4: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
7: Sí, però això ja no és només per un tema de treball dels models, és perquè en general quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al núvol, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor d'algú altre, a l'ordinador d'algú altre. Quan penseu en un server o quan penseu en el núvol, penseu que allò és l'ordinador d'algú altre. Llavors, si te'n fies bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que poses és... Jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests intel·ligència artificial generativa, no hi poseu mai documents comprometedors, amb dades personals, a vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, feu servir un servei d'anonimització i el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
4: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
7: Si ChatGPT, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, això és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació i ja les vaig a comprovar i miro quines fonts són més fiables i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, a classe em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser aprovaré l'assignatura, però no hi ha res més. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un gaire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe de puny i lletra i o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al model, perquè això no té cap validesa. No té cap validesa, no per res. Perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya. Ja n'hi ha, segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui uns continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
4: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Voleu,
5: plaer. Què us ha semblat?
8: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
5: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit O sigui, al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
8: Una estratègia.
5: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
6: Som-hi.
5: Vinga.
6: Perquè això sembla un escape room de mates.
8: Som-hi.
5: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu: dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
6: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
5: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
8: Sí, no.
5: Però aquí no hi ha molta trampa.
6: No hi ha trampa, aquí
5: alguna. Ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale, clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, 4.
8: Tenim mostra del que han recollit?
5: Clar, però ara jo ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara què podria passar? Si jo a més us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, potser és una trampa i és com si fossin dues famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dues parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
6: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
5: Què vols dir amb això?
6: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
5: Ah, molt bona.
6: Perquè
5: vale.
6: És avi.
8: Ja sé per on
6: és
8: vas.
6: Avi, no?
5: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares...
8: I dos són
5: i
8: fills.
5: Dos són fills.
8: Sí, sí, està
5: vale.
8: Bé. Ben
5: pues
8: trobat.
5: Mira, aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15 serien
8: bolets.
5: 15 bolets. Que dius, ostres, vaya xurrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li 3 peus al gat, eh? Però, bueno, és xulo pensar així. En el fons és com un joc.
6: 3 peus al gat? Aquí hi ha algun repte de mates amagat?
5: Ja, és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però... que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres, per exemple, buscar-li 3 peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps, hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres i...
8: No?
5: Sí. Vale, llavors, tornem.
8: Nou repte?
5: Nou repte, va. A veure aquest. En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
6: Les ciències fan mal a la vista.
8: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiant acaba tots patint miopia.
5: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
8: Sí.
5: Però no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
8: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
5: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta. però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades et pot condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal, perquè clar, tothom que surt per la porta en teoria li agrada aquella música, saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
8: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
5: Exacte. Vale.
6: I ara on de veu va? Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
5: A veure.
6: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes. I 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
8: Clarament l'A, no?
5: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200 és com un 15%.
6: Exacte.
5: Però clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta, llavors sí que pots treure més conclusions. Però si només ho mires en una promoció, clar, aquells 4 pot ser que per casualitat siguin 4 que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells 4 trauran bones notes igualment.
8: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
5: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors, i aquí hi ha moltes mesures que mesuren això, com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi. I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen nombres estadístics, un molt bon exercici és mirar d'on en surt l'estudi, quina mostra van utilitzar, quantes vegades van repetir...
8: Contrastem les dades.
5: Exacte.
8: Qüestionem-ho tot, periodisme.
5: Tot això és important anar-ho entenent.
6: I ampliar la mostra és l'única manera de... Estar segurs que és un bon estudi?
5: Clar, no té per què. O sigui, ampliar la mostra és una de les coses que... Aquí el que passa és que no és hem preguntat a 10 alumnes i 4 tenen excel·lent, sinó que posava que l'institut tenia 10 alumnes. Llavors ja no pots ni ampliar-la. Però suposem que és que has preguntat a 10 i 4 tenen excel·lents. Una de les coses és, doncs amplio la mostra, pregunto a més gent. Això és una bona opció, però també hi ha un altre concepte que és el de repetir l'experiment. Demano a 10 i em surt el 40%. Demano a 10 més diferents i a veure què em surt. I demano a 10 i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10 i sempre em dona als voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades i que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
8: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
5: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
6: I a riure, també. Que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
5: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i, per tant, no se'ls mengen. I, per tant, no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després, el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si n'és canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què. I totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat i no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: que algun
1: no?
0: bitxo que no ens esperàvem o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes i no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps i van començar a créixer i a reproduir-se i llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre en comptes de posar les persones posant càmeres i van dir, a veure si és que el fet de que les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven. I clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, lo del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat en recollir dades i l'aigua té la temperatura que toca i els nutrients que toca i tot, és com és que no puc trobar solucions i aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. The heat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha una altra feta el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres. És a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem. No, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona? O no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta a Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui volem parlar amb l'Anna Loss, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4, 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, La Porta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I, a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini, també. De tot això volem parlar amb l'Anna Loss, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, a Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Loss és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si, a més, ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atens. Gràcies per deixar-nos entrar.
4: No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
2: Com no entenc de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
4: Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, esclar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare, i resulta que no.
2: Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
4: L'has llegit?
2: Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
4: Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món en què el premi a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués a en David què li agrada, i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc, molt poc. Des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
2: O sigui,
4: per què no?
2: Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar.

0: es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho ha carregat, s'ho va carregar.
1: És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era
0: Era
1: més?
0: molt... Era més canalla, tu ho has dit, era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... El 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt
1: Sí, això
0: i
1: ho
0: té molt per
1: explicaves,
0: callar.
1: no? Del cercle del
0: Sí.
1: Liceu, no? Explica'ns-ho,
0: Per exemple,
1: explica'ns-ho.
0: el Cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb l'amant. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle, i li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors, i ells es van negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona,
1: Ah, sí?
0: molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
1: Sí, no? És una mica... És canallat, tot
0: Sí,
1: ell, no? És una mica...
0: sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya, clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà, em recordo de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure a consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Doncs clar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que Càceres o que Sevilla, ho teníem aquí al costat, saps?
1: Escolta'm una cosa, en el llibre Lo que nunca conté, expliques
0: Nou, sí.
1: anècdotes, milers
0: Sí.
1: d'anècdotes. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
0: A veure, la millor que et refereixes, la que recordo amb més carinyo o...
1: La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu. La millor anècdota, aquella anècdota que diria, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
0: Claro, n'hi he passat
1: Ja,
0: tantes,
1: ja m'imagino.
0: tantes, tantes. Una que als peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m, i allò és una bèstia, vull dir, és una gacela, saps? Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña, l'Ocaña de la plaça Reial, saps? El bar
1: Sí,
0: Ocaña.
1: Ocaña retrato intermitente, sí.
0: Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer quatre cròniques en un dia, saps?
1: Sí, escopi.
0: Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no, no, no, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors, diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
1: Carai.
0: Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, a on es va posar els llavis, i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar-se el pintallavis
1: El
0: al
1: coloret.
0: peu, sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
1: Carai.
0: Imagina't. Doncs pues mira,
1: Carai.
0: això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, amb molta emoció.
1: I la que
0: M'han
1: més
0: passat moltes coses.
1: vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge
0: La
1: com...
0: que més vergonya m'ha fet.

0: una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la faldilla, portava una faldilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la faldilla a terra.
1: Ah, genial.
0: Vaig quedar amb calces al mig del carrer.
1: Genial.
0: Vaig demanar ajuda, van passar més noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar. Fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més hi ha rigut del món, és una que es diu Los Solomillos.
1: Los Solomillos.
0: Sí, és una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i el llibre està explicada.
1: Vale,
0: aquesta
1: però...
0: és molt bé.
1: Aquest, deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert, sí. Aquest llibre, Lo que nunca conté, estarà a Amazon, perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
0: Sí, sí, es surt a finals de març. Sí, sí.
1: Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
0: Sorprendre? Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
1: Carles Vilarrubí.
0: En negatiu.
1: Per?
0: Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
1: Oh, bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
0: I la bona, la impressió més bona... A veure, més bona i que no me l'esperés. No? Perquè seria
1: clar, és sorprenent.
0: Ostres. Doncs pues mira, Giselle Butchen, per exemple.
1: Sí? I aquesta, si me l'expliques un poquito?
0: És encantadora. És una persona encantadora. La vaig poder entrevistar. No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
1: Vinga.
0: Marisa Berenson. Marisa Berenson.
1: Hombre, mítica Marisa Berenson.
0: Bueno, la gent jove igual no sap qui és,
1: no.
0: Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que, a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
1: Ah, mira.
0: Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era. Y em va dir la seva fillastra, diu, no, es que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
1: Ostres, clar. Sí.
0: Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
1: Què
0: I
1: dius, ara?
0: És... Sí, sí.
1: Mira, això Tina Turner és el mite, aquella dona amb aquelles cames precioses.
0: És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
1: Exactamente. És el que jo li hagués preguntat.
0: Bailando, no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia, vaig pensar, mare meva.
1: Sí.
0: Però bueno.
1: Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
0: A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
1: A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. El pot petit
0: més petit, és més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
1: La Tina Turner és més petita que nosaltres?
0: Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
1: Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava, pobra.
0: Ah, sempre apareix així.
1: Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius... que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes.
0: Sí, sí.
1: Una meravella de dona.
0: Sí, sí.
1: Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
0: Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc. I la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I es té que tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moblat, i saber on són els amics, saber on, qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives, o sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Dono més tranquil·la pensant això.
1: Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu hi ets de... Ets bona gent.
0: Sí, sí. Amargar-te la vida.
1: No, no val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
0: Pues mira, amb el tema quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar en Barrena, va entrar en Barrena i en coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas, va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, però el tema social va caure en picat, va fer un picat important, molt important.
1: Escolta, perquè tu havies...
0: Importava més això.
1: Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau?
0: Sí. Bueno, no, és que jo li vaig donar 100 dies de glòria, és que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleón, jo els hi vaig concedir a la Colau, perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, perquè vaig fer també molta crònica política, l'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era, sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit, i que això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau, me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que aquella gent es va empenyar una mica amb instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de lo maco, saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dóna la gana a mi, aleshores no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico me'n recordo d'aquelles tres reies magues, te'n recordes?
1: Ai, sí. Ai, sí.
0: No cal. Crec que no cal, eh?
1: Sí, sí, sí. Hi ha hagut moltes coses, pessebres horrorosos, transformacions que no calien...
0: Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política, o sigui, perquè tu m'escoltis m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
1: Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
0: No. No, no interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo, tu creus que interessa?
1: Bueno, clar, a mi m'interessa perquè jo sóc boomer.
0: Tu i a mi ens interessa, però no em veig fent... A part de que crònica social, avui en dia no es podria fer.
1: Sí, no hi ha gaire vida social.
0: No, és que no n'hi ha gaire, no n'hi ha.
1: Sí, Barcelona està com morta.
0: Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla, però jo soc molt ramblera, que per cert està tota aixecada. Jo no ho sabia, està tota aixecada.
1: Sí, sí.
0: Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc, fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
1: Sí.
0: Bueno
1: és,
0: hem de viure així, doncs hi viurem, no?
1: Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia, ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers, de...
0: Mira, ja hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes?
1: Sí.
0: El Carlos Sentís?
1: Sí,
0: que em va dir, quan ja tenia ell 80 anys o més, em va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació.
1: Sí.
0: Mira si fa anys que em va dir això, fa molts anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè... A veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influleches. Clar, perquè és que estic del tema influencers, va haver-hi un moment que les convocatòries de premsa eren tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
1: Sí.
0: Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
1: Ah, no, no.
0: Digue'm.
1: No ho sé sobre qui, però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchis o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com
0: Sí.
1: les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientas a Pinocho en el Dry
0: No ha
1: Martini.
0: funcionat, no ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes.
1: Sempre.
0: O ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
1: Ja,
0: Clar,
1: bé.
0: jo he marxat, eh? També és veritat que jo he
1: Sí.
0: marxat. Però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe, no puc amb els
1: Ai,
0: nens, saps?
1: és horrorós, el del cotxe.
0: Clar, i quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et posa molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, no es mou, la veritat. A
1: No.
0: vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint. Saps? La
1: No.
0: gent va... No sé. Als més joves els hi va la bachata i aquestes coses que no sé com
1: Sí,
0: es
1: sí,
0: diuen,
1: sí, sí,
0: tot
1: sí.
0: això. La
1: Sí,
0: reina del
1: el...
0: flow, aquestes coses. Els que van després tenen nens petits i no surten.
1: Sí.
0: Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
1: Sí.
0: Jo surto, jo quan vaig a Barcelona surto, però no veig a ningú,
1: Sí, la
0: saps?
1: veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona, te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on són?
0: Què va?
1: Ara no estan, s'han
0: No
1: perdut.
0: estan, no estan.
1: Ara has parlat del Covid i de... La Covid o el Covid? El
0: El
1: Covid.
0: nego a que sigui femení, és masculí,
1: És
0: és
1: dolent.
0: un virus.
1: És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo tremendo.
0: Sí.
1: Explica'ns, has tornat de la mort...
0: Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. Ja l'última, la meva mare enfadada em va dir, aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro d'oxigen, no sabien si, perquè va ser oxigen cerebral, vull dir, no sabien si com sortiria, saps?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig començar a plorar, perquè em donaven quasi, quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé l'altra banda. Hi ha
1: Vale.
0: molta pau, saps?
1: Bueno, i a
0: Hi ha
1: més,
0: molta pau.
1: però és curiós que fos la teva mare la que et digués, torna,
0: Sí, a més,
1: has de
0: amb la
1: seguir.
0: seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res, aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no us ha de fer, no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé. S'està molt
1: Vale.
0: bé.
1: Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'Anna
0: Ah,
1: Loss.
0: no, no, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo
1: És que...
0: després vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida. Mai.
1: Diríem que t'ha
0: Mai.
1: salvat el sentit de l'humor.
0: Sí. Ahir m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
1: I les amigues.
0: Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense tres coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
1: Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat per aquest, que estaràs amb
0: No
1: el...
0: puc, no, no, no, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen, afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
1: Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa, un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
0: Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era una nena, jo.
1: Vale.
0: I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I la Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un de celebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer. Jo, durant tota la vida, vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir. Hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar... Això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, allò de dir, això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, és clar, tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
1: S'han de tapar forats.
0: És més divertit. És clar. Més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut a Barcelona que havia falsejat el nom, evidentment, li va falsejar pels seus hereus. I bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de quatre dones.
1: Sí.
0: Tres d'elles van existir. Tres. Les tres les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
1: És l'amiga, no? La Verònica.
0: Sí, però la necessitava. La necessitava perquè necessitava un rebusiu a tot això. Necessitava un lligam. Crec que aquesta es lligava a tots, saps?
1: Bueno, és aquí on per això et dic. Per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alós, perquè en el llibre les molt protagonistes bona. Són, i les bones protagonistes clar, són les dones.
0: Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
1: Segur.
0: Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot, com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Sí. Però sí que és veritat que podem viure, sense homes, sense formatge, no. Sense homes, sí.
1: Escolta, l'Anna Alós és més sàvia ara o abans?
0: Encara no ho soc, però si m'ho poses en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
1: Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
0: Siddhartha, Germán Hesse.
1: Hombre, meravella. Sí, meravella.
0: És un llibre, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
1: Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alós dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
0: La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
1: Molt bé. Anna Alós...
0: És l'únic consell.
1: Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vale. El que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
0: Quedarem una estona.
1: Quedarem una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
0: Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
1: Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric, com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com a autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas, res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
2: Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
1: Escolta'm una cosa, ¿com una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
2: Bueno, creo que la ficción, o los que escribimos ficción, lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir. Uh-huh. Que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
1: ¿Y por qué?
2: Así que a partir de ahí... Pues...
1: Perdona, ¿por qué cuatro dones, cuatro jubiladas, si tú eres una noia jove?
2: A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
1: Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
2: Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír. Que creo que ese punto del humor es importante y que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
1: ¿Por qué Gamers del Cinquillo? com ho llames tu, li dius tu a elles, no? Són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes, i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes. D'aquí el nom Órdago, que és el que se canta en el mus, ¿verdad? El Órdago se canta en el mus, sí. ¿No? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
2: Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos sí. que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto, y sale un poco de ese perfil, el pez, claro, algo tan tradicional como el cinquillo, con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
1: Escolta, i com vas presentar aquest llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Lós, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
2: Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero, y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
1: Doncs escolta, Rocío Gómez, Sustatxa, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren. És un llibre fàcil, no és molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable. I jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, muchas gracias por estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
2: Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
1: Uy, genial. Rocío, muchas gracias. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
2: Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu. Us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5.

0: L'univers infinit.
1: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són, més o menys, 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura, una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Per començar aquesta història, ens n'hem d'anar a una galàxia molt llunyana fa molt i molt de temps.
3: Però una cosa. El de Star Wars no el vam fer ja, el podcast?
4: Però escolta, avui havíem de parlar de Pixar, eh? Em sembla que t'has equivocat.
2: Sí, però és que alguna cosa hi té a veure.
4: A veure, il·lustra'ns.
2: Any 1979. George Lucas és l'home del moment. Tot just han passat 2 anys d'ençà que trenqués tots els rècords històrics de taquilla i la seva fam per crear mons fantàstics el porta a voler innovar amb la imatge generada per ordinador. Contracta a Ed Catmull, qui treballava a l'Institut Tecnològic de Nova York, per encapçalar un departament informàtic a la seva companyia, Lucasfilms. Les tasques d'aquest departament seran crear un sistema d'edició digital de vídeo, un sistema d'edició digital de so i un impressor làser per cel·luloide. A més, el departament serà encarregat de fer recerca i experimentació en imatge generada per ordenador. Per aquesta funció, l'any següent es contractaria a Alvy Ray Smith. Després d'anys de feina dura, el 1982 es veurien els primers fruits amb una seqüència a la seqüela de Star Trek, L'Ira de Khan, en què un paisatge desèrtic s'omple sobtadament de vegetació. Aquesta és la primera seqüència de la història del cinema que inclou imatges generades digitalment. A partir d'aquí tot comença a rodar. Es contracta a John Lasseter, primer de freelance i després a temps complet, per treballar d'animador en futurs projectes. Tot just un any després, el 1984, s'estrena Les aventures d'André i Wally B, el primer curtmetratge del departament que barrejava imatges generades per ordinador amb altres animacions fetes a mà. I el que és més important, el departament crea un nou prototip d'ordinador pensat específicament per renderitzar imatges digitals, que anomenen Pixar Image Computer. Aquesta nova tecnologia cridarà l'atenció de Steve Jobs, que el 1986 comprarà el departament a Lucasfilms i el constituirà en una nova empresa independent, anomenada Pixar. És aleshores quan Pixar, que tot just comença a caminar per si sola, es trobarà amb Disney, que contacta amb ells per treballar conjuntament en fabricar tecnologia capaç de generar imatges digitals. John Lasseter, aquest any, dirigirà el seu primer curtmetratge, Luxo Junior. Aquesta petita història de dues lamparetes amb vida pròpia jugant amb una pilota acabaria esdevenint la imatge icònica de la companyia.

0: Amb totes les peces sobre el taulell, Pixar comença a rebre encàrrecs de clients diversos, sobretot dirigits a publicitat, tot i que també genera alguns curtmetratges propis, com Red's Dream, Tintoy o Knick-Knack, que van situant la companyia com un referent punter de la imatge digital. En 1990 s'anuncia que Disney i Pixar treballaran junts en un llargmetratge, el primer llargmetratge d'imatge generada per ordinador de la història. 5 anys més tard, s'estrenaria Toy Story i el cinema d'animació mai més tornaria a ser el mateix. Més de 30 anys després, 31 llargmetratges estrenats, gairebé un per any, i 43 curtmetratges, Pixar Studios és un referent absolut del cinema d'animació. De fet, es podria dir que és el referent, amb disculpes a Miyazaki i Ghibli, que amb una imatge reconeguda i un talent immens han acompanyat diverses generacions dotant de vida i emocions objectes i personatges d'allò més diversos. Parlem de Pixar Studios després d'una llarga pausa a les zones de Cugat Media. Repassem els seus títols, encerts i errors, al llarg de 3 dècades de trajectòria. I ho fem un altre cop acompanyats de J.R. Armadàs i Jan Romaní. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast. Bona tarda, com estàu?
1: Què tal? Molt bé. Jo molt veig bé. Una lampareta aquí saltant per sobre la taula i donant-nos la benvinguda a aquest podcast que finalment no és de Star Wars.
0: Exacte. No, avui toca parlar de La Gran Companyia, que a més és un podcast que duíem anunciant i parlant-ne d'ell molt de temps i a la fi és una realitat, no?
2: Sí, necessitàvem l'excusa, que és l'estrena de Toy Story 5, però en veritat nosaltres l'hauríem fet fa temps, perquè ens encanta parlar de Pixar.
0: Exacte. Jo voldria començar, per així com trencar una mica el gel, perquè si una cosa té Disney i Pixar, especialment, és que et poden emocionar de moltes maneres, amb personatges icònics, amb trames molt ben construïdes, però sobretot construeixen imatges que se't queden gravades una mica a la retina. Aleshores, jo, així fent una mica de pluja d'idees, he seleccionat unes quantes i voldria demanar-vos a vosaltres si d'aquestes que us diré, quina és la que per vosaltres és més important i, com que me n'he deixat moltíssimes sense apuntar, quina afegiríeu en aquesta llista. Veient aquests 5 moments, no? El primer, per mi, seria el Buzz Lightyear a sobre del llit de l'Andy i la primera vegada que el Woody el veu. Seria un moment icònic, més històric, dintre de Pixar. Mm-hmm. Després posaria les formigues construint un ocell, que és una... Més que aquella imatge de seqüència, però que a mi em toca molt. Després he posat el Ratatouille de Proust, que és el moment en el que el crític gastronòmic fa una mossegada i de sobte es recorda a si mateix quan és nen. Mm-hmm. No? Un altre que per mi és molt divertit és el Baby Jack, el fill dels Increïbles, quan descobreix els seus poders i de sobte comença a liar-la perdíssima. Després, aquest molt emotiu, el Sully posant la darrera peça a la porta per poder retrobar-se amb la Boo, uh-huh, just al final de Monstres S.A. La humanitat tornant a la Terra després de viatge interestel·lar al final de Wall-E, no? Uh-huh. Aquell caminant per sobre de les runes. I la darrera que m'ha vingut al cap és la restauració de Woody a Toy Story 2 i el moment que pinten la bota i esborren la firma de l'Andy.
2: Molt d'acord. Sempre que penso en Toy Story 2 penso exactament en aquesta imatge. Sí, sí.
0: En té molts de moments Toy Story 2. Sí. A mi diria, ja avançant una mica, que m'agrada gairebé més que la primera. Però de moments icònics jo em quedaria amb aquest. Què hi dieu? D'aquests en quin us quedeu i si en teniu algun altre?
2: A veure, és difícil... És que, clar, ja només penso en Toy Story. És difícil no quedar-se amb el Buzz Lightyear apareixent per primer cop i quan el veu l'Andy. Amb Toy Story també m've molt al cap el moment en què es pugen a darrere del cotxe

0: Coincideixo amb el de la porta de Monsters Inc., que aquest és dels més mítics, però jo també em quedaria amb els records que veiem d'Inside Out a les bombolles, la primera vegada que descobrim doncs, com es fabrica un record i com queda arxivat a la memòria, no? I com al principi tots són bons records i de cop i volta comencen a aparèixer emocions. Jo crec que això, des del punt de vista creatiu, va ser una genialitat. Després, en aquest cas, coincideixo amb Toy Story 3, jo crec que el moment de les joguines a punt de ser desquartitzades i amb aquell osset de peluix entranyable, el Lotso fent de dolent, jo crec que per mi aquell és el moment més àlgid de tota la saga Toy Story. I jo et canviaré el de Wall-E, perquè a mi m'agrada molt més tot el moment del principi quan ell està intentant, diguem, interactuar amb la Eva i sobretot quan s'intenten donar la mà d'aquella manera incompatible.
1: Jo pensava el mateix.
0: Entre la tecnologia, que segurament és Apple tenint en compte Steve Jobs i el look que té la Eva, i la tecnologia analògica que significa el Wall-E. Per mi aquest és no només el millor moment de Wall-E, sinó possiblement de tot Pixar. Ja veureu que jo sóc un defensor ultrança de Wall-E.
2: Saps com passava amb Wall-E? Que quan havia de triar un moment, he triat aquest per la imatge de les persones arribant, perquè si hagués hagut de decidir, hauria dit tota la primera part d'ell recollint les escombraries, sí. Fent caixes i construint edificis, però això ja és... Ja et seqüència,
0: sí, sí,
2: ja
0: no sí, és tant sí. No, com a cultural. Imatge, per mi, el moment aquest on s'intenten donar la mà d'aquesta manera incompatible entre les dues tecnologies. Sí. Per mi aquest és el moment.
1: Sí, i ens n'oblidem de molts. Home, perquè sí. Em venen al cap, vull dir, per exemple, la Dori parlant amb la balena, per exemple, sí. A Buscant a Nemo,
0: i tant.
1: O el Miguel cantant-li Recuérdame a l'àvia Coco, a Coco, per exemple, són alguns dels moments que em venen mitiguíssims.
0: Per no parlar de la destrucció d'infàncies i adults amb els primers 3 minuts d'app.
1: Sí,
2: sí.
0: Que és una seqüència i no una imatge.
2: Aquí ho he pensat, però el moment de les corbates podria haver posat.
0: Sí, sí, sí.
2: Això del pas del temps a través de les corbates també sí, em sembla...
1: O quan pugen al turó allà i...
2: Que es queda a la casa amb la mateixa imatge. És molt bonic.
0: Però jo crec que els 3 minuts més destructius de tot Pixar són aquell inici d'app que amb res vaja, passes per tot un arc emocional que és tota una vida sí. amb un pim-pam i sense diàlegs.
2: Com a dada curiosa, ara que l'has treta, perquè, clar, fent aquí la biografia, diguem-ne, de Pixar, això tot ho he tret de la pàgina web oficial de Pixar, que hi ha la història, per si algú vol aprofundir amb més detalls, que jo, evidentment, ara no he dit. Però App és curiosa perquè és la primera pel·lícula de Pixar, i no estic segur de si animació, però podria ser que ha inaugurat el Festival de Cannes. És a dir, diria que és...
0: Diria que d'animació em sembla que ha estat l'única. Ara ho hauríem de mirar,
2: eh? Sí, és obertura de festival, vull dir que
0: sí.
2: Està manant a un nivell de companyia, diguem-ne que són potser 15 anys des de la primera pel·lícula, a obrir un festival de referència, no d'animació, sinó de creativitat artística i cinèfila,
0: sí.
2: Molt important, no? Com a dada curiosa, posaria aquí. Però si ens reunim avui, a part de perquè ens feia moltes ganes parlar de Pixar i després ja podrem estendre una mica parlant dels distints títols, és perquè s'ha estrenat Toy Story 5, no? Una saga que es va...
0: L'actualitat ens porta a l'estiu Toy Story 5, estrenada ara al mitjan de juny, però si esteu escoltant el podcast en algun altre moment, i que efectivament és la saga més longeva dins de Pixar, amb 5 pel·lícules, si no comptem l'spin-off de Lightyear, o sigui que en el fons seria gairebé com la sisena dins de l'univers de Toy Story. Efectivament, està d'actualitat. L'última que vam veure va ser Hoppers poc abans de Setmana Santa, i tot i que ja s'han anunciat les properes, que just aquesta setmana han tret el primer teaser, que és una que es diu Gato, que ens portarà al món dels gats i la màfia, i després també està anunciada ja Increïbles 3, que ho sapigueu. I encara no confirmadíssima, però sí a punt ja de veure la llum, Coco 2.
2: Ah, perfecte.
0: Ho sapigueu.
2: Doncs, com que l'actualitat mana, jo no he pogut veure encara, sé que vosaltres dos sí, i clar, quan s'arriba a la cinquena entrega d'una saga, sempre hi ha la tendència a pensar que tot va cap avall, a pesar de que Pixar sol tenir uns estàndards de qualitat alts, no? És a dir, la meva perspectiva quan dic Toy Story 5, per mi és, uf, quina mandra, però pots estar equivocat. Vosaltres, que n'heu pensat mirant-la?
1: Has definit bastant bé la sensació de... amb

0: Des de la tercera, la quarta i la cinquena ja no són el mateix que les tres primeres, perquè allò era una trilogia perfecta d'animació, i ho havia tancat tot molt bé, i la quarta va voler seguir, perquè al final Toy Story fa diners, i van voler seguir, i la cinquena és una mica la mateixa sensació de calia, era necessària? No, no era necessària. Té els nivells alts que té sempre Pixar o que t'ofereix? Doncs la veritat és que sí, o sigui, és una bona pel·lícula. Clar, acostumats al que havia arribat a ser Toy Story, doncs és pitjor. Però venint de la 4, a mi no m'ha decepcionat. Em sembla nivell similar, també cadascú té la seva opinió sobre la 4, hi ha gent que no li agrada gens, hi ha gent que sí, em sembla una bona pel·lícula també. La cinquena està bé, troba un bon conflicte principal, que és la lluita entre les joguines antigues i la tecnologia, no? En aquest cas l'enemiga és la Lilipad, que és un iPad, i està ben trobat, no és excessiva, el missatge no és excessivament de la tecnologia és el pitjor que ha passat a la humanitat, sinó que troba un bon equilibri en dir, d'acord, la tecnologia és útil, però a la vegada ens està traient molt la imaginació que tenien els nens i que teníem nosaltres gràcies a pel·lícules com Toy Story, precisament, i trobo que la idea està bé, la trama no és super original, però té coses que estan bé, és divertida, els personatges estan bé, està bé que la protagonista passi a ser més la Jessie i no tant el Woody i el Buzz Lightyear, no? Canviar una mica l'enfoc per una mica de frescor, i per tant a mi és una pel·lícula doncs, que m'ha entretingut, m'ha emocionat una mica també, perquè Pixar sempre ho acaba aconseguint, però no em sembla doncs, una gran obra mestra com les altres pel·lícules de Pixar de les quals parlarem després també.
1: Sí. És que el gran problema de Pixar és que té l'enemic a casa seva, que ha deixat en moltes pel·lícules el llistó tan alt que quan veus una pel·lícula Pixar gairebé que esperes una obra mestra. I clar, si parlem que des de l'any 95 s'han fet 31 pel·lícules, el que és normal és que n'hi hagi de mediocres, fins i tot algunes de tirana dolentes, però sí que és veritat que la gran majoria aconsegueixen complir amb uns estàndards de creativitat i emoció de l'espectador molt alts. I en el cas de la saga Toy Story ho han mantingut molt bé. O sigui, jo no m'atreveixo a dir que cap de les pel·lícules sigui dolenta. N'hi ha d'obres mestres directament i després altres que estan molt bé i ja està. Jo crec que aquesta coincideixo bastant amb ell. Per mi la cúspide és Toy Story 3. Després d'això no calia que féssim res més, però el capitalisme mana i si donen diners doncs es fa la 4 a la 5 i vés a saber si se'n faran més. Per mi aquesta, si hem de fer el rànquing particular de Toy Story, jo posaria primer la 3, després la 1 i la tercera la 5, que no està mal per fer 5 pel·lis que la... No conto Lightyear, eh?
0: Tercera la 5 per davant de la 2.
1: Sí.
0: Aquí ja no estaria
2: d'acord. Aquí discussió, eh? Sí. Discussió.
1: Sí, jo crec que sí. A mi m'ha agradat molt la manera com han, diguem, actualitzat, han sigut capaços després de 5 pel·lícules de tornar a posar un conflicte que a més és molt, molt vigent en el món actual, com és el de la tecnologia, les pantalles contra les joguines, no? I la creativitat, i a més també el punt d'arriscar i posar un personatge secundari fins ara, com era la Jessie, a davant de tot i portant el pes de la pel·lícula, no? I segurament això ho pots fer perquè tothom aniria a veure la pel·lícula igualment perquè sap que és Toy Story i es trobarà una sorpresa, no? Doncs que, efectivament, en Woody i el Buzz Lightyear doncs, passen, en aquest cas, en un terreny secundari, fins i tot el Woody encara més secundari, que se suposa que és la gran... el protagonista principal. I tot el conflicte que hi ha amb les pantalles a mi m'ha semblat molt interessant, molt ben resolt, i com deia el Jan, no des del punt de vista catastrofista, no? De és que les pantalles són dolentes, venint d'una empresa que on estava vinculada Steve Jobs, que l'iPad sigui el dolent, tindria delicte. I d'alguna manera, no només hi ha el personatge de Lilipad, sinó també altres, diguem, joguines electròniques que queden en un limbo entre l'època analògica de les joguines i ara els iPads, no? Per exemple, una càmera de fotos, no? Que es diu Snappy. Bé, uns personatges secundaris també electrònics que jo crec que donen molt de joc i es complementen molt bé amb la història de la Jessie i amb el conflicte principal, que no deixa de ser el de tota la saga, no? I ja és que les joguines, i en aquest cas també els aparells electrònics, el seu objectiu és que els nens s'ho passin bé, juguin i connectin i tinguin amics, no? I llavors... doncs segurament per això l'elevo una miqueta per sobre de la 2, tot i que gairebé el nivell, però bé, m'ha agradat, sobretot, que el 2026, que hagin passat tants anys, i encara tinguin aquest, diguem, plus de creativitat que no crec que tinguessin amb la 4, que també està molt bé, era molt distreta, però em va semblar més una aventureta que no passa aquesta, que jo crec que té un punt de reflexió i de transcendentalitat més gran que la 4. Mm,
2: sí, suposo també que com que és un títol molt esperat precisament per ser una franquícia d'aquest estil, s'hi han mirat bé de, que potser altres pel·lícules de, després en parlaran, de les que han estrenat els darrers anys, potser eren més fluixetes perquè ho feien més aviat. No? No tenia en compte que des de l'any 2006 Pixar ha estrenat una o fins i tot dues pel·lícules cada any. Aleshores, clar, quan parlem de mantenir estàndards, ojo amb això, perquè lo d'estrenar una pel·lícula cada any ho fa el Woody Allen i poca gent més. Per tant, és molt de mèrit el
1: que
2: té.
1: I més, si tenim en compte que des de l'any justament 2006, si no vaig equivocat, efectivament, és quan Disney va comprar Pixar, perquè no oblidem que ara ho tenim tot molt integrat, però fins al 2006 Pixar només tenia un contracte amb Disney pel qual havien de fer unes pel·lícules X contractades, no sé, és com si ara ve el Rashford al Barça durant 3 temporades i després se'n pot anar amb un altre equip. Sí. Doncs Pixar era això, era un jugador que jugava a Disney i en qualsevol moment podia marxar amb un altre equip. I el problema és que...
2: L'he cercat eren 5 pel·lícules en 10 anys.
1: Exacte.
2: I aleshores el 2005 ja... va comprar...
1: Però és que el problema és que les pel·lis Pixar tenien molt més èxit que les pel·lis Disney.
2: Clar.
1: I llavors què va fer? Doncs que el peix gran es va menjar el petit i va comprar el 2006 Disney Pixar per la fantàstica xifra de 7.400 milions de dòlars. El típic que tens per anar a fer un cafè, doncs ho van treure a Disney. I no només això, sinó que van posar els, en aquest cas en John Lasseter i altres directius de Pixar, d'alguna manera... aportar el pes dins el que era les decisions de què fem a Disney a nivell de pel·lícules d'animació, no només les de Pixar, sinó també les altres, no? O sigui que el peix gran es va menjar el petit, però d'alguna manera el peix petit va passar a ser el cervell del gran. Clar. I a partir d'aquí, doncs ara ja estan integrades, i tot i que tenim pel·lis Pixar i pel·lis Disney convivint cada any, sempre el segell Pixar... com que la fas més especial que no la que és Disney normal, diguem.
2: Sí, no, i les pel·lícules Disney, diguem-ne, que sí que durant els anys 90 hi va haver... Això quan van fer el programa Disney, hi van parlar, hi va haver com una presa de decisions empresarials importants, i van fer grans títols en 2D, diguem-ne, a partir dels anys 2000 comença a decaure, i ara jo no sé quina és la darrera pel·lícula que han fet en dues dimensions a Disney, perquè ja... l'estètica i el tipus d'animació és gairebé inconfundible. Jo avui no sabia Brave que la col·loco a Disney o no, perquè després veient no ho és. No? Aleshores, vaya, estic aquí a romper Ralph, és Pixar o no ho és? Arriba un punt que ja no ho saps.
1: Sí, les confon justament per això, perquè ara mateix ja és tot una mateixa casa, tot i que sí que al principi quan veus el logo doncs t'apareix la lampareta saltant per allà i saps que és Pixar, però efectivament ara tot forma part del mateix conglomerat, no? I és una mica també, bueno, amb tot l'imperi que ha creat Disney, doncs una de les parts importants va ser, i segurament va ser la primera gran operació que va fer, després va venir Marvel, va venir Star Wars, va venir 20th Century Fox, però la primera gran operació que crea el monstre que és ara va ser la compra de Pixar.
2: Recupero ara un moment de la... perquè va molt bé per enllaçar la crítica que heu fet de Toy Story 5, això de que ara hagin volgut cedir el protagonisme a la Jessie i deixar una mica davant del Woody, perquè precisament t'he encantat, ara ho pots explicar, que has fet una entrevista a l'Esther Noviola, que és actriu, que va venir en aquest podcast, el programa que vàrem fer sobre Disney, precisament per tractar la qüestió de gènere a l'evolució de les pel·lícules Disney, no?
1: Sí, com que som aquí tres nois amb barba parlant d'aquestes coses, hem vist i hem decidit que seria molt bo tenir una perspectiva femenina d'una actriu productora com l'Esther Noviola, que a més és mare de dues nenes, i per tant li passem la paraula amb ella perquè ens parli de Pixar des de la perspectiva femenina.
3: Doncs per parlar de la perspectiva feminista de les pel·lícules de Pixar, estem amb l'Esther Noviola, actriu, productora, a més en un moment de la seva vida també va ser nena, i ara més és mare de dues nenes, i per tant pensem que és una persona més que adequada per parlar d'aquests temes. Esther, Pixar és feminista?
4: Primer, no vull posar-nos filosòfics, però hauríem de definir què és feminisme. Abans d'això, donar-vos les gràcies per convidar-me i dir que segueixo sent nena, i és una cosa que intento no perdre, i recomano que no perdem el nen o la nena que duem a dins. I després, doncs... si em preguntes si Pixar és feminista, podríem fer una petita revisió objectiva de l'evolució de Pixar. Ells, si us hi fixeu, van començar amb personatges molt masculins, o fins i tot que eren com neutres, gairebé podríem dir. Les primeres pel·lis de Pixar serien doncs, amb Toy Story, amb Cars, Monstres S.A., Després van venir Els Increïbles, no? I eren tot molt històries basades sobretot en les aventures i en l'amistat i en el creixement personal, molt en contraposició amb el que Disney portava fent. És a dir, en principi podríem veure-ho més que com una declaració d'intencions, ho podríem entendre com una oportunitat de mercat, al final, no? En aquell moment, el món princeses, fades i fantasia estava ocupat i hi havia lloc per un altre públic que tenia uns altres interessos i Pixar el va saber trobar. I casualment, no? Doncs era un lloc que era una molt bona base de sortida per després fer un camí més progressista o amb valors una mica potser més moderns dels que tenia Disney.
3: I Brave va ser segurament la primera on ja vam poder veure un esperit una mica més diferent, no?, d'aquestes aventures tan masculines, curses de cotxes, joguines d'explosions, monstres masculins. Jo crec que Brave va ser, com a mínim, a nivell d'intencions, el primer canvi de paradigma.
4: Absolutament. És a dir, absolutament sí. Brave va ser un trencament. De fet, hi ha un petit punt d'inflexió en Pixar i a partir d'aquí hi ha aquests personatges que veiem més femenins, centrals, personatges a més femenins complexes, també en contraposició a Disney. Pixar se la va jugar i va tirar aquesta Brave, que ens va encantar a totes i a tots, i també que apuntava un públic una mica més adult, amb un personatge més madur, amb una relació amb la mare, no? Entrava també aquest personatge de la mare, que té una complexitat pròpia i unes emocions, no?, que també ens permet identificar-nos. Jo ara també com a mare, quan veig la pel·lícula, la veig diferent. I, efectivament, això marcava l'inici de, com et deia, d'un Pixar, on trobem un Inside Out, després, més endavant acabem amb un Red, que són pel·lícules on les dones sí que són l'eix central, protagonista, i es parla, doncs, de temes com la pubertat, les incerteses o les emocions, i també suposo que va ser un moment que Disney va dir, atenció, no? Ep, aquí ens poden robar el lloc de món princeses Disney. El món estava preparat també per aquestes noves princeses diferents. Tot i que a Disney, que això vam comentar-ho l'altra vegada...
3: Sí, no, hem convisgut, hem tingut ja Frozen i Vaiana pel mig...
4: Bueno, sí, ja venia amb Mulans i amb Pocahontas, no? Però sí, aquí Pixar va fer un canvi.
3: Tu creus que ha estat més el mercat? Ha estat més la societat que ha portat una mica les pel·lícules també a fer aquest canvi de tendència? Com és que Pixar ha fet aquests moviments de passar de fer Toy Story i bitxos a tenir aquest any, per exemple, pel·lícules com Hopper o aquesta que comentaves de Turning Red de fa un parell d'anys?
4: Sí, mira, Hopper, precisament, no és una pel·li que és molt Pixar en el sentit que és una pel·li molt coral, d'aventures, de creixement personal, això que anàvem dient, no?, que també ho podem veure en moltes altres pel·lis. I és una superbona pregunta, perquè, de fet, a l'hora de poder parlar de feminisme, hi ha una cosa que no podem perdre de vista, i és que Pixar no deixa de ser una gran corporació.
3: I estem aquí per fer diners.
4: Estem aquí per fer diners, efectivament. Llavors, des del feminisme, hi ha una valoració molt positiva del fet de que el que seria la visualització, estic buscant la paraula, de fet, la idea una mica de que des del feminisme valorem molt positivament que hi hagi una representació diferent de la dona, és a dir, tots aquests personatges ja valents, ferms, amb una història pròpia, amb uns objectius propis, que ja no és tant com les princeses Disney de l'origen, en què totes s'entraven al matrimoni i eren personatges passius, sinó que ara tenen la seva pròpia vida, els seus objectius, que no sempre tenen a veure amb casar-se o amb la seva vida emocional. Però alhora no podem perdre de vista de que estan aquí per fer diners, no? I de vegades, sincerament, es veu una mica que és empaquetar el feminisme perquè ara ven, o la imatge de la dona independent i capaç, és un producte que funciona i es ven, no? No tant un discurs feminista, perquè si ens fixem, el discurs no és ni feminista ni radical, per enlloc. Jo el que proposo moltes vegades quan pensem en si hi ha un prisma més o menys feminista és fixar-nos no tant en el que veiem i ens expliquen, sinó en el que no veiem. És a dir, quins comportaments ja estan validats o quin tipus d'actitud tenen aquestes noves protagonistes i de què no es parla, quins personatges més marginals o amb situacions menys socialment acceptades, no s'estan tractant a l'univers Pixar i extensible a Disney i companyia.
3: Vols dir, en aquest sentit, que potser o t'agradaria que alguna pel·lícula hagués anat una miqueta més enllà en aquests missatges? Una miqueta més atrevida a nivell d'això, eh? De feminisme, o posar una miqueta més el dit en alguna nafra? O potser Disney no és el lloc per fer-ho? Mm. O potser després, quan creixin els nens i les nenes, ja tindran altres productes per descobrir-ho? O no? O Disney o Pixar, en aquest cas, és un bon vehicle per començar a introduir-los?
4: Jo soc del sí a tot. És a dir, sí, em sembla meravellós que segueixi havent-hi l'oportunitat de fer pel·lícules no tan, amb un missatge no tan radical i un missatge no tan directe, i que permeti, doncs, una lectura més fàcil, i que permeti que persones que potser no veurien un Persepolis, per dir-ho, no? Una gran pel·lícula feminista on hi hagi, i que a poc es vagi, ens anem adaptant. Les coses no es fan en dos dies. Uh-huh. I trobo meravellós que el camí sigui lent. També ens permet anar-nos a poc adaptant, preguntant i demanant més. És una manera també de que l'audiència, d'educar l'audiència. I m'he oblidat del primer que m'havies preguntat, però...
3: No, el que t'havia preguntat és si trobes a faltar o si haguessis incidit més o alguna pel·lícula on algun dit amb alguna nafra hagués anat millor.
4: Sempre estaria bé que hi hagués algun discurs, no només més feminista, sinó més anticapitalista en general, però és impossible perquè estan dintre del sistema. O sigui, sempre serà un capitalisme molt... un feminisme molt moderat i molt que encaixi amb una gran productora. Tenim altres pel·lícules meravelloses al voltant que ens poden permetre, doncs, cobrir aquests aspectes. I vull pensar que a poc, tant Disney com Pixar avançaran cap a això. Ara ens vam trobar, no? Com no sé si va ser el 22 o 23, que vam fer Món estrany a Disney, que és aquesta pel·lícula que pretén normalitzar com les famílies amb diversitats, també, no? Es tracta l'homosexualitat sense donar-hi gaire focus, però alhora a tots ens fa una mica aquella sensació de que s'han rentat la cara, no?
3: Bueno, de fet, la pel·lícula econòmicament no va funcionar. També era el moment que era, perquè encara veníem de les restes de la Covid, però no, econòmicament va ser un dels fracassos més grans de Pixar.
4: A veure, tot una mica amb calçador. És a dir, ja arriba un moment en què dius, a veure, la parella és mixta a nivell racial, el nen és homosexual, la mare, no?, és la
3: que és líder. Coix, sí,
4: clar,
3: sí.
4: Dius, què més pot haver-hi? Pam, apareix el gos, que és coix.
3: Sí, sí.
4: Dius, clar.
3: Estaven tots representats.
4: El camí es fa lentament. Fins que no sigui una cosa que ven, el feminisme no estarà present, el feminisme radical no estarà present a Disney. O sigui, els diners van abans, no ens enganyem. És una màquina de fer diners i així serà.
3: Ja per anar acabant, així com si ara veiem una pel·lícula de les de Disney, de les princeses, a vegades, si les veiem amb els nens o les nenes, els hem d'explicar que això ja no funciona així. Tu creus que al pas del temps podem veure les pel·lícules Pixar i, en el sentit feminista de la paraula, no ens haurem de posar les mans al cap?
4: L'ésser humà, afortunadament, no deixa d'evolucionar i les societats no deixem de madurar. I cada generació anem aprenent i revisant el que s'ha fet abans. A mi m'agrada veure les pel·lis Disney amb les meves nenes. Les veig totes. I obren el diàleg, obren el debat i s'ha d'aprendre, com et deia abans, a poder gaudir. Jo crec que en el futur podrem seguir gaudint de les pel·lis Pixar quan siguin bones. Si la història és bona, la pel·li segueix sent bona, perquè una bona història se t'endú per davant i ets capaç de passar per sobre de les coses que puguin, doncs, ser una foto d'una època i d'un pensament. I segur que hi haurà coses que no se m'acudeixen ara i ens faran una mica, doncs, posar les mans al cap.
3: I ja per acabar, tres pel·lícules Pixar preferides. Quin és el teu top 3?
4: Pixar, Inside Out, segur. La 1, la 2 no tan feliç. M'encanta Monstres, S.A. i Toy Story, tota la col·lecció. Sí, sens dubte. I Cars, no puc dir.
3: Sí, Cars també. Bueno, va, 4, deixem 4, però perquè has acceptat de venir a parlar de feminisme i Pixar. Doncs moltes gràcies a Esther Nubiola per aquesta perspectiva diferent, perquè aquí som tres nois amb barba a l'estudi. Sempre ens va bé tenir un punt de vista diferent de quan analitzem el cinema. Jo crec que en Pixar també mereixia una veu femenina i feminista per parlar-ne.
4: Puc fer una última aportació, ja que sou tres
3: barres? Només faltaria.
4: I us llenço la pregunta a vosaltres tres, perquè en parleu, de quina és la vostra perspectiva de gènere com a homes quan veieu Pixar i també Disney, per què no? I com creieu que s'està tractant la masculinitat, el gènere i les possibles o no noves masculinitats a Pixar?
3: Molt bé, doncs ara en parlarem a l'estudi. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, haurem de contestar l'Ester Nubiola.
2: Sí.
1: Perspectiva de gènere i masculinitats a Disney Pixar. Vinga, va, aquí es llença primer al piscina.
0: A Disney Pixar, o sigui, parlem de Pixar.
1: Parlem de Pixar.
0: Una conversa molt diferent.
1: Sí.
2: És molt ampli.
1: Perquè... O sigui, comencem a l'any 95, perquè si no ens anirem a la Cenicienta i no pot ser.
0: Clar, és veritat que, o sigui, que és inevitable que els hi posin gènere, doncs, a les joguines, als animals i a tot. I quan t'hi pares a pensar, realment hi ha molt... Vull dir... Totes les joguines o animals, moltes acaben sent homes com a protagonistes. I és veritat que no és que hi hagi més dones protagonistes ara de Pixar, que potser també, sinó el tema aquest que deia de les noves masculinitats, em sembla molt interessant, perquè ara estava repassant les últimes que hem vist, i sí que, doncs, Elio, Elemental, Luca, Onward, són pel·lícules amb, no, amb masculinitats al centre... diferents de... No? No és el Woody de Toy Story i és veritat que, doncs, que et deconstrueix una mica la masculinitat com l'havíem conegut sempre d'una forma com que no ho posa al centre, o sigui que no ens havíem ni fixat potser que ho estava fent, si no hi ha algú que t'ho assenyali i en canvi, no, te n'adones reflexionant i això trobo que està molt fet, molt bé, perquè una cosa que critica molt els homes aquests incels d'ultradreta a vegades és quan una cosa és woke que t'ho fiquen allà, no, a davant, tipus, no, per què la feu la sireneta negra, no? Mm-hmm. Però quan és així com, no, quan és sense que te n'adonis, és la millor forma d'entrar-li a la ment dels nens i també a la nostra dels adults, no? Doncs que hi ha altres tipus de masculinitat, de com es pot comportar un home, del paper que pot tenir les dones i els homes a la nostra societat, sense que, no, te n'adonis que realment estem canviant la societat sense d'una forma, no, sense ser agressiu, no, en el missatge.
1: Sí. Jo crec que el paradigma d'això va ser la pel·lícula del Món Estrany, on es va veure clarament que hi havia molts elements d'aquests de com pensa el nou món col·locat, per no dir el wokisme, col·locats una mica amb calçador.
0: Inclusió forçosa, és el que volia dir, que no em sortia el concepte.
1: I en canvi, el que sí que és veritat, que si mirem la primera etapa de Pixar, gairebé tots els protagonistes són masculins, i si mirem l'última etapa de Pixar, no gairebé, però hi ha molta més paritat, no? I tenim pel·lícules com Turning Red, com l'última de Hoppers, com les mateixes de Inside Out, o la d'Elemental, bueno, Elemental, sí, la protagonista, sí, però els, una mica tots dos, no?
0: Els Increïbles 2, que també passa a ser més ella protagonista.
1: Exacte,
0: que ell.
1: Exacte, llavors sí que hi ha hagut una mica un gir, no?, com a mínim, a posar les dones i les nenes, perquè no deixem de parlar de pel·lícules d'animació on normalment els protagonistes són, diguem, menors d'edat, al centre. Per mi, la que més es va atrevir a transgredir segurament és la de Red.
0: Sí.
1: Que ja plantejava un conflicte més adolescent, més adult, entre cometes, i nena a l'institut, la rebel·lió, totes les bandes de música, doncs jo crec que va ser segurament la pel·li més valenta en aquest nivell, sense descomptar Brave, que, com ha comentat l'Ester, segurament va ser la que va obrir la veda i la que va permetre que això passés, però jo crec que veurem bastantes més pel·lícules d'aquest tipus, i Hoppers, l'última, també és un exemple, no? Mm. Personatge femení, també, d'origen racialitzat, bla, bla, bla, que això, com que no està forçat, no passa res. O sigui, no que la protagonista sigui d'origen asiàtic, sigui d'origen llatí, o sigui d'origen europeu o nord-americana, o de tota la vida, en aquest cas és totalment secundari, està fet des de la naturalitat, i per això no se'n queixa ningú, no? No es veu forçat, i aquesta última també de Hoppers, déu-n'hi-do també els components que té d'allà unes ments no tan centrades per tirar enrere amb Cars, no? Que és un cotxe guanyant una cursa.
2: Sí, però aquí hi ha una cosa que potser jo sí que posaria, que és quan parlam d'una masculinitat tradicional i anem a mirar una mica el perfil de protagonista masculí que té Pixar. És a dir, Toy Story, que és la primera, és la història d'una amistat masculina bastant ben duita.
1: No, i tant.
0: Sí.
2: Vull dir, el perfil d'heroi, que potser sí que trobàvem a Disney fins als 2000, del Tarzan, perquè em posen, no? Tarzan, a l'Hèrcules, o, bueno, sí, totes les
1: pel·lícules...
2: A l'Aladín, vull dir, tot aquest perfil d'heroi masculí, a Pixar no el tenim tant. El flic de bitxos no és tan així. De fet, al final, la reina, la poderosa, és la dona, no? Mm-hmm. Sí. Tots els personatges, les pel·lícules, el Sully, de Monstres S.A., és un home que cuida una nena. Buscando a Nemo és la història d'un pare que cerca un fill. És a dir, ja des del principi, diguem-ne, Pixar no ha fet una bandera d'una masculinitat tradicional, entre cometes, tòxica. Vull dir, ha estat una mica el seu segell. I més enllà del gènere, també, sobretot més en les primeres pel·lícules que les darreres, tenia una mirada bastant progressista. Si després tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una aportació sobre aquest tema, però tancant lo de la mirada feminista, és cert que a vegades es fa això de si el protagonista és masculí, és mirada antiga, si és femení és nova, però trob que la manera en com s'ha tractat la masculinitat, la relació entre els homes i aspectes de la masculinitat que no hagués tingut mai el Schwarzenegger als anys 80...
1: No, i als anys 90 que encara estava posat.
2: I als anys 90 tampoc, no? Ja Pixar des d'aquest punt sí que va ser innovador. Mm-hmm. I els referents masculins que pots tenir a partir de Pixar sempre han estat bastant en la línia del que ara és com més normal, no? Una miqueta. Passant de... Seguim amb el programa. Una cosa que sempre fem són els rànquings. Arriba el gran moment del Jan, perquè, entrant en matèria, quines són les 10 millors pel·lícules de Pixar per tu, Jan?
0: Val, anem a fer el rànquing de les 10 millors pel·lícules de la història de Pixar, de les 31 que hi ha, doncs aquí només en poden entrar 10. Començo, número 10 per Soul, pel·lícula del 2020, una d'aquelles grans idees que té Pixar, que és, no, decidir explorar què hi ha al més enllà. Potser no sóc tan fan de l'aventura que hi ha entremig de com ell es fica al dins d'un gat i tota aquesta història, però és veritat que tant l'inici com el final, com el missatge que transmet, com la música, l'animació, és una gran pel·lícula que emociona com ho fan les grans de Pixar. Número 9, per una que ja sé que hi ha molta gent que la col·loca més amunt, és Ratatouille. A mi no em sembla que arribi a la categoria de grandíssima obra mestra, però sí que és una de les grans de Pixar. La història del Remy és molt interessant, amb les aventures a la cuina, allà estirant-li els cabells per poder cuinar, i també té un gran final, comentàvem, la mítica escena del crític quan menja el ratatouille i el transporta a la infància. És un d'aquells grans, grans moments de Pixar. Número 8 per Up. A vegades se'ns oblida que Up és més que els 5 primers minuts, que són un exemple claríssim de com explicar una història molt emotiva sense diàlegs, només amb imatges. Però haig de dir que la resta de la pel·lícula és una aventura també molt divertida, amb un gran missatge, que també trobo que potser en alguns moments està una mica massa passada de voltes, no? Arriba al final amb els gossos, quan estan per allà volant, que dius, bueno, potser se'ns ha anat una mica, però també la tanca molt bé i acaba sent molt, molt emotiu al final i el que ens explica sobre el dol i sobre, no?, com superar la pèrdua de la persona que estimem. Número 7 per potser la pel·lícula que té el millor llenguatge cinematogràfic de Pixar, que és Wall-E. El primer acte amb el robot a la Terra sense res de diàleg també em sembla espectacular, sobre una temàtica molt important, com és l'ecologisme, com és com estem destrossant la Terra, amb dos grans personatges, en el Wall-E i en l'Eva, que són capaços també de transmetre moltíssim sense haver de parlar. Número 6 per la pel·lícula que crec que més m'ha fet plorar de Pixar, que és Coco. I és una grandíssima pel·lícula per mi perquè té quatre pilars que funcionen de meravella. Un és la música, grandíssima banda sonora. L'altre és l'animació, el disseny, els colors que té, sobretot en el món dels morts, és espectacular. El tercer és la transmissió de la cultura mexicana i de les tradicions del Dia de Muertos. I el quart i més important, el cor que té el centre sobre el missatge de, doncs, l'amor familiar i el respecte cap a la teva família i cap als teus avantpassats, no? Número 5 per Els Increïbles, un clàssic de l'animació, perquè darrere d'una entretingudíssima pel·lícula de superherois molt ben feta hi amaga un drama familiar molt ben construït, no? On les relacions interpersonals són molt interessants, on tots tenen arcs de personatge interessant, té un bon antagonista amb el síndrome, també, grandíssimes escenes d'acció i una molt bona banda sonora, també. Número 4, per de les últimes, bueno, ja no és últimes, ja fa 10 anys, de Inside Out, però per mi és com si fos de les últimes. Aquesta a mi em va encantar, em sembla una de les idees més brillants que ha tingut Pixar, que és personificar les emocions, no? i està molt ben executada, amb una aventura que també la fa entretinguda, no? Com es perden per la ment de la Riley, però té molt sentit de l'humor i també aconsegueix fer-te plorar al final, tocant-te també, no?, amb les seves emocions, les teves pròpies emocions. Número 3, n'hem parlat, Toy Story 3. Com a representant de Toy Story, perquè també tant la 1 com la 2 podrien estar al rànquing de les 10 millors, però he dit només fico una de Toy Story perquè si no serà massa... Jo em quedo amb la 3 perquè a més d'una gran aventura entretinguda quan estan allà a la guarderia i han d'escapar i tot plegat, té dues escenes al final que a mi em trenquen per complet, la de que estan a punt d'anar a l'escorxador i morir, i quan l'Andy li dona les joguines a la següent nena, i que tancaven per mi perfectament la saga de Toy Story, la millor saga evidentment de Pixar. Número 2, per una pel·lícula que a mi em transmet moltíssima nostàlgia, molt important per mi, Buscant a Nemo. Per mi és una aventura entretingudíssima, que ens parla sobre la paternitat i la sobreprotecció, i que per mi té el nombre més gran d'escenes mítiques de Pixar. O sigui, té quan salten per les meduses, quan la Dori parla amb la balena, quan han d'escapar de la peixera, el Nemo amb els nous companys que fa la peixera, amb el dentista i la nena aquella del dentista, quan neden amb les tortugues... Bueno, per mi és com tot un seguit d'escenes. L'inici també amb desastrós, quan desapareixen tots els fills de... No? De tots els germans del Nemo. Doncs per mi també és espectacular. I deixo pel número 1 la meva pel·lícula preferida de Pixar, una de les meves pel·lícules preferides de la història del cinema, Monstres S.A., perquè és la millor. Per mi és la que té la idea més original de totes, la idea, no?, de que els monstres que estan amagats darrere dels armaris, que ens fan por de petits, i siguin per aconseguir energia per ells mateixos, i després el gir de que el riure és millor encara, no?, que la por, perquè té el millor duo protagonista, el Sully i el Mike Wazowski, que crec que és el meu personatge preferit de Pixar. Té un gran antagonista en el Randy, un gran gir també en el següent antagonista que hi ha, que és el cap de l'empresa, no?, el Waternose, i té el personatge més adorable de tot Pixar també, que és la Boo. Llavors, per tot això la converteix en una pel·lícula preciosa i divertidíssima que jo podria mirar mil cops sense cansar-me'n. És la meva personal, jo entenc que, doncs, per vosaltres potser és una altra la millor pel·lícula de Pixar, i em quedo amb Monstres S.A. No sé vosaltres què opineu, sóc que teniu opinions diferents.
2: Jo hi ha una curiositat que vull posar aquí damunt la taula, que potser ja sabeu, que és que la Boo era una nena de 2 anys i no tenia guió, sinó que la mollaven jugant i anaven gravant el que anava dient, i que després d'això ho anaven col·locant a la pel·lícula, que em serveix una d'aquestes anècdotes de producció interessantíssimes. Has dit dues escenes boníssimes de Toy Story 3, però ja vull reivindicar una que em va fer moltíssima gràcia quan la vaig veure, que és el principi, el joc de l'Andy. És a dir, tanta pel·lícula per nens, tanta els jocs i la imaginació dels nens, que decideixin fer una seqüència damunt un tren loquíssima, que sí, després apareixen, no?, el bas i tot, que és el joc, la imaginació del nen, em sembla un moment fantàstic. De top 3... A veure, aquí s'hi junten diverses coses, perquè una cosa és la qualitat de la pel·lícula...
0: Sí, sí, jo he anat una mica a l'emoció, també.
2: I una altra és el bagatge personal. Aleshores, per mi, Els Increïbles estaria top 3, perquè recordo haver-la vist de nen, flipar, quan encara no estàvem anestesiats de cinema de superherois, i jo me n'anava al mercadet de còmics de segona mà a recuperar un còmic d'en Superman. Veure Els Increïbles va ser genial, paral·lelament a quan estrenaven l'Spider-Man del Sam Raimi, més o menys. Aleshores, pel bon record que tinc, Els Increïbles la posa allà. De segona, Ratatouille, jo sí que la pos, perquè em sembla que està molt ben contada tota la història. El personatge del Remy té un conflicte intens, preciosos, i la part final, que evoca molt més que només la simple cuina, són una pel·lícula supermadura, pot ser no tan infantil com molta gent esperava. I en primera posició, una de les primeres pel·lícules, no només que vaig veure de pizza, sinó de les primeres que vaig veure al cinema, Bitxos. És a dir... Què passa? Que jo aquí tinc una cosa que ha arribat al meu moment, val?
5: Ho has d'argumentar molt bé, això, eh?
2: Ho he d'argumentar molt bé. No, a veure, durant anys s'ha fet molt de comentari a internet de que Bitxos és una versió per infants del Capital. I jo vinc a desmuntar això. Per què? Perquè si ens fixam, a Bitges el que tenim és una colònia de formigues que es treu menjar per una aristocràcia paràsita, que són els grills. Aleshores, es revolten amb l'ajuda d'uns circenses, no? I es treuen d'allà a l'aristocràcia. Però, si ens fixam, el model de funcionament d'aquesta colònia és vertical i al final la reina cedeix la corona a la seva filla i, per tant, hi ha una successió matrilineal i l'organització és privada. Aleshores, el que estan veient no és una revolució proletària, sinó una revolució liberal. No estan veient la revolució russa, estan veient la revolució francesa. En Flick no és en Lenin, és en Robespierre.
5: Pensava que era Corea del Nord.
2: No tant. Però, per altra banda, i aquí a lo millor sí que coincidiria amb tu amb el primer lloc, només per ideologia, Monstres S.A. va d'una empresa energètica que es treu els seus recursos sembrant un imperi del terror en un món estranger, perquè els nens i els monstres viuen en mons diferents. I quan els treballadors de l'empresa se n'adonen que estan explotant els recursos d'una potència estrangera, decideixen prendre el control dels mitjans de producció i muntar una cooperativa i a partir d'aquí fer una revolució a la qual l'humor preval per sobre del terror. Per tant, en Jake Sully és el nostre heroi revolucionari i l'ull del Mike Wazowski és el far que ens guiarà cap a un món millor. Val? He dit. Aquesta era la meva disquisició aquí mare política.
5: No sé si cabrà tot això a la teva tomba quan et moris, però quedarà com a mínim en el Cinefil Podcast.
2: Com a epitafi, que us digui això.
5: I
2: no?
5: Tant, i tant. Molt bé.
2: Volia fer la disquisició perquè sempre es diu molt la de Bitges.
5: Molt bona lectura i molt d'anàlisi profunda sobre coses que efectivament hi han darrere les pel·lícules que moltes vegades no les veiem, però que tens tota la raó.
2: És el que deia de que Pixar... Disney una mica també, però Pixar sempre ha estat progre des del principi. El que passa que ara hi ha moltes coses que es volen fer evidents i les discussions d'internet són ultratòxiques i posar un personatge femení ja pareix que estan fent una... No, però el rerefons del discurs de les primeres pel·lícules sempre ha estat progressista i en certa manera revolucionari. Sobretot tenint en compte que és una empresa ultracapitalista.
5: Mouen milers, uns quants milions de dòlars cada any. Sí, sí.
2: Aleshores, ara et toca a tu el teu top 3 personal.
5: Jo començo, em permeteu que comenci pel 5, perquè si no em deixaré importants. Llavors, jo col·loco en el número 5 Monsters, Inc., perquè efectivament coincideixo amb tot el que heu dit vosaltres, és una idea brillantíssima, els personatges són icònics al màxim, vaig riure molt i trobo que és una aventura amb molta acció i a la vegada molt darrere fons que ens va arribar al cor a tots. Número 4, Buscant el Nemo. No la poso tan amunt com menjant, però coincideixo que més una història d'un pare desesperat buscant el seu fill. Segurament ara em toca més paredat, tot i que en aquell moment que la vaig veure no em tocava per res, però emocionalment és molt fàcil connectar amb la història d'aquest pare desesperat buscant el nen i, a més, totes les aventures que viuen. I és una espècie de road movie aquàtica on cada 10 minuts vas passant per un estadi, per una pantalla diferent, com si fos un videojoc, i està plena de moments i escenes icòniques, doncs la col·loco al número 4. Número 3, Toy Story 3. La millor de Toy Story. Havia pensat també de posar la 1 i que sigui per l'originalitat, però... havent sembrat el que havien sembrat a la 1 i la 2, fer el que van fer a la 3, jo trobo que és excel·lent, i molt poques sagues aconsegueixen que la tercera estigui a un nivell tan alt com Toy Story 3. Segona posició, per mi, és per Inside Out, que jo trobo que és la idea més brillant de Pixar des del principi, que és posar-nos directament a dins del nostre cap i veure com els ninotets amb diferents colors ens remenen les nostres emocions i el que passa al dia a dia i com emmagatzemem tots aquests records. Vaja, les persones, els guionistes que van pensar això, no sé què havien pres o fumat aquell matí, però em va semblar espectacular. A més, una pel·lícula que és tremendament adulta, però a la vegada totalment gaudible pels més petits, amb moments surrealistes, amb moments totalment artístics, com aquell que es deconstrueixen i van passant per les fases pictòriques. No sé, em va semblar genial. I, a més, crec que és de les que més connecta amb el públic adult, sobretot en els moments on ens entrem a la ment del pare i de la mare. Vaja, no crec que cap adult pogués resistir al riure en aquells moments i, per tant, per això la col·loco al número 2. però em sap greu perquè la millor pel·lícula de Pixar de tota la història i de les millors de la història del cinema és Wall-E. El robotet aquest, amb els 20 minuts que són història del cine absolutament, que connecten amb el cinema mut, que connecten amb la ciència-ficció, com després, quan ja arriben a la nau, amb tots els homenatges a la ciència-ficció, com pugui ser 2001 Odissea a l'espai, el missatge ecologista, la capacitat d'avançar-se als seus temps, dels homes interconnectats a les pantalles i només relacionant-nos a través de videotrucades, grassos i bevent menjar ultraprocessat. O sigui, tot això l'any 2008, que estiguem al 2026, continuï així de vigent. I, a més, el més bonic, que és una història d'amor impossible, que acaba sent possible, no? Llavors, és que és pell de gallina tota l'estona, des de que comença fins que diuen la primera paraula al minut 22 o 23 i descobrim un nou món, moltes pel·lícules dins d'una mateixa pel·lícula, i per això, sota el meu humil punt de vista, Wall-E és la millor pel·lícula Pixar.
2: Fine, vaig veure, ara ho connectaré amb el que has dit d'Inside Out, que vull posar ja que estic aquí, un meme que m'ha fet molta gràcia, que és... Pixar porta anys intentar colar emocions a tot el que és imaginable. Les joguines tenen emocions, els cotxes tenen emocions, els escocesos tenen emocions, i fins i tot les emocions tenen emocions, que ja és com la quadratura del cercle. Estic molt d'acord també amb el TikTok.
5: Segurament la més difícil és els escocesos, i ho han aconseguit.
2: Ja, molt bé. Vull dir una coseta més de Brave, perquè jo quan era molt petit tenia la pel·lícula del Robin Hood i la imatge de la fletxa que se fica dintre d'una fletxa en un torneig, uh-huh, la tenia molt gravada, i quan vaig anar a veure Brave em va fer il·lusió perquè jo ja era una mica més gran i vaig anar al cinema de monitor, vaig anar-hi acompanyant uns nens. I clar, quan jo era petit flipava amb el Robin Hood que clavava la fletxa i em va fer molta il·lusió poder girar-me i veure els nens amb els que anava, que en el moment que feia lo de la fletxa, flipaven, no? I va ser com aquesta cosa de generació que es van passant el mateix flipe per una sola cosa. I després, l'any següent, vaig tornar a flipar perquè, per casualitat de la vida, tampoc tal, vaig llegir la novel·la d'Ivan Howe, de Walter Scott, que és una novel·la del segle XIX, i em vaig adonar que totes les referències que hi havia, tant a Brave com a Robin Hood, sortien d'allà. Des de que fiquen una persona dintre d'una torre i hi ha unes manuelles amb un peu que s'han quedat allà a lo de la punyetera fletxa, no? Uh-huh. I vaig tornar-ho a reviure i va ser com... No? Com distintes etapes, totes amb una fletxa que m'han quedat. No sé, era com un comentari personal que volia posar aquí. Continuem el podcast, no ens queda gaire temps,
5: sí,
2: però...
5: Ens queda poc.
2: Però podem, perquè tot és molt bonic i hem parlat de les grandíssimes pel·lícules, però ni la taquilla ni la qualitat sempre han anat de la mà de Pixar. Per tant, crec que és el moment, JR, que facis una miqueta el paper de xafa guitarres,
5: sí,
2: i ens expliquis quins han estat els fracassos més sonats de Pixar Studios.
5: Em sap greu, però començàvem amb Star Wars i és el moment de parlar del costat fosc de Pixar. Val? Començarem pels fracassos comercials, que a més ja veureu que alguns tenen una explicació tan poc evident com és la Covid. Val? Que això, llavors les excusarem per això, però no però se les ha de mencionar igual. Igualment, el gran fracàs comercial de Pixar ha estat Lightyear. Aquesta spin-off centrat en el personatge que teòricament inspirava la joguina, amb un pressupost de 200 milions de dòlars i ja fora de la Covid, tot i que encara una miqueta, any 2022, va recaptar només 226 milions d'euros. Cosa que vol dir, perquè no oblidem que quan recapta els cinemes es queden una part, va suposar unes pèrdues per l'estudi de gairebé o de més de 100 milions de dòlars, que es diu aviat. Val? Per tant, econòmicament el fracàs més gran ha estat Lightyear. El segon fracàs... Si tenim en compte les pel·lícules de la Covid, tant Soul com Luca com Onward van ser pel·lícules que no van funcionar econòmicament a la taquilla, i aquí no em poso en la seva qualitat, però sí que, clar, era un moment on en els cinemes no s'hi podia anar o hi havia por, i per tant és molt difícil catalogar-les com a fracassos, tot i que ho van ser, però diguem que la raó no pot ser la qualitat, si és que és aquesta la que diferencia que tingui èxit o no. Per tant, anirem a l'altre gran fracàs de Pixar, que aquest no tenia cap excusa de virus, que és The Good Dinosaur, que fixeu-vos-hi que amb tota aquesta estona que hem estat parlant de Pixar ni tan sols ha sortit mencionat.
6: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cuat Media. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Clavé de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de Línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de l'FM, en els diferents butlletins horaris.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Bé, i què voleu fer aquests dies?
11: Anar a una piscina caribenya.
12: Dormir en un hotel del Far West.
13: Volar a llums d'un drac.
10: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Braseria La Bolera.
15: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
14: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
15: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
14: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
15: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
14: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat.
16: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ara al Connectats és moment per parlar d'esports i avui repassarem, farem una previsió d'aquest inici de temporada per als equips de Sant Cugatencs. Ho dic perquè ja ha començat la temporada per alguns, fins i tot amb molt bones notícies, i després d'altres que tenen apostes històriques, perspectives de futur pel que fa a aquest nou curs molt interessants. I de tot això en parlarem de seguida amb el coordinador d'esports de Cugat Media, Joan Garcia. Molt bona tarda, benvingut.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Bé, doncs, com deia, una temporada que es presenta, jo diria que il·lusionant, no?, així a grans trets pel que fa a molts equips santcugatencs.
1: Doncs sí, jo crec que la paraula que defineix és il·lusió europea, perquè tindrem dos equips participant en competició continental, i això, doncs, malauradament, per l'esport de Sant Cugat, no és que sigui tradició, però
0: sí... No és habitual.
1: No és habitual, però aquesta última temporada el vòlei Sant Cugat va debutar a Europa, el júnior d'hoquei herba havia competit en tres ocasions, i bé, ara el patiu que cruça en quart femení i el júnior masculí d'hoquei sala jugaran a l'europeu, i a més, el júnior masculí ho farà aquí a casa, a Sant Cugat.
0: Mm-hmm. Si et sembla, comencem per coses que ja estan finiquitades, que ja estan acabades i que, per sort i per l'esforç i el bon treball que han fet els equips, han acabat bé. Comencem pel júnior masculí d'hoquei herba, que ja ha aconseguit el primer títol, ja el té al Sarró, l'ha aconseguit fa uns dies.
1: Doncs sí, va ser aquest diumenge a l'estadi Martí Colomer de Terrassa, al camp federatiu de la Federació Catalana, i ho va fer aixecant el primer títol de la seva història de campions de Catalunya. Sí que és veritat que el femení, doncs, no va arribar a la final, va caure a la primera fase, i és un dels equips i clubs que té més campions de Catalunya, però s'ha estrenat en la vessant masculina. A més, ho va fer davant d'un equip com és el Polo, i va acabar el temps reglamentari empat a 2, i en els shootouts, en els penals, 3-2, va superar el conjunt barceloní. D'aquesta manera aixecàvem el primer títol de la temporada pel conjunt d'Oriol Torres. Un equip, el júnior, que debutarà a la Lliga, s'estrena aquest diumenge, ho farà a casa davant el Tennis de Santander, i començarà ja el que és la Lliga de Divisió d'Honor.
0: Mm. El Polo. És estrany, no?, que el Polo se li escapi un títol, o és que es presentava un Polo amb un equip de suplents? Què va passar?
1: No, el Polo presentava ja tots els jugadors, però és que el júnior ja porta molts anys fent molt bé les coses. De fet, aquesta última temporada va jugar a la Final Four per segona vegada a la seva història, i la veritat és que és un equip que, amb jugadors joves, que ja han agafat molta experiència a la categoria, i de fet el júnior ja podem dir que és un dels top 4 de l'hoquei herba masculí.
0: La reflexió, el comentari que feia, no era per treure mèrits al júnior, però sí que m'ha estranyat que el Polo, que és un equip que els últims anys doncs, ha estat sempre disputant títols de les diferents competicions, se li escapés un com aquest. En qualsevol cas, victòria, primer títol, com dèiem, del júnior masculí, per tant, comença molt bé la temporada. I anem ara per un altre, en aquest cas un conjunt femení, el del Sant Cugat de futbol, que s'ha presentat al torneig dels històrics i
1: correcte,
0: ha acabat aixecant la copa.
1: Doncs sí, ja era la seva tercera participació i ha aixecat el títol per primera vegada, un torneig històric que organitza el Futbol Club Martinenc. Ho fa la categoria masculina, que té més tradició, a la femenina l'ha incorporat fa 5 o 6 edicions, i el Sant Cugat, que va fer un torneig brillant. De fet, al primer triangular, que és la fase prèvia, va guanyar tots els partits i, a més, en porteria 0. Després va arribar a la final i va guanyar el Terrassa per 2-0, amb gols d'Aroa i Ariadna. A més, el conjunt santcugatenc també s'ha endut premis importants, per exemple, el de Lídia Bellmunt com a millor jugadora del torneig, i també el de màxima golejadora, que ha caigut a les mans d'Aroa amb 5 dianes, i això parla també molt bé d'un equip que enguany debuta a Tercera Federació. Han fet el salt per aquesta reestructuració que ha hagut en el futbol femení i jugarà a competició estatal. De fet, el debut serà el 21 de setembre a la Jaume Tubau quan rebran el Fons Santa Fatjó de Cornellà.
0: Explica'ns una mica com quedarà el panorama pel que respecta a les categories després d'aquesta reestructuració, perquè ens fem una idea. La tercera federació a què equival?
1: L'equipararíem a la quarta categoria estatal del futbol femení. Hauríem de parlar primer de la Lliga F, que és la màxima categoria estatal. Després baixem una categoria més, que seria la Lliga F2, per dir-ho d'alguna manera. Trobaríem la primera i segona federació i la tercera federació. Seria la cinquena categoria.
0: Mm-hmm. Molt bé, això també parla molt bé del treball que s'està fent en la branca femenina del Sanko, no?
1: Doncs sí, a banda de tenir totes les categories ja completades des de fa anys, el Sanko, que ha fet una aposta decidida pel primer equip femení, ja portava moltes temporades intentant l'ascens, sempre s'escava per petits detalls, i la temporada passada hi va haver una reestructuració i els 7 primers classificats de preferent pujaven de categoria. I això els ha donat l'accés en aquesta nova categoria, molt exigent, amb molt bons equips, i veurem què poden fer.
0: Serà interessant. Canviem d'esport, continuem amb noies, un altre equip femení, el del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que, com apuntaves al principi de la secció, debuta en competició europea. Un equip femení que ja porta molts anys fent bé les coses, que va tenint relleu

0: Aquest any la Federació Espanyola tenia 7 places per a competicions europees i no 6. Això vol dir que els 7 primers classificats podrien anar a competició europea. Teníem d'una banda els 4 primers classificats que anaven a Champions League, a la màxima categoria estatal, i després trobàvem 3 places més per a equips espanyols. El Patí Hoquei, a l'última jornada, va perdre aquesta plaça, la 7a, davant del Voltregà, i Voltregà és qui va anar a aquesta competició europea. Però hi ha hagut una renúncia d'un equip alemany i, ràpidament, el 8è classificat de la Lliga Espanyola ha entrat en aquesta competició europea. Una competició europea on, bé, ja tenim definit el primer partit, que serà a Sant Cugat, el 22 de novembre. El rival serà un equip portuguès, vaja, és el Gulfilares. Aquest equip hem indagat una miqueta, és una població de 12.000 habitants, està molt a prop de, de Porto, i és un equip jove, una mitjana d'edat de 20 anys, jugadores de la casa, un pavelló amb capacitat per a 2.000 espectadors. També el tècnic, el Borja Ferrer, ens comentava que és una gran il·lusió i un gran repte, però que el més important és l'hoquei Lliga, per mantenir la categoria. Han marxat jugadores importants, Alba Ambrós i, sobretot, doncs, Txell Gimeno. Però Alba Ambrós, que ha marxat per motius laborals a Suïssa, es notarà molt. És una de les jugadores més destacades. I han incorporat jugadores molt joves. Aquesta és l'aposta fonamental del Patí Hoquei Sant Cugat. Ja fa anys, apostar per jugadores joves que aquí tenen molt de protagonisme i poquet a poquet doncs van pujant esglaons, no? en el nivell de l'hoquei patins estatal. I també des del planter pujant jugadores destacades. Amb això l'equip vol gaudir d'aquesta competició. Recordem que ara mateix estan disputant la Lliga Catalana. Estan pendents d'un partit entre el Fraga i el Voltregà per saber si disputen la Final Four o es queden a les portes. Van perdre el primer partit amb el Fraga, van guanyar el segon amb el Voltregà, i tot fa pinta que el Fraga s'acabarà imposant al Voltregà i llavors no anirà a Final Four, però és un torneig de preparació i de, sobretot, d'agafar sensacions de cara a la temporada regular.
1: Doncs esperem que, com dius tu, gaudeixin d'aquesta experiència que és competir a nivell europeu, però que se centrin sobretot en aconseguir doncs, mantenir la categoria. I anem per un altre equip femení, és el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que s'ha reforçat aquesta temporada, un parell de jugadores de noms realment impronunciables. Mira, faré una prova. Mayra Westergaard i l'Anne Zengotita Bengoa.
0: Correcte.
1: Complicat, això,
0: sí.
1: Posem
0: un 10, a la pronúncia. Sí, noms complicats, però noms molt coneguts en el vòlei estatal. Són dos jugadores referents. De fet, la Mayra Westergaard, que arriba a Sant Cugat, ja fa anys i panys que milita a Lliga Estatal. Ha estat a molts equips, ha estat a Los Rioja, ha estat a les Canàries, l'últim equip és el MB de Lugo, i és una jugadora amb molt de caràcter. Ja l'ha patit al vòlei Sant Cugat jugant en contra, perquè té molt de caràcter dins de la pista. Anima el públic des de dins, bé, és un tro, sobretot, amb el servei, un servei molt potent, no? I si et sembla, anem primer a fer una petita radiografia d'aquest vòlei Sant Cugat. Un vòlei Sant Cugat que ha canviat de tècnic, ha arribat Joshua Pérez, que era el segon entrenador de Leo Passarini la temporada passada, i anteriorment també amb Rafa Ruiz, és a dir, un entrenador que s'ha nodrit dels coneixements de Rafa Ruiz i de Leo Passarini, dos tècnics molt, molt consolidats, i a partir d'aquí ha mantingut el bloc fonamental i ha incorporat aquestes dues jugadores per fer un salt de qualitat. La Anne Zengotita Bengoa té 27 anys, arriba procedent del Kiel, de Castella-La Manxa, jugador oposada, i és una de les millors jugadores, de fet, és la quarta jugadora amb més punts sumats pel seu equip aquesta última temporada. Si et sembla, escoltem el que ens deia i quina ha de ser la seva aportació en el conjunt santcuatenc.
2: Creo que al final el club también ha dado un pasito en cuanto a fichajes y se ha esforzado también, así que, y aparte vienen de un equipo muy sólido, de jugadoras con mucha experiencia, así que yo creo que ojalá que sea el año que San Cugat esté entre los primeros y que pueda dar ese salto de calidad en la liga, ¿no?
1: Així ho esperem, no?
0: Sí.
1: I ens agradaria.
0: Són dues jugadores que han vingut aquí. I ara ningú s'amaga, el DCB Club Voleibol Sant Cugat. Així com el discurs abans era més pausat, més tranquil,

0: de hem d'assolir la permanència i no mirem més enllà. Aquest any l'horitzó i l'objectiu és anar a la Copa de la Reina, disputar els play-offs pel títol i ser ambiciosos. Aquestes dues jugadores, el pressupost també s'ha incrementat, per tant, quan hi ha inversió, ha d'haver-hi retorn, o almenys això s'espera.
1: Resultats.
0: Correcte.
1: Com a mínim, no? Això és el que espera el club. Et sembla que acabem recordant que aquesta temporada, d'aquí uns dies, el dia 29... El dia 29 de setembre, arriben els Premis Esport en Marxa, que organitza Cugat Mèdia, i que ja es coneixen els guanyadors. El que passa és que no s'anuncien fins a l'hora de la cerimònia. Explica'ns una mica aquests Premis Esport en Marxa, que tindran una doble entrega corresponent a les dues últimes temporades. Una mica què és el que podem esperar.
0: Doncs mira, podem esperar, primer de tot, un reconeixement a tot l'esport de casa nostra, l'esport santcugatenc, amb dues temporades que han estat plenes d'èxits. De fet, la temporada anterior és la millor temporada de la història de l'esport santcugatenc, amb resultats capdalts i amb èxits sense precedents, no? Aquesta cerimònia s'iniciarà a les 7 de la tarda, el dilluns 29 de setembre, i tindrà un mestre de cerimònia, com és l'Àlex Corretja, que, sens dubte...
1: Amic de la casa, no?
0: Amic de la casa, guardonat també els Premis Esport en Marxa.
1: De la primera edició.
0: Doncs mira, si han passat ja anys. I, a més, es retrobarà tot el teixit esportiu, una nova temporada, i nosaltres serem com el nexe d'unió perquè tothom s'hi pugui aplegar. Hi ha 10 categories, el jurat ja s'ha reunit, ja tenim el veredicte, però òbviament no es farà oficial fins al mateix dia de la gala. Hem de dir que hi ha hagut una 60 de propostes, per tant, déu-n'hi-do, tots els candidats, però, clar, només pot guanyar un. Per tant, 20...
1: Un per categoria.
0: Un per categoria, mm-hmm. Per dues temporades, doncs 20 guardons, i res, la festa de l'esport de Sant Cugat.
1: Doncs estarem pendents i, evidentment, que hi participarem d'aquesta festa el dia 29 de setembre al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies, Joan, que vagi molt bé la temporada.
0: Molt bé, gràcies a tu.

Molt bon dia. Soc Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i això que estem sentint és una composició anomenada Boleros, que vindria a ser com morriña, més o menys, d'una compositora de la qual vam parlar ja la vegada anterior, que és Sophie Gayle.

Sophie Gail, compositora parisenca, coetània de Beethoven, arpista, pianista i cantant, i com podem escoltar en aquesta composició que estem sentint, doncs una mica escrita per la seva, per poder-la interpretar ella mateixa. Avui farem un salt en el temps, no molt llarg, saltarem 30 anys només, passarem de França a Alemanya i parlarem d'una compositora imprescindible, importantíssima en el seu moment i que, a més, en els darrers anys està vivint una redescoberta i una reivindicació de la seva obra, i és ni més ni menys que Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn va néixer el 1805 a Hamburg i va morir el 1847 a Berlín, com hem dit, compositora alemanya i, com el seu nom indica, germana de Felix Mendelssohn. Això que comencem a sentir ara, com podeu veure, és molt diferent del que estem sentint fins ara, ja té tot un altre caire, ja és l'obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

Bé, com hem dit, Fanny Mendelssohn, compositor alemanya, és un dels grans prodigis de la música clàssica. Té un extensíssim catàleg de més de 400... Catalogades, té 466 obres, i ella, a més, una gran compositora. En el seu moment va ser una grandíssima pianista, molt admirada i molt, molt considerada. Pensem que estem en una època en la qual, per exemple, Mozart ja era mort, però havia nascut només 49 anys abans. Beethoven era viu i havia nascut 35 anys abans. I Rossini havia nascut 13 anys abans i també era viu. És una època de gran ebullició musical a Europa i on es cou gran part de la història musical que coneixem ara. Ella, juntament amb el seu germà, van ser considerats, podríem dir que eren com uns nens prodigi. Ells eren d'una família benestant, jueva alemanya, nets d'un filòsof molt conegut a l'època, que era Moses Mendelssohn, i a més i eren fills també d'Abraham Mendelssohn, que era un important banquer i filàntrop berlinès de l'època. Amb dos germans van gaudir d'una excel·lent educació musical i humanística per dos costats, i a més la família sempre es rodejava de grans personatges, no? I ella també es perfila, com hem dit, com un gran prodigi musical, i la seva educació es dirigeix especialment cap a la composició.

Com hem dit, l'entorn musical de la jove Fanny incluïa personalitats de grans músics del moment, però també artistes, literats i pintors que realment van estar molt, molt impressionats pel talent musical d'ambdós germans. Parlem d'ambdós germans perquè és un cas ben curiós de molta admiració mútua entre els dos, i fins i tot Félix Mendelssohn ha sigut sempre un compositor molt conegut. Com hem dit, Fanny Mendelssohn s'està redescobrint ara, però en vida ambdós es van establir una relació musical, no només personal, sinó musical molt intensa, de col·laboració mútua i de mútua admiració. De fet, durant molts anys s'havia dit que Félix Mendelssohn s'havia apropiat de moltes obres de la germana, quan en realitat aquesta no és l'explicació. El que havia fet el germà és que, donades les circumstàncies de que la germana, doncs pel fet de ser dona, no podia estrenar moltes de les seves obres, doncs molt sovint s'estrenaven com si fossin del germà per poder-se donar a conèixer. Però Félix Mendelssohn mai es va voler apropiar de les obres de la seva germana, ni molt menys. En qualsevol cas, ell ho feia d'alguna manera per ajudar, i ella també l'ajudava en les seves composicions.

Bé, amb dos germans van tenir també una formació musical paral·lela, que en tot cas, com que en parlarem en el proper espai, van viatjar a Berlín, després van estudiar a París, amb grans personatges reconeguts del moment, fins i tot amb una pianista que també en parlarem en el proper dia, perquè escoltarem música seva. I després, com dèiem, doncs, ella es va establir com a intèrpret i compositora i va tenir una gran producció. En parlarem més abastament en el proper espai d'aquí 15 dies. Amb tot això ens despedim, moltes gràcies per la vostra atenció i acabeu de gaudir d'aquesta meravellosa obertura en do major de Fanny Mendelssohn.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada setmana a Valors a l'Alça dediquem un like a una proposta, ja sigui literària o teatral, per exemple, que creiem que és interessant i que té molts valors al darrere. Avui, des de les xarxes socials de la revista Valors, @revistavalors, volem posar aquest like, aquest m'agrada, al llibre Neuma, de Amanda Bassa, que ja ens acompanya. Com estàs? Benvinguda.
3: Gràcies.
2: Un honor poder parlar amb tu, mirant-nos als ulls, que és una cosa que a vegades en aquest món radiofònic no acostuma a passar, així que gràcies per venir.
3: A vosaltres.
2: Estem parlant d'un recull poètic que neix en realitat de l'asma, que tu pateixes.
3: Sí, parteix d'aquesta anècdota personal, però la idea és utilitzar-ho com a plataforma per anar a un altre lloc. Sempre quan fem literatura partim d'alguna cosa real perquè estigui arrelat, però amb això, en el meu cas, busco anar com a un altre lloc. Però sí, parteix d'aquí. Fa uns anys va debutar el meu asma així com del no-res, sense avisar. I jo sempre explico que clar, acostumada a les paraules, jo li deia al metge, és que jo vull entendre què significa l'asma. Llavors ell no m'entenia a mi i ens vam repartir una mica la feina. Ell va atendre els meus bronquis i jo vaig provar d'entendre'ls. I d'intentar entendre aquell procés, doncs va sorgir Neuma.
2: Déu-n'hi-do, quin camí. Mira, Amanda, et demanaré que t'apropis una mica més al micròfon perquè et podem sentir bé.
3: Sí.
2: Perquè m'agradaria molt demanar-te si tu has trobat cap a on volies anar a partir d'aquest asma, com comentaves, com a punt de partida, si sabies cap on anaves o amb què t'has anat trobant en el procés d'escriure Neuma.
3: En principi, clar, el punt de partida personal al final es dilueix i es transforma en un trampolí per anar cap a un altre lloc. Sí que és cert que a mi m'agrada com tenir com clara l'estructura dels poemaris, o com dona com una mica un marc, i en aquest cas el marc de la respiració, de les fases respiratòries, em va servir per estructurar l'obra. I això ja parteix del llibre anterior, ja estava fent com tota una investigació sobre els ritmes de tot allò que està viu. En el llibre anterior, que es deia Llavor, vaig allò forgar una miqueta més els ritmes orgànics, en aquest cas botànics, no? de la fase de les fases de creixement d'una planta, i en aquest cas va ser aquesta exploració sobre aquesta nova consciència del que significava respirar a partir d'una limitació, no? Els límits són creatius. Doncs a partir d'aquí i a partir de reflexionar una miqueta sobre les fases de la respiració, tant en clau física com en clau simbòlica, doncs vaig anar estructurant els poemes.
2: Pensem massa poc en la respiració, potser la tenim massa poc present, tot i que és una cosa que ens acompanya constantment.
3: Clar, la respiració en principi és un d'aquests processos orgànics automatitzats, no? Que s'estan fent en segon pla. No hi posem consciència, però sí que hi ha molts espais, per exemple, en el budisme, es fa conscient, no? Fem conscient aquestes fases de la respiració amb una altra finalitat, no? No tant amb finalitat per comprendre també el funcionament de la nostra ment. I sí, clar, quan alguna cosa ens manca o ens queda limitada és quan posem una miqueta l'atenció sobre això. En aquest cas, normalment quan estem acostumats, no?, a la típica seqüència de la classe de ioga, no? Inhala, exhala, inhala, reté, exhala. Mm-hmm. En aquest cas, jo en el poemari Neuma ho vaig capgirar una mica. I comencem buidant, el primer capítol és exhalació, perquè trobava que era important, no? També més en clau simbòlica, no tant en clau de les fases de la respiració, doncs en molts àmbits de la nostra vida val la pena començar buidant, començant doncs, a fent una de certa depuració, contactant amb un cert silenci. La segona fase, el segon capítol del llibre és buit, no? Hem arribat com a aquest silenci, que seria com és el revers de la paraula, però també és és la condició que possibilita la paraula, no? Perquè possibilita l'escolta, i sense escolta doncs tampoc hi ha paraula. I després sí que inhalem, no? Perquè és el moment, un cop hem buidat, doncs és el moment d'inspirar-nos. I d'aquesta inspiració, l'últim capítol ja seria plenitud. És l'instant abans, en aquest instant, abans del crit, abans de la paraula, és com la màxima densitat abans de la creació. I, bueno, és una mica com s'ha estructurat el poemari.
2: Fins a quin punt a tu l'expressió artística o la creativitat t'ajuda a agafar aire o a inspirar?
3: Doncs totalment, clar. De fet, Neuma va sorgir molt en paral·lel a tot també un procés vital. Jo fa uns anys vaig començar a treballar amb la meva veu. Pensava en aquell moment, per una qüestió professional, jo m'he dedicat a la comunicació, doncs, per poder ser més eficient amb la meva veu, també perquè m'agradava cantar, i al final això es va convertir en un camí amb més polièdric, no? D'aquest camí de contactar amb la veu pròpia, la veu és una dimensió de nosaltres que té com moltes facetes, no? I de contactar amb la veu física, d'aprendre com funciona, contactes també amb la veu com a identitat i la veu com a essència. I en el meu cas, doncs, es van despertar de nou les paraules. I també d'aprendre el funcionament mecànic o físic de la respiració, doncs aquí també vaig recuperar una mica com l'esma per dir-me, no? Per dir alguna... utilitzar la veu per expressar-se.
2: Déu-n'hi-do quants paral·lelismes, no?, que podem trobar amb la respiració i en aquest camí que tu has fet fins a publicar Neuma, que per cert el mes de maig en rebia es publicava perquè va rebre el 45è Premi de Poesia Sant Lluís de Lluís Marc, no? Com va ser aquest moment i com han anat aquests mesos? No sé si has pogut ja rebre una mica de feedback de lectors i lectores.
3: I el que puc explicar-vos és que el premi, el senyor Lluís de Marc, va ser... O sigui, el moment de trobar-me amb la gent de Beniarjó el dia de l'entrega de premis va ser el descobriment d'una relació de tot un poble i fins i tot tota una comarca, la Safor, d'una relació amb la poesia molt, molt especial. Per mi va ser realment molt màgic comprovar com de relat està el premi, com de relat està la poesia a tota la gent del poble de Beniarjó i de la comarca en general. De fet, és una comarca que ha donat i dona grans poetes. I bé, ho recordo amb molta, molta estima, va ser un dia de molt caliu. A banda, per mi, és un premi doncs, que també vaig voler presentar al poemari perquè és un premi que té una trajectòria molt, molt interessant. Hi ha en el planter companys fent una poesia que admiro i en el jurat també. I bé, de fet, els impulsors del premi en el seu moment original van ser Piera i Vicent Andrés Estellers. Per tant, per mi era un repte important i després descobrir aquesta dimensió humana darrere del premi va ser extraordinari.
2: Ara estàs fent una mica voltant... Comences a voltar pel territori, no?, per presentar-ho. Hem tingut l'estiu entremig, que sempre és una mica una aturada en les activitats literàries. Fa uns dies vas ser a Mataró, que és casa teva. Com és aquest moment de passar d'una cosa molt íntima, que tu has estat coent a foc lent, suposo, durant mesos o anys, a exposar-la i que la gent també se la pugui fer seva?
3: Bé, per mi és un moment de celebració. No sempre és fàcil parlar o posar paraules al procés creatiu, perquè sovint quan diem en poesia o diem en literatura allò que ens costa dir en un llenguatge més convencional o des d'un pensament més convencional. Per tant, a vegades no sempre és fàcil fer aquesta traducció. Però per mi, jo ho visc com una celebració perquè, d'alguna manera l'obra no es completa fins que no arriba. A mi m'agrada la poesia que que obre, en cada poema obres diverses portes d'interpretació, hi ha diferents capes, però sobretot la idea d'obrir portes. I clar, aquestes portes no es tanquen fins que no arriben. I a vegades els lectors, que són... Bueno, els lectors són els que troben una altra porta, no? Perquè al final el poema té una certa agència uns el rebem i el transmetem i d'altres doncs, l'interpreten, el llegeixen i el completen. Vull dir que el poema fa el seu propi camí a través nostre.
2: Amanda Bassa, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest poemari, per Neuma.
3: Gràcies.
2: I moltes gràcies per venir a Valors a l'Alça per compartir-lo amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
5: Hola, em dic Nabil Mjahed Didi i de l'Escola Tabor de Barcelona, de quarta. El poema que ha escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'ha agradat les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols, ben remullar.
4: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
6: Avui va d'en Titi, el meu bròquil. Has pensat mai que el nostre cervell s'assembla molt a un bròquil? Observa, ple de ramificacions, amb aquella forma rissada, com un laberint verd de pensaments. Doncs un dia vaig decidir que si s'assemblava tant, el batejaria així. I des de llavors, quan parlo de la meva ment, no dic el meu cervell, dic el meu bròquil. Sí, sí, ho has sentit bé, el bròquil. Tot va començar el dia que vaig adonar-me que em complicava massa la vida, que li donava massa voltes a tot, que trobava mil excuses i a vegades dramatitzava qualsevol repte nou, coses de tenir la ment dispersa. I vaig pensar, ja n'hi ha prou, has de prendre consciència. Si aquest bròquil no calla, li posaré nom, i així ho vaig fer, el vaig batejar. Des de llavors, el meu cervell, o sigui el meu bròquil, es diu Titi. I des d'aquell moment tot va canviar, perquè quan li poses nom a la teva ment, deixes de lluitar-hi. Ja no és jo contra mi mateixa, sinó jo parlant amb el Titi. I això, de veritat, que és molt més pràctic del que pot semblar ara que m'ho sents explicar. Ara, quan em proposo alguna cosa, com llevar-me a les 6 per fer esport, el Titi surt puntualíssim i em diu: Roser, amb lo bé que s'està al llit, de debò vols fer gimnàs tant d'hora? I jo prenc consciència i li dic: gràcies, Titi, però avui mano jo. I saps què? Funciona. No és cap fantasia. És una manera real i molt eficaç d'entrenar la creativitat i la voluntat. Quan li poses nom a la teva ment, la pots escoltar sense que et mani. És com fer una reunió amb el teu propi cervell, posant-li un toc d'humor. Perquè, al final, ja ho sabem, el cervell només vol protegir-te, vol que et quedis on és segur, on no cal gastar energia. Ell no vol gastar energia. Ell vol el conegut. Però tu saps que la vida passa just fora d'aquella zona còmoda. Així que avui et proposo això. Bateja el teu bròquil, posa-li nom i aprèn a negociar amb ell. Quan et trobis dubtant, pregunta't: soc jo o és el meu bròquil que no vol sortir de la comoditat?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala Claver de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva, volíem dir, la futbolista santcugatenca Adriana Ranera renova amb el Barça, amb el primer equip, i marxa cedida al Deportivo de la Coruña, que competeix a Lliga F, màxima categoria estatal. La santcugatenca aixeca 4 títols aquesta passada temporada amb el club blaugrana: Copa de la Reina, Lliga F, Lliga de Campions i Supercopa d'Espanya. Doncs fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir a les diferents xarxes socials i també aquí, al 91.5 de la FM, en els diferents butlletins horaris.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem, i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria, segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlid o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè, primer, perquè és, jo porto 42 anys de bombers...
0: I no acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu, a qualsevol altra feina, saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, eh? Una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa, i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns. Hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això. A més, òbviament, per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè, a més, aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, eh? Podria haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, que estava fort aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta arribem i mirem. I, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és, que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensen

0: Bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert, ofidis, i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, això no...
1: I sabeu si al final es va resoldre la propietat d'aquesta
0: serp? No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res... I la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
1: Home, tu diràs.
0: I van dir, bueno, doncs estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivíem en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra. Dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
1: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
0: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
1: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
0: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
1: sí,
0: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que amb tota la bona intenció ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més de lo que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada, no? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... Aquí a la Rambla... On era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
1: Sí.
0: Doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar... Lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
0: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda.

0: i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies, i encara és pitjor que la nostra. Jo sempre he dit el mateix, eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat, i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a 2 hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament
1: és
0: per
1: dur,
0: això.
1: És dur.
0: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
1: A la pròrroga.
0: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
1: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
0: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans, bueno, abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola va agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo, impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
1: Va ser un bon servei?
0: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
1: El mateix dia?
0: No. Va durar una mica i, de fet, el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè, clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic. La qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
1: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut, de les seves cendres, per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
0: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
1: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
0: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort. A veure si tenim sort.
1: Gràcies. Vinga.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
3: Hola, sóc l'Ian Mauro Luciano Palomares. Vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una prerrupera per fer-te el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar amb trossa o diu a tu, a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juga en si la vida. El deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
2: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
5: Sant Jordi és el dia del llibre i de la rosa, una tradició que estimem i celebrem amb molta passió. Volem dracs i princeses, roses vermelles i de tots els colors, i llibres. Volem molts llibres. Ja teniu la llista feta? O sou dels que preferiu xafardejar per les parades abans de comprar? Sigui com sigui, els llibres us esperen. I per si us fa falta una petita ajuda, us portem una tria per als més petits de la casa, que estic segura que els grans també gaudireu.
6: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: El Pau Pinyó es va despertar molt content. Era la diada de Sant Jordi. Algú li havia deixat una rosa al costat del llit, just a sobre d'un llibre. Que bé, avui és el dia del llibre i la rosa, un dels més bonics de l'any. Sí, sí, tenim novetat del nostre estimat Pau Pinyó. La Mireia Vidal i la Marta Moreno han preparat una aventura especial per celebrar aquest Sant Jordi amb tota la colla de Lemmings i els seus amics. Serà tan sapasta com sempre en Pau? Tindrà llibre i rosa? I el drac sobreviurà en aquest bosc tan divertit? Si ho voleu saber, el conte haureu de llegir. I si us apropeu a la parada que Cruïlla ha preparat pel 23 d'abril, trobareu a l'autora i a la il·lustradora perquè us signin el conte. I si parlem de tradició i d'arrels, no ens podem oblidar del gegant del Pi i el gegant de la ciutat. En Magí Canyelles i la Núria Paricio estrenen la col·lecció Contes d'en Bauca. Sí, sí, del grup musical En Bauca. Contes clàssics amb cançons originals i, en aquest cas, la versió dels gegants està molt ben actualitzada. Què passaria si un dia el gegant del Pi i el gegant de la ciutat es quedessin sense bosc ni terrat? Un conte clàssic adaptat a l'actualitat amb l'estima pels valors, al medi ambient i a les persones. Una història que podem cantar amb En Bauca. Però també estaran d'enhorabona els fans dels Futbolíssims i els Forasters del Temps, perquè a la parada de Cruïlla hi trobaran en Roberto Santiago, amb una novetat, els Futbolíssims i el misteri del córner més llarg del món. I el del Pau Pinyó no serà l'únic drac de la festa. Celebrant els 25 anys en el món literari, també hi trobarem l'Anna Manso, amb el drac Se'n va de festa per als més petitets i violins elèctrics per als joves a partir de 12 anys. Si voleu compartir temps amb ells i els altres autors perquè us parlin dels seus contes, recordeu que el 23 d'abril us esperen a la Parada de Cruïlla, a Barcelona.
6: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Queda menys d'un any per acabar el mandat. El president de l'MD de Valldoreix, Juanjo Cortés, ha repassat l'estat dels principals dossiers oberts, les diferents carpetes a la vila, en una entrevista a Cugat Mèdia. Confia que al setembre es pugui desencallar l'encomana gestió per reformular el projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador. Assegura que la compra del 50% de Camp Montmany està molt avançada i afirma que ja hi ha acord polític per als convenis competencial i econòmic entre les dues administracions. Més notícies relacionades amb Valldoreix, i és que la Junta de Veïns de l'MD ha donat llum verda per unanimitat a la modificació de les ordenances fiscals de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol de la Vila. Amb el canvi, fruit d'un acord entre el govern, Valldoreix Plural, Esquerra Republicana, CUP i PSC i el PP, s'incrementen les bonificacions destinades a les famílies nombroses i monoparentals. El món viu més conflictes armats que en qualsevol altre moment des del 1975 i les guerres són cada vegada més mortíferes. Paral·lelament s'estén entre els governs la idea que la millor manera d'evitar una guerra és rearmar-se i preparar-se per combatre. Això és el que ha explicat la politòloga Judita Fontana a la 41a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau celebrada a la Unió. La segona edició del Sant Cugatren, organitzada per l'Associació Amics del Ferrocarril de Sant Cugat, ha donat el tret de sortida a la sala clave de la Unió. Dissabte i diumenge s'han aplegat molts ciutadans per veure dues grans novetats. Una, la recreació de les estacions de Sant Cugat i Mirasol de línia del Vallès, i de l'altra, un espai interactiu perquè els infants puguin conduir trens en miniatura. Una jornada que s'allargarà fins aquest cap de setmana i que ha posat de manifest la passió pels trens a la nostra ciutat. I en clau esportiva,